0: director deixa la seva empremta, evidentment, en la banda.
1: Clar que sí. Esta edició, com ja heu dit, tinguem a Cristóbal Soler, i Cristóbal Soler ha triat el repertori que ell ha elegit, esta peça del gran mestre Manuel Palau, que és Coplas de mi tierra.

0: Coples de mi tierra, més que mai coples de mi tierra, per tants incendis que n'hi han en la nostra terra. N'hi ha que cuidar-la. I bé, esta peça ve com en ell el dit. Coples de mi tierra. No es cansem d'escoltar-la.
1: No.
0: No es cansem. Teniu una gravació de l'any 1958...
1: Sí.
0: En la Biblioteca Nacional, crec que és.
1: Sí, la Biblioteca Nacional conserva la gravació de 1958, tocada per la banda Unió Musical de Llíria i dirigida per Antonio Peinado,
0: sí.
1: En la que ja apareix esta obra. Per tant, no sols és un repertori valencià, sinó també que és memòria de la nostra banda.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí, pensem aquesta gravació. Després ja he llegit Danfes i Chloe. I Danfes i Chloe, per què? Saps algo, Vicent? Per què volia lligar Coples de mi tierra? Encara que tu has dit abans que el Danfes i Chloe el va dirigir la primera vegada que va anar Zubin Mehta. I xa peça.
2: Sí, s'estava preparant. Que
0: us farà aquesta grafeta posta, no ho sé. O ho sabria Cristóbal, perquè igual ell ho sabia.
3: Sí, perquè Cristóbal i Zubin Mehta tenen molta relació.
0: Ah.
3: No, però Font, a veure, Cristóbal i jo, et dono a dir, som més que companys, som amics des de ben xicotets. I estàvem dient, ostres, ja sabia que anava a vindre. I què se podia fer? I al final entre els dos decidim aquestes dues obres.
0: I de qui és la transcripció?
3: La transcripció que anem a tocar nosaltres, a veure, és de Dan Patterson, que és el que fa la banda del present dels Estats Units.
0: Sí, sí, sí.
3: Però sempre a mi m'agrada unificar, agarrar les partitures d'orquestra, pas contrabaixos, o sigui, intenta ser el més fiel possible a la partitura d'orquestra.
0: És a dir, està revisada per tu?
3: Sí, bastants coses sí, perquè per exemple sempre estan els clarinets en la, ell escriu sol els clarinets en la, nosaltres tocam en la si bemol, també tenim la sort de tindre una transcripció en la Unió, però clar, aquestes transcripcions són com tratges a medida de la banda que n'hi havia entonces, no de la banda que tenim avui en dia. Entonces, tens que anar jugant un poc. Ja ho feren l'any passat en Pinós de Roma,
0: sí,
3: que tenim una versió edita, però també tenim la transcripció. Entonces, lo bonico és fer això.
0: És que tindre a Vicent és una sort,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: jo coincidisc en tu, perquè jo intento ser
1: luxe.
0: Sempre que siga el més fidel a l'orquestra, en este cas, en este cas a l'orquestra, i millor que tu, violinista, de dir
1: que hem conjugat, no? Tindré, com acabes de dir, a Vicent Balaguer, i després en la Unió té una història molt important de transcripcions, ho saps, que té de transcripcions i de grans obres orquestals adaptades a banda. De fet, Danfes i Chloe va ser obra lliure amb la Unió per guanyar, i guanyarem el primer premi en el certamen de València de 1979. També és una altra cosa.
0: I ara que estàs dient de premis, I t'agrada dir els anys i tot, o Miquel, que té més memòria?
1: Segur.
0: Alguna vegada heu comptat tots els premis que teniu?
2: Sí que estan, eh? Sí que estan comptats 45 primers premis en el certamen, en l'últim, de València, més 4 d'Altea, si no recordo mal.
0: Correcte. És a dir, 40, quasi 50?
2: Sí. Primer, més algun mes
0: més després.
2: Fora el premi de Vilau, el Crade, tal, d'això.
1: Sí, sí, sí.
0: Seguís, Andrés, que estaves dient...
1: No, ja, era dir això. Després, pues, has fet la referència de per què això, pues, no sé, canviar de palau, en el cas que estaves dient, canviar de palau
0: a Ravel,
1: pues, no sé, és canviar el llenguatge, canviar de color, la manera de frasejar, d'escoltar, no sé, és un
0: però
1: canvi
0: segur que, segur
1: exigent.
0: Que, segur que hi ha anat ahir i encara li ha trobat les semblances... per a unir una obra i l'altra obra. Perquè té que... Perquè és així, perquè
3: sí, Cristóbal... De fet, el mateix ritme que gasta Manuel Palau el gasta també Ravel. Molt poquets ho sabem.
0: Sí, sí, sí.
3: Perquè
0: sí.
3: Sempre tenim el dos com a temps forte també, com el té el Zorzico,
0: sí,
3: Ravel
0: sí,
3: era
0: sí,
3: del
0: sí.
3: País Basco francès, i apareix en els dos puestos.
0: Doncs ja ho sabem.
1: Ahí queda.
0: Ahí queda eso. Bé, Vicent, jo tinc que dir-te que el teu repertori, una de les peces que més m'agraden, perquè un músic no pot dir, quina és la que més t'agrada? No. és impossible, però sí que una de les que jo em venen de seguida al cap és l'homenatge a Sorolla.
3: Sí, pues sí.
0: I jo ahí és encertat.
3: A part, hi ha una història molt bonica ahí, perquè jo tocava en l'orquestra de la Unió quan era nano, i el director era Dan Ferrero. Després, la primera vegada que vaig anar al certamen, la banda de Benoit, se tocava una obra seua que era Un milagro a la vida. Però a part d'això, sempre han tingut també molt bona relació, i consideraré que d'amistat, perquè també hem fet projectes junts. Ell ha vingut a dirigir l'orquestra de càmera, el Col·legi Instrumentale,
0: sí.
3: I sempre he tingut moltíssima relació. I per mi, jo crec que si n'hi ha una obra de banda, és l'homenatge a Sorolla.
0: Estem sentint-vos ara, però me teniu que dir quin any, perquè això sí que no, jo buscant allí en lo que està en el certamen internacional, no? En la biblioteca. I jo buscava... I el que tenia no m'ho ficava i dic, mare meva, esta versió de quin any és?
1: És de l'any 1988, val?
0: I esta es va fer encara en la plaça de Bous?
3: Sí.
1: Sí, i la banda va estar dirigida per Manuel Enguidanos Cotanda. Sí, i vàrem aconseguir ahir el primer premi,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí. Doncs torneu a interpretar-la
2: uns quants anys després.
0: Uns quants... No l'havíeu fet,
2: sí,
0: des de...
2: Volta.
1: Sí, alguna vegada.
3: Però jo
2: La vàrem fer en el 99 en Nico.
3: Ah, vale. I si any fos curiós, perquè jo estava en la Honda i volíem vindre els valencians al certamen, perquè si any crec que participaran en totes les bandes.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Jo no mos deixaré. Mira que ho teníem gent de Bunyol, de Llíria, de Benoit, volíem alquilar un cotxe i vindre, mos diuen, no, no. Si se n'aneu, no torneu. No podrem vindre els
0: És que haurien sigut molts, no?
3: Sí, n'eren bastants.
0: És a dir, en el 88 participava Llíria, Bunyol, Benoit.
3: Tots.
2: Si fos el centenari del certamen. Participaven les dues bandes de Cullera, les dues de Bunyol, Llíria i Manises, també, o sigui, fou molt llarg.
0: En un pas doble molt bonic, Goya. És a dir, tu has volgut allà lligar Goya.
3: Sí, perquè tenia
0: pensat... Quadre, és a dir, pintor, en este cas, en Sorolla.
3: Sí, m'agrada sempre buscar un poc de títol als concerts, i és un programa un poc pictòric, perquè també després, més endavant, també farem un altre, que és una obra de Saúl, que són Leonardo Dreams.
0: Sí, Leonardo Dreams.
3: Entonces farem una espècie de connexió.
0: Correcte. Tot això serà avui a partir de les 7:30 al Teatre de Llíria, però la gent que està escoltant-nos, si vol aconseguir entrades?
1: Hem estat tota la setmana venent-les i ja avui suposo que ja, pues, per el moment que és, pues, ja serien en taquilles esta vesprada, és a les 7:30, pues, una hora abans estaran les taquilles obertes i allí els esperem a tots.
0: Quant has votat que este l'auditori?
4: 850 més o menys.
0: Bueno, ho amplireu.
1: Cabem uns quants.
4: És complicat, eh?
0: Bueno, però sí. Era per recordar-ho després, abans d'anar-se ho tornarem a recordar, que és important recordar això, ¿vale? Després de reprendre este certamen, suposa que l'objectiu és continuar-lo una vegada a l'any?
4: Sí, la idea és això. Efectivament, diguem, el reprendre això, com deia Andrés abans, s'han fet aisladament, han vingut directors, tal, però l'ideal, el que volem és donar-li una continuïtat anual com a mínim. De fet, n'hi hagué un any que farem dos. O sigui, no me'n recordo quin any.
0: Sí, perquè jo he estat buscant, sí. No sé si va ser el Viac...
2: L'any de Rubén.
0: O Rubén. I
2: Álvaro.
0: Sí. Ahí n'hi ha dos.
4: Però la idea és fer-ne uno a l'any. O sigui, tindré això estructurat
0: i més o menys...
4: I dona suficient per a...
0: En estiu, és a dir... Enguany, bueno, coincidís el 1 d'agost.
2: Ja que adaptes a les fetges.
4: Dependirà, o sea, no està clar això.
0: S'adapteu al Imma, convidat.
1: És que, exacte, t'ho anava a dir, és que és molt difícil, perquè, clar, quan busques figures, pues, ara mateixa, com la de Cristóbal Soler, en canvi la data tres vegades.
0: No ho crec, perquè a Cristóbal el tinguem a la setmana que ve, sí, ja ho sabeu, els oients. Perquè té que parlar del que fan d'òpera i sarsuela a Cullera. Però pràcticament totes les setmanes té algo. I és complicat. No n'hi ha descans.
1: Avui mateixa volíem que haver estat així i no podíem.
0: Correcte, això és veritat.
1: Està en un curs ara mateix, sí.
0: Si mireu enrere, mireu enrere, és a dir, n'hi ha alguna obra en aquests cicles o algun director que vosaltres considereu que el recordeu? Suposo que Miquel serà alguna, Andrés serà una altra, Josep Vicent serà una altra. Vicent, tu també tens molta relació, encara que eres de Benaguasil, no? Uh-huh, uh-huh. Però tens molta relació amb la Unió Musical, sí, i coneixeràs...
3: Des de que tenia 11 o 12 anys.
0: Per això. Sí.
3: De fet, tinc molts amics allà.
0: N'hi ha alguna que, si mireu alguna edició, ja sé què és, direu, és que... Però que digueu, o esta obra o l'altra...
1: Jo, precisament, si haguera de triar alguna que faci tota aquesta línia que estàs dient, tal vegada seria el propi Damnis i Cloé, que estem dient. Mm. Per la que estàs dient, la relació de que sí, va sí, ser sí. Ezubi Meta la primera volta que va agafar una batuta, que varem...
0: I que teniu un dels grans, no?
1: Exacte. Que ens connecta també en el certamen del 1979 i no sé, i que ara va estar dirigida també per Cristóbal Soler. I això podria ser una, però ne podrien haver moltes, eh?
3: Sí.
0: Jo, per exemple, el Damnis i Cloé, versió banda, aconseguir aquesta sonoritat de l'orquestra.
3: És difícil, però...
0: Versió banda...
3: Jo tinc el so molt ficat ahir. Ahir estava treballant,
0: sí.
3: Vaig ajudar-li a Cristóbal.
0: Clar.
3: I m'agrada molt el que fa Don Patterson, perquè gasta elements que avui en dia encara no gastem així. Com per exemple les, per fer les, el, tot el que és el son sense ordina de les
0: sí,
3: cordes,
0: sí.
3: Gasta trompetes cub, ja sé que les trompetes se recorden de Matia, de Bomare, de tot, perquè es tingui a fer tocar molt piano.
0: Doncs les trompetes difícil. Igual se'n recorden, però si t'agafes a trombons que són els últims en portar la sordina o...
3: No, pues, també. Però està molt ben tractat, cosa que, per exemple, en les transcripcions, moltes vegades, clar, se necessita conèixer molt bé la corda per a treure aquests efectes, i a lo millor es tens en coses que no, que les tenim dia a dia, com per exemple en la percussió, en la lira, pues se passa a ser l'àrea, és un harmoni de violí. Uh-huh. Encara no he vist ninguna transcripció que això ho tinga.
0: Jo, és una cosa que quan vaig veure el repertori, no? I aquesta sonoritat, no? Impressionista en una banda tan delicada, tan delicada.
1: Uh-huh. Però
0: bueno,
1: és que
0: ben tocat, Vicent...
1: ben tocat una banda trau, potser és algo molt personal meu, però crec que no. Ben tocat una banda trau més colors que pot traure una orquestra, perquè n'hi ha més diversitat.
0: I actualment on s'ha afegit i tingueu grans violoncel·listes i contrabaixos, canvia totalment. El color.
3: Uh-huh.
0: Totalment el color.
1: Si faltava algo, era això, i ja ho tenim.
0: Canvia. I sona espectacular. Bueno, jo sé que ho teniu tot preparat, però jo tinc que preguntar, Josep Vicent, perquè tingueu una gran escola ahí al darrere, ja ho tingueu tot preparat per al curs que ve?
4: Bueno, sí. Okay. Ho tenim, evidentment, si no mal anàvem, a les dates que estem.
0: I després d'este gran concert, perquè no descanseu, ja ve el concert de Sant Miquel? O abans n'hi ha algun altre?
4: Abans.
3: N'hi ha dos abans. El de la reina, el que se fa tots els anys, i després el del remei, que és la patrona de la Unió per dir-ho de la forma en llíria. De Sant Francesc de la Primitiva, pues,
0: és a dir, abans de... A finals, el 29, crec que és Sant Miquel.
3: El mes de la Unió, el mes de setembre, la Unió fa més concerts que l'Orquestra València. Entendrem-nos.
1: Sí, ara pararem...
0: Vicent tampoc para.
1: Després d'avui, Vicent ens donarà, suposa que uns dies de descans, però en seguida s'hem de ficar, perquè el propi dia 5 fem la festa social,
0: sí.
1: La proclamació de la reina, que per cert, este any tindrem com a mantenedora a Amparo Adam, ja ho és, la filla de Bernardo Adam Ferrera.
0: Uh-huh.
1: I recuperem, que és una anècdota, perquè ja va ser en el 1989, no recorde, no, crec que va ser en el 89, reina de la música, i son pare, Bernardo Adam Ferrero, li va fer l'obra de
3: obertura
1: per a una reina, i també ens ha demanat, i també l'anem a tocar ese dia 5.
0: És preciosa.
3: Sí.
1: I després, tindrem també com a director, que podria caure perfectament també en grans directors, que el festival, per uns compromisos que té Vicent i no podrà estar, va ser Carlos Garcés, el nou
0: director de la banda municipal de Madrid.
1: Sí. Això és. Pues el anem a
0: tindre. Ara ja ho puguem dir.
1: Sí, ara ja se pot dir. Sí, sí, des de l'1 de setembre serà, i el dia 19 ens dirigirà ell en el Festival de Bandes.
0: Doncs jo... em queda donar-vos les gràcies per haver vingut un dia com avui, dissabte, que sé que tingueu molta feina, Josep Vicente, que estarà ahí, tens que estar ahí.
4: Bueno, eso no es que treballen realmente.
0: Tu no fas res.
3: No, pero trabajo en la sombra, sempre está.
0: Sí, sí. Miquel, Vicent, Andrés, moltes gràcies per haver vingut i explicar este cicle que continue.
4: És a dir, ara,
0: que continue, que no torna a vindre ningú Covid i ninguna... cap altra desgràcia.
1: Per favor.
0: Vale? Que continuï. I tenim que acomiadar-nos en la peça que tinguem que fer, que és Coples de mi tierra.

0: Avui comencen i fins el 4 d'agost les festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. I avui dirigeix l'himne de l'Associació de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit, Olga Martínez Pompó. Este himne va ser compost al 1991 pel compositor i músic Miguel Ángel Sarrió, amb lletra de Lluís Mira i Miquel Egea. I nosaltres anem a parlar amb Olga, que la tinguem a l'altra part del fil telefònic. Olga, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com ho portes? Estàs nervioseta ja? És a dir, ara encara és pronte. No sé a quina hora serà, però estàs ja en eixa coseta que entra a la boca de l'estómac?
1: La veritat és que sí, que estic nerviosa, perquè és una experiència que de moment encara no havia tingut l'oportunitat de viure. La primera vegada que dirigis a tanta gent,
0: sí,
1: al mateix temps.
0: Sí, sí. Sí,
1: la veritat és que em fa molta il·lusió i estic molt emocionada. Crec que són aquests nervis que tens quan saps que viuràs un moment molt especial.
0: Ja ho crec que sí. Quan es van dir que series l'encarregada de dirigir? Quan es vas assabentar que tu eres la persona?
1: Em vaig assabentar a través de Facebook al mes de març d'enguany.
0: Sí.
1: Miquel Àngel l'ha fet molta il·lusió i estic molt emocionada. Crec que són aquests nervis que tens quan saps que viuràs un moment molt especial.
0: Ja ho crec que sí. Quan es van dir que series l'encarregada de dirigir? Quan es vas assabentar que tu eres la persona?

0: una directora per a dirigir l'himne i em va preguntar si estaria disposada a acceptar la proposta i quan vaig llegir el missatge, de veritat és que em va sorprendre molt. No m'ho esperava i em va fer molta il·lusió.
1: La vida és així, Olga, la vida és així. No, ara estic pensant de memòria, igual fa més d'un any, però jo crec que l'any passat el va dirigir Merche Femenia, crec. Crec que
0: no sé si va ser l'any passat
1: o l'altre.
0: Sí, però no, recentment se'l va dirigir, sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Coneixies l'himne? Coneixies?
0: El coneixia perquè fa uns anys que toca les festes d'Aialó i normalment quan s'acaba l'entrada de bandes el toquem.
1: Ah, aleshores, avui és l'entrada de bandes. A quina hora, tu saps a quina hora comença l'entrada de bandes?
0: A les 10:30... des de l'Eixample i sobre les 12 tindrà lloc, ja podré dirigir l'himne en la plaça.
1: És a dir, que no tardaràs molt.
0: No, això ja ho tinc amb així.
1: Ja està. I saps quants músics tindràs al davant? Més o menys?
0: Més o menys no ho sé, però un centenar segurament sí, perquè també participa la banda del poble i el cor. I, a més, també la població cantarà l'himne, o sigui que...
1: Sí, perquè té lletra, la veritat és que ahir Miguel Ángel ha fet una feina molt xula de fer un himne i que sàpiguen la gent. Mira, ja estem escoltant-lo. Este és. Himne de l'Associació de Moros i Cristians de Aialó de Malferit. Què significa per a tu dirigir este himne?
0: Per a mi significa molt perquè és una oportunitat de formar part d'un moment molt especial per al poble d'Aialó de Malferit i estar davant de tanta gent i poder dirigir una peça tan vinculada a la població és una cosa que em fa sentir molt orgullosa i a més una gran responsabilitat.
1: Ja ho
0: he preparat amb moltes ganes.
1: Ja ho crec que si tens un bon any, perquè també has acabat, tens la titulació de direcció en guany també.
0: Sí, en guany he finalitzat els estudis.
1: Correcte, aleshores, mira, el premi per haver acabat, tens ahir l'himne del poble del costat on vius tu, perquè eres de l'Olleria, i simplement que disfrutes este himne, que disfrutes este dia, que això sempre queda ahí en el record, sempre queda. Enhorabona, Olga, moltes gràcies per atendre'ns i que gaudisques del
0: moltes
1: que vas
0: gràcies.
1: A dirigir. Vinga, Olga, una abraçada.
0: Adéu.
1: I esteu escoltant l'himne de l'Associació de Moros i Cristians d'Aialó de Malferit. I escoltant este himne donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Ho sabrem les últimes notícies. Però tornem després de les notícies, no se n'aneu, amb més entrevistes.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
3: Les llengüetes d'Apunt de Llengua.
4: Apunt Ràdio.
5: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
6: Tira-li, enxufa-li.
7: Ho fas molt bé.
8: Ole tu, ole tu.
5: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
9: Estava desitjant-ho.
5: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
10: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
5: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ja, ja, ja, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
11: Queda clar, sí?
12: Senyor, sí, senyor!
11: Sí, tothom.
5: Si vos esteu avorrint i badalleu...
13: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
5: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o surr... Si esteu refredats i tossiu...
14: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
5: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah, ai, correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima!

Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

0: Avui volem parlar-vos d'un músic excepcional, Javier Guillor, un dels grans referents de la percussió i especialment del món del timbal, dels timbals. Nascut a Xixona i format al Conservatori Superior de Música Òscar Esplà d'Alacant, és actualment timbal solista de l'Orquestra de València i la seva trajectòria destaca per una tècnica extraordinària i una gran precisió i una enorme capacitat expressiva. Ha actuat amb importants orquestres nacionals i internacionals i ha treballat amb grans directors. A més, compagina la seva activitat artística amb la docència i les classes magistrals. I avui hem tingut l'oportunitat d'escoltar esta matí l'obra que ell interpreta com a solista amb el timbal, Storm and the Strike, del compositor Òscar Navarro, junt amb l'Orquestra de València. Però anem a saber més coses d'ell perquè té molts projectes i espectacles que ell mateixa produeix. I el tinc així al meu costat. I és Javier Guillor. Bon dia, Javier.
1: Bon dia, Emma. Què tal?
0: Encantada i de veure que no pares.
1: Encantada jo d'estar així, de l'oportunitat que m'heu convidat. I, bueno, sí, explicar un poc que està funcionant la vida artística d'una forma bestial, no? O sigui, molt bé, molt bé.
0: Sí, perquè et combines molt bé el món de la música clàssica, que és el que més interpreteu en l'orquestra, junt en altres estils, com pot ser un pop, un rock, el jazz o la copla.
1: Exacte. Bueno, això sorgeix perquè jo vaig entrar a l'Orquestra de València, ja tinc 25 anys, a la broma, i el que passa és que jo, de xocotet, el meu mestre Iborra, que
0: Iborra.
1: És el meu creador, no? D'alguna forma em va infundir també un poc el món de la bateria. Vaig començar molt jovenet a la bateria, anava a Madrid, en un bateria que era la bateria Paco Lucía, que era Carlos Carli. I també tinc la faceta de bateria, per tant, tot este món que dius extra o modern me ve d'ahí, de la bateria. I, claro, jo en el món clàssic vaig formar en Alacant, en ell, després en Berlín, en el Timbaler de Berlín, i al mateix temps sempre he estat en la bateria damunt d'ella. I sempre he combinat els dos mons fins al punt de que ara, bueno, mos he enclavat en el tema de producció de diferents coses molt xules i està funcionant molt, molt bé.
0: Actualment, Javier, és importantíssim unir un músic per a... Igual n'hi ha molts oients que no estan d'acord, però per a ser més complet, té que unir diferents estils per a conèixer més la música. És a dir, un estil més... Perquè tots hem estudiat diguem, un repertori més clàssic en els conservatoris, però realment, i nosaltres que vinguem del món de la banda, sempre ha estat ahí al darrere ixa faceta, diguem, igual a millor de música de moros i cristians o de música més pop, més rock, el jazz, que han volgut fer algun pinito que altre, no?
1: Jo sempre he pensat que la música és música, és a dir,
0: correcte,
1: un músic igual té que toque des d'una marxa mora fins a la primera de Brahms, fins a Vivir de Nino Bravo, o Vivir així és morir d'amor de Camilo. És a dir, la música és tot música, tota la música ben feta, que és el que jo sempre busque, la màxima qualitat, sempre que està tot ben fet, jo per mi no té ninguna diferència. És a dir, tot el que està treballat, estudiat, calculat, i fet en les mateixes ganes i l'entusiasme, dona igual que sigui clàssic, modern, per a mi és tot igual d'important.
0: I igual estàs interpretant el concert de timbal que hem escoltat, que t'ompli estar tocant, acompanyant Vivir de Amor.
1: Exactament. Bueno, pues el concert, per exemple, veus, una estrena que tinc la sort de que el Palau de la Música me brinda l'oportunitat d'encarregar-li a un grande com és Òscar Navarro, i que ha sigut un èxit bestial, pues, i la satisfacció de fer aquest concert, estrena amb la meva orquestra en València, en el Palau, igual, exactament, és una satisfacció impressionant, al mateix temps que estrenes un Camilo Big Band o un Camilo Sinfònic amb Dani Díguez, que estàs, bueno, productor, per dir-ho d'alguna forma, però toca la bateria. Mm-hmm. Però aquesta satisfacció d'estar ahí ante tot el muntatge, a veure el públic, com reacciona, com sensacions...
0: És que en el món de la producció està tot això que estàs explicant també.
1: Exacte, al final les sensacions, no m'ho oblidem, que és la sensibilitat de les persones, és ante un... El que deia abans, pot ser Brahms, Beethoven, però pot ser perfectament el món modern, no?
0: Correcte. Doncs jo crec que és ara hora d'escoltar almenys el principi d'eixe concert de timbals d'Òscar Navarro que vas interpretar en el mes de gener.
1: Exacte.
0: En el mes de gener anem a escoltar-lo un poquetet.

0: Javier, saps el que et recordo? Tu saps que avui és l'aniversari de Jordi Savall? Jordi Savall té una gravació que l'entrada en recorda molt. És de Monteverdi, una obertura.
1: Ho sé.
0: I entra ahí espectacular, pues, i m'ho va fer recordar.
1: Pues que casualitat, mira, m'has esborronat.
0: Sí.
1: Perquè sense buscar-ho, el dia i tal, no ho sabia. I que casualitat, perquè tot d'alguna forma
0: està
1: un poc inspirat en el que acabes de nombrar.
0: Sí,
1: un poquet sí.
0: Justament, estava escoltant-la i moltes vegades passa així en el programa, esta connexió, no?, de dir, ostres, me'n recorde l'obertura que és ahir, Jordi.
1: En una justament... capa, Jordi és una capa, eh? Una capa.
0: En la seva capa, sí, la veritat. Bé, va ser estrenat, però anem a fer un ràpid recorregut. Eres de Xixona, quin paper ha tingut el teu poble i el seu entorn musical en la teva formació?
1: Bueno, pues con, igual que tu eres de Benigànim i tots som així molts dels pobles, a mi el Xixona ha repercutit indiscutiblement en el món musical. Jo tenia 8 anys i el anar a l'escola de música en aquesta edat, començar a formar-te i trobar la sort de la vida, el que són els punts de la vida, en el que quan jo tinc 8 anys i vaig apuntar-me a l'escola de música, només ni menys que arriba a la meva banda el senyor Juan García Iborra. Mm. És a dir, un home que ve de ser professor d'Orquestra Nacional d'Espanya, catedràtic del Conservatori de Madrid, que s'ha cansat de Madrid i que se'n ve de professor al Conservatori d'Alacant.
0: Sí.
1: I quan li agrada el món de la banda, pues, dirigir la banda seua de Muro i per primera volta entra en Xixona. I jo tinc la gran sort de la vida de conèixer a aquest crac amb 8 anys. I entonces, ahí comença la llum meua a... Això, des de poquet a poquet, estaran fins on estem, perquè la veritat és que ha sigut el meu conductor, pare, és a dir, ha sigut molt gran la influència d'aquest senyor en mi.
0: És que ha sigut un gran músic, un gran referent.
1: Sí, és el creador
0: de... No per a tu, per a molta gent.
1: És el creador en Espanya, no ens oblidem, els grans professors d'avui en dia, ja de certa edat, que ens han fet també altres, que som ara companys, però són tots formats per ell, podríem parlar de mils.
0: Jo així he ficat algunes de les seues gravacions en la banda i en l'orquestra del conservatori, perquè en té de molt, molt bones.
1: Sí, Joan sempre ha tingut una faceta... Joan era, ante tot, era artista.
0: Uh-huh.
1: A part de músic, era artista.
0: Sí.
1: Per tant, ha creat sempre un món alrededor d'ell impressionant.
0: I recordes aquest moment que tu vas dir, jo vull dedicar-me a la música professionalment?
1: Sí, llavors hi vaig tindre dos moments. Un oeste, per els molts cristians, indiscutiblement, dels nostres pobles.
0: Uh-huh.
1: I això va ser un moment quan jo decidís que apuntar-me a l'escola. I després l'altre moment important en la meva vida és, tinc la sort, gràcies a ell, d'en 15 anys anar al Carnegie Hall de Nova York, no més ni menys, a la Jove Orquestra Nacional. És a dir, un xiquet de 15 anys, jo avui ho penso i no saps com això es va produir, no? D'estar en 15 anys en un escenari on està de Rolling Stone, Frank Sinatra,
0: sí, sí,
1: Filarmònica de Nova York. I jo, quan vaig vindre allí, és quan la meva vida va canviar i vaig dir, jo vull que este món i tinc que estar dedicat totes màximes hores possibles per a intentar-ho.
0: Eres timbal solista de l'Orquestra de València,
1: sí,
0: ja has dit, des de fa 25 anys.
1: Sí.
0: Els timbals són uns instruments amb una força i una presència molt especial dins de l'orquestra. Què és el que més es va captivar d'aquest instrument? Perquè els percussionistes, tu eres un percussionista, n'hi ha molts instruments dins de la percussió.
1: Sí.
0: I la veritat que un s'especialitza en els timbals, l'altre en les llàmines. Què es va atraure? Perquè tu ja has dit que te'n vas anar a estudiar a Alemanya?
1: Sí, a Berlín.
0: A Berlín?
1: Sí, sí, sí.
0: Què es va captivar?
1: Bueno, d'un principi, des de ben xocotet, com t'havia abans, el món dels monos cristians és l'atracció màxima,
0: sí,
1: del paper que juga aquest instrument, no?, en aquesta festa, i ja després, indiscutiblement, ja més pensant més en sèrio en el futur, jo veia, pues, que aquest instrument, una, se me donava bé, però sobretot m'agradava molt la forma en què estaven utilitzats tant en la banda com en l'orquestra, a nivell d'acompanyament, per el so, per l'afinació, per cert moments, el ritme, és com un segon director, segons diuen els grans, sí, entesos, que el timbal sempre és com un segon director. Vull dir, s'han reunit una sèrie de factors en els quals jo sempre m'han atregut moltíssim.
0: I tu, perquè com tu has dit, el timbal és un instrument que acompanya l'orquestra, no? Però tu l'has portat a este nivell solístic, és a dir, de solo, perquè n'hi han concerts, però n'hi han tants concerts per a timbals.
1: Sí, això és una
0: fa...
1: Sí.
0: I tu l'has convertit en protagonista.
1: Sí, això és l'altre pas que peguem, i és que una vegada estem en l'Orquestra de València, pues, en naix la idea de... jo sempre he sigut molt inquiet en el tema artístic. En naix la idea de dir, bueno, si aquest instrument m'agrada tant i estic així ja, anem a buscar com aquest instrument d'alguna forma donar-li una, un valor diferent. I és quan comença a indagar sobre concerts de timbals, i és en el 2012, quan per primera vegada... En el 2012, no, disculpa, primer vaig fer el concert de Jolivet, en el 2004, concert de Jolivet per orquestra. Allò va estar molt bé, però va quedar com... Bueno, allí va quedar una gravació magnífica, però no va tindre més recorregut. És en el 2012 quan busco un concert, i és el que més èxit me dona, que és concert de Philly Glass,
0: sí,
1: amb dos timbalers i orquestra. Este concert, en el 2012, es produeix un abans i un després, en el que el faig en València, arriba a fer-lo en la Filarmònica de Monte Carlo, i el faig com a 7 o 8 voltes per moltes orquestres espanyoles...
0: Uh-huh.
1: En millors de visites, vull dir, és un abans i un després, i a raïs d'este concert és quan arranca la meva carrera, diguem, solística de dures timbals, com tu bé dius, davant de l'orquestra.
0: A un altre nivell,
1: sí,
0: diguem, no?
1: Sí.
0: Vas encarregar l'obra a Òscar Navarro i escoltem un altre. Hem escoltat el principi,
1: sí,
0: un estil així més barroc, perquè...
1: Sí, que... medieval, està basat exactament, sí, com tu veies abans, és un estil més medieval, i ara el que fa l'obra és que va poquet a poquet passant per diferents estils.
0: Doncs escoltem un altre fragment d'este concert.

0: esteu escoltant Fem Melodia.
1: Això és.
0: Els timbals. Estem escoltant Strike. Storm. Tormenta, diguem.
1: Estallido de ritmos. Estallido de ritmos, sí.
0: Esta obra, quan, què és el que vols que quan l'escolte la gent descobrisca?
1: Pues mira, ara mateix acabem de posar els teus companys un fragment que és una de les coses que més m'agrada a mi. És a dir, el timbal no és sol ritme o ruido, ¿no? Roído, que diuen els pobles. Sí. En este cas, fijeu-vos que la melodia és com una veu humana. Quan està ben afinat i quan la forma de tocar, de percutir, és redona, noble, arribes a escoltar el que ara escoltem, intentant imitar, fija que imitar una veu humana és una barbaritat, però és un poc per lograr o intentar lograr aquesta perfecció, diguem. Per tant, ho has dit molt bé, el timbal fa melodies. El timbal arriba a ser un instrument més en el que se pot aplicar tot aquest tipus de facetes, que és el que jo en aquesta obra, a través del gran Òscar Navarro, hem plasmat des de ritmes, sons, però no oblidem de la melodia i una afinació i un so especial.
0: A veure, m'estàs fent-me recordar, per exemple, quan era menuda, que jo crec que molta gent que s'escolta, arribaves a la banda i eren aquests timbals que tenien
1: les clavijes,
0: sí, no? Sí. I que desconeixíem que era un so afinat, és a dir, no era indeterminat,
1: claro,
0: com es diuen els llibres, no?
1: Claro.
0: Era determinat. I això ho descobreixes després, vas estudiant i descobreixes les possibilitats. Tu este concert comences en tres timbals, diguem, més medievals o residencials.
1: Este concert, al mateix temps, té una posta en escena, és a dir, és un concert que està, és com un traje a mida que m'ha fet Òscar Navarro, especial. Té una posta en escena en el qual entrem en una part de l'escenari on estan els violins, davant, tenim tres timbals barrocs amb parche de pell natural, per a imitar un poc ixa època medieval, barroca, i entonces, per tant, entra en esta música medieval que hem escoltat al principi. Després passa per una música pop-funk i ja passa d'ahir a l'altre costat del director, que n'hi ha cinc timbals filarmònics, amb un parche ja no natural de pell, perquè quan tu tens la pell, quan tu canvies molt ràpid d'afinació, la pell no reacciona tan ràpid i no pots fer aquests canvis tan ràpids. Hem de passar al plàstic, en el qual sí que accepta aquesta reacció ràpida. Entonces passem a cinc timbals filarmònics i ahí és quan comença l'espectacle, diguem. Sí. Des de música pop-funk hasta lo que després anirem escoltant latino.
0: A veure si ho encerte, i espere que siga a partir d'este moment que escoltem ara.

0: A mi el que més m'encanta és l'altra part que hem escoltat, que tu estigueres fent igual en altres instruments, no?, per damunt la melodia, i afinar totes les notes, perquè són cromàtics, totes les notes, la dificultat que té això.
1: Correcte. Si te dones compte, així hem passat a mitja part de l'obra, ens falta el final latino, però esta és la part aràbica, música aràbica mora, música de la nostra, indiscutiblement feta per un, ja el dic, un gran com és Oscar Navarro. I el que tu has dit, correcte, una de les virtuts o dificultats que té esta obra és la dificultat amb els pedals dels timbals. Jo te tinc que dir que estic acostumbrat per Philly Glass i per Michael Dougherty a treballar pedals molts hores, de molts dies i mesos, i fer molta nota. I en esta obra m'ha trobat que abans de començar a tocar-la vaig tindre que fer un estudi previ, cuidado, a on posava els peus. És a dir, abans de tocar té tant canvi de nota i n'hi ha tant canvi d'harmonia com si fos un contrabaix o un piano, que tens que fer un estudi previ a on poses els peus per poder anar tot correlatiu i intentar no fallar, claro, per tanta nota que n'hi ha de canvi dins del concert.
0: I tu saps també què has aconseguit? Trobar aquest equilibri d'aquesta precisió tècnica que fas i la part emotiva. És a dir, unir la tècnica en l'emoció, perquè la gent va t'escoltar i aconsegueixes aquesta emoció.
1: Sí, és a dir, sempre sabem que la tècnica soles no val per res, no? La tècnica està al servici sempre de la música, però per damunt d'això n'hi ha una altra faceta, que és la que deia del mestre Iborra i de molta de no molts altres, però sí que n'hi ha molts. El que parlem d'artista, quan diem artista, sí, és aconseguir no tocar molt bé. Tocar molt bé toca molta gent molt bé. Si a part de tocar molt bé eres capaç de que un públic s'entregui o de que un públic plore o de que un públic puga riure d'emoció, això és un eslabó que està per damunt de tocar molt bé l'instrument.
0: Sí. Què ha sigut el repte més complicat d'aquest concert?
1: Bueno, el repte més complicat és que al ser l'estrena està sempre la incertidumbre de com queda, com quedarà, si agradarà. És un concert que hem muntat Oscar Navarro i sempre vaig la meva custòdia, en el sentit de em parla molt, mos enquidarà molt, perquè Oscar Navarro té concerts impressionants d'altres instruments, però és la primera volta que escriu...
0: De clarinets són fantàstics.
1: Exacte, i el trompa té concerts impressionants. És la primera vegada que escriu per a timbals dedicat a mi. O sigui, era un repte complicadíssim.
0: Però Marc és referent. És a dir, a partir d'ara tu aniràs interpretant-lo. Per exemple, anem a dir als nostres oients que en 2 mesos i poc l'estrenaràs en la banda municipal de Madrid, és a dir, la versió a banda.
1: Sí.
0: La versió a banda i ja dirigida per l'actual director, Carlos Garcés.
1: Bueno, això ha sigut un altre regal de la vida. En este cas, Carlos Garcés i jo tenim una gran amistat. És un xaval, un director impressionant com a persona, com a músic. L'oportunitat d'arrencar en Madrid i de poder fer en ell, estrenar la versió banda en el Teatre Monumental de Madrid, en la banda municipal de Madrid, tot un repte també impressionant, el 6 d'octubre, com bé dius. I bueno, doncs ahí també és un altre regal que la vida ofereix per arrencar una versió banda, que després de fer-la ahí la farem a 3 llocs, tenim tancats diversos puestos, ja no professionals, tenim una banda a Sant Vicent del Raspeig, que també és una banda meravellosa, una gent meravellosa, amb el concejal de Sant Vicent sempre apostant per la cultura, o per exemple després la faig a la banda municipal de Granada, Badajoz. És una obra que està rebentant, i després no ens oblidem que la part d'orquestra el dia 30 d'octubre la faig amb el gran mestre i la gran orquestra, que és Josep Vicent i l'Ada d'Alacant. El dia 30 d'octubre tinc la sort de Josep Vicent haver-me programat l'obra i tindré la sort de fer-la amb ell.
0: És a dir, tens un octubre ahí ocupat.
1: Sí, i en l'orquestra l'Ada, que avui per avui, bueno, són un referent, i que el mestre Josep Vicent està fent història d'Alacant per tot el món.
0: Ja ho crec que sí. Està fent molt bona feina.
1: Molt bona feina.
0: Bueno, on serà aquest concert? Ja ho saps, el dia 6 d'octubre?
1: Sí, el concert serà en el Teatre Monumental, la sede de l'orquestra RTV, i en el qual la banda municipal de Madrid fa molts concerts a part del Teatre Real, però normalment sol fer-los en el Monumental. I serà una estrena bonica, perquè ja el dic, que estrenem Oscar Navarro, però estrenem el càrrec de titular de Carles Garcés, i això unix una bomba de
0: Doncs jo crec que les entrades igual ja estan, és a dir, si algú vol aconseguir les entrades, igual ja estan en
1: sí, penso que podem
0: ja buscar, és buscar,
1: sí,
0: en internet.
1: Sí, buscar en internet, exactament.
0: Bé, però anem a seguir endavant, perquè, com diuen, vamos a cambiar de tercio, no? Vamos a cambiar de tercio. I aleshores, escolteu això.

0: Javier, estem parlant de Alacantins per tot arreu. Es parla d'Iborra. Es tenim a tu. Hem parlat d'Òscar Navarro i ara estem en Cap.
1: Josep Vicent
0: d'Altea. És a dir, esteu ahí.
1: Bueno, i el dic una cosa. N'hi ha una cosa que no sabràs, o sí. N'hi ha molt víncul. Iborra, no t'olvides que tocava en Camilo. Iborra tocava en Camilo, en Julio Iglesias, Rafael. Iborra va tocar en tots. Però li uneix una amistat, a part de ser uno del coi i l'altre de Muro, té un fill que li diuen Adrián, que també és percussionista,
0: sí,
1: i professor de Conservatori d'Alacant. Pues Adrián el porta jo en la Big Band, en la versió Big Band, tocant la percussió, que és el que feia son pare, en Camilo, perquè Adrián és fillol de Camilo.
0: Anda.
1: O sea, el padrino d'Adrián és Camilo VI.
0: Ja sé qui és, perquè com jo he vist aquesta Big Band...
1: Exacte.
0: Ho desconeixia, la veritat que sí. Bé, tenim este espectacle.
1: Sí.
0: Que aneu en res, en 19 dies.
1: El 19 d'agost, sí.
0: El 19 d'agost esteu en una fira que per la zona on jo em visc és la fira d'agost, que diguem nosaltres,
1: sí,
0: la fira de Xàtiva. Aneu allí, no?
1: Sí, bueno, este espectacle, igual que van fer el Nino Bravo fa temps en el Serafín Zubiri, sempre crea dos productes. Hem creat la Big Band, sempre en la figura de David Pastor, i ser gran trompeta a nivell mundial de jazz, en el qual fem Big Band o fem el Sinfònic amb David Pastor Band, en el qual anem, en el Sinfònic anem, pues això, David Pastor, ve de baixista Víctor Merlos, baixista de Serrat i de Xavina, o Ovidio, guitarrista de Ana Belén, vull dir, fitxajes d'alto standing, i després en la Big Band van 15 músics d'alto standing elegits per David Pastor, i tenim més dos formats. En Nino Bravo va ser impressionant, tot ho tenim gravat també en RTV, orquestra, hem recorregut tota Espanya. Ara en Camilo el mateix ocorreix en un cantant que avui és una revolució, que és Dani Díguez. Fa poc va estar en el Bernabéu cantant-li al Papa i ha agafat un moment magnífic, va ser també eurovisiu, i és la figura primera del fantasma de l'òpera.
0: Sí.
1: Estem parlant d'un gran, un grandíssim cantant i un grandíssim persona, i ara mateix este producte està arrasant. Venim de la Cartuja, fa uns mesos, a l'Orquestra Sinfònica de Sevilla, en el producte sinfònic, 2.000 persones en peu, en la Cartuja, i ara, el 19 d'agost, com bé dius, fem el producte en Big Band, i, bueno, sincerament, està sent un èxit molt gran. L'any que venien una barbaritat d'actuacions, també està Mutxamel per enmig en novembre, i, bueno, està resultant verdaderament algo màgic.
0: Es celebra, no sé a quina hora és i on el feu.
1: El fem en el camp de futbol, a les 11 de la nit. Tota zona que donar també les gràcies a Xàtiva, a Toni, al regidor, que és un encant, indiscutiblement als gestors polítics, per apostar per este producte, i mos donen el 19 d'agost, que si no està en Can Fira, crec que serà ahir.
0: La fira sempre comença la vespre del 15, i són 15, 16, 17, 18...
1: Estarà per ahir, tancant
0: 19,
1: fira?
0: Sí, tancant fira.
1: I bueno, ja vam fer...
0: No sé si es tanca el 19 o el 20, però
1: és
0: per
1: possible que es tanca el 20. Ja vam fer Nino Bravo en el seu dia, i va ser una passada, i en este, pues, esperem també que li agradi molt a la gent, i...
0: I suposa que les entrades les poden, si busquen ahir en tota la programació de l'Ajuntament de Xàtiva, podran comprar les entrades.
1: Sí, perquè l'Ajuntament pensa que en aquest cas són entrades online hasta que s'ompli. És a dir, no hi ha problema d'entrada en el sentit que, això sí, sempre i quan t'apuntes en plan, busques en la red...
0: Sí, perquè el camp, suposa que és el camp del Murta,
1: sí.
0: I és gran, però clar, tenen que tenir control.
1: Sí, està acotat també, està acotat no és el tot el camp, sinó que està acotat a una quantitat de públic.
0: I el podran escoltar versió Big Band, Camilo, no?
1: Correcte, serà la versió Big Band, en la qual està Dani Díguez, l'estrella, i David Pastor, Big Band, amb un muntatge, doncs això, tots els temes arreglats per el taller de músics de Barcelona, per un arreglista, Mario, alumne de David Pastor, amb els millors casos de Camilo, i amb una sonoritat impressionant.
0: És que un espectacle funciona quan tot és bo.
1: Sí, portem un enginyer de sonido molt bo, Jorge García Bastidas. És a dir, tot tenim que... S'ha de medir tot igual, exacte. Veu, música, arreglos, enginyer, tot.
0: Este va néixer l'any passat en companyia del de Nino, o el de Nino va néixer abans... I després este...
1: Nino va néixer abans. Nino és que va ser... Vam aprofitar l'any Nino Bravo, 2023, en el qual, en aquell moment, el conseller d'entonces, Colomer, de Turisme, va apostar per l'any Nino Bravo, i allò va ser una bomba, que, de fet, encara no ha parat, encara seguís... De fet, mira, l'altre dia, encara seguís la cançó de Nino Bravo en el Mundial...
0: Sí.
1: O sea, Nino és etern. va ser un èxit molt gran. I a raïs d'ahir és quan vaig crear lo de Camilo Big Band i Sinfònic.
0: Però ahir no acaba la cosa, perquè ara vull que escolteu esta peça.

0: No l'heu reconegut? Un clavel, un clavel. Un rojo, rojo clavel. David Pastor amb Band és un espectacle nou que fusioneu la copla, perquè estem escoltant copla, amb blues o amb jazz, podem dir. Anem a dir jazz perquè és un terme més ample, no?
1: En primer lloc, antes de seguir, vull recalcar a l'audiència, que ja ho sabran, o sea, m'encanta com vius cada cosa que estàs dient, i sobretot com la teva companya des de els mandos que tinc jo, pues, fora, com viu la música, i com, o sea, jo estic flipant i estic gaudint de vore't com ser la música. És normal que triomfeu en el programa, perquè això és la música. Aixina és la vida.
0: Però tu saps que a mi em transportes a la meva família. Jo he tingut dos tios que han cantat molta copla. Ma mare també cantava copla. De fet, la copla, a mi la sarsuela m'encanta, però la copla és el meu cant de festa, i tot això del clavel o de les que seguirem ara nombrant, és que van ver la sang. Bueno, és algo que...
1: Te vaig a dir algo que vas a... Bueno, és que tot té una connotació. Això se crea de la següent forma, és molt fort. Això ve Joaquín Sabina al Roig Arena, sí, farà, antes de despedir-se, la última gira de Ole y Adiós.
0: Sí.
1: Jo, la meva dona i jo, li agrada molt Sabina i tal. A mi m'agrada, però tampoc me mata. M'agrada, sí que m'agrada. Però el bateria de Sabina, Pedro Barceló, és d'Alacant. Jo no el coneixia molt, però van coincidir tocant i a Orquesta València, van fer Víctor Manuel Sinfònic, i tocava ell. Sí. I ahí van fer amistat, van conèixer. Mm. Bueno, per fer-ho curt. Ell me trau entraes al Roig Arena per veure l'últim espectacle de Sabina. Quan estem en l'actuació, hi ha un moment de l'actuació, pues Sabina porta uns músics increïbles, cantants, i és una xica, i s'arrea un Sin Embargo Te Quiero, que està en la red.
0: Sí.
1: Quan jo vaig escoltar això, jo li vaig dir a la meva dona: esta xica, si ella vol, serà la que farà amb nosaltres el nou espectacle de copla. Dit i fet. D'ahí ix que Pedro Barceló, el dia següent, parla amb ella, li ho transmetís, jo quedé en ella, li diuen Mara Barros, és una fora de sèrie, de Huelva.
0: Sí, és la que, ara que has dit el nom, l'escoltem, no?
1: Claro,
0: l'escoltem.
1: Quin honor.
0: L'escoltem.

0: de perderte. És que a mi m'has alegrat el dia molt, saps?
1: I vosaltres a mi.
0: Mara Barros, hem de dir que és una gran cantant de copla, però que no sol és de copla, perquè no. Fer musicals ha estat en Jesucristo Superstar, ha sigut cantant de l'espectacle de Joaquín Sabina, és a dir...
1: Sí, és... Mara Barros és especial. Mara Barros, jo la conec ahir, i a raïs d'ahir indague, i Mara Barros té un poder en l'escenari, tant de cantar com de ballar, com de conquistar-se al públic, té moltes tables, i ara, pues, ja el dic, ara estem en pleno... Bueno, tinc la sort de... Mira, per desgràcia, en l'incendi de Vall d'Uixó, el meu amic, el concejal, sí, Javier Ferreres, sempre hem inaugurat, i la copla la vam inaugurar ahir, gràcies a ell, i a l'aposta de l'Ajuntament de Vall d'Uixó farà un mes,
0: sí,
1: va ser un èxit bestial, i ara, pues, en breu començarem a arrastrar també, a creant ja la copla sinfònica, que això no puc dir encara, però ja n'hi ha diversos projectes, estem en marxa. L'arreglista és diferent, és un número uno en fora sèrie també.
0: Este arreglista, que està fent, sí, està de Big Bang. Claro, este
1: arreglista és el que ens ha fet Nino Bravo, Sinfònic, i Camilo Sinfònic, Borja Arias, que està de... Bueno, és el pianista del musical, dels millors musicals. Ara el que van a fer d'Alejandro Sanz de Madrid és el pianista, o sea, un crack. Este és el que ha fet l'arreglo este i farà la copla sinfònica també, perquè és un fora sèrie. Borja Arias.
0: Entonces, el vau estrenar a la Vall d'Uixó.
1: Sí, farà un mes.
0: Farà un mes.
1: Va ser un èxit molt gran, sí.
0: I teniu més dates per davant.
1: Ara mateix n'hi ha interessats i en tancar-se molts projectes, entre ells està Cullera, sí, entre ells està Sant Vicent del Raspeig, i després, sinfònicament parlant, pues, possiblement fent l'Orquestra de València, possiblement fent l'Orquestra de Sevilla, més avant l'Ada Alacant, vull dir, n'hi ha una perspectiva molt bona, perquè el producte és molt bo, molt bo.
0: Més que funciona molt bé, és que funciona molt bé.
1: Sí.
0: I se, diguem, estil més jazzístic.
1: Ella ha creat, el Borja Ares ha creat, el que tu has dit, és una mescla de copla, blues, clave cubana, latino, és dir, n'hi ha una mescla molt ben feta.
0: I que ella va llegar.
1: Sí, no, ella va, ella, igual que canta, si la veu en l'escenari, és una passada.
0: Doncs seguim escoltant-la, que estem ja escoltant-la i la zarzamora, però ara tornem a comptar la zarzamora. Ma mare la cantava de...

0: Això són alguns dels temes que podem escoltar. El més interessant de tot és que la gent més jove conega tot este món de grans cançons que, com tu has dit molt bé al principi de l'entrevista, estàs tocant La Zarza Mora o estàs tocant
1: La quinta de Mahler,
0: per exemple.
1: Sí, és una barbaritat el que estem dient, però sí, no és ninguna barbaritat.
0: Però t'emociona.
1: Sí, si ho fas ben fet, sí. Sempre n'hi ha que, per fer les coses ben fetes i emocionar, té que estar molt ben fet el producte. Sí.
0: On podem trobar tota la informació, per exemple, d'aquest espectacle? Vosaltres teniu una pàgina web on puguem... O com podem saber
1: la informació?
0: Esta?
1: No n'hi ha una pàgina web, simplement això d'alguna forma, quan ja n'hi ha un vídeo gravat de Vall d'Uixó, que és el que estem escoltant, d'alguna forma ahir els agents comercials o concejals o ajuntaments o regidors anem escampant d'alguna forma aquest producte, i a raïs d'ahir el posar-se en contacte amb nosaltres quan donem un dossier, un vídeo en directe com el que estem contant,
0: sí.
1: I a raïs d'ahir es produeix la comunicació i es produeix això, si estàs interessat o no, i anem avant en tot.
0: Abans d'acabar, perquè queden poques minutets, però abans d'acabar, què t'aporta eixir de l'àmbit de la música clàssica en algun moment?
1: Bueno, jo no em parla d'altres coses, però en teatres portem dos productes més, que és Bowling Quartet, Oliver Quartet, que és una formació de quatre membres d'Orquestra de València, en el cas de Bowling Quartet,
0: sí. Fent
1: del barroc al jazz, en trompeta solista, Raúl Junquera, Javi Sardinya...
0: Explica, va, ara després em contestes a aquesta pregunta.
1: Pues, a part de tot això, hem creat, jo tinc aquest abanico de productes,
0: sí. Podem
1: tancar-los en el Bowling Quartet, les quatre persones que estic dient, contrabaix, trompeta, Raúl Junquera, Javi Sapiña contrabaix, Carlos Rapellanes piano i jo bateria. Del barroc al jazz, un altre producte diferent, en el qual...
0: Que també versioneu del barroc, temes del barroc...
1: Temes de barroc, de Cloud Bowling, exacte, al jazz. Un altre producte que al públic el fascina. O Liber Quartet, que ja és més... dos pianos i dos percussionistes, que uno d'ells és el nostre amic i del teu poble, el gran Raúl Benavent.
0: I això com és que no ha vingut encara a Benigànim? Tendré
1: és un tema que n'hi ha molt que rascar i molt que parlar, perquè s'ha intentat per molts costats, però bueno, no sé què passa, però és una pena, sí, perquè aquest quartet també és una passada, és un quartet.
0: I quins temes feuen dos pianistes i dos...
1: Pues mira, l'Axi Megram hem estat en el Festival de Granada, hem estat en Bodegas Belondrade en Ribera Duero, ara anem a concerts de la Societat Concerts d'Alacant en desembre. Ahir fem, arribem a fer des d'una consagració,
0: sí,
1: és una passada, hasta un website story.
0: Carai.
1: I hasta inclús un programa sencer americà. És una, bueno, és un altre món. Per tant,
0: Raúl, tens que vindre així a contar això. Aquestes cosetes.
1: Entonces vull dir-te que jo en el meu món està molt divers,
0: sí,
1: i és l'atractiu que té, que igual estàs fent de lo que hem parlat, no? De la música clàssica, o te'n vas a estil de música variat, i és el que d'alguna forma dona vida un poc al dia a dia, no? Meu.
0: Doncs estem parlant del timbaler, està bé?
1: Està molt bé.
0: Solista de l'Orquestra de València, Javier Guillor, i la veritat que...
1: I al final vaig a guardar-me una cosa pel final, un regal que...
0: Dime,
1: és una notícia,
0: un avanç.
1: Sí. Mira, hi ha una cosa que no puc dir noms, però sí que puc dir-te que ja està en marxa.
0: Sí.
1: S'està creant ja, el primer concert de bateria, perquè estarà fent uno de Mancini, però
0: sí,
1: era un arreglo, val? Però ara està creant-se el primer concert de bateria que n'hi haurà en el mercat sinfònic per a orquestra i també per a banda, perquè anem a fer els dos arreglos. No arreglos, composicions. L'únic que n'hi haurà en el món està creant-se ja. Això és degut a un empresari xixonenc que tot eixirà, el que apostà, sí, per el producte. Estem parlant d'un compositor neoyorquí, que és el compositor de Paquito de Rivera, Pacho Flores, que per cert vaig gravar fa dos dies en Pacho, també un YouTube en el Palau.
0: Sí, he vist algo.
1: I està creant-se aquest producte per estrenar-lo segurament, si no passa res, sobre 2028, i serà algo verdaderament ja per tallar-me la coleta que hi ha aquí.
0: No, per a tallar-te la coleta. Tu eres conscient de tot el repertori que estàs ficat a l'abast?
1: Sí.
0: És a dir,
1: sí,
0: que ara, de moment... tu estàs interpretant-lo, però que en algun moment donat es dona pas a altres instrumentistes. I això és repertori que no n'hi ha massa.
1: No. Tot això que estem parlant és únic, i al mateix temps, el que tu molt bé has dit, ara es fa, jo ho puc tocar, puc gravar-ho, però lo bonico és que això no és propietat. això podrà tocar-ho qui vulga, i això és el bonic de la música, que se podrà estar en la vida eternament i sempre tindrà un recordatori a la persona que un dia pues, va tindre millor la iniciativa de poder fer aquest tipus de coses.
0: És que és crear repertori. Abans d'anar-se'n, Javier, el pròxim concert que tens, estem a 1, el pròxim és el del dia de neu o abans en tens un altre?
1: En tenim uno, que és el festival de... Bueno, jo col·laboro ahí tocant la bateria, en l'òpera Benicàssim, amb un magnífic company, Roberto...
0: De Mastinca, sí.
1: Roberto Turlo, que, sí. És el productor, el director del festival, en el qual fem, un producte molt xulo. Això serà ara a principi d'agost, el dia 9.
0: Comença avui
1: Eso
0: fins
1: és.
0: Al dia 9.
1: Correcte.
0: 9 dies de festival.
1: 9 dies. Jo col·laboraré en un dia d'ells. Uh-huh. I després ja saltem al 9 d'agost en Camilo Big Band en Xàtiva.
0: Ah, vinga, es vegem allí. Estem al costat.
1: Gràcies per tot, però és una passada haver vingut a tu i a tu el teu programa i els teus
0: Moltes
1: companys.
0: Gràcies. Ara jo vull acabar de despedir-te en un tema que és que el coneixen, en que em coneixen, saben que jo... quan vaig de festa, és un dels que cante. Que és este, a tu vera.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: Ja arribem a l'última part del programa d'avui amb l'agenda musical. Per exemple, avui tinguem una cita important, Certament Nacional de Bandes de Música de Cinema, Ciutat de Cullera, Memorial Rafael Talens Pelló, avui a les 10 de la nit als Jardins del Mercat de Cullera. Participen el Patronato Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas, de Gran Canària, l'Associació Banda de Música d'Alcázar de San Juan, Ciutat Real, i l'Associació Musical San Clemente de la Mancha de Cuenca. Per acabar, i per a tancar l'acte, fora de concurs, participa la banda juvenil de la Societat Ateneu Musical de Cullera, dirigida per la directora Dúnia Pérez. Avui també, concert Jo També Fui a l'EGB, a càrrec de la Societat Artística Musical de Benifaió, a les 11, al pati del CEIP Santa Bàrbara de Benifaió. I anem a fer una parada en el camí perquè Arsis, em sembla, presenta Duende, avui a les 8 de la vesprada a l'Auditori Teulada Moraira. Interpretaran obres de Falla, Turina, Ravel i Lorca. Un viatge sonor amb força ritme i passió que no se ho podeu perdre. Però per a saber més cosetes d'aquest espectacle tinc a l'altra part del fil telefònic a Belén Roig, que és la cantant soprano. Belén, bon dia!
2: Bon dia, Inma, com estem? Moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest projecte.
1: No, gràcies a vosaltres per fer aquestes coses, la veritat siga dita. Vos pillem, crec que en ple assaig.
2: Sí, sí, així estem repassant els últims detalls per al concert d'avui.
1: Vinga, i presenteu un espectacle que el nom a mi m'encanta, Duende.
2: Perquè Duende.
1: Duende, tindre duende, és a dir, com és aquest espectacle? Com naix aquest espectacle?
2: Bueno, naix de que som quatre músics que ens coneguem ja des de fa molt. Hem participat entre nosaltres en diversos projectes, tant junts com per separat. I bueno, amb la música espanyola es pot fer moltíssimes coses amb aquesta formació. I Duende reuneix un poc aquesta idea, que és concepte, que és el misteri, l'encant, no?, que té aquesta música que presentarem avui.
1: Estàs parlant d'estos companys que formen part d'un quartet, Arsis Quartet. Qui forma part d'eixe quartet?
2: El formem el violinista Fernando Pascual, Aida Belerte en el piano, Miquel Pérez Perelló en la guitarra i jo mateixa en la veu.
1: I aleshores este duende, este espectacle, el duende és com un fil conductor del programa, no, de l'espectacle?
2: Sí, sí, és la, pensem, no?, una paraula que pot reunir l'essència del programa. És un programa que compta amb compositors espanyols emblemàtics com Manuel de Falla, Pablo Sorozábal, Joaquín Turina, i també fem alguna menció a les cançons de Lorca, perquè també en l'espectacle hi ha poesia. En aquest sentit pensem que fer aquesta sinergia en la poesia ajuda molt en aquest concepte del programa. I bé, tenim música també de compositors estrangers, com per exemple Ravel, com per exemple Fritz Kreisler, que són compositors que van fer homenatge també a la música espanyola des d'un prisma des de fora, no? Com pensaven o com intuïen ells la música espanyola.
1: I el que feu és encaixar obres de tots aquests compositors i guiar, no? És a dir, i encaixar, diguem, l'univers musical de compositors espanyols i, per exemple, en aquest cas, Ravel, no? Encara que Ravel tenia molta relació perquè era de la part de Vall de França,
2: exactament,
1: no?
2: Sí, exactament. Sí, sí. I també hi ha alguna sorpresa perquè, per exemple, en un recitat que faré jo d'Antonio Machado, el mateix Miquel Pérez ha escrit una música expressament per a aquest recitat, és a dir, que hem intentat que l'espectacle estiga molt viu, està també ple d'enllaços entre peça i peça, no és un concert tan convencional, no, sí, en aquest sentit, i tot és per a que estiga com deia, el més viu possible, perquè aquesta música té molt de foc, no? I s'ha de veure.
1: És a dir, és un programa que heu pensat tant per als amants de la música, diguem, la paraula clàssica, no? Perquè sempre s'utilitza el mateix terme, perquè estem parlant també de música més impressionista,
2: acadèmica,
1: o més
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Però per la paraula, no? Més clàssica com per exemple, nous oients, gent més
2: sí,
1: jove, diguem, no?
2: Sí, totalment. Gent més jove, gent que no conega el concepte de la música espanyola, també... és un espectacle que al final es veu la música acadèmica i com aquesta música acadèmica també s'ha fusionat en la música popular, amb el folklore, i aquesta sinergia és molt important, no? Com ese nacionalisme s'ha nutrit dels dos conceptes.
1: I Belén, i tots aquests arranjaments feix per a veu, per a guitarra, per a piano, per a squat, per al quartet, no? N'hi ha alguna persona que se l'encarregada de fer estos arranjaments?
2: Sí, el mateix Fernando Pascual no solament és un gran violinista, sinó també té molts coneixements de composició i ell mateix ha fet els arranjaments on participem tots junts com una formació nova, diguem, no? Aleshores, per exemple, les 7 cançons populars que estan escrites originalment per a piano i veu, el duro aquest format nou ha vingut per càrrec d'ell i la veritat és que són arranjaments molt especials.
1: Doncs anem a fer ahí una crida, no, la gent que vagi, que estigui al voltant de Moraira Teulada, i si no està, que vagin, perquè ja el lloc ja val la pena anar,
2: sí,
1: la veritat siga dita.
2: Sí, és preciós.
1: Tornem a recordar com es poden aconseguir les entrades.
2: Al mateix auditori avui, per als últims que s'afegisquen a l'espectacle, que és igual més pràctic,
1: ui,
2: o la pàgina web també de l'auditori i a les xarxes socials també es pot trobar tota la informació.
1: I recordeu l'hora i per què
2: a les 8
1: i per què la gent ha d'anar a veure l'espectacle Duende? Per què no s'ha de perdre l'espectacle Duende?
2: Bueno, nosaltres pensem que entre els arranjaments de Fernando, la idea d'un concert tan viu, de trobar aquest encant entre el més acadèmic i el més popular, crec que és l'atractiu del concert, no? I que crec que ho van a gaudir molt, i per a un 1 d'agost pot ser fresquet el concert.
1: Ja ho crec que sí, i perquè escoltaran a 4 grans músics, que això també
2: bueno,
1: tinguem que dir-ho, val?
2: Gràcies.
1: Això també tinguem que dir-ho. Bé, doncs moltes gràcies, que gaudiu esta vesprada, que la gent vagi a veure-vos allí a l'auditori de Teulada Moraira, que és un molt, molt bon auditori i que val la pena. Així que...
2: És preciós i esperem que vinga molta gent. I moltíssimes
1: sí,
2: gràcies a Fembanda i a tu, Inma.
1: Vinga, gracietes. Un abraç ben gran. Es quatre.
2: Adéu.
1: Vinga,
2: adéu.

Avui és l'aniversari de dos personetes que formen part de l'equip, de Fem Banda, que són Imma Santana i Marc Santana. Aquestes dues personetes avui compleixen anys. Encara som molt joves, sabeu, però avui compleixen anys. Així que tot l'equip de Fem Banda es desitja feliç aniversari i que gaudiu del dia. Les dues.

I amb Javier Eguillor com a solista als timbals, posem el punt i final del programa d'avui. Que passeu molt bon dissabte, cuideu-vos i descanseu. Disfruteu del dia com si fos l'últim. Nosaltres tornem demà amb més música i entrevistes. Adeu, fins demà.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Com les carxofes.
6: Sí.
3: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de

0: Paco, moltíssimes gràcies, per aquest esforç.
1: Res, un abraç per a tots, Donís, un abraç per a tot l'equip i que ho passeu bé aquest diumenge.
0: Se t'ha vist implicat, presumptament, en la cançó.
2: Muchas gracias.
1: Implicat a tope.
2: He escuchado muchas versiones de esta canción, pero esta, de verdad, conmovedora. Sí, sí.
0: Gràcies.
1: És una peça que te toca el coret i jo crec que per als valencians és important també, per a tots.
0: I molt de mensatges. És patrimoni valencià, és un orgull. Paco de Bellreguard, moltíssimes gràcies. Un fort abraç.
1: Un abraç, adeu, bon dia.
0: Adeu.

0: ¿Qué me dices, Nacho, de cómo hemos cambiado?
1: Bueno, que me estaba, la verdad, que qué bonitos momentos aquellos, ¿no? Estaba escuchando la canción, me estaba acordando un montón de cosas, ¿no?
0: Pero cuando, cuando escoltabas a Paco, ¿o ya la canso?
1: Ya con Paco me emociona un poco, sí.
0: Se te ha visto.
1: No, pero es verdad que fue un momento muy bonito. Un momento en nuestras vidas, musical. Descubrimos muchas cosas, ¿no? Y aprendimos un montón. Y la verdad es que nosotros estábamos ahí creando una cosa con todo el amor, ¿no? Y entonces el otro día escuché eso de una buena cosecha y de pronto llega una granizada, ¿no? Y te la estropea, ¿no? Pues un poco la sensación que tengo, ¿no? Porque el mensaje que está lanzando Sole sobre cómo fueron aquellos tiempos no se concuerda con el recuerdo que tenemos Juan Luis y yo, ¿sí?
0: Maneoa. Es entrar en la intimidad.
1: Hay que decir las cosas, por lo menos que queden dichas. Sí,
0: sí, pero es entrar en la intimidad y cosas que no trascendiesen, ¿no? Realmente.
1: Sí, porque en realidad, fíjate, siempre hay un relato de todo, ¿no? Yo tengo una canción que dice: la historia la cuenta el vencedor. La historia la cuenta el vencedor, eso es la cosa del relato, ¿no? Cómo se cuenten las cosas, cómo van a quedar finalmente, ¿no? Y Juan Luis y yo pues hemos mantenido un silencio con respecto a pues las cosas que Sol está contando en un documental de esta casa, de Apunt. Ah, ¿sí? Decía algunas cosas que nos quedábamos sorprendidísimos, ¿no? Sorprendidísimos. Pero bueno, al final yo le tengo un enorme respeto a la labor que hicimos. Por eso cuando escucho cómo hemos cambiado, a dónde me voy, es a que me reconcilio un poco con esos tiempos, ¿no? Porque hay mucho amor puesto en la música.
0: Además, les pregunto si no estoy con 6 expertos. Nacho Mañón.
1: Vamos para allá.
0: ¿Te paréis?
1: Vamos.
0: Venga. Perquè resulta que el nostre... Bueno, haurà de ser el mateix Consell d'Experts el que el president Sánchez va tindre per a la pandèmia, l'hem rescatat i l'hem portat a fora de cobertura per a que sigui el que fa les preguntes incisives als nostres convidats. ¿Aceptes el rapte?
1: Ah, yo sí, yo soy un inconsciente, vamos allá.
0: Sí, hemos venido a jugar, ¿no?
1: Hemos venido a jugar.
0: Claro que sí. Anem a la primera de les preguntes.
2: Hola, Nacho. ¿Alguna volta has escrit una cançó per a fastidiar algú?
1: Ah, pues sí, sí, lo he hecho.
0: ¿Sí?
1: Sí, sí, sí, lo he hecho, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que, en fin, no sé cómo decir, que el universo es sabio. Entonces, cuando una cosa te va a perjudicar, aunque la haces con esa intención de fastidiar al otro, la canción no resulta bonita. No resulta bonita. Bueno, entonces, cuando la he hecho, no ha salido adelante. Pero sé que lo he intentado, ¿eh? Entonces, porque todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Decíamos antes.
0: Sí, sí.
1: Eso, sí.
0: Muy bueno, muy bueno. Tenim més preguntes.
2: Hola, Nacho. De totes les cançons que has fet, ¿tens una canción preferida?
1: Pues sí, tengo dos canciones preferidas.
0: ¿Y quiénes son?
1: Una la que he escrito a cada una de mis hijas, sí. Una a mi hija Gisela, que tiene 27 años, ya es una profesional y todo, pero cuando tenía 2 añitos yo viajaba mucho y entonces al final pues me perdía muchas cosas de su vida, ¿no? Y que es un poco lo que le pasa a la gente, pues que su trabajo consiste en estar fuera de casa mucho tiempo. Entonces yo le escribí una canción que se llama Gente, que la sacamos con Presuntos Implicados, que el estribillo decía: 2-3 horas para disfrutarte y 2 de cada 7 días para darte un pasaje en la más bella historia de amor.
0: Wow.
1: Que era el deseo que yo tenía, lo que yo pensaba que hacían todos los papás, que es estar un par de horas o tres con tu hijo todos los días, ¿no? Y luego tener el fin de semana, ¿no? Y luego a mi hija menor le escribí una canción durante la pandemia. Ella lo pasó muy mal porque era una adolescente que estaba atravesando un mal momento. Y el confinamiento y el miedo que todos pasamos a ella le dio muy duro. Y entonces le escribí una canción que se llama Febrero 2021, que habla de, pues eso, de la sensación de tener a alguien que lo está pasando mal, estar tú a su lado y querer darle lo mejor, ¿no? Para ayudarle a que pase el nubarrón, ¿no? Y que vuelva otra vez un poco la luz a su vida.
0: Conmovedor, Nacho, la veritat. Anem a seguir les preguntes del nostre Consell d'Experts, que ja parla sobre les manies dels músics en l'escenari.
3: Bon dia, Nacho. Quan els músics toquen, ¿por qué mueven el cap? ¿Els pica el coll?
1: Yo creo que sí, que les pica el coy. Sí, sí, sí. Pues mira, fíjate que yo tenía un cierto rechazo a eso, ¿no? Del guitarrista que tocaba poco pero movía mucho la cabeza, ¿no? Y yo decía, pues ese tío está haciendo dos notas que se mueve tanto. Pues sí, sí, hay una explicación. Es una cuestión así catártica, ¿sabes? O sea, como que te tienes que abandonar a la emoción y al personaje y a lo que está ocurriendo ahí en el escenario y dejarte llevar. Y cuando ves que el cantante que realmente te conmueve o el guitarrista que realmente te conmueve es porque se está abandonando emocionalmente a eso que está haciendo ahí, pues ahí entiendes un poco la lógica de esos movimientos de cuello que parece que le esté picando. Sí, sí.
0: O que están en el switch y,
1: Sí, sí, ahí. Sí, porque hay que sumergirse ahí en la emoción. Y cuando lo haces de verdad, y eso tiene un toque de locura, ¿no? Porque al fin y al cabo te estás ahí desnudando delante de la gente, ¿no? Tus emociones y tal. Pero cuando de verdad ocurre eso es cuando el espectador se conmueve. Cuando tú te conmueves, el espectador se conmueve. Es una cosa de identificación, ¿no? Con la emoción del otro.
0: Tenim una quarta pregunta.
2: Hola, Nacho. ¿Per què quasi totes les cançons duren 3 minuts?
1: Ah, qué bueno.
2: ¿No vos deixen fer-les més llargues?
1: Ja, qué buena pregunta, sí, sí. Había un programador de radio colombiano que decía, si dura más de 3 minutos, ni la escucho. Y yo decía, anda, pues macho, qué sabiduría. Pues mira, hay grandísimas canciones muy largas. Toda la discografía de Pink Floyd, por ejemplo,
0: Bohemian Rhapsody.
1: Bohemian Rhapsody, ¿no? Que también, si hubiera seguido esa lógica. Pero sí que es verdad que había ciertas. Ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora eso ha cambiado mucho. Pero en la época mía, por así decir, ¿no? Sí que había ciertas reglas. La canción no podía durar mucho más de 3 minutos. Tenía que haber una cierta introducción musical para que el presentador del locutor de radio dijera lo nuevo de no sé qué, tal, tal, tal, eso sobre la música de fondo. Luego sabíamos que si en el minuto 2 había un solo de guitarra, ahí el locutor iba a quitar la canción.
0: Allá va a ver, ya aprovechaba. estaba buscando el momento.
1: El momento para quitarla, ¿no? Entonces tenías que tratar. Y ahora, sin embargo, lo que buscan son los 15 segundos de gloria de la canción, porque es lo que va a sonar en TikTok, ¿no? O lo que va a poner la gente en sus historias. O sea, sí, tiene que haber como una almendra de contenido de 15 segunditos maravillosa que sea la que te hace una cosa horrible.
0: Y si puede ser que te cuadren en 15 segundos, porque si dices, ¿no?
1: Claro,
0: si dices la historia a huerta y no acabate a mitad de...
1: Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ahora tenemos otra amenaza muy bonita que es la de la inteligencia artificial. Que eso ya lo hablaremos en otro momento.
0: Muy bien. Pero que tenemos una última pregunta.
2: Bon dia, Nacho. Tu t'enfades quan el cantant s'equivoca en les lletres de les cançons?
1: Me da mucha risa. Me da mucha risa y a mi mujer le pasa mucho, a Gisela, sí, sí. No mucho, pero cuando le pasa hay una mirada siempre como de decir, socorro, sácame de aquí, ¿no? Y a mí me da la risa, sí, porque pasan cosas muy graciosas, sí. Sobre todo como lo resuelven, porque normalmente si se olvida la letra, algo tiene que cantar, ¿no? Entonces canta cualquier cosa y entonces eso es lo divertido.
0: Ostras, ostras. Bueno, pues fins así el consejo de expertos.
1: No. Oye, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, sí. Muy buenas preguntas.
0: No han sido tan agresivos, ¿no?
1: No, está muy bien, está muy bien.
4: Estás escoltando algunos de los mejores momentos de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Óscar Rueda, tenim actualitat i és la nostra llengua.
5: Sí. Un tema que a vegades pues, pot resultar una miqueta espinós, és una qüestió que ja portem discutint molts anys els valencians, però jo penso que quan hi ha un problema el millor que podem fer per a resoldre'l és, com ens dirien els psicòlegs, no? És verbalitzar-lo,
0: no? Ara, el debat està en el carrer, no? Sí, i sobretot en les esferes polítiques inclús.
5: Sí, i bueno, fa escassos dies pues, hem vist alguns titulars de com d'alguna manera la llengua valenciana no acaba de tindre el reconeixement a nivell oficial, a nivell polític, en determinades instàncies que aparentment, si anem a la lletra de les lleis, hauria tindre, no? Perquè l'article 3 de la Constitució espanyola, tots ho sabem, des de l'any 78 que ja ha plogut, declara el castellà, i ho diu literalment, la llengua espanyola oficial de l'Estat, però diu també que les demés llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts. I a més diu, la riquea de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Això és el que diu la nostra Constitució, que és la norma fonamental que ens representa a tots en independència de les ideologies, I el problema, bueno, el problema és un problema molt llarg, que tots sabem, no? Però que d'alguna manera va apareixent i desapareixent com el Guadiana. I les declaracions o les no declaracions del ministre d'Assumptes Exteriors de la setmana passada, en la que li va un periodista i li preguntava diverses voltes per quines llengües cooficials deurien tindre un reconeixement en Europa, que és una qüestió que ve comentant-se des de fa temps, i li preguntava per la llengua valenciana, però hi dia que les, bueno, venia a dir que les úniques llengües cooficials eren el català, el basc i el gallec. I tornaven a repetir-li la pregunta i ell tornava a insistir i tornava a enrocar-se en que el català, el basc i el gallec.
0: A més, explícitament li preguntaren, i el valencià?
5: I el valencià. I ell, pues,
0: el tornava a obviar.
5: Exacte. I clar, un alt funcionari de l'Estat, perquè ell pues, s'entén que té una experiència diplomàtica, si un auxiliar administratiu s'ha d'estudiar la Constitució per aprovar una oposició, raó de més, no? Una persona de tan alta dignitat i tan alta responsabilitat. I la qüestió és que hi ha un problema que va més allà de lo legal o lo polític, no? Però en este moment les llengües cooficials, les llengües constitucionals de l'Estat, a més del castellà, que és la llengua de l'Estat i és la llengua comuna d'Espanya, pues són, d'acord en els respectius estatuts d'autonomia, el valencià, el gallec, l'euskera, el català i, a més, una curiositat o una particularitat, l'aranès, que com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el declara cooficial, l'aranès, que és una varietat d'occità, que només se parla en una xicoteta comarca dels Pirineus, però que d'alguna manera també té un reconeixement oficial a través d'aquest Estatut d'Autonomia. I, clar, nosaltres podríem fer una reflexió entorn a la representativitat que la llengua valenciana ha tingut al llarg de la història en Europa. Uh-huh. I tenim dos fites claus de les quals ja hem parlat alguna vegada, que són la de Sant Vicent Ferrer per una banda i la dels papes valencians per una altra. Hem de pensar que el regne de València, des de la seva conformació com a regne cristià de València i la concessió dels fus per Jaume I en el segle XIII fins a la seva abolició en 1707, tingué la llengua valenciana com a llengua oficial. No hi havia un estatut d'autonomia que la declarara oficialment, però la veritat és que la pràctica general en tots aquests segles és que la llengua valenciana era la que s'utilitzava preferentment en l'administració pública, en tots els documents oficials, en els documents notarials, que perquè el col·legi de notaris o els notaris valencians sempre tingueren des d'un primer moment una importància fonamental per a aquest corpus legal que fonamentava l'existència del Regne de València. Això s'acaba en 1707, a partir de la Guerra de Successió. Tots sabem que en aquest moment el castellà apareix com única llengua oficial i, a més, és un canvi prou radical. I a partir d'aquest moment sempre ha hagut, per part dels valencians, sobretot dels valencians que tenien estima i reivindicació per lo propi, ixa demanda de que la llengua valenciana tornara a tindre un reconeixement oficial, no només a nivell administratiu sinó també en l'ensenyança. I això se veu a través de tota la història, se veu en la Renaixença. Hi ha un personatge molt important i poc conegut que és Roc Chabàs, que ja a finals del segle XIX proclama la importància de que la llengua valenciana s'utilitzi en les escoles, perquè d'alguna manera per a que els xiquets deprenguin bé els coneixements, a més del castellà, que era la llengua que en aquell moment era única a nivell oficial, s'ensenyara el valencià i en valencià, no? Especialment aquells xiquets que parlen, que parlaven el valencià en casa i que no sabien parlar castellà. Aquesta és la realitat, no? Nosaltres encara coneixem o hem conegut persones majors que tenien dificultats o tenen dificultats per a parlar en castellà.
0: M'ho ha faltat en 101 anys, fa 7. Mm-hmm. Fa 7 i un poquet. Mm-hmm. I jo recordo que parlava amb ma abuela en valencià, o ma abuela començava a parlar en algú en valencià, inclús si la cridaven per telèfon, i dia hola, le llamo para hacer una encuesta. Ma abuela començava parlant en valencià, perdó, en castellà, contestant a la persona, i se canviava a valencià automàticament. No, mira, es que no lo entiendo, es que le llamo desde, no sé, pues desde Madrid, ¿no? Mm-hmm. Es que, perdón, pues sí, dígame, y automáticamente cambiaba otra vuelta a valencià. Pero curiosamente, no sabía escribir en valencià.
5: Claro, porque la llengua escrita culta que se enseñaba en las escuelas era només el castellà, y eso estaba muy asumido. Es lo que los lingüistas nomenen diglosia, ¿no? Que tú utilices según quin idioma, pero según quin usos. Mm-hmm. ¿Quién es el problema? Pues que, claro, después de tantos años de no utilizarse el valencià de manera oficial, y había molt de desconcert en quant a quin era el model que se devia gastar d'una manera culta, d'una manera escrita. I ahí teníem els dos extrems. En l'època del segle XIX estaven els que utilitzaven l'ortografia del castellà per a escriure el valencià, i és que, com a, anem a dir, reacció, en tota la bona voluntat del món volien recuperar el valencià antic, però ho feien d'una manera que ja no corresponia als temps actuals, inclús prenent paraules que no eren valencianes, és a dir, catalanes, perquè en el segle XIX Catalunya d'alguna manera pren la davantera en quant a la defensa o la reivindicació de la llengua pròpia d'entre totes les comunitats peninsulars que tenen una llengua pròpia distinta del castellà.
0: En quin punt estem, Òscar, front a aquesta reivindicació de l'oficialitat?
5: El punt està... el conflicte en quant al nom i l'entitat del valencià continua, no? Jo crec que tots els valencians tenim clar, i així s'ha dit sempre, des de Vinaròs fins a Guardamar, que els valencians parlen valencià. Així ja Sánchez Guarner, en l'Atlas Lingüístic de la Península Ibèrica, ho constatava en els anys 30, no? Quan encara no hi havia polèmica al respecte. I respecte a l'entitat, siga el valencià poc o molt diferent del català, el que està clar és que el valencià té una entitat pròpia, tant a nivell escrit com a nivell oral. Nosaltres podem detectar perfectament, encara que no siguem entesos, si ho està parlant en valencià o està parlant en català. I si el valencià és oficial, és una llengua cooficial, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, té el dret a que on apareixen les llengües cooficials de l'Estat estiga també una versió valenciana. Que hi ha polèmica respecte a com escriure, i estem veient-ho també en el nom oficial de la ciutat de València, existeix aquesta polèmica, però el que ningú pot negar és que ha d'haver una versió valenciana al costat de la versió catalana, de la versió basca i de la versió gallega.
0: Perquè sobre el paper és oficial.
5: És oficial i és una llengua, i és el que diu l'Estatut d'Autonomia, que és una llei orgànica i, per tant, és norma fonamental de l'Estat. Després cada un tindrà la seva opinió, tindrà el seu posicionament, però jo pensé que com a valencians devem reivindicar aquesta condició del valencià com a llengua, perquè és el que hem reivindicat sempre, és el que el valencià sempre ha sigut, en independència de que siga pròxim, paregut, germà d'altres modalitats lingüístiques, i en eixa condició és en la que jo pense que tots els valencians, en independència de la ideologia, mos deuríem posar d'acord. Queda molt per discutir, queda molt per fer, però pense que ahí és on hauríem trobar un punt d'encontre a partir del qual intentar aclarir-nos després de tantes dècades discutint, per desgràcia.
0: Òscar Roda, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: I en este cas, d'estilisme, però d'un altre tipus d'estilisme, perquè ha vingut Daniel Gallego a l'estudi i ha vingut ja també mimetitzat en la moda, en lo que és la moda actual. Home, pues si ell no va a la moda, pues ja me contaràs tu a mi qui va a la moda, no?
6: Home, tampoc seguiria jo el millor exemple, però sí, de veres, que un poc sí que tenim que estar, clar que
0: home,
6: sí.
0: Home, t'ho imagina't, no? És el que diuen de... No, si vas al nutricionista i està gros, te dona poca confiança, no? Pues si vas a la peluqueria i no va a la moda, pues dius, anem a veure, igual no és el lloc que tinc el que tinc de vidre, no?, per a sí. Posar-me la moda.
6: Això és de veres, però jo estic segur que fins al millor cuiner del món, d'en quan també s'agarra a McDonald's, eh? Jo però, segur.
0: Me pica. I jo el primer, per què vaig a dir que no?
6: Clar que sí. Però és així, estem.
0: Acabes de vindre de Los Angeles.
6: Acabem d'arribar, estem encara en el jet lag, encara que no sabem si dormir o estar despert, i xina que sí, sí, que estem així justet ja des de l'avió.
0: Però... Has estat vent la col·lecció, perquè d'això també n'hi ha. Jo pensava que només era de la roba, però resulta que també es fan col·leccions de pentinats per a les pròximes temporades.
6: Efectivament.
0: Però què m'estàs contando? A veure, què sí. M'estàs contando?
6: A veure, realment la tendència, evidentment, en la moda de l'estilisme és molt important, però també la peruqueria. De fet, quan ho estem parlant moltíssimes vegades, no? Quan tu te fas un selfie, quan estàs en les xarxes socials, el moño és super, super important i, evidentment, també crea una tendència i també crea una inèrcia a l'hora de veure què és el que se'n va dur l'any que ve, no?
0: Sí, però i això? Vull dir, és que el me fa... No, me crea molta expectació, no? Què es va portar l'any que ve en pentinat? Ostres! He arribat a mig entendre lo que passa en la moda, que fa un desfile i en lo que ve i quina és la tendència i casualment, moltes voltes, hi ha dissenyadors que coincideixen, veritat, Alfredo? però coincidís també la gent en el pendent que fa portar l'any que ve?
6: A veure, tenint en compte que sempre tenim que fer dos separacions, no? dos qüestions. Una cosa és la tendència i una altra cosa és la moda. És a dir, no és el mateix el que vaig amb una passarel·la, per exemple, podem parlar el mateix de la moda, de l'estilisme, no? A lo millor veus una passarel·la i dius, jo és que això no m'ho ficaria en la vida.
0: L'espectacle, no? L'espectacle, home, això és l'espectacle.
6: És una creació, és una qüestió de passarel·la i, evidentment, a lo millor no pot arribar igual, no? Però en el cas de la perruqueria és un poquet més, podem dir, de més útil de fer, no? Perquè estem parlant sempre que la tendència sempre té idea després de poder durar el saló, no? De poder dur un moño que tu puguis fer. Però sí que és de veure que és diferent. És a dir, un moño de tendència és un moño que és una idea que pareix que està arribant i no té per què convertir-se en moda. Moda és un moño que duguem tots els dies, que en totes les perruqueries se fa tots els dies, no?
0: Moda és un moño que se fa el famós de turno i que tot el món diu, vull que el moño
5: com el moño com este.
6: Exacte. Quan ja tot el món se'l fa, ja s'ha convertit en moda, no? I tendència és el que pareix que arriba, el que estem veient nou, el que estem preparant per a l'any que ve.
0: La tendència és la predicció.
6: Exacte.
0: I la moda és el que és un fet, ja.
6: Això és.
0: Molt bé. I què hem vist en Los Ángeles?
6: Pues en Los Ángeles hem estat preparant els 11 perruquers de tot el món seleccionats. Hem estat preparant la tendència per lo que pareix que ve, per l'any que ve, per al 2026. Podem adaltar alguna coseta, encara per que favor, això està home, preparat per a estrenar-se en gener, per supost.
0: Però, bueno,
6: Estem en casa.
0: Acá entre nos, eh? Acá entre nos.
6: A veure, sí que és de veres que...
0: Això no és d'ací, de veritat.
6: No s'entera ningú.
0: Això no és d'ací.
6: La gent que mos estigui escoltant...
0: Entre nosaltres, però de les cases on mos estan escoltant, de les cotxes on mos estan escoltant, i de l'estudi, no hi és.
6: No, de totes formes anem a veure. És una cosa que qualsevol persona que tingui un poquet d'interès pot trobar coses a internet i pot veure un poquet per on va la cosa, perquè generalment els canvis, en el cas de perruqueria, no és de blanc a negre o de negre a blanc, no? Va un poquet com evolucionant i va agafant un poquet el que teníem abans, el que tenim ara, i en això canvi va evolucionant. Jo penso que ahir el Fredo serà més o menys paregut en l'estilisme.
0: Canvis dràstics tampoc poden ser així, no?
6: Home, se poden fer i sempre n'hi ha punts un poquet més dispars per a tindre un poquet ixe gust per a tot el món, però no, encara no és així. Si tirem un poquet més ja directe al grano, a on anem? En el cas de... Vam estar fent la col·lecció de perruqueria masculina o de barberia, és a dir, la tendència i el que es va dur per als homes per a l'any 2026. Què anem a fer? Estem ja llevant-se el degradat, és a dir, i aquest moño tan curt, tan rapat pels costats, això no és tendència. Això ja que és una cosa que és un fet que hi duguem ja dos o tres anys que està ja canviant la cosa. Sí que, evidentment, és moda i com hem parlat d'altres vegades, així en València fa calor, el moño curt és dur, això és a Xina, no? Mm-hmm. Però sí que és a dir que va ser una qüestió que és moda, però no és tendència, no és el que arriba com a nou, d'acord? Entonces, la tendència ara és moño un poquet més llarg, en diferents formes. Per exemple, ara hem estat veient que molts xics han fet, per exemple, un moño que estem parlant de finals del 90, principis del 2000, que és el moño que duien, per exemple... Jo crec que és una bona, molt bona referència si parlem dels Backstreet Boys.
0: Sí, home, clar.
6: Un poc, ixos moños, ixos estils és que estan un poquet ara arribant. Per exemple, no sé si en recordeu, ara que està molt de moda parlar en anglès, hi ha un estil que es diu el middle part, que bàsicament és com la ratlla al mig. Vale, com fer-se en les perruqueries els clients diuen el librito. Sí,
0: però si dius el middle part és clar,
6: diu, home, això no té color.
0: Home, no té color. Home, parar molt millor molt millor que la ratlla al mig.
6: Té una explicació.
0: No millor, però més modern, sí, no? No
6: sí.
0: En la peixera que diu la gent, que sí, no? Clar que sí.
5: Jo portava la ratlla al mig, ixa, quan anava a l'institut. No, si on me veus, eh?
0: Ja, però sí. Tu, si t'ofres ara, portaries el middle part. Jo... Que sí, i te donaria molt més estil. Perdona, sí, sí. Òscar.
6: Però és de veres que té dues explicacions. Per una banda, en la ratlla al mig que va dur en l'institut no és la ratlla al mig que duguem ara. Ha evolucionat, ha canviat, per supost.
0: En què canvia? Que no està exactament al mig? O està poc...
6: No, el estil, el acabat, la textura, el producte...
0: Tall. Ui, que me carregui els... El tall, no? El clar, tall és distintament.
6: Clar, el tall, l'efecte, la textura, el producte que s'utilitza, el conjunt de la roba, de l'estil, o sigui, tot és diferent. El que s'agafa és un poquet la idea, el concepte, i després s'evoluciona i es canvia lo d'ara, no? I respecte a lo de dir middle part o dir el la ratlla al mig, sí. També té sentit, té molt de sentit, i és que, clar, ara mateixa la moda, per sort, en les xarxes socials, en internet, en tot la connexió mundial que tenim, és molt més fàcil parlar d'una moda universal en anglès que cadascun en el seu idioma, no? Perquè sí que és de veres que abans les modes o tot el que arribava, però almenys en perruqueria arribava molt més espai, tenien molt més menys informació del que passava a l'exterior, i ara tot evoluciona molt més ràpid en les xarxes i és una forma molt senzilla de poder identificar ese tall de moño en qualsevol banda del món.
0: Mira, si no, també el que no falla mai és el vull com este, no?
6: Ja, sí, exacte.
0: La foto, no? El vull com este.
6: La foto no falla, la foto no falla.
0: Sí, perquè a voltes... Però bueno, molt bé.
6: Anem a això, anem a monyets un poc més llargs, diuen esta tendència de finals dels 90 a principi dels 2000. De fet, també estem, per exemple, veient que estan els degradats en ananat un poquet. Està tornat també, per exemple, este encara no ha tornat, però tornarà. De fet, ho podem parlar, jo pense que d'ací un anyet més o menys, estarà en salons, i és el monyo en cresta. No sé si en recordeu de la cresta que duia Beckham...
0: Sí, però este moño, com es fa dir? Falcon Crest? O...
6: Ells diuen la cresta mohican, que és com si fora la mohicana d'ací, però la mohicana d'ací també és la cresta a la banda de darrere, i jo estic parlant d'una cresta només en la banda de dalt. Ah. Encara que és possible que arriba tipus mohicana, això dependrà de un poquet com evoluciona, perquè ara sabeu que tenim també el tall de moño, que és el mallet o el mulet, que és el que va tot lo de darrere un poquet més llarg, la banda de darrere un poquet més llarg.
0: Estic desorientat en estos noms.
6: Bueno, poquet a poquet tindrem que anem familiaritzant-se, perquè és una cosa que tots els dies utilitzem i la gent que està un poquet en marxa canvia de moño constantment.
0: Recordem que val la foto, continua valent la foto en les peluqueries.
7: Sí. Per aquí jo, si moño... me permetiu, jo estudia peluqueria.
0: Ah, sí?
6: Mira,
7: jo soc peluquera. Com me digues?
6: Que guai.
7: I la veritat és que de quan jo estudiava, quan jo me vas treure el títol, ara ha canviat tot un món, eh?
0: Per això pentines també la Roset, eh?
7: Sí, per ahí va la cosa.
0: Sí.
6: La realitat és que la tendència generalment sempre la fiquen en posta en escena els joves, no? I jo penso que tenim que estar un poquet en les dues bandes, és a dir, la banda clàssica, estil, elegància, treball, bona qualitat, té que estar ahí. Tenim que fer treballs també, inclús de tendència i de moda, per a gent que té una edat un poquet més avançada, perquè òbviament la gent en 50 anys, avui dia, no són 50 anys de fa 30, la gent de 50 anys vol veure-se guapa, guapo, vol tindre estil i vol tindre su rollo, però evidentment no pot ser lo mateix que els que tenen 20.
5: No pot anar en cresta. Claro.
0: Bueno.
5: Hay de todo, ¿eh?
0: Los 50 son los nuevos 30.
5: Sí.
0: Això, no? Lo que pasa es que los nuevos 30 es que a 30 abans estan posant la mà cresta, s'anava a les 20. Entonces son los 40 son los nuevos 20, ¿no?
6: Claro. Ni han looks finalment per a tots els estils, totes les edats, tots els gustos. Jo pense que lo que cada u té que trobar és un poc què és lo que va en ell, ¿no? És lo més important.
0: Gràcies, Dani Gallego.
6: Un plaer.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Is that really wise?
0: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. Talking de la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En Apunt Ràdio posem l'accent en tu.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
2: Nos acompaña Dani Teruel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
3: Hola, buenos días. Hoy vengo fuerte, ¿eh?
2: Ah, me has cargado de bombo, ¿no?
3: Sí.
2: Muy bien, vale, no, ve asustante, sin de primeras, ni esa amenaza de vengo fuerte. Y nos acompaña el nuestro convidado especial del día, Carlos Urrutia. ¿Cómo estás, Carlos?
4: ¿Qué pasa, Denis? Buen día, ¿cómo estén?
2: Encantado de rebret y comentaba yo fuera de micro, si a mí, fa 30 años, me digo, vas a entrevistar a Carlos Urrutia, yo siento un chiquet y escuchando a Carlos Urrutia por la radio, y en ese momento yo digo, pero, ahora, pero ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Qué me estás contando?
4: Y así es, Tim.
2: Así estem,
4: a més, no és la primera volta que me fas una entrevista.
2: No és una primera
4: però
2: volta.
4: Però crec que farà 15 anys de l'última.
2: Pues també, però això dic si me diuen fa 30 anys. Perquè si me diuen fa 15 anys, pues sí, dic, ja, però si
4: ja,
2: ja el tinc al costat. Carlos Urrutia, benvingut a...
4: Gràcies.
2: Bueno, a veure, benvingut a l'estudi que està a casa, a més.
4: Sí, o sigui que... Casa de veritat de viure.
2: Totalment, perquè avui ja tens marató, no?
4: Sí, sí, sí, ens atem a les 12 i fins les 12 i mitja estarem ahí pegant-li bombo.
2: Mitja jornada, no?
4: Clar, ja, ja partit de primera divisió, de segona... De primera a segona, tot el poliesportiu, i si ho passem, però la veritat és que molt bé.
2: Però com feu lo d'estar 12 hores així sentats en l'estudi? Perquè al final la caïra agarra forma, no?
4: Sí, no, no, però saps què passa? Que la fórmula que fem ara en el punt a punt és molt bona, és molt trencadora i molt innovadora.
2: I molt dinàmica.
4: I és molt coral, perquè és molt coral, i estem sempre dos presentadors, en la qual cosa te pots alçar per a pixar. No n'hi ha problema.
2: Sí, però que...
4: O per agarrar un cafenet de la màquina, això, però ràpid.
2: I tindràs que minxar i tot, és supervivència, no?
4: Sí, la veritat és que sí. Tens que fer un poquet de modo fakir i ja està. Però molt bé. Estem supercontents. Ens setarem fa un mes i pico ja. El 15 d'agost va ser el primer programa en esta nova etapa i la veritat és que jo estic supercontent, superagraït a tota la Corporació de Ràdio i Televisió Valenciana. A més, jo estava retirat, jo havia passat pàgina, jo feia 13 anys que estava fora
2: per això
4: de la ràdio i de la tele, i no anava a tornar, eh?
2: Clar, però de repente diuen, calienta que sales, com és això?
4: Pues molt senzill, perquè el meu germà, Luis, que és un any major que jo i que ell mai s'havia desvinculat als mitjans de comunicació, va tindre l'oportunitat d'encarregar-se de tot el contingut esportiu, i em va dir, Carlitos, me tens que ajudar. I jo li dic, no, ni se te ocurra. I em va dir, no és una pregunta.
2: Claro, és una afirmació.
4: I no res, vaig reorganitzar-me un poquet, perquè jo, estos anys, tu ho saps, i molta gent que m'ha seguit al llarg de les redes socials i tot això, jo me vaig fer agent de futbolistes, ocupació en la que encara estic, i a més estic posant en marxa una iniciativa empresarial, que això és que me fa molt de goig i molta il·lusió, i si no heu provat, jo vos convido i us recomano que proveu. Ha fet una empresa de turisme de golf actiu.
2: Acaba de debutar este home esta semana.
4: Sí.
5: Esta semana lo he probado y me ha encantado. Sí, una barbaridad.
4: Usen molt.
5: Soy del tenis.
4: Yo chue al tenis.
5: Pues mira, tengo la teoría de como tenemos el efecto este de ojo pelota.
4: Sí, sí, sí.
5: En el golf se nos puede dar mucho mejor.
4: Te lo voy a explicar yo a ti.
5: Perfecto.
2: Madre, no, yo sé que te arrepiqué el guante.
4: Es tremendo. Yo comencé a jugar fa 5 anys, Donís, i jo pensava, com moltíssima gent, que era el més avorrit que n'hi havia en el món. Uh-huh. És l'activitat més addictiva que jo m'he trobat mai en la vida, perquè és una gestió de la frustració constant, perquè o te pegues un tir en el peu o segueixes jugant, perquè tu no competeixes contra ningú, només contra tu mateix, encara que facis una partida de 4, cada un va jugant contra el camp i contra el seu hàndicap. Què vol dir això? Que a diferència, tu jugues a tenis. Mira, a tenis, tu saps el colp més difícil que n'hi ha?
2: Tu li pagaves a tenis també?
4: Jo jugué tots els dies.
2: Sí, sí.
4: Jo vinc del tenis. De fet, la primera entrevista que anem a fer avui a les 12, quan ens sentem el punt a punt, va ser a Pedro Martínez, que li va donar el punt definitiu de la Copa Davis diumenge passat contra...
2: Quasi sí, res porta al diari. Perdona, que t'ha tallat el que estàs preguntant d'Adolfo.
4: I el que te dia, n'hi ha una diferència, el colp més difícil que n'hi ha en el tenis és traure, és el saque. A més, és l'únic colp que només depèn de tu, perquè no te ve la pilota de l'altre cafre que està a l'altra banda de la xarxa, però tens que fer 60 moviments coordinats alhora per atraure bé. Pues el golf té que tots els colps, des del primer fins a que fiques l'últim al forat, la pilota està parada. Això vol dir que en tot el backswing, que és el recorregut dels braços, a fer palanca i tot el swing, tens doble opció de que te tremolen els genolls i de ficar-te nerviós i de liar-la.
2: Doncs,
4: què passa? No és que sigui un esport molt difícil, és molt difícil. L'altre dia me deia un que no n'hi ha més que un esport tècnicament més complicat que el golf, que jo no ho havia pensat, però és veritat, que és el salto de pèrtiga. Perquè el xir, això és tremendo. Però el golf és el deporte, el esport més difícil que n'hi ha en el món per a ser consistent, per a ser constant. Mira, si tu i jo tenim el mateix nivell a Joan de tenis, de normal, de cada 50 colps, 45 li peguem bé, i alguna canyeta, però tenim constància. I automatices, dret a revés, la pujada, tot. Així no. Així, ser constant, clar, n'hi ha moltes coses molt divertides, que tots els golfistes amateurs, que tots, sense excepció, som uns paquets, som molt, molt roïns, mirem molts vídeos d'aixòs en YouTube d'errades dels professionals, perquè això és un exercici psiquiàtric de... Ah, no, tremendo. Veus això? I quan un... És que els professionals són impressionants, ja, com juguen.
2: Totalment, però...
4: És que pegar-li a la piloteta, a lo xicoteta, que és, sí, tirar un queteta. Perquè en cada colp, o sigui, per 3, per 4, per 5, el primer colp, això està de foto, en el tir la pilota, però si és a pelo després, mai està bé. Sempre està damunt d'un llac, entre unes pedres, en el camí, i la culpa és igual, l'has tirat tu, no pots tirar la culpa a ningú. I si, com està dient ell, vas la primera volta i t'enganxa, ah, apretat de los machos.
2: Quin és el teu hàndicap, Carlos?
4: El meu hàndicap, el reial, és, perquè jo no xue quasi tornejos per a ajustar-ho, és 26, no? el top és 30, 33, el que passa és que tots els xuaos xuem en un rellonge d'estos intel·ligents que te comptes camps, les partides, jo el promedi de les, de les 200 últimes partides, el hàndicap meu és 14.8, que està molt bé.
2: A veure, un moment, quan menys, quan menys millor, no?
4: Clar, clar, sí, sí. Millor. Quan tens hàndicap 0, es diu scratch, i te pots demanar targeta professional. Clar, i jo que vinc del tenis, els tenistes estan enganxadíssims, i molts futbolistes, mira, Guardiola fa un torneig de golf, Schuster, bueno, amb un tot de futbolistes, i mira, Alcaraz, que acaba de guanyar el US Open, fa la celebració cada volta que guanya fent un swing. Ara xua molt bé, està xuant contra... Tu mires ara l'Instagram de la Laver Cup, que se xua ara entre Espanya, Europa, resta del món, i totes les notícies són de golf, dels tenistes xuant, estàs tots enganxadíssims, però una cosa tremenda. I de veres, fins que no ho proves, no t'ho creus.
2: No val el minigolf, no? Això del...
4: No val el minigolf.
2: A veure, que això sí que ho he provat. I el meu hàndicap, no te vaig enganyar, el meu hàndicap sóc jo, és el meu hàndicap.
4: No, tu comences i n'hi ha una cosa.
2: Però n'hi ha palos prou llargs, per a mi?
4: Sí, sí, sí, de totes... I xicotes, per a mi. Però el hàndicap és, diguem-ne, la llicència, el permís per a jugar, que només te pot donar un professor en qualsevol lloc del món, i li ho comunica a la federació, i això vol dir que ja estàs més preparat per no matar a ningú. Clar, perquè saps on es recte.
5: Sí, sí.
4: Tu no, no, una volta, encara no tens handicap.
5: No. Yo simplemente lo típico, ir ahí a probar los primeros golpes, entrar en un pequeño green de prueba,
4: sí,
5: pero suficiente.
2: En un pequeño green, tú mira con
4: el placer ya de dar un buen golpe, sí, eso, vamos, eso es una cosa, sí, tremenda. Nunca hay último golpe. Si le pegas mal, ya te digo, que tienes una pistola que te vas a pegar un tiro. Pero si le pegas bien, claro, tienes que seguir la racha. Sí. Yo creo que lo del casino y los juegos, yo que no he hecho mal en la vida, en Donís, yo creo que es mucho menos, ¿eh? Sí. A nivel de adicción. Y lo que disfrutas, y después, la fotografía. ¿Tú sabes lo que es chuar? Tot verd, al aire,
2: sí,
4: lliure.
2: Sí, sí, sí,
4: això és espectacular. Mm. És fantàstic. Jo, per exemple, les meves filles ho han provat, els fills de la meva nòvia, de la meva dona, estan també superaficionats, i és un esport que en principi sembla que podria ser estàtic, però no, és molt dinàmic. Agarres unes suaves, tu te puges al camp de pràctiques, que és on ara li pegues al driver i escolta, això és tremendo, això és esport, però de veritat.
2: Pareix que siga Charreta d'Olives, eh? Que vaig, sí, sí, que li pegues en el palet i pipa. Caminant, o t'empuixes al carret i demás, pues no, tranquil·lament, i que no siga cansat, no?
4: Sí, no. A més, en 7-8 forats, normalment camines 7 quilòmetres i mig, que no està mal, que no està malament. I si, de molt bé, jo sóc soci de Manises, avui també li farem una entrevista a Carlota López, que és la número 1 de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, la seva categoria de golf, que és una xiqueta de 16 anys. I n'hi ha camps com la Galiana, per exemple, o el Bosque, que és puja baixa, puja baixa. Això és un trencacames, sí.
2: Mare meva, mare meva. Bueno, i entre totes les teves facetes, quina diries ara mateix que és la teva principal? Perquè, clar...
4: Disfrutar de la vida, carinyo.
2: Hombre, clar que sí, clar que sí. Clar que sí, això m'ha paregut magistral. Bueno, pues ja se podeu anar, senyors. Ja tenim el dia fet.
4: Jo, mira, en la vida... n'hi ha dos coses principals, les que no tries i les que tries. Tu no tries, la teva família és la que te pertoca, només tens que tindre sort. No tries on naixes ni en quina època, ni quan. A mi jo estic supercontent d'haver nascut a Espanya, a València, analògic, abans de l'edat, i la família que m'ha tocat és de puta mare, és espectacular.
2: Mira.
4: I després, què tries en la vida? Però ho tries sense bola de cristal, sense saber si estàs encertant o no. Els amics, i els amics, pues, han tingut moltíssima sort, i ara, per exemple, en el que és l'amor i la relació, jo estic en la dona meravellosa que n'hi ha en el món. Què més vull, Baldomero? I damoso guapo.
2: Pues escolta, pues, sé perfectament el que estàs dient, saps? Disfrutar
4: de la vida, xiquet. Però de cada dia, de cada minut de cada dia.
2: N'hi ha ja tantes... Està. Hem tocat tants palos en un moment que només que hem fet que obrir melons. Ara per no continuar l'entrevista. Perquè jo tinc moltes curiositats, perquè a gent de futbolistes... Això, vull dir, així passen coses, com a gent de futbolistes, em passa coses de l'últim minut, abans de no... Que entra el fax, eh? Imagina, sí, ja m'estic descobrint.
4: És que és de quan tu eres jovenet, que no eres tan jovenet ja.
2: No,
4: sí que sóc promo en contra. I era que entrava el fax, l'última, i que entrava un fax eren 6 o 8 minuts, que no era un correu electrònic o un missatge de WhatsApp. Que és instantani, alerta.
2: Mare meva, sí, però així sí. en cada un d'estos mons n'hi ha coses molt curioses. I podíem començar, bueno, agent de futbolistes, vinga. Sí. Carlos Urrutia, l'agent de futbolistes. quina és la part més frenètica de la vida d'un agent de futbolistes?
4: Mira, primer te vaig a dir per què me vaig fer agent de futbolistes. Jo, quan comencí l'any 87 en la ràdio, després en la tele, n'hi havia, abans de vindre a Canal 9, jo vaig presentar molts anys un programa en el circuit regional de Televisió Espanyola, que li diuen Cara a Puerta, i algunes de les entrevistes que feia eren a gent de futbolistes, i me'n recordé a Alberto Toldrà, que va ser el que inventarà la posició valenciana,
2: perquè clàssic.
4: València és on més agents n'hi ha de tota Espanya, més que Madrid, més que en Barcelona.
2: Anda.
4: I la competència és brutal. Què passa? Que després de 30, 30 i pico anys...
2: Ningú ho diria.
4: Ja, fent periodisme esportiu, fent pues, això, tots els anys de lligues, de Champions, narracions, viatges, tot això, jo vaig decidir canviar i provar fortuna i passar de pàgina en la guia laboral que sempre jo ha triat, que és intentar treballar per a mi, no tindre jefe i ser el amo del meu temps. Clar, me vaig fer agent de futbolista i ja ho tenia decidit un parell d'anys abans de deixar la tele, perquè jo volia ser com ells. Escolta, vivien fenomenal, vivien de puta mare, pues a veure què tal. Vas tindre molta sort, algo hauré fet bé, en moltes coses m'hauré enganyat, però me va anar bé en el que és la diferència entre ser agent i ser intermediari, que la fauna i el món de la representació és diferent, i entre treballar només, com me dediqué jo, al món del futbol professional, a la gent que per a mi són herois, que treballen el món de la formació, les acadèmies, des que xiquets comencen a jugar bé, fins que passen a professional, perquè ahí pràcticament no se guanya diners i se perd molt de temps, molta salut i se treballa moltíssim.
2: Amor a l'art, no?
4: Sí.
2: És molt important l'amor a l'art. Bueno, i de anècdotes aquestes de que entra el fax o no entra el fax, bueno, ja no tapia l'època del fax. Però
4: sí que és veritat, depèn, n'hi ha un software en FIFA que es diu TMS i que si no s'activa a temps i quan tu li pegues apretes la tecleta no ells, se'n va fer la mala operació després d'estar 4 dies frenètics o 4 mesos preparant-la.
2: Clar, perquè això és una altra, perquè fraue...
4: I que cada operació té per escriure un llibre, és molt difícil i és un món. cada operació és un món. Tu imagina't, tu eres el director esportiu, vols un extrem en unes determinades característiques, entre 24 i 26 anys, que el, ara que se trata lo del Big Data en el mapa de calor, que tinga tants números d'assistències, de gols, no només de les estadístiques habituals, sinó de duels guanyats, temps recorregut, espais... Però tens altres 8 agents que t'ofereixen altres 8 jugadors que potser són igual de bons. Pues, què tens que fer tu? Pues, ficar-li un poquet d'art i de màgia per a que te trien a tu, que no és gens senzill. I moltes voltes és molt frustrant quan a tu vas passant filtres, passant eslabons, i en penúltim escaló, a fer la mà.
2: I quan planifiques...
4: O l'entrenador diu, pues a mi ara no m'agrada, pues ara ja no vull un extrem, jo vull un porter. Clar.
2: I quan planifiques una temporada d'una forma molt molt meticulosa i dius, bueno, ja sí, i a més en la il·lusió que, perquè tot el món té el seu coret, no? Uh-huh. Tot el món té el seu coret. I dius, bueno, pues, tinc aquests jugadors que podrien encaixar perfectament en aquest equip, que a més és el meu, és el dels colors de la meva sang, no? I arriba, i estàs comentant el partit. Uh-huh. En Apunt Ràdio, per exemple. Uh-huh. ¿Vale? És una situació...
4: real.
2: Hipotètica.
4: Hipotètica real.
2: I de repente claven un 6-0. Què passa ahí?
4: Mira.
2: Que hipotètica
4: és. Jo te vaig a dir una cosa. I de veres que te la dic de cor, però al final, per a mi, el futbol, que clar que m'agrada, jo xuà tot, no és cap passió. El futbol és el meu treball, la meva feina, i tinc que veure'l en distància. Jo, la passió que li fique veient un partit de tenis, de Copa Davis, de gol, jo el futbol no. Jo el futbol tinc que ser fred. Jo ara... estic en el punt a punt. Lo més important és que els equips valencians guanyen. Això és el més important, perquè és bo per a nosaltres, perquè la gent mos senta, perquè si no diguen a fer la mala ràdio i la pague, uh-huh. És aborronador, és vergonyós. Un 6-0 com el que t'estàs... a mi me dol...
2: I un 7-0 l'any passat i clar, un 5-0.
4: Però a mi me dol, i t'ho dic de veres, exactament igual que un partit que les coses no les facen bé institucionalment, el València, el Llevant, el Villarreal, el Castelló, que són i l'Els, que són els 5 equips que pertanyen a la lliga professional entre primera i segona. Però és que jo vull que el meu producte, el meu projecte, la feina en la que jo estic en tots els companys, vaig a bé. I clar, jo el que vull és, no és contar desgràcies, ni putades, jo el que vull és contar alegries. Sí, clar, quin problema tenim? Molt gran. I tots els que estem així saben del que estem parlant. Que venim de 20 anys en el que hem guanyat 2 lligues, una UEFA, 2 finals de Champions, la mare de Déu, i ara te trenca el d'això el Barça, te fiquen 6 gols, me cague en la mar.
2: No, però és que portes 3 temporades, que te'n vas calent d'orella del Camp Nou,
4: Però és,
2: o de Mestalla.
4: Sí, però al final, de aquellos barros, estos lodos, una mala decisió, perquè saps què passa? Que el futbol i la gestió és molt piramidal. Si la punta de l'iceberg falla, tot lo demés ja va podrint-se, i la veritat és que ni se planifica bé des de la vessant esportiva ni comercial. Comercial parle de màrqueting, de lo que és imatge de l'equip. A mi me pareix una vergonya absoluta que en cada partit, al minut 10, la gent diga Peter Betellà, perquè és que és lo que s'han guanyat. I la gent ho fa de cor, perquè clar, això no és una empresa en la que tu fas lo que... No, així tens la lupa de 45.000 aficionats i abonats, i al millor 200 o 800.000 aficionats en la Comunitat Valenciana i la resta d'Espanya. Collons, que tens una responsabilitat per a fer-ne coses bé, però al final també és veritat una cosa, la propietat no és valenciana, no és espanyola, no és europea, és de Singapur. Si nosaltres sí, Sara, comprem un equip de voleibol en Singapur i va mal i fan manifestacions en contra nostre, pues nosaltres estem així calentets, al solet, 28 graus i fenomenal. Pues així era el tema, que no n'hi ha aquest compromís.
2: Sí, des que hi ha, perdona, Carlos, si hi ha un nom i n'hi ha una protesta, no? cap a un nom que tot el món sap qui és. Vull dir, Peter Lim no passa desapercebut en ningú lloc del món, ja. Avui per avui.
4: El que passa és que ell ha comprat, no ha comprat un altre, ell ha invertit, no ha invertit un altre, ell no ho ha pogut fer pitjor, perquè la gran vergonya per a mi del València és doble, la pèrdua de nivell esportiu i sobretot la vergonya aliena que ens dona tot la part patrimonial per la, lo que és el nou Mestalla, perquè és molt senzill. Tu ara tens un amic d'Estocolmo o de Johannesburgo. Vine cada sí. Això què és? I si guanyeu què és? No, doncs pues el nom està allà. Ah, molt bé. Però és que porta 14 anys parat. Bueno, ara sembla que has començat, però n'hi ha una maquineta. I diu, mare meva, quan és la gran obra civil? Clar, què passa? Que damunt hem tingut ara, perquè se li coloreixi més la cara als rectors del València, que en 4 anys, i traguent els cacaus de la butxaca, Juan Roig sí que ha fet la nou icona de l'Skyline i de lo que és la ciutat de València. Perquè des de quant de temps feia que no teníem un edifici públic, perquè al final és de tots els ciutadans, tan reconegut, jo crec que des que se va a construir la ciutat de les ciències, i farà 25 anys, i ja tenim un símbol, collons, en 4 anys, i l'has pagat, i és modern, i és un motiu de què? D'orgull.
2: D'orgull, totalment. Parlant futbolísticament, el Roig Arena i Juan Roig, això és una altra lliga, no?
4: Sí, a mi m'hauria agradat que els empresaris valencians haguessin pogut tindre més impuls, més ajudes, més oportunitat, o que els han inventat un poc, que això hem que treure, perquè al final, en tot el respecte a Llevant, a Villarreal, a Castelló, el València és la institució privada més important de la Comunitat Valenciana. Ara mateix, clar, si la gran marca Espanya a tot arreu del món, probablement siga Inditex, siga Zara, la gran marca valenciana fora de la comunitat és Mercadona, probablement, com el que era Lladró feia 50 anys, però fora d'Espanya és el València Club de Futbol, que està molt més conegut i molt més important que qualsevol dels altres equips, en tots els aspectes. Per clar, què passa? Que tots volem que el flagship, que la bandera de el que és la marca València fora de territori nacional, vaig a bé, que no vaig a mal, que hem anat als millors camps d'Europa i hem agranat i hem guanyat, i no fa tant de temps. I ara...
2: No fa tant de temps, però a banda, no només la part... Que jo entenc quan Carlos Urrutia diu és que és la meva feina, i jo tinc que posar-ho amb la meva feina. Ah. Bueno, però també hi ha passió.
4: Sí, Carlos, també hi ha passió. Però,
2: I dol, dol.
4: Clar que dol, però dol per aquesta doble vessant. Una, perquè professionalment ens fot molt que tindre que contar males notícies. Jo preferís contar que Espanya és el territori més riquesa del món, que no, que n'hi ha una dana, o que n'hi ha qualsevol catàstrofe. I el que m'agrada és a mi. I personalment, clar, és que he tingut molts amics. Jo he treballat en el València, jo hi vaig fer l'any 99 la pàgina web. Jo sé el que és estar dins i sé el que és pertànyer. I clar que te fa mal.
2: Seguim en Carlos Urrutia fins a les 12, però tenim més seccions, anem a parlar d'elles.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
2: Dani Teruel ha vingut preparat per a contar-nos el que ha passat i ha deixat de passar en les redes socials durant aquest estiu, no? I les novetats.
3: Exacto, para hablar de las redes sociales de este verano, que aunque hayamos estado desconectados, este verano ha habido el mayor acontecimiento histórico de las redes sociales que ha pasado en los últimos tiempos.
2: No me crees suspense y curteta y al peu, que voy a...
3: Mira, en el último programa hablamos de la viralidad negativa, sí, y de la viralidad positiva. Ajá. Pues te voy a introducir un poco, no sé si estáis puestos en el tema de lo que ha pasado este verano, que hubo una velada en Sevilla, sí, que la creó Ibai Llanos.
2: Pero eso pasa todos los años, ¿no?
3: Sí, pasa todos los años. Lo que pasa es que este año ha batido récord de audiencias y ha tenido 10 millones de visualizaciones en vivo, en directo. O sea, 10 millones de personas conectadas.
2: Simultáneamente.
3: ¿Qué pasa? Que eso es una velada de boxeo semiprofesional entre influencers, youtubers y streamers.
2: Ah, bueno, semiprofesional. Ahí van a pegarse bofetadas conforme pueden y conforme saben.
4: No, pero se peguen, ¿eh?
3: Sí, sí.
4: Sí, tienen técnica,
2: sí,
4: ¿eh?
2: Sí, pero
4: claro, bueno, si te agarra Ilia Topuria.
3: Ilia Topuria no es, pero sí que se preparan, entonces sí, sí, tienen unos conocimientos y hay, sí, gente que está, bueno, muy bien preparada, sí, físicamente.
2: Bustamante contra un influencer, no recordé quién era.
3: Sí, bueno, ahora mismo creo que era Mr. Jagger, me parece. Sí. Pero bueno, pues, ¿qué pasa? Que es un enfrentamiento entre comunidades, ¿vale? Se enfrentó boxeadores españoles contra boxeadores de Latinoamérica, influencers. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que a nivel de visitas fue mucho, y ¿qué pasa? Que la repercusión fue negativa. ¿Por qué? Porque mucha gente dijo que los, entre abro comillas, estaban amañados hacia los españoles porque ganaron más españoles, y los latinoamericanos se quejaron del recibimiento. Entonces ahí planteamos que Ibai recibió un aluvión de críticas y una viralidad negativa.
2: Pero anem a veure, ¿pero quién recibimiento vols si vas a chuar a casa? A veure, pues si eres el Madrid y vas a chuar a Mestalla, ¿qué te esperes? ¿No?
3: Encima la disputa entre Latinoamérica y España se transporta a muchas cosas, al fútbol, a las batallas de rap, o sea, es algo histórico.
4: Te puedo decir una cosa, esto no es un espectáculo, esto es una industria, esto es un negocio, y el chiringuito que se ha montado Ibai, que me parece muy bien.
2: Totalmente.
4: Cuando a ti te digan en boxeo, esto puede estar amañado, nunca se te ocurra decir, no, seguro que tú te callas.
3: Puede ser.
2: Persegas, ¿no? Persegas. No,
4: y porque además, Donís, cuando tú fas algo que controles tú, i pues, vols preveure el resultat que te siga profitós econòmicament, pues clar que saps qui va a guanyar, home, te diré tango. I si no parlen de futbol, dels maletins.
2: Bueno, ara, ostres,
4: al final és
2: ostres, a veure, vos importaria començar el punt a punt una horeta més tard, perquè tenim que parlar de moltes coses.
3: Sí,
2: Carlos.
3: Sí.
2: Mare meua.
3: Bueno, entonces ahí tenemos nuestro caso de viralidad negativa por el aluvión de críticas que tuvo. Entonces vamos ahora con cifras de este verano. Si yo te digo 1.170 millones de visualizaciones, ¿qué opináis de ese número?
6: Qué bestia.
3: Es una barbaridad, ¿no?
4: ¿En ese evento?
3: No. Ahora te lo comento. Pues, o sea, no solo es ligado a las visualizaciones, sino que va acompañado de 68 millones de likes, de me gustas.
4: ¡Ostras!
3: O sea, es algo histórico. ¿Qué pasa? Que para hacernos una idea, ¿eh?
2: Vas a decirte el multing reel, ¿vale?
3: 1.500, 2.000, ¿no?
6: ¿Cuántos millones, Denis?
2: No, es una... Ahora, que tengo... el que més... No, el que més note. A veure, l'últim... Aixina... Estem parlant... 7.637 visualitzacions.
3: Bueno, està molt bé.
2: 8.500. Sí, claro. Hasta...
3: no estàs a
2: mil milions...
3: Sí, bueno. Sí, 1.170 millones. Es un número muy grande. O sea, para hacernos una idea, la población de China son 1.400 millones y la peli más taquillera de la historia es Titanic con 400 millones. Ahí se nota que he estudiado un poco.
4: Sí.
3: Pues...
2: Habíamos preparado un aplaudimiento para Stomek que habíamos preparado.
4: Y no digas.
3: Entonces, algo tan simple... ¿Qué dirás? ¿Qué ha hecho Ibai para producir eso? ¿Ha cantado? ¿Se ha defendido? ¿Ha peleado? Pues ha hecho un mundial... de desayunos.
6: Ah, pues.
3: Algo tan simple como eso. ¿Por qué?
4: Me muero.
3: Porque lo que ha hecho es que, por ejemplo, ha puesto a competir los desayunos de diferentes países. Por ejemplo, de aquí ha hecho España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Japón.
2: Pero
3: ¿y qué ha
2: cómo
3: hecho?
2: Se puede hacer o sea, ¿tú que fiques un plato a costa del otro y que se peguen?
3: Ahora te explico. Entonces, ¿qué ha hecho? Que ha incluido toda la comunidad latinoamericana. Entonces, los ha puesto a competir en votaciones públicas. Ha hecho una serie de 24 vídeos donde enfrentaba un desayuno de un país, por ejemplo, nosotros las tostadas con tomate y jamón, el croissant con café con leche y los diferentes típicos desayunos de Latinoamérica. Entonces se han puesto a hablar, a votar, y ha tenido una interacción increíble. De hecho, o sea, os imagináis a Pedro Sánchez saliendo a decir, no, es que tenéis que votar a las tostadas con tomate porque es patrimonio de la humanidad de España. Imposible, ¿no? Pues esto en Latinoamérica ha pasado. Ha habido manifestaciones, ha habido gente poniendo carteles en la calle y el típico la correduría de la abuela diciendo, oye, nieta, ¿has votado? La gente llamándose entre sí como si fuera un mundial, la fiebre de un mundial de fútbol.
4: Un mundial de desayuno.
3: Un mundial de fútbol, pues...
4: Paren el mundo que me bajo.
3: O sea, ha habido récords de votaciones que en un mismo vídeo ha habido 12 millones de votaciones por Perú y 12 millones de votaciones por Chile. O sea,
4: te puedo decir una cosa. Tío. A mí, que ideas me parecen la gilipollez me grande del mon. Qualsevol idea, per molt marciana que sea, que funcione, és bona idea.
3: Él, de
4: des
3: hecho,
4: del punt de vista empresarial.
3: Claro. Sí. De hecho, ya tuvo...
4: Sense fer mal a ningú.
3: Ya tuvo una competición viral que era una competición de dejar caer un globo. O sea, el hombre sabe...
4: Que
3: de...
4: me parió, ¿en serio?
2: Hombre, no, es que, hombre, es que... Sí, no,
7: el día...
2: Este más sí lleva la importancia
7: de
2: sacar el globo.
7: ¿Qué tipo de globo? De almuerzos... Con el Cremaet, Valencia gana.
3: Ahí no compitimos justamente, porque eran tostadas contra platos contundentes.
7: No se atreven,
2: no, a competir
7: con almuerzos.
2: ¿Pero el globo era de peseta o era
3: era un globo, no era ni de helio, era inflado a pulmón.
4: Pero es que además, ¿sabes qué pasa? Que, pues, supongo que vosotros también, yo en todos los viajes que he hecho, sobre todo tantas veces que he ido a Colombia, las veces que he ido a Miami, que he ido a sitios muy españoles a desayunar, Chile, Brasil... Lo mal que... Perdón por esto, y que sin, los oyentes latinoamericanos no se ofendan, lo mal... que se desayuna, dice, madre mía, las cosas de las arepas, está todo picante, es todo. Ara, també t'he dit una cosa.
2: N'hi ha mitges molt particulars per ahir, sí.
4: Com desdichunes anglesos, tampoc, eh? En les salchiches, xixes, les bumbins.
7: Nada. Com la comunitat valenciana, nada.
4: Pues eso.
2: Bueno, jo, és que ho han comentat abans, jo som de salat i una cosa és ser de salat i altra cosa és de... Pues bueno, pues... Ale, que no falta, no?
4: Una cosa, n'hi ha una cosa, i que no es desdichuni, que és dinar, que no sé si la conegueu, que es diu en Colòmbia la bandeja paisa.
3: Muy bien.
4: ¿Tú la conoces?
3: Sí, sí. Bueno, yo me he tragado el mundial de desayunos.
4: Es que hay gente que desayuna. Eso es un plato para ocho, que se lo come uno, que tiene un solomillo triturado, aguacate, plátano, arroz. Es decir, lo más hipercalórico, de ahí te vas al hospital, pides oxígeno. Eso es tremendo, tremendo.
3: Yo, si quieres, acabo con la conclusión, que sí. Es que cómo ha transformado Ibai esa viralidad negativa
4: en positiva,
3: a positiva, claro. Porque lo que ha hecho es enfrentar comunidades entre sí. ¿Sabes? Era Perú contra Chile,
4: claro,
3: o Latinoamérica.
4: Claro, del orgullo de cada
3: claro,
4: uno.
3: De, claro, del sentimiento nacionalista de defender
2: orgullo
3: lo suyo.
2: Patrio, claro,
3: y entonces ha habido un respaldo multitudinario a Ibai y ha sabido...
4: Pues yo te digo que a mí me
3: tortilla.
4: Parece una majadería, pero si funciona empresarialmente, es una buena idea.
3: Es increíble.
2: Para acabar, ¿qué guaña?
3: Gana Perú con el pan con chicharrón.
2: ¿Pero qué me estás contando?
3: ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí, sí.
2: ¿Pan con chicharrón?
3: Pero literalmente batiendo récords de visitas, de me gustas, bueno, de todo.
2: Pues enhorabuena.
3: O sea, el país...
2: Enhorabuena, Perú.
3: El país se ha movilizado.
4: Ahí, muy bien, el mundo de Instagram, el mundo de las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado esto?
2: Qué locura, qué locura.
1: Estás escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Rapidito, Lídia J. González. Rapidito, perquè mos quedem sense temps i encara, menys mal que punt a punt mos va deixar una hora del seu programa. J. González, que tenim ranking, que tenim ranking.
1: Sí, senyor, vamos con esas canciones, esas 10 canciones que más han sonado en este verano 2025 y que se nos vaya el lunes.
0: Estiu, perquè diríeu que hi ha hagut cançó de l'estiu, Carlos?
1: Sí, sí, sí. Sí. Sí.
2: La Morocha.
3: Tiene que ver.
2: La Morocha, por ejemplo.
3: Sí. Morocha, me
2: han puesto de la Morocha hasta arriba.
4: Sí, veritat.
2: Oh.
0: Ya hemos fotut el ranking.
1: Pues claro, uno viene
2: si
1: mal.
2: Sabes cómo soy, ¿para qué preguntas?
0: Vale, pues Isa la lleves.
4: Ah, vale.
0: Ah, ya está.
2: Estaba Isa, la Morocha.
0: Isa, lo siento, Jota. Isa no conta. ¿Algún canso, pero tú?
5: ¿La canción más sonada este verano?
0: Sí.
5: Pues sinceramente pienso que parecido, ¿no?
0: No está la despechada de, este verano no está.
2: Y la del café expreso también, me han dado.
0: Sí,
2: la
0: del café
4: expreso macchiato. Oh, madre
1: sí, de sí. Para que ver, tomé unos destrozos al ranking.
0: Dice,
2: no,
0: menos mal que, menos mal que el año que viene no participe en Eurovisión, porque han dicho que sí, está sí, y tal. Sí. Bueno, ya ponen qué pasa. Jota.
1: Vamos allá.
0: Avant.
1: Número 10. La bachata de Manuel Turizo. Éxito global que ha sido uno de los temas más sonados en las pistas de baile de todo el mundo.
0: Sí, ha sonado el rebufo, porque ya hace el año pasado.
5: Sí.
0: Ha sonado el rebufo, pero con no ha habido una canción del verano, exacto, propio mendita. Venga.
1: Seguimos, número 9, Blackout, de Emilia Tini y Nicki Nicole. La unión de las tres artistas más influyentes de la música urbana argentina ha sido todo un éxito. Nos vamos al número 8, 6 de febrero, Aitana, donde ha demostrado una versatilidad con esta emotiva balada. La canción destaca por su honestidad lírica y una melodía conmovedora. Número 7, La reina de Lola, Índigo, un himno al empoderamiento femenino que ha resonado con fuerza. Número 6, aparece una de las que nos decía Bertomeu, Espresso Macchiato, de Tommy Cash. Este tema del rapero Estonio es una de las propuestas más originales del verano.
0: No, original sí que se escucha.
1: Sí,
4: sí, sí, sí.
1: Desde luego, y el baile más el aún. Nos vamos al número 5. Aparece Verano Rosa, de Karol G y Feid. La pareja más popular del reggaetón ha lanzado un tema que evoca la nostalgia de un verano romántico. Nos vamos al 4. Nos acercamos al podio. Soleao, de Mike Towers y Quevedo. Una colaboración entre dos gigantes del género urbano que ha triunfado por su sonido relajado y veraniego. Y llegamos al podio.
0: ¿Al podio?
1: Y no podía faltar la diva de...
0: ¿Has podido llegar?
1: He podido. Aparece Melody. Con la diva, la cantante...
5: Muy polémica en redes también esta chica.
1: Sí, señor, ahí tenemos a nuestra Melody, cantante andaluza que ha vuelto a la primera línea con un tema pop con toques urbanos.
0: Suena Melody. Suena Melody, pero no mol, porque no tenéis temps. No, continúa, Jota.
1: Pues seguimos. El número 2, Me hago el duro, de Kea. El rapero argentino se ha colado en el top de las listas con este pegadizo tema de reggaetón.
0: Bueno, no me hago el duro.
6: No me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo.
5: Esto es de Lutra.
1: Temazo, ¿eh?
0: Y además el número 1.
1: Sí,
4: no lo voy a sentir más.
0: ¿Cómo?
4: No lo voy a sentir más.
0: No lo voy a sentir más.
4: Bueno, tampoco. Pero te digo una cosa. Y ahora, pues, si me deixo, te voy a preguntar una cosa. El ritme, això es un género. No, es cuarteto. Un género musical argentí. Ahora os juntaré. Seguís.
1: Y llegamos al número 1 y tenemos a nuestro amigo esperando a la otra línea del teléfono.
0: A Francisco Armando Puentes, más conocido con Paco de Reward. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Molt bé, com
0: esteu? Molt bé. Espera, lleva'm el duro duríssimo, perquè la cançó, clar, perquè... Per cert, Ximo, que no t'ha saludat avui, com estàs? Al control tècnic publicitari. Pues que tenim que endevinar, i ràpidament, Paco, la cançó del número 1.
7: Així no ja, ja me toca?
0: Està, sí.
7: Anem a ello?
0: Has calfat?
7: He calfat, però està difícil, ¿Estás? Aneu apujant el nivell, jo crec que me voleu tirar.
0: No, home, però com pots pensar que... No, home, no. Vinga, estàs bueno. En la corda fluixa, no t'ho vaig a negar, perquè Pedro, el tararechador, titular, sí. Diguem, torna demà, no? Torna demà?
1: Sí, sí.
4: Teniu tararechador titular.
1: Oficial, sí.
4: Mare de Déu.
1: Sí.
5: O sea, hay que adivinar la canción, ¿no?
0: Paco de Berreguard és el segon.
4: Vale.
7: Soc el suplent.
0: Però ell, vull dir, és com el jugador que sap que està ahí esperant la seva oportunitat.
4: No, i que revoluciona el partit. I que marca el gol definitiu.
0: I que l'aprofita quan la té. Sí. Així no és que... Vinga, Paco, marca el teu gol definitiu.
7: Bueno, anem allà. Na na ra na na na na na na ra na na na na na na ra na na na na na na na na na na na na na na ra na na na na na na ra na na na
0: na. És la Morocha.
5: Les has jodido el ranking.
6: muchacha que se muere de ganas.
0: Es que estaba, hombre, es que estaba.
2: Es que
0: Bertomeu,
2: madre mía, es que esto es como el ojo aceite. Era todo el verano y morocha,
4: Marcelo. Cada vuelta en el coche, en el fiel de la nueva novia, 2 millones de vegáis me lo habrán posado.
0: Mes que visual bueno. Eso tengo en la gala de Ibai.
4: Ahora, ¿no? Te digo una cosa. Miley, preguntes al nuestro técnico Chimo el seu gust musical, porque eso ya es un altre nivell, ¿eh?
0: Ah, sí. De son no parla Chimo, però bueno, ja parlarem. Que tenim el nostre consell d'experts, que també te vol sometre a les seves preguntes, no?
4: Vinga.
0: Al seu interrogatori. Estàs dispost?
4: Sí, i preparat. Sí. Faltaria més.
0: Segur, eh?
4: Sí, tant.
0: No, quan soni la primera pregunta no pots tirar.
4: Passos per valents.
0: Primera pregunta del nostre consell d'experts per a Carlos Urrutia.
3: Hola, Carlos. ¿Vosotros que critiqueu tant sabeu més que l'entrenador?
0: Bueno, Carlos.
4: Qué bo.
0: Sí?
4: Qué bonico. Pues
0: ahí va.
4: Vosotros que critiquem tant. La nostra tasca van de contar coses, narrar-les, és opinar, i a voltes contem coses bones, i a voltes critiquem. La nostra intenció sempre és crítica. Si sabem més que l'entrenador, l'entrenador està titulat, alguns de vosaltres també. Vull dir, no tenim per què saber menys, però estem en una posició professional en la que clar que tenim tot el dret del món a dir el que es pareix millor o pitjor sense entrar a valorar qui entén més.
0: Molt bona resposta. Segon pregunta del Consell d'Experts, Carlos Urrutia.
8: Hola, Carlos. Tu te saps el nom de tots els jugadors o te'ls inventes quan no te'n recordes?
4: Això és bona. Alguna volta... A veure, jo ara no, perquè ara fas el que és la conducció. Molts anys ha narrat partits i sobretot al principi que no n'hi havia internet. Alerten els noms, eh? Quan jugava el València a primeres rondes contra un equip d'Israel, de Bielorússia...
0: No m'ha aproximat, valia.
4: No, però normalment cada un té el seu truquet. Jo clar que m'ha de prendre a tots els jugadors de la plantilla de tots els rivals per a automatitzar-ho i poder estar pendent del xoc i de la narració, sempre pensant que ho tenia la seva tècnica. La meua és que ningú està veient el partit, encara que estigui en el camp ni per la tele, jo les tinc que contar sempre com van, qui té la pilota i on està la pilota. Cada un té el... I sí, jo me deprendia. I te puc dir que no de tots, però per la meva faena, perquè jo treballo com a gent molt més fora d'Espanya que d'Espanya, te puc contar tot el que tu vulguis de la Lliga de Corea, de la Índia, de Malta, de Xipre, de Xina.
0: Que locura.
4: Home, no. Això és el que n'hi ha.
0: Tindràs que vindre un altre dia, Carlos. Següent pregunta.
9: Bon dia, Carlos.
4: Bon dia,
9: quan
4: bonico.
9: Comentes un partit, sempre dius el que penses de veritat?
4: Quasi sempre. A voltes, si dic el que pense, se pega poc a això.
0: Sí, puja el pa, no?
4: Sí,
0: puja
4: sí.
0: El pa. Següent pregunta.
10: Hola, Carlos. Has jugat alguna vegada a futbol o només parles des que sí que saben jugar?
4: Molt bé, sí que jugant. Jo no he jugat a nivell professional. Era bo, era ràpid, era molt covarde. Quan me pegaven...
0: No t'hi quedes el peu?
4: Me pegaven molt, sí. Però he jugat i estigui molt sencer. I he tornat a jugar fins que els genolls, els turmells malucs, diguen, para un poquet. Però sí que he jugat.
0: Una última pregunta del Consell d'Experts.
11: Bon dia, Carlos. Per què vos poseu tan serios si el futbol és per passar-ho bé?
4: Pues tens tota la raó del meu carinyo. Ara, te dic una cosa. Si tu sents el punt a punt, veuràs que el nostre ànim, el nostre esperit, és dir sempre, anem a passar-ho bé, perquè aixina si ho passareu molt bé també vosaltres, com en el seu dia, farà 20 anys, va inventar ixa manera de transmetre Pablo Motos, que treballaron de acero en mi, veurà 20 anys, diguen, ha venido a pasárselo bien, porque yo quiero que quien venga aquí, el invitado, se lo pase bien, que es la manera de que ustedes en la tele se lo pasen como espectadores bien, viéndolo en casa.
0: És el sino també de fora de cobertura, Carlos, és el nostre sino també. M'has deixat moltes coses en l'aire, sí. I molts melons oberts.
4: Pues me'n convides un altre dia. Fem una cosa, el dia que te fallo un convidat. Que ja... No. I és suplent, clar.
0: Ja, home, com estàs per així ja, no? Un ratet abans del... Això no, però encara mos queden 10 minuts. Per a jugar i per a passar-se-ho bé.
4: Molt bé.
0: Però, del món del tenis, què no sap la gent que sap Carlos Urrutia i que seria una bomba que la gent s'enterarà?
4: No.
0: Cuéntame un fora de cobertura.
4: Del món del tenis n'hi ha coses, i així tenim a un altre tenista. N'hi ha una cosa molt, molt complicada, molt delicada, molt vergonyosa, que és el tema de les apostes. no està suficientment controlat això. Hi ha molts tornejos satèl·lits, challengers i futures que n'hi ha apostadors que amenacen de mort a tenistes. I n'hi ha tenistes... A mi, sí, sí.
0: Wow.
4: Sí. I n'hi ha... A veure, tu en un torneig, si tu guanyes Wimbledon, guanyes 2 milions d'euros. Si tu guanyes sí. una primera ronda en Antalya, en Turquia, que t'ha costat 1.000 euros anar de viatge, perquè tens que anar de viatge, pagar l'avió, sí. l'hotel, si no estàs, estàs en quadre, no estàs en el quadre final, l'entrenador, tots els gastos fijos, si guanyes una ronda, a lo millor guanyes 180 euros. I ara té un apostador i te diu, no per deixar-te perdre el partit. Si te deixes perdre un xoc, si fas més de 3 dobles faltes per set, jo te dono 6.000 euros. A mi m'ha passat, jo he sigut agent de tenista, he sigut manager de tenistes. I un tenista, que després te diré que era molt, molt, molt important, quan estava en un moment de batxe de la seva carrera, me crida un dia i me diu, Carlitos, y también estaba en Turquía. Me acaba de pasar esto. No me queda dinero para jugar al tenis el mes que viene.
0: Madre mía, bro,
4: y me acaban de ofrecer 6.000 euros. Claro. ¿Qué harías tú de mí? Digo, pues, ¿es una pregunta ética o estética? Porque yo no soy quien para decirte acaba tu carrera por no venderte, y no soy quien para decirte vende un partido, cuando no era vender un partido, sino que era por dejarse ganar X, como en el mundo del fútbol, ni a chavos que aposten, pero en córneres en contra. I n'hi ha voltes que tu quan veig és un defensa que pot despejar a banda i despeja a córner, diu
0: ostres, ostres, però i això va en consonància en lo dels maletins. En los maletins, sí, en el fútbol,
4: sí,
0: també.
4: Sí, sí, sí.
0: ¿Existeixen els maletins?
4: Existeixen. Sí.
0: Existeixen, clar, clarament, almenys no dubtes.
4: De tota la vida del senyor. Home, per l'amor de Déu. Sí.
0: Mare meva. Sí.
4: I després, l'altre de tenistes, a veure, n'hi ha... I això és una conversa que sempre és molt interessant, la gran diferència entre l'esport individual i col·lectiu. Tu en l'esport col·lectiu te lesiones, tens un contracte en vigor i segueixes cobrant, un dia no xues bé, t'amagues, però els companys xuen millor i te guanyen aquests partits i tu vas bé, però també si no li caus bé a l'entrenador no te fica i te pot fotre la carrera. Individuals, al golf, al tenis, tu xues sempre. Ara, tu, una, en 14 anys tens la responsabilitat empresarial com si tingueres 40. I dos, tu tens que lidiar amb una pressió en la que si tu no guanyes no tens diners per a pagar al teu equip. I damunt n'hi ha una altra, que és que si tu eres el meu entrenador i tu, per tant, tens l'autoritat d'intentar fer-me patir a mi per a que millore, com jo te paga tu i realment eres el meu empleat, no tens aquesta potestat. N'hi ha un tenista abans d'una final del Grand Slam, i tu saps de qui estic parlant perquè està criat en València fa 20 i pico anys. A l'entrenador, el dia d'abans de jugar la final, per la nit li va dir, vés-te'n i busca'm whisky i tabaco. Ui, però si demà jugues la final, jo ja sabem que vaig. I l'entrenador, tu saps de qui estic parlant, sí, sí. Pues ja està.
0: Mare meua,
4: mare. El tenis és pues molt xulo, com moltes coses, quan t'endinses, i és veritat. I els herois són els presidents dels clubs que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, que tenim una comunitat impressionant. De fet, jo jo he fet tres llibres, dos de futbol i uno de tenis. El de tenis, que va ser el Made in Football, te'n recordes la portada de David Ferrer?
0: Dos de futbol i uno de tenis, que es diu Made in Football.
4: No, Made in València.
0: Ah, vale.
4: No, Made in Football és l'agència portuguesa per la que jo treballo. Made in València. I és l'explicació de per què València s'ha convertit per damunt de Madrid, però molt per damunt sobretot de Barcelona, el gran epicentre del tenis mundial. Sí. Que és veritat.
0: Carlos, canviant de terç, anem al futbol i als maletins, perquè m'interessa molt. No, bueno, no vaig a sorprendre'm tampoc, vaig a dir així que no m'ho esperava. Bueno, pues, no estem faves, no? I hem escoltat moltes coses i moltes vegades s'ha especulat també sobre estos temes. Però realment ha hagut algun gran event en el que ha hagut maletins pel mig?
4: Sí.
12: Sí. No lo duda, ¿eh?
0: No, no.
2: Ha tardado. No. Ya se lo ha pensado.
0: Heu de clar, però jo estic esperant que me diga quin.
4: No, lo que tú puedes hablar de les modalitats.
0: No està comprovat o demostrat, ¿no?
4: Hombre. Ay, amigo mío.
0: Clama al cel, però...
4: Jo te vaig dir tàctiques. Tu, n'hi ha una cosa que és moltes voltes complicada, que tu compres els capitans, quatre capitans, i els altres tenen que convèncer a la resta del vestuari. Però si te deixes perdre, que ja no te xues res, per a que l'altre equip guanyi el seu objectiu, o si te primen per a guanyar, que clar, tu ja estàs en l'obligació, no passa res. Clar. O n'hi ha les tàctiques, que molt se fa molt, de tu compres al davanter per a que falles gols, i al central o al porter només compres 3 jugadors, ja no t'has que ficar d'acord a 25. Criminalitat amb moltes variants.
0: Que locura.
4: És el que n'hi ha.
5: Estratègia, no?
0: Totalment. Mira, anem a canviar de terç, que tenim una riestra de notícies absurdes o surrealistes que podrien ser veritat o no, en qualsevol cas. Bueno, jo crec que podrien ser veritat en qualsevol cas. Ho seran o no. Anem a les notícies.

0: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
9: A Punt Ràdio.
10: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
11: Tira-li, enxufa-li!
10: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
12: Un traje que doni alegria per on passe.
10: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
13: Clar que sí.
10: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
14: Hòstia, pilotes!
10: I als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
14: M'encanten!
10: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
14: Quin comboi!
10: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Al primer vot! Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
9: A Punt Ràdio.
0: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: nit. Són les 11. Benvinguts al Punt a Punt. Últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio. Els que connecten ara i els que porten ja nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte al Punt a Punt Últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en x@90minuts, en Instagram 90 Minuts Ràdio, tot en lletra, i en TikTok @90minutsradio. També podeu enviar àudios al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, i és: què t'ha semblat el partit del València davant el Stoke City? Què t'ha semblat el partit del València davant el Stoke City? 1-1 en el gol de Dan Juma. I és que el València, bueno, pues, ha jugat avui el seu partit de pretemporada davant el Stoke City, en este stage que està disputant o que està visquent l'equip de Carlos Corberán en Anglaterra. És el partit que fa 5 de resultats després de la derrota davant el Petro de Luanda, la victòria davant l'Eldense, el partit davant el Castelló, el Derby County i avui el Stoke City. Era el 5è partit de pretemporada des de Carlos Corberán, en una primera meitat en la que és de veres que el València ha donat una millor imatge, però ha anat difuminant-se en el pas dels minuts, fins arribar a una segona meitat en la que l'equip pràcticament no ha aparegut en l'encontre. De fet, el primer llançament a porteria en la segona part és ja en el minut 89, en un llançament en cama esquerra d'André Almeida. Ja no havia tornat a aparèixer en tota la segona part. Una primera part sí que ha estat més protagonista, però entre els canvis, el partit, la manera de plantejar el xoc, pues, evidentment ha desaparegut el València en la segona part, deixant novament dubtes en l'aire, dubtes a nivell de xoc, però també dubtes en una línia que jo crec que preocupa molt, que és la defensiva. I és que avui tornava a estar sense lateral dret el València. Has començat jugant Miguel Monferrer, que ha estat l'autor del gol en pròpia del València. Després ha jugat Gamón en el lateral dret, i els problemes ja es traslladen també a la línia defensiva, a la zona de centrals, on Widi Akabi s'ha quedat fora per molèsties després de l'entrenament d'ahir. No ha estat en la convocatòria, no estava en la banqueta. Han jugat en la segona part Iker Córdoba i Amos Wanjala, i ha tingut que abandonar el terreny de xoc Justin De Haas per unes molèsties a la cama esquerra, si no recorde mal, i ha tingut que ser substituït. Per tant, anem a veure quin és l'alcanç d'aixes molèsties, d'aixe xest en el que ell, bueno, se portava la mà a la part de darrere de la cama, aixe adductor, on esperem que siga un esglai més que una lesió, perquè els problemes en defensa per al València s'acumulen, i bueno, pues la inacció per... ara debatirem, no?, de el València en el mercat, en lateral dret, en el central, però de moment no arriben els reforços, i jo crec que això agrava la situació en una pretemporada en la que sí, és pretemporada, sí, és molt pronte, els resultats no volen dir res, evidentment, en això estem d'acord, però la sensació té que anar millorant, i avui, per exemple, en la segona part no ha millorat la sensació que ha transmès l'equip de Carlos Corberán. Per davant encara queden dos partits, davant el Newcastle i el que jugarà davant un equip marroquí abans de començar la temporada del València. Recordem que la primera jornada del València serà el dia 22, en comptes de començar el cap de setmana del 15 d'agost, perquè el Betis va demanar aquest ajornament de la primera jornada, i per tant el València encara tindrà el trofeu taronja el pròxim dia 8 a les 9 de la nit davant el Newcastle, i un altre partit abans de començar la Lliga. Veurem quina és la imatge i quins són els avanços que n'hi ha de cara a, bueno, pues la temporada, i per a que comenci aquesta temporada esta 26-27 en l'últim any de l'estadi de Mestalla. Els resultats, la resta de resultats del dia d'avui: el Levante ha guanyat 2-1 a l'Albacete en els gols de Brugui i d'Eta e Young, la derrota de l'Eldense 2-1 davant el Múrcia, l'empat de l'Hèrcules davant el UCAM Múrcia, la victòria de l'Alcoyano 0-2 davant el Rayo Ibense, l'empat, com estem comentant, de l'Stoke City i el València 1-1 en el gol de Danjuma, i la derrota 3-1 del Villarreal en la Como Cup davant el Lens, on el gol groguet l'ha fet Ayoce Pérez. Són les 11:06 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble. Pasa siempre.
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
12: Ven a Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: 9 minuts passen de les 11 de la nit i anem en els principals temes del dia, que ara desenrotllarem en temps de tertúlia, però són les notícies més destacades del dia. I és que, en quant al València, en el mercat, ahir contàvem que l'operació del lateral dret, William Mikel Brencis, havia parat, que s'havia frenat, al igual que també la del porter Oleksandr Saputin, i bueno, pues que en el cas del lateral francès, que ha jugat a Alemanya, havia aparegut el PAOK i l'Espanyol. Pues bé, avui, esta vesprada, mitjans de comunicació de Grècia feien ressò i informaven de que hi havia un acord total entre Mikel Brencis i el PAOK per a que siga jugador de l'equip grec. Així que, bueno, pues és una de les altres opcions que el València veu com se li esfuma. En este cas, i anem a, jo crec que donar almenys la informació que tenim així en 90 minuts, el València volia dos laterals, un sub-23 i un altre més veterà, i al igual que també contàvem que l'operació, i ho contàvem a nit, i jo sé que Manolo també ho va comentar en 90 minuts, que l'operació Oleksandr Saputin havia frenat. Frenar una operació no és que se que caiga aquesta operació, i menys en este València, on quan una operació cau és per l'altre costat, no per el costat del València, perquè el València mai tanca la porta a una operació, sempre deixa la porta oberta per si té que tornar. Però la informació que tenim és que Carlos Corberán, la vessant del tècnic, bueno, pues no estava convençut de fitxar a Saputin, tampoc de fitxar a Mikel Brencis, i que és per això que Mikel Brencis acabarà jugant en el PAOK si no canvia la informació que és des de Grècia, i que Saputin, encara que n'hi havia un acord, com també n'hi havia Mikel Brencis, pues, sembla que està frenat a expenses de que puga aparèixer un altre porter, una opció que li agrade més al cos tècnic, que li agrade més al tècnic, i bueno, pues, la indicació és que preferís que se busetxe en el mercat, a la recerca, a la búsqueda d'altres alternatives, perquè el que no vol és fitxar per fitxar, és portar jugadors que se pensen que no té el nivell que és adequat o que siga adequat per al València. Això em sembla bé, vull dir, jo en això estic absolutament d'acord en Corberán. Al final, si tu penses que no té el nivell, pues no tens que malbaratar una operació. Ara, si això perjudica a l'hora de no tindre lateral dret, o després passa o pot passar com el cas de Meunier, que acaba anant-se en l'opció A o B o C o la que siga, pues ja entrem en un problema de planificació. En quant a el València, esta és la informació. En quant al Llevant, bueno, pues, sí que ara ampliarem, perquè està avui en la tertúlia Isma Algarra, és que es llança per Yanis Mussouai, el davanter de 19 anys, que ha sigut un dels jugadors més destacats en la UEFA Youth League la passada temporada en el Brujas, i que el Llevant, que ara acaba d'ingressar 25 milions d'euros per ESPI, bueno, pues, té aquesta capacitat econòmica per a fitxar a la jove per la belga, per una quantitat que està propera als 2 milions d'euros, i que evidentment, pues, en el club granota veuen a Mussouai com el substitut ideal per a ESPI en la davantera. Un davanter també jove, com és el cas d'ESPI, que per cert ha debutat avui en el Real Madrid en el partit davant la Fiorentina. En quant al Villarreal, la notícia està en que el Villarreal està molt prop de tancar un porter que jo crec que adoptarà el rol de porter suplent de Luis Junior, encara que Luis Junior està sembrant dubtes en la pretemporada, però estem parlant de Peter Gulácsi, de 36 anys, el veterà porter hongarès del Red Bull Leipzig, i que, bueno, ja informaven durant la setmana els companys del diari AS que era el triat, no?, per a la porteria del Villarreal. Un futbolista hongarès que encara tenia un any més de contracte, i és per això que l'acord entre Villarreal i el Red Bull Leipzig té que anar a un traspàs que se parla que està a prop dels 2 milions d'euros. Així que porter per a mantindre aquesta competència en la porteria després de les eixides de Diego Conde i també d'Arnau Tenas. En quant a l'Elx, Bueno, pues la informació és respecte a la sensació de que ha nascut, no sé si una estrella, però és una promesa, com és el davanter Umaru Konaré, és el màxim anotador, màxim golejador de l'Elche en esta pretemporada, ja porta 4 gols, va en una dinàmica evidentment ascendent, això és pretemporada i cal anar els peus en terra, però ja deia ell que estava vivint un somni en participar en el primer equip il·licità en els partits de pretemporada, i és que bueno, pues el davanter del filial de l'Elche il·licità de 21 anys ha participat en tots els compromisos del primer equip i ha anotat 3 dels 4 gols, en 3 dels 4 partits, 4 gols per al conjunt de Martín Anselmi. Així que això són, o estes són les notícies més destacades del dia. Nosaltres el que anem a fer ara a les 11 i 14 minuts és una xicoteta pausa. Al tornar anem ja en la tertúlia.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Som a punt.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A punt ràdio, de tu a tu. En A punt ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
2: Molt bon dia. Comencem un nou programa de Fem Banda, un espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Com porteu l'estiu i la calor? Recordeu que en estos dies de temperatures altes és molt important hidratar-se bé i evitar l'exposició prolongada al sol. Avui, 2 d'agost, és una d'aquelles dates que, més enllà del calendari, es conviden a mirar la història i la tradició i, per descomptat, la música. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu dels Àngels i també, en un vessant molt més festiu, avui és el Dia Internacional de la Cervesa. Però el 2 d'agost també es deixa noms imprescindibles de la història de la música, com per exemple Pietro Mascagni, un dels grans compositors de l'òpera italiana i autor de la Cavalleria Rusticana, entre moltes altres. I fet este breu repàs per les efemèrides del dia, comencem fent banda amb el concert que vos hem preparat. A partir de les 8 del matí, començarem amb la secció Arrels Musicals, on es visitarà la família del compositor Salvador González. Continuarem amb el suggeriment de la setmana, que vindrà de la mà del mateix compositor Salvador González Moreno. I després de les notícies de les 9, continuarem amb la secció Joves Talents, on vindran i tindrem el gust d'entrevistar un dels duos més destacats que tenim actualment a la Comunitat Valenciana i a l'Estat espanyol, Violincelli Brothers. I acabarem el programa amb la nostra agenda musical per a repassar les cites i els concerts que no vos podeu perdre. Així que, ja ho sabeu, poseu-se còmodes, pugeu el volum i deixeu-vos acompanyar per la música, perquè encara que hagi arribat l'agost i apreti la calor, amb la música l'estiu sona millor. Comença fent banda.

Comencem el concert d'avui i és un concert que de segur vos agradarà, ja que són obres compostes o interpretades pels protagonistes del programa d'avui, diumenge. I per començar, vos proposem escoltar un pasdoble molt especial, Paco Campillo. És una composició de José Salvador González Moreno, dedicada a una persona estretament vinculada al món de la música de banda i al Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i gran ambaixador de la cultura musical valenciana. I va ser, durant 14 anys, secretari del Certamen Internacional d'Havaneres de Torrevella. El pasdoble va ser interpretat per la Banda Municipal de València en un concert d'entrega de premis del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València celebrat l'11 de juny de 1999. Així que, sense més preàmbuls, vos deixem amb Paco Campillo, del compositor Salvador González, interpretat per la Unió Musical d'Alaquàs sota la batuta d'Enric Parriño.

emotiu, apassionat, amb molta força i amb caràcter. Així és el gran pas doble que acabem d'escoltar. Paco Campillo, de Salvador González. Una obra intensa, plena de personalitat i sentiment, com era també Paco Campillo, a qui està dedicat. I ara, canviem de registre per endinsar-nos en el món del clarinet amb una obra especialment pensada per a posar en valor les possibilitats expressives i tècniques d'aquest instrument. Escoltarem l'Ara, una fantasia concertant per a dos clarinets i banda del compositor Salvador González. Una obra en què els dos clarinets assumeixen el protagonisme i dialoguen amb la banda, oferint-nos un recorregut musical ple de contrastos, virtuosisme i expressivitat. Un moment especial, i cal destacar la seva estrena a Guatemala l'any 2017, amb els clarinetistes Sergio Reyes i Paulo Alejandro, acompanyats per l'orquestra guatemaltenca de Vents. Anem a escoltar l'Ara, fantasia concertant per a dos clarinets i banda, del compositor Salvador González Moreno, en esta ocasió interpretada per una de les formacions de referència del nostre territori, l'Artística de Bunyol, amb dos grans solistes al davant, Bàrbara Borovich i Philip Cooper.

Vos he de dir que aquesta fantasia està dedicada a la seva filla Lara, que en res la tindrem així al nostre estudi. I anem a escoltar l'última obra del compositor Salvador González. Anem a escoltar 1889, la Filarmònica, que va ser composta com obra obligada al Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d'Altea l'any 2014. L'obra està estructurada en tres parts o episodis. La primera, el mestre, la segona, la música, i l'última, festa al poble i certamen. També va ser obra obligada de les segones de la secció especial del Certamen de Bandes de Música de Diputació de València l'any 2019. És una obra de gran dimensió musical, plena de contrastos i amb tot el potencial sonor d'una gran banda simfònica. Anem a escoltar-la, interpretada pel Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios, sota la batuta del mestre José Martínez Colomina.

Fantàstica la interpretació de la banda sinfònica del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios. Una gran obra la que acabem d'escoltar, 1889, la Filarmònica. Seguim amb el concert, però ara canviem d'agrupació d'estil i també de gènere. I és que a continuació escoltarem dues obres interpretades pel duo Violincelli Brothers. La primera serà la Passacaglia, de George Frederick Handel, una obra que ens permetrà fer un autèntic viatge en el temps per endinsar-nos en el barroc, de la mà d'un dels grans mestres de la història de la música. La Passacaglia és una peça construïda sobre un baix obstinat, una seqüència musical que es va repetint i que serveix de punt de partida per a un fascinant desenvolupament de variacions. Una peça elegant, intensa i plena de contrastos que amb el pas dels segles continua demostrant la seva força i la seva extraordinària capacitat per emocionar. Així que prepareu-se per gaudir de tota la bellesa i l'esplendor de la música barroca i la interpretació dels Violincelli Brothers, la Passacaglia.

Handel va escriure esta música fa 3 segles i hi ha una raó per la qual encara avui continua emocionant-nos i aconseguint aturar el temps i el cor de qui l'escolta. 2 instruments, un violí i un violoncel, sense més, perquè de vegades no fa falta res més, només la música, 2 instruments i 2 intèrprets capaços de convertir cada nota en emoció. Així és la Passacaglia de Handel en la interpretació dels Violoncelli Brothers. I acabem el concert d'avui amb la música interpretada per el duo Violoncelli Brothers, però canvien completament de registre. Del barroc de Handel viatgem fins a l'Argentina del segle XX, de la mà d'un dels grans renovadors del tango, Astor Piazzolla. Escoltarem Vuelvo al Sur, una obra que Piazzolla va compondre amb lletra de Fernando Pino Solanas, per a la pel·lícula Sur, estrenada l'any 1988. Una música que parla de tornar, tornar al sud, a les arrels, a la terra, a la memòria, un tango ple de nostàlgia, de passió i d'emoció, que es transporta directament a l'essència de l'Argentina. I ara el violí i el violoncel es donen la mà per portar-nos fins a eixe sud que Piazzolla va convertir en música i estaran acompanyats per l'Orquestra de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, dirigida pel mestre Cristóbal Soler. Vuelvo al sur.

0: Brutal la interpretació del tango Vuelvo al Sur pel duo Violoncelli Brothers. Us he de dir que l'arranjament per a orquestra és del músic Pau Schaffer. Espero que vos hagi agradat el concert d'avui, perquè fins ací ha sigut el concert. I ara, com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment.
10: Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
11: Sí.
6: A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
14: Ara sí que me l'espera.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
15: A Punt Ràdio.
16: Vosaltres arribeu a final de mes?
17: No.
16: Jo no arribe.
18: Està tot molt mal.
19: Vostè que ha vingut ací?
16: Avui vos parlaré d'economia.
20: Que jo sé que no es comparse milionària.
16: I no perquè jo siga una experta en això d'estalviar, tot i que avui faré com si ho fora.
20: Només vull veure bitllets de 100.
21: Fucking money, man.
16: Mira, no ho faré jo. Millor que ho faça... Aina intel·lectual. Sabuda?
22: Sí. Repelent? També.
23: Que gran que t'has fet, ja. Tu ets el meu gran orgull. El poder latent que tens és prodigiós.
22: Sí.
16: Què? Si vos n'heu adonat, els preus dels béns i serveis van pujant dia sí, dia també.
24: Depèn.
16: Mira com em puja. És el que en terminologia econòmica es denomina inflació. Quina barra, eh?
25: I què li sembla això que ha passat?
24: La morsària, crema, de ron i tot això, ja el que no m'ho lleve a mi.
16: Em quedé morta. Podria enclavar-me en un nínxol, però de mercat. Ah, que no t'ho esperaves, eh?
24: Quina ironia, quina cunyata.
16: Per cert, estic buscant sponsors per a crear una empresa d'espardenyes amb rodes com si foren de patins. The Transformers. Crec que és un nínxol per explotar. Es venen a soles.
20: Només vull veure bitllets de 100.
16: Un altre terme que haureu sentit últimament és aranzel.
26: Què vol dir?
16: És l'impost que cobren els estats per les mercaderies en les importacions.
25: Ah, ara ho he entès.
16: Per conflictes aranzelaris, els països poden arribar a crear guerres comercials.
27: Això no té nom.
16: I dues coses més que heu de tindre clares abans que me'n vaig.
25: Tira-li, enxufa-li.
16: Una és que això no és culpa teua ni tampoc del teu veí. És culpa de les elites globals.
28: Molt mal està tot.
16: I l'altra és que el terme elit és agut i femení.
24: Claro.
16: No res de èlit. No! Vinga, això és tot. Fins a la pròxima llengüeta.
15: A Punt Ràdio.
2: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
29: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
2: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
15: Cada vesprada, obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
30: Vull deixar-me portar.
15: Posem l'accent en tu.
4: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu.
31: Thank you.
4: Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Ha sigut una pausa molt breu, eh? Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, un espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Com porteu l'estiu? I la calor? Recordeu que en estos dies de temperatures altes és molt important hidratar-se bé i evitar l'exposició prolongada al sol. Avui estem a 2 d'agost. És una d'aquelles dates que, més enllà del calendari, ens conviden a mirar la història, la tradició i, per descomptat, la música. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu dels Àngels. Felicitats a tots aquells que s'anomenen Àngel o Àngela. I també, en una vessant més festiva, avui és el Dia Internacional de la Cervesa. Però el 2 d'agost també es deixa noms imprescindibles de la història de la música, com per exemple Pietro Mascagni, un dels grans compositors de l'òpera italiana i autor, per exemple, de la Cavalleria Rusticana, entre moltes altres obres. I fet este breu repàs de les efemèrides del dia, seguim fent banda. I a partir d'ara seguim en la secció Arrels Musicals. I ja tinc ací, a l'estudi, el compositor Salvador González Moreno, que ve molt ben acompanyat de la seva dona, Fanny Banyuls, que és professora de clarinet, i de la seva filla, Lara González, que acaba de finalitzar els estudis professionals de violoncel, i en res anem a parlar en els tres. Després continuarem amb el suggeriment de la setmana, que també vindrà de la mà del mateix compositor Salvador González Moreno. I ja després de les notícies de les 9 continuarem amb la secció Joves Talents, on tindrem el gust d'entrevistar un dels duos més destacats que tenim actualment a la Comunitat Valenciana i a l'Estat Espanyol, Violoncelli Brothers. I acabarem el programa amb la nostra agenda musical per a repassar les cites i els concerts que no vos podeu perdre. Així que ja ho sabeu, poseu-se còmodes, apagueu el volum, apagueu no, pugeu d'apagar res, pujar el volum i deixeu-vos portar per la música, perquè encara que hagi arribat l'agost i apreti la calor, amb la música l'estiu sona millor.

0: I arriba, per a mi, la secció més especial de Fem Banda. Obrim la nostra secció Arrels Musicals, un espai per conèixer les històries que hi ha darrere de la música, les famílies que han viscut la música de banda de generació en generació i totes aquelles persones que han fet de la música una part essencial de les seues vides. Avui tinc ací a Salvador González Moreno, compositor, director i músic. La seva trajectòria està estretament lligada a la cultura musical valenciana i al repertori per a banda. Les seues composicions han sigut interpretades per nombroses formacions i han arribat també a importants certàmens i escenaris arreu del món. Al costat de Salvador González, compartint la seva vida, la música i tants moments de la seva trajectòria, tenim a una persona molt especial, que és la seva dona, Fanny Banyuls Ascó, que és professora de clarinet al Conservatori Professional de Música Mestre Berenguer de Teulada. I també l'acompanya la seva filla, Lara González Banyuls, que acaba de finalitzar els estudis professionals de violoncel i vull saber a partir d'ara què va fer. Així que, molt bon dia als tres. Fanny, bon dia.
1: Bon dia,
0: Salvador, bon dia.
2: Bon dia, bon dia a tots.
0: I Lara,
2: totes.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Lara, des de que et vaig conèixer, que no sé quants anys tindries, 8 anys, 9
1: sí,
0: anys, que tindria Fanny?
1: 8 anys, quan vas començar.
0: I ara t'he vist i dic, mare, com ha passat el temps.
3: Sí, sí.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bueno, ja ho has acabat?
3: Sí, ara ja he acabat. Ara ja l'any que ve al superior.
0: Vale, va, ara anem a parlar d'això. Bueno, com està el Real de Gandia?
1: El Real de Gandia ve.
0: Com són les festes allí? És que no sé.
2: Ara ja.
1: Mira, ara ja. Este fin de setmana passat i el dijous la festa de la joventut.
0: Sí.
1: Dissabte el dia de les quintaes.
3: Divendres l'aurora.
1: L'aurora.
0: Sí. És a dir, esteu en plenes festes. Gràcies per vindre en este diumenge. Gràcies per vindre. No sabia que eren festes, la veritat és que no sé. Bé, jo tinc que donar l'enhorabona a Salvador. Perquè el dia 7 dirigisses l'himne de les festes d'Elx.
2: Sí. Si tu vols, estarem allà. Avui és diumenge, el divendres que ve ja estarem.
0: Correcte. Allà. Quan es vas enterar d'esta notícia?
2: Ui, pues, una cosa estranya. El telèfono, aquí d'un senyor i tal, diu, tu eres tal, diu, sí, què puc servir-lo? Diu, però mira, soc el president de les festes de molts guixars d'Elx, Julián, encantador persona,
0: sí.
2: I l'home diu, volia convidar-te, i diu, claro, però sí. Casualitat que després, a cada uns dies, estrenarem la marxa del capitán Moro d'Elx, i el d'Alferes és nostra.
0: Sí.
2: I llavors, la presentació dels capitans, que són les filles d'ell, va vindre el president, vaig dir de recordar, dic, claro que te conec, l'home diu, que tenia referències, i tenia ganes de convidar-te, sí. I així ha sigut, i ahí estarem.
0: Una composició que és de Francisco Valor.
2: De Paco Valor, bon amic i excel·lent companyero.
0: Sí,
2: i gran músic.
0: Sí. Doncs enhorabona, tinc que donar-te enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Molt agraït. Que disfrutes en eixa població tan
2: sí,
0: bonica que és.
2: Sí, des de luego.
0: Sí. També es quedaràs allà a festes? També aneu a tocar? Que
2: tenim l'entrada el dia següent en el Capità Moro, com t'he dit antes, però no, també estic tal també Cosentaina
0: per mig. És que també està Cosentaina per ahir, ara estem carregadets.
2: El president Juan Enrique Alberola obre a Mosambia.
0: Sí. Bueno, Salvador, tu eres de l'Alqueria de la Contesa.
2: Alqueria de la Contesa, sí senyora, sí.
0: I tu començaràs allà a estudiar música.
2: Sí, però casualitat, perquè en el meu poble no hi havia banda.
0: Ah, en la teva
2: escola? No. L'any 60 va desaparèixer la banda. Però l'antic mestre de la banda, el Vicente Català, per nosaltres el tio Corrondet, anava jo i ma mare a comprar al mercat dissabte de matí, clar, en l'autobús que anàvem, i diu, ton pare músic, ton tio músic, i tu no, pues vine-te, i tenia la fusteria, i ahir vaig anar a començar el solfeig en ell, i ahir va començar
0: tot.
2: Clar, meu pare no havia banda, el matos tenia que anar a morir a Gandia sempre.
0: I la primera banda on vas tocar, el trombó?
2: Sí.
0: El trombó, perquè tu toques el trombó.
2: Sí.
0: Quina banda va ser, la de Gandia?
2: En Gandia, sí. Uh-huh. Sí.
0: Bé, ahir comences a estudiar, després arriba un moment que tu es presentes per a proves de suboficial o d'oficial ja?
2: Primer de suboficial.
0: Primer de suboficial. Quants anys vas estar, te'n recordes?
2: Vaig estar en Madrid, vaig anar a Madrid emancipat de mon pare ja, perquè era la figura que tenia que fer, era el meu mestre, Sr. Humberto, el solista de la televisió, i vaig aprovar de suboficial en 16 anys.
0: En 16 anys?
2: Sí, el més jove de tota la història. Ara ja no. I ja vaig tenir destinos, vaig anar per aquí per allà, i hasta l'any 86 que vaig aprovar de...
0: D'oficial.
2: D'oficial, ja, subdirector en València. Vaig venir a València destina.
0: Eres teniente.
2: Sí, eres sí, teniente. Sí, sí.
0: És que abans tot anava més ràpid, acabava moltes vegades el professional, no? O el superior,
2: sí,
0: anava tot i acabava molt ràpid. Jo no sé si ara actualment en 16 anys pots accedir, és que no ho sé, a militar, a músic militar de suboficial.
2: Bueno, crec que...
0: No ho sé, en 16
2: crec
0: anys.
2: Crec que sí. Tot que hi havia la figura que, per exemple, el meu company Celio, que ha acabat de tenir la Guàrdia Civil, ell va entrar en 14 anys a l'exèrcit. La figura d'educando estava, sí, una vegada, sí, portava l'uniforme, pues ja estaves facultat i legitimat per accedir a qualsevol empleo, i supongo que serà això.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, arriba aquest moment que tu es presentes d'oficial, però tu abans ja comences a interessar-te per la composició.
2: Sí, sí. Vaig tindre, ja que estem parlant entre amics, vaig tindre una desgràcia, un herpes labial, i em va restar moltes facultats per tocar. Anava a tocar, m'eixia l'herpes. Tornava a curar-me, els 10 o 15 dies, això, tornava
0: això,
2: així.
0: Això és fotut, eh?
2: Sí. Va vindre la cosa que vaig anar a l'estat a Bilbao en la música militar, que el director era don Juan Cordero, director del Conservatori de Bilbao i professor de composició, i em va dir, diu, ja que tens harmonia acabat, de què no fas un esforçet i mirem això. I ahir va ser la cosa que em va... Sempre he tingut inquietud
0: d'escriure, de vegades la vida va portant-te, sí, va portant-te, no, sí, vulguem, no vulguem, perquè vulguem sempre tocar i tocar i tocar, i la vida va portant-te, va, sí, portant-te, no? Sí. És curiós.
2: Sí,
0: és molt curiós. Tu alguna vegada has comptabilitzat o tens... contaes les obres que estàs compostes?
2: No, Imma, sóc un desastre.
0: No has fet aquest catàleg?
2: No.
0: Fanny?
1: No. Desastre, jo l'ho dic. I mira que té un muntó, eh?
0: No, no, no tens catàleg.
2: No ho tinc.
0: Bé, de totes eixes...
2: Farem un dia, Imma.
0: M'ajuntem
2: un dia amb Miriani. Ai,
0: bon, anem allà al bar del Titi, no?
2: Al Titi o a l'Ortissa, a tu manes.
0: Ah, bueno, va.
2: I fem un catàleg com Déu mana.
0: Sí, sí,
2: clar,
0: sí,
2: que sí.
0: En totes eixes obres que tens, en totes aquestes marxes, pas dobles, obres, tens un pas doble que significa molt i és molt emotiu, que és este el que escoltem ara.

0: Que bonic és cada vegada que l'escolte. Paco Campillo.
1: Paco Campillo.
0: Ja té algun any. T'emociones?
1: Moltíssim, perquè jo, Paco, jo me'l volia moltíssim. A més, teníem una empatia, jo crec que de molt natural, fa molts anys. Mira, hi vaig estar fora molts anys i això. I quan vaig venir de València destinat, una primera persona que vaig telefonar va ser ell, la conselleria. Es va posar el telèfon, dic, el senyor Campillo, per favor, diu, che, Salvador, dic, sí, sí. Dic, sí, mira, m'has conegut. Diu, clar que m'has conegut. Tenia molta amistat, molt de carinyo, hem viscut molt. I va ser un... Per cert, ja que estem parlant d'això, el dia que feien la primera audició del Paso Doble Este,
0: sí,
1: va ser el Saló del Trono, que tenia un ensaio, tenia un concert per l'esprà. I li crida Paco, diu, Paco, mira, una bona notícia. Diu, jo tinc una mala. Diu, bueno, qui conta primer? Diu, conta tu la bona. Diu, mira, si vols, vens un momentet i provem el Paso Doble teu, que ja està acabat. Diu, però mira, s'acaba de matar el meu germà a Madrid.
0: Uà.
1: Sí, d'un accident de la faena, diu, me tinc a Madrid. Diu, però vaig escoltar el Paso Doble, primer, l'home. I, bueno...
0: Mare meva, Paco, bueno, desgraciadament no està. Va fer molt per les bandes.
1: Moltíssim.
0: Va estar anys de secretari en el certamen de Habaneres que acabà de la setmana passada.
1: Sí, Torrevieja.
0: És a dir, en Torrevella, sí, sí. Sí. I la veritat que va fer molt. Tu te recordes de quin any és este Pas Doble? Jo tinc una versió. Esta versió és de la Unió Musical de l'Aquas, esta que escoltem. Però en el 99, crec que va ser, es va interpretar en el certamen internacional.
1: Certamen. Sí,
0: per la banda municipal.
1: Sí, Pablo estava el director, sí.
0: Correcte.
1: Sí, sí, sí, sí. Pues eixe any seria segurament. Sí, segurament.
0: Aleshores, comences tu a compondre, a fer moltes composicions, moltes, moltes.
1: Massa.
0: I quins mestres o músics han influït molt en tu? Mm.
1: Bueno, com a instrumentista i com a professional de la música, el meu mestre, el senyor Humberto, va ser això, i el senyor Morós també, per suport, el senyor Morós. Però la persona que ha marcat a mi la meva vida professional és Bernardo Dan Pedrero. Bernardo ha sigut una persona, una capacitat de treball, un bon fer i rapidesa. Jo a vegades conté que vaig tenir de navegar un problema en una faena d'un poc de nivell i no trobava la solució. I em vaig anar a casa, allí a JJ Domini, al port, la dona va obrir la porta, em paro, bona nit, un xic, què vol? Diu, mira, està Bernardo? Diu, sí, està al final treballant. Diu, vols sopar? Diu, no, ja sopat, ja tinc de tot. Perquè estic preocupat, sopat no, preocupat. I vaig anar allí, diu, mira, passa això. Va retirar lo seu, però en la taula, sí, va agarrar lo meu, i em va dir, clar, el fallo està així, va donar unes guies com se ve acertades, i això. Però la casualitat és que aquesta nit va estar i sense dormir, perquè el dia següent de matí s'estrenava la marxa Boiner i Càpsula Azules d'Espanya,
0: sí,
1: i tenia que acabar-la e instrumentar-la, i ho va fer aquesta nit sense dormir, pobret, i al sant de matí el puesto Bernardo Dam. Eixe va viure Bernardo Dam.
0: Has tingut la sort de conèixer,
1: sí,
0: i de treballar en ell
1: 13 anys, tots els dies en ell.
0: Això és la vida, veus, eixes herpes. Eixes herpes, no? Jo pensé, eixes herpes, no?
1: Em van portar, sí, moltes alegries, moltes satisfaccions.
0: Quina va ser la teua primera composició que vas fer? Te'n recordes? Que igual la tens amagant el calaix.
1: No.
0: I no vols... Ah, no?
1: No, perquè mira, vaig fer pa una amistat nostra de Barx, pa Dora Pallars. I resulta que... pa Pepa Pallars. Dora la germana, Pepa Pallars. I... va faltar fa 2 o 3 anys d'una malaltia i el tocaren en baix, m'han enviat la gravació. Sí, això va ser el primer que vaig fer. Sí,
0: bé,
1: ja, així no, ja.
0: Si els nostres oients no saben encara de qui és Salvador González Moreno, se'n recordeu que n'hi havia un programa, una secció en el RAI, que era el racó de la banda. I durant tot un any esta sintonia es va escoltar.

0: este pas doble tan bonic. Vaig a dir-te la veritat. El que passa que el nom és tan sumament llarg.
1: Difícil.
0: I tinc que recordar-me cada vegada com es diu el pas doble. Medio siglo junta central de fiestas. Sí. Un pas doble que el vas fer per a Villena.
1: Sí, per a Villena, sí. Guanyàvem el concurs i el promovia la Junta de Festes de Villena, i quan van dir el nom, dic, però això té que cabre tot un folio fet. Però bueno, al final va entrar.
0: És que jo cada vegada que el tinc que buscar tinc que pensar com es diu el pas doble, perquè el nom és molt llarg.
1: Sí, difícil. Llarg.
0: Llarg, és llarg, és llarg.
1: Bé,
0: n'hi ha alguna obra teua que per a tu ha sigut especial o continua sent especial o li tens molt de carinyo?
1: Clar que sí, home. L'obra del Tea, 1889, la Filarmònica. Li tinc un carinyo especial, especial.
0: Ixe, els nostres oients, que no se'n vagin, perquè després parlarem d'ixa, bro. Perquè ara podria ficar-la. Però no, anem a parlar després, perquè com en tinguem tantes, no se'n vagin, perquè després va el suggeriment de la setmana i Salvador ens l'explicarà molt ben explicada i damunt és que és una meravella d'obra.
1: Faltaria més.
0: És una obra mestra. Jo te'n vaig a ficar una altra, que és esta, i me diràs quins centenaris és ixe.

0: A veure, esta s'anomena Centenari. La banda que sona és la banda federal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Quin centenari és?
1: Sí, sí, per supost. Centenari del Certamen Internacional de Bandes de Música de València. En cas se celebrava en la plaça de Bous i tinguérem el gust, l'Ajuntament de València va encarregar l'obra per segona secció i farem això, el centenari. Sí, diu, mira, però, Paco també va assessorar, diu, sí, que es digui centenari, que així no tal. Paco Campillo, pobre. I això ho farem.
0: És a dir, el centenari del Certamen Internacional de Bandes.
1: Del Certamen Internacional, sí, sí.
0: Que enguany ha fet, ui, 140. Sí. 140, és la 130...
1: 137?
0: 136 o 138. 138 edició, el que passa que com n'hi ha algun any que no es va fer, es comptabilitzen tot.
1: 140, muy bien.
0: Ui, ja té algun anyet?
1: Sí.
0: Ja té algun anyet?
1: Sí.
0: Imagina si n'hi ha ahí. Puf. Actualment estàs treballant en algo? Perquè tu no pares.
1: Sí, sí, sí, tinc alguns projectes, sí. Últimament treballo molt per lo de els concursos de tubes de la vila i tenim una encomana forta que ja anomenarem el dia que s'estarà i ja vindrem.
0: Bueno, en vens de categoria per escoltar esta peça que el qui toca el bombardí en la tuba seria possible? Escoltem esta peça.

0: com has nombrat ixe concurs de tuba que es fa tots els anys, sí, en la vila, que no sé quina edició ja està, perquè no ho sé, tu hi has fet un gran paper perquè has compost moltes obres de repertori per a bombardí o tuba. Esta és Altaia.
1: Altaia, sí, l'antic nom d'Altea. Pues va ser també com a conseqüència de la meva vinculació a l'instrument i a la Nucía i a Altea i tot això, perquè el certament primer es feia primer en Altea, el concurs de tuba i bombardí. Després va passar a la vila. I, però bueno, continua la mateixa línia de treball i tot bé. I llavors, per a fi de carrera, demanaren una obra i fèrem això, Altaia, que per cert es va estrenar en el Teatre La Vella, en l'auditori, al final, i està dedicada al meu mestre Xau Amorós, que ho sàpies.
0: Sí, sí, sí, és interpretada prou per ahir, eh?
1: Moltíssim.
0: El que passa és que té exigència, podria tocar-se en tuba?
1: Clar que sí.
0: Ah, sí? No ho sé, jo no ho sé. Sí,
1: sí, sí.
0: És que, no tinc idea.
1: És que el concurs de la Vila, ara, antigament del Tea, tindrem 10 o 12 obres fetes.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí, molt, molt. Sí. I en preparació a 3 més.
0: Ale, va. Bé, n'hi ha una obra, que jo crec que per a tu també serà especial, que interpreten dos grans clarinetistes. Nosaltres l'hem escoltat, els oients l'han escoltat completa en el concert que hem fet esta matí, que és esta peça que escolteu ara, un trosset xicotet.

0: Lara,
1: sí.
0: Quan vas compondre esta peça? Estem escoltant a Bárbara Borovitch i a Philip Cooper. Que tens molta relació amb ell i sempre estàs, sí, has compost diverses coses per
1: molt,
0: a ell.
1: Moltíssimes. Per cert, que adelante que ve a Quatretonda en guany.
0: Calla, sí, al costat.
1: Sí. Calla. Clar que sí, clar que sí.
0: Quan? Conta'm això.
1: Pues bé, en un principi era per juny, però no puc, tingueren que deixar-ho per juliol, tampoc va poder ser, però ara ja està confirmat que vindrà a final d'octubre.
0: Per convidar
1: les fitxes, sí.
0: Recordo d'avisar-me, eh?
1: Per favor, Ima, això, contem a tota operància que se les ensenya, no seria espectacle, per supost. I vindrà Philip Cooper, mos dirigirà unes cosetes. Ell és molt amant de la música espanyola. Ell dirigeix el Gato Montés en un fervor que dic, este home pareix, sí, dic, pareix tortolero. I tocarà també unes cosetes.
0: És que la lira de Quatretonda esteu d'aniversari.
1: El 40 aniversari.
0: 40 d'aniversari. La setmana que ve jo tinc que ser a la família de Juanen.
1: Sí, Juanen, el tio Juanito.
0: El tio Juanito. La setmana que ve estan per així explicant-nos tot i ixe celebracions que esteu fent.
1: Estem fent moltíssima cosa.
0: Bé, mos serveix esta peça, perquè s'anomena Lara. Tu vas pensar mentre la composaves. Dos clarinets, perquè Lara era aixina viveta. Perquè el clarinet és un instrument... Tu, així, el que fas tu... les primisses, en les possibilitats que pot el clarinet, no?
1: Jo, mira, quan la meva dona toca clarinet i això, pues sempre li consulte, mira, això serà factible o què? Això es toca fàcil. Això no pones que això serà molt difícil. Això tal. I jo pues, vaig fent d'aixina i dic, mira, per dos clarinets, si el dia de la meva xiqueta toca el clarinet, pues mare i filla que ho toquen.
0: Doncs ja que tinguem així a Lara... Lara, tu volies tocar clarinet primer?
2: A veure, jo vaig començar en el clarinet, però després, quan volia agarrar un altre instrument, volia tocar l'arpa.
0: L'arpa?
2: Sí.
0: Tu què pensaves? Què pensàveu en l'arpa?
1: Jo, per mira, per fer-me alguna gestió. Sí, perquè...
0: Ah, sí?
1: Sí. I hi havia una arpa que no tenia canvi de pedalier i això, en Madrid i tal, i dic, però la xiqueta si vol l'arpa i tal, però era un problema perquè nosaltres tenia que ser només València per estudiar l'arpa o Alacant.
0: Sí.
1: I la xiqueta, però al final, va agarrar el xelo i mira, més bé que el món.
0: Sí.
1: I va molt bé.
0: Aleshores, quan vas començar a estudiar música?
2: Pues yo voy a comenzar, yo de menuda ya andaba en la banda y en el requinto de plástico, seguint els meus pares.
0: El requinto de plástico era de joguet, era de joguet.
3: Sí, però en totes les claus, eh? Sí.
0: I tu anaves darrere d'ell.
2: Sí, entonces pues ya desde ahí el clarinet sí o sí anava a tocarlo. Ah. Pero cuando me van regalar el cello, porque yo recuerdo que vam anar a un concert y vais poder tocar el cello de algú, no me recuerdo qui seria. Y después la meva professora de clarinet del poble tocava el cello també. Entonces yo moltes voltes li l'agarrava i tal, i pues també m'agradava.
0: I ahí vas començar.
2: El cello i ahí vas.
0: Jo vos dic una cosa, la tècnica de so que tinc ahí, Sofia, la filla toca l'arpa.
3: Ah, mira.
0: Mira.
2: Sí. Pues
0: és arpista, la filla, té una filla arpista.
3: Reixos,
2: no? Tu, sí, me lo han portat de
3: reixos. Sí.
0: I com
2: la meva professora de clarinet del poble tocava el cello també. Entonces jo moltes voltes li l'agarrava i tal, i pues també m'agradava.
0: I ahí vas començar.
2: El cello, i ahí vas
0: jo vos dic una cosa, la tècnica de so que tinc ahí, Sofia, la filla toca l'arpa.
3: Ah, mira.
0: Sí.
2: Pues...
0: És ar...

0: Jo, és que escolte, clar, l'he vist des de menuda. Sí, i després l'escolte tocar. Lara. Això és el concert, això és el recital,
1: el recital. Sí,
0: el recital de final de grau, però també has guanyat el premi.
1: Sí, he guanyat el premi extraordinari.
0: El premi extraordinari. I t'has presentat a l'autonòmic?
1: No, no em vaig presentar a l'autonòmic perquè com em vaig presentar a Castelló, València i Alacant a fer les proves i havia fet el recital i vaig fer el premi extraordinari, estava molt cansada i dic, després de tot l'any en segon de batxiller i sisè de professional i tal, que vaig fer la Pau, sí, encara que no la necessitava, vaig estudiar també per a ella i estava cansada i dic, pues no me presente, ja tindré una altra oportunitat.
0: Sí, clar que en tindràs, clar que en tindràs. Al llarg de tots aquests estudis, n'hi ha algun professor o professora que ha marcat la teua carrera? Tu tens alguna persona que t'ha impulsat a seguir?
1: Pues home, jo tota la vida he estat en Cristina Bernal, la meva professora d'Oliva, i he estat sempre en ella, i ella ja no sols a nivell de música, que també m'ha après molt en ella, sinó que sempre hem pogut comptar en ella. Sempre, en ella pots parlar de tot, tot el que necessites.
0: Sí, sí, sí, és una gran professional, la veritat, sí, te siga dita. I ha fet molt d'alumnat de cello.
1: Molt, però és que ja no és que siga bona professora com a tal, és que és bona persona, entonces, tot acompanya, no te fa avorrir o ni res.
0: Correcte, i ella crea ensembles de cello com el que escoltem ara.

0: com heu nombrat a Cristina Bernal, ella sempre fa la trobada de Txelos a Gandia.
1: Sí, tots els anys.
0: I això és d'alguna trobada, un ensemble.
1: Sí.
0: Un ensemble de Txelos. I a partir d'ara què, Lara? És a dir, on has decidit continuar el superior?
1: Doncs pues, he fet la matrícula en Castelló de la Plana.
0: És que diu a soles.
2: Ja, ja ves. A Castelló sí, se'm
0: sí. va. I te'n vas a Castelló de la Plana?
1: Sí.
0: No sé qui està allí de...
1: José Enrique Butcher.
0: Sí, sí.
1: Que
0: sí,
1: jo
0: sí.
1: ja des d'un principi que he volgut estudiar en ell perquè anava a un curs que ell me donava classes i fa temps que volia anar en ell i he entrat en València, Castelló i Alacant, però...
0: És sempre... a dir, has aprovat en les tres?
1: Sí, en plaça en les tres.
0: Fanny, contenta, no?
2: Sí, sí.
0: Passa que ara és que treus dos, ahí, a soles en casa.
1: Jo vindré, molt a casa,
0: Fanny, vaig a dir-te una cosa. Coneguent el teu home, que estarà baix composant, tu estaràs per dalt de soles.
2: Clar. No mos hi trobarem.
0: Sí, sí, ja ho
2: crec. Però bueno, és rei de vida, també.
0: Ja ho crec que sí. Bé, bueno, a partir d'ara és un altre món, el superior.
1: Sí, sí.
0: I a partir d'ara una altra vida. Bueno, també toques en alguna orquestra que altra, sempre estàs tocant.
1: Vaig estar en l'Orquestra Federal dos anys, mm-hmm. Este any no, però els dos anys anteriors sí que vaig estar. I en Madrid, en la Atlantida Youth, vaig estar també.
0: També vas
2: estar. Ha sigut una bona experiència.
1: Sí, que vam anar a Viena, a Praga, vam tocar en Brno, vam tocar en Praga, sí.
0: Molt bona experiència.
1: Molt guai, molt guai.
0: Ja ho crec que
1: i
0: sí.
1: I en Madrid també, en l'Auditori Nacional.
2: Nacional.
0: Carai. Bueno, seguim, perquè tinc així al costat a Fanny, que sentint la teva veu, però Fanny és la mare de la criatura. I aleshores, Fanny, tu quan comences a estudiar música?
2: Ui, nosaltres, jo tenia 11 anys en el meu poble,

0: N'hi havia banda.
1: Entonces, però tu eres del Real, no?
0: Del Real, sí. I mos vam ajuntar un grup de xiquets, érem pues, uns 13 xiquets, i mos anàvem a l'abadia, que era del retor i baix, els homes majors mos donaven música i les lliçons. Però és que anaves, i el tio Manyo, si t'enganyaves de nota, i a més de dir un do, dies un re, t'arreava un carxot. Entonces tu anaves a casa i dies, jo no vull tornar a anar, perquè si m'enganya de nota, pues m'arren un carxot. I així n'estàvem pues, tots els xiquets. Sí. I una xica que toca el clarinet, que li diuen Eva Lluesma, va dir, pues mira, jo els agarre i vas començar, que de fet ha creat ella l'escola, i és una escola que funciona molt, i han eixit molta gent en la carrera acabar i en el professional també acabat. Entonces ella, vas començar amb nosaltres, jo me recordo, mos donava classes, quan mos examinàvem per lliure, mos anàvem al piso d'una amiga i estàvem estudiant, a mi també esperava, venia ella i tots els dubtes que teníem, ella mos explicava. Entonces anaves fent, ei, xica, pues també mos ha costat tant, pues ale, segon.
1: Seguim.
0: Ale, pues també mos ha costat tant. Tercer, ja tinc el grau elemental.
1: Però tu vens de família de músics, perquè, per exemple, Salvador sí que tenia pues, seu pare.
2: Sí, mon pare.
0: I... mon pare músic, així d'instrument de vent, no, però mon pare sempre ha cantat en la coral, ha cantat en el cor, tocava la rondalla, cantava en la tuna, també de Villalonga. Era molt artista. L'entrada de la murta del poble sempre la feia ell, pujada dalt d'un cavall, que nosaltres teníem cavalls, i l'home pujava, era artista. I després es va agarrar la dolçaina.
1: Anda.
0: Que nosaltres es començàvem a eixir i els diumenges de matí mos despertava tocant la dolçaina per tota casa a les 9 del matí perquè mos alçàrem per anar a missa. Què?
1: Què?
0: I clar, i dius, vés-te'n a la muntanya a tocar la dolçaina. Jo feia apostes per despertar-nos.
1: Que bo, sí, que sí. bo. Bé, a partir d'ahir, tu comences a estudiar i tu també passes uns anys de músic militar.
0: Sí, correcte. Pues van eixir places i vaig anar a l'aventura. I vaig conèixer i vaig aguantar perquè venia una amiga meva també de Daimús i mos van conèixer en Càceres.
1: Sí.
0: El que és l'acadèmia i això era un poc dur, jo no havia eixit mai de casa.
1: És a dir, tu d'ahir a l'acadèmia...
0: Quan vaig arribar allí em donaren un got, una cullera, tot de ferro, dic, ai mare, això què és?
1: Què faig així?
0: I vaig conèixer a Txelo, una amiga meva també, que és trompa, i la veritat que entre les dues, pues...
1: Molt bé, no?
0: I com feia molts anys que no treien places, pues mos va reunir el teniente coronel i va... Per exemple, en València no n'hi havia plaça, o n'hi havia una plaça, però dient... Pues qui vol anar a Madrid, qui vol anar a Barcelona, qui vol anar a València? I al final mos arreglaren les places entre nosaltres.
1: Sí.
0: I vaig estar destinant València.
1: Quants anys vas estar?
0: 10 anys.
1: 10 anys?
0: Sí.
1: I arriba un punt que dius...
0: Pues
1: no vull seguir,
0: vindre...
1: o com va ser això? Perquè tu estàs en el Conservatori de Teulada.
0: Sí, i en València, nosaltres en l'exèrcit estàvem molt bé.
1: Ja ho
0: I te'l sabes, un concert al mes, jo me n'anava a córrer per l'Alameda. Doncs pues mira, en la banda de Bunyol me n'anàvem a Cuba.
2: Banda de Llíria.
0: En la banda de Llíria, a Cuba. I el dia d'antes, el meu comandant em va dir... Què feia jo en la banda de Llíria si jo no era de Llíria? El meu viatge es va perdre. Jo no vaig anar.
1: No es va donar permís?
0: No, perquè estava el Carmen, i el Carmen era una missa, que tampoc era... I no tenies ni obligació d'anar a missa
1: en aquesta legislatura.
0: I a raó d'ahir vaig dir, això ho tinc que aguantar jo. El meu viatge es va perdre. Hasta Bernabé Sanchís tocant, i xic, què has fet en la xiqueta? I ara el viatge es perd. A mi me'l pagaven, però si me l'havia pagat jo... Igual,
1: però clar, és una possibilitat d'anar.
0: Jo així no puc organitzar-me un viatge, no puc organitzar-me... Després van tenir un atemptat en Pamplona, estàvem tocant en ells,
2: sí.
0: I van tenir un atemptat a les 12 de la noche en el quarter, entonces dius, no tinc vida... Tens vida, no?, perquè estàs molt bé, però...
1: Sí.
0: No puc fer ningun projecte. Jo ara me'n vaig de viatge, i ara este home em diu que no, i em quedes sense el viatge. Ara no estan igual. Estic parlant que era l'any 98.
1: Ja fa.
0: Entonces jo acabava la carrera, estava forteta, i van eixir les oposicions de Teulà. No n'hi havia hora obligada, entonces vaig dir, ui, jo això m'ho puc traure. I em vaig tancar en casa, em vaig demanar els seus propis excedents, i jo dic, a veure, ara este home no em donarà, però sí, l'home m'ho va donar tot, m'ho vaig consumir, i jo dic, ai, com no aproven el mes d'agost, el major Lamberto, un xic de Catarroja, em feia, Fanny, tu tranquil·la, si no aproves jo en agost, com estaré jo soles, te donaré permís, i... Bueno, al final pues, vaig a provar.
1: Des de quan estàs allí?
0: Des del 2007.
1: Des del 2007 tu has estat també de directora. Ara,
0: sí, vaig
1: ara
0: estar...
1: No,
0: ja m'ho vaig deixar, perquè tota la seva època. Jo vaig estar 5 anys de cap d'estudis i després estar 9 anys de directora. I jo penso que això és un cicle que tens que canviar, perquè al final se te fa molt pesat el fer activitats...
1: Sí.
0: Quan jo estava fent Com sona l'ESO, vam començar a fer un encontre d'orquestes de la Marina... I clar, són viatges, són activitats que al final tens que estar ahí. I sí, clar, després de 14 o 15 anys, dius, jo crec que ja li toca a una altra persona.
1: Allí estàs de professora de clarinet.
0: Ara estic de professora de clarinet i enguany pues, també donaré llenguatge, perquè com també tinc pedagogia i ha canviat l'equip directiu, la cap d'estudis és la professora de llenguatge.
1: Sí.
0: I jo vaig dir, pues, bueno, per ajudar-vos sí tinc que donar llenguatge musical, perquè a mi m'agrada donar clarinet i cambra.
1: És que però... allí estàs molt bé.
0: Al final hi ha que fer de tot.
1: Allí estàs molt bé. Doncs anem a escoltar un ensemble, una orquestra de clarinets, interpretar de la suite ibèrica Catalunya.

0: Un ensemble que on tu tocaves era de clarinets, format de clarinets, això és un concert, no sé si és a Gandia.
1: Ui, han fet concerts per tota Espanya, sí. Valladolid, en Sòria, en Peníscola. A més, érem un grup d'amics i ens vam ajudar molt, sí. Perquè érem un grup d'amics, la majoria ja tots professors de conservatori. Per exemple, quan jo estava estudiant, doncs em diuen, no, ara tu tens que ser la solista. I tens que, vale, quan jo vaig a provar, Bustillos també, doncs ara tens que ser tu el solista. I ens han ajudat entre nosaltres molt.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I tinc molt bons recuerdos. Després, per circumstàncies que ja no pots facturar i s'ha complicat tot, doncs per circumstàncies, mira... Però bueno, ahí tenim, eh?
0: Actualment, anem a parlar actualment. Salvador, tu tens projectes de composició que ja has comentat alguna
2: cosa. Sí, sí, sí.
0: Tu ja comences el superior i tu segueixes en
1: el conservatori.
0: En el conservatori.
1: Sí, ahí estem molt bé. No?
0: Aleshores, dels tres, qui és el més estudiós?
1: Bueno, el papà treballador perquè està composant ara. I per composar, uno té que treballar, li dedica sí. moltes hores.
0: Està
1: a
0: vegades
1: li dedica 18 hores cara a l'ordenador.
0: Ah, sí? Sí,
1: salsa pa menjar i au.
2: I au.
1: Però és treballador de per fer la faena. Sí. Té que ser.
0: I si jo vos pregunte, per exemple, te pregunte, Fanny, una qualitat que té el teu home boníssima.
1: Pues és molt treballador. És simpàtic.
0: I Lara?
1: I Lara també és treballadora. És carinyosa, molt carinyosa.
0: Sí. Lara, de ton pare, què diries?
3: Pues que és molt treballador, és molt constant, ell mai està cansat. Sempre, per fer feina, sempre té temps. I si no, per anar al bancal.
0: Jo?
3: Sempre té algú que fer.
0: El bancal és important.
2: Clar que sí. Sí.
0: Jo, quan si dius que, Fanny, en el don de que sempre té el somriure.
1: Qui, jo?
0: No, el teu home,
1: ah,
0: tu també.
1: Sí.
0: El teu home. Sí. Sempre sí. El té. Salvador sempre té el somriure. I això és important.
2: Clar que sí.
0: Salvador,
2: dime.
0: Ara te pregunto tu, una bona qualitat que té la teva filla?
2: La meva xiqueta té una benevolència que la caracteritza. No, però bé, ella té els objectius i arriba al puesto i quan Déu mana i ho fa molt bé. Sí, té a vegades les seves cosetes, propi de l'edat, suponc. L'edat,
0: supong. I Fanny?
2: Ui, Fanny a mi té molta paciència. Perquè jo a vegades estic ausent en la... per la naturalia de la composició, el millor. Estem parlant i
0: s'obliden les coses.
2: Estic dient que sí, però estic avirellant altres coses. A vegades toca dir que no i dir que sí, o viceversa. Però que tinc noves coses i això, però...
0: Em ve una imatge al cap teu, saps quina?
2: Dime, bonica.
0: Prenia la comunió, crec que era la comunió. Mira si fa anys, eh? Lara. I tu estaves organitzant no sé què, i on vas? Me vaig a comprar això que la moda no m'ha enviat així i ara no me'n recorde i...
1: No sé si és la primera volta.
0: Sí, molt despistat. Sí, sí, sí, sí.
2: Molt.
0: Doncs, tens molta música de moros i cristians.
2: Sí.
0: I jo no vull que els oients se'n vagin perquè sí. Ara ve el suggeriment de la setmana i vosaltres tampoc, no se'n va ningú. Així, no. En estudi tens que teix.
1: Molt a gust.
0: Tens que teix perquè va el suggeriment de la setmana. Però per a donar pas al suggeriment de la setmana, jo vull que escoltem un poquet una marxa cristiana que dirigies tu la banda de Ador.
2: Ostres, sí, té raó. Quan fer una xibritat. Sí. No sé, això no és cert.
0: En aquest estiu n'hi ha en algun lloc estrenen alguna peça teu, alguna marxa moro, alguna marxa cristiana?
2: Sí, ja ho crec, ja. De moment, el dia 8 d'agost,
0: sí.
2: L'Alferes i el capità moro d'Elx ixen una cosa nostra. Al poc de temps, una marxa cristiana també, masera, pa Mutxamel. Després, un passadoble pa Ibi, passadoble pa un amic sí. Que es diu Agustín. I el passadoble diu, ah... punts suspensius, Agustín.
0: Ah,
2: així
0: Agustín.
2: Així no ho han posat. Sí,
0: Agustín.
2: Sí. Sempre hi ha corretes que estem per allà fent. Sí, sí, sí.
0: Se
2: separar rima.
0: No pares.
2: Se separar.
0: Bé, com no para, ara sí que passem al suggeriment de la setmana i escoltareu una gran obra simfònica.

0: Arriba el suggeriment de la setmana. I anem a parlar de l'obra 1889, La Filarmònica. Va ser composta com a obra obligada al Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d'Altea al 2014. Salvador, crec que no és la primera vegada que composaves una obra obligada per al Certamen d'Altea. Ja està sonant. Eixa sonoritat és característica de Salvador. Eixa manera de tractar les fustes, la flauta, el boe flautí.
1: És que jo, quan s'ha tractat el mic teu, les flautes estan de molt de carinyo. Sí, no, era la segona vegada que feia ja l'obra obligada. La primera vegada va ser el Patrañuelo, sobre la patranya de Joan de Timoneda. A mi em va agradar molt també aquella obra, em va agradar molt, molt. Però esta de 1889, a part de que quan el comitè organitzador, al front de Juan Tomàs, l'aviós d'Altea, em va comanar l'obra, quan vaig eixir del restaurant de dinarem ja la tenia feta. No, és cert, Imma, ho tenia, dic, ja està clar. Era sobre el mestre Pedro de Besa, l'autor d'Ida i Vuelta,
0: sí.
1: I tots els passadobles que tenia, Mercado Chico, tot això, dic, pues si agarrem de si una miqueta, de si allà i tal, fem un cosito per així, arreglem, planxem i tot, ho entregue ja. I va ser un passió militar.
0: A mi m'encanta la gent que té una creativitat bàrbara, que diuen un cosito per així, un no sé què per allà, i ja està, eres tu, Salvador.
1: No.
0: I després, jo recordo quan es van conèixer, em dones un CD, jo me'n vaig... Aleshores encara havia el CD al cotxe, encara podia explicar el CD allà en el cotxe. I me'n vaig d'Oliva cap a casa, jo recordo arribar a casa i dir al meu home, escolta això. Per a mi va ser un descobriment, perquè sí. En tot el campechano que eres, ixa alegria que desbordes, darrere de tot això n'hi ha tot això que estem escoltant.
1: Sí, sort que té uno.
0: Sort que té uno, diu. Hores sí. I hores de treball.
1: Sí.
0: Bé, en què està inspirada esta obra?
1: Sí, tota la música no és res original, res. Tot és sobre la música del mestre Pere de Besa. Està molt manipulat perquè això que sona ara... el mestre Pere de Besa, que és l'autor de Idea Vuelta, va ser mestre
0: sí.
1: De l'Altea. Jo ja dic, quan vaig així, dic, el problema és dels que més m'agraden, i dic, ui, però sobre això, mira, ja ho tenim fet. El mestre Pere de Besa, un home que va ingressar moltíssims diners fent música de pel·lícula. Ja fa un centenar d'anys. Però...
0: Deurien de tornar a...
1: Sí. Això que està sonant és, bueno, és en llarg, és nostre, però els dies són tot del mestre. I era curiós, dic, este home... Diu, sí, mestre Pere de Besa. Després tocava contrabaix en l'Orquestra Azul, l'Orquestra Blava avui en dia en Altea, que han tornat a recuperar-la.
0: Sí.
1: Que t'hi sentint... Que ara ja ve lo bo. Bueno, tota l'obra és bonica. Pues el mestre tocava el contrabaix i han fet una faena per l'Orquestra Blava d'Altea i ell era el contrabaix de l'orquestra, el mestre Pere de Besa. Jo vaig arribar a conèixer-lo.
0: Tu vas arribar
1: sí,
0: a
1: en Calp, portava la banda de Calp. Sí. Sí.
0: En ixe any diríem que la figura que tenies que estar inspirada era el mestre.
1: Sí, pues,
0: encara que la Filarmònica, perquè es diu 1889 la Filarmònica,
1: sí.
0: Tu la vas dedicar a la Filarmònica d'Alteanense.
1: Sí, sí, sí, sí. El primer temps és el so de ja, després farem el certamen i l'últim temps és el mestre, ells diuen el mestre de la música, no diuen mestre de la música, mestre de la música, que de fet el carrer que té allí és mestre de la música en Altea.
0: Sí, sí,
1: i farem
0: sí,
1: això. I això sonant ara és una variació semisinfònica sobre Idea Vuelta.
0: Sí,
1: que m'encanta.
0: Sí, sí. Aleshores té tres parts,
1: sí.
0: I l'obra té una gran exigència a la banda sinfònica. És
1: sí.
0: A dir, tot això que tu contes tan...
2: Com si fos tan fàcil.
0: Sí, com fos tan fàcil, no? Que dius, mira, això és... Ei. Mira, ja comença...
1: No.
0: És a dir, té una exigència...
1: És que...
0: Escoltem. Si conegueu el pas doble... Vaig a dir-te una cosa. Jo aquest pas doble el vaig avorrir en un moment donat, perquè el tocaven tant en la banda.
1: Sí, és un pas doble que entra i s'ha tocat molt. Així, el de darrere, Mercado Chico.
0: Però tu l'has fet així una versió més vodevil, eh?
1: Sí. Sí, ahir farem una miqueta, sobretot el tercer temps, té el sí, test sí, de sí, swing. Doncs sí. Pues mira, tinc que dir-te que a vegades el que estem parlant tres persones és casualitats. Estava jo acabant l'obra allà i dic, és que me falta una miqueta. me falta el final. Mm. Una amistat meua, que és Fernando Escrivá, de Bellreguard, del clarinet, i mos pilla en Ibi tocant. Dic, ho va entregar ja. Dic, tinc temps, però no sé. Dic, igual farem alguna cosa de swing, algo... Ja ho diu. Ui, això seria de categoria. Dic, on seria? Dic, mira, donar-li aquest aire, i mira, i així no va ser, gràcies a ell.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. També, esta versió que escoltem és la banda de Follos,
1: sí,
0: que van anar al certamen de Diputació, crec, sí, que sí, en el 2019, era l'obra obligada sí, sí, en la secció primera.
1: Sí, sí, sí. I el mestre José Martínez Colomina, un bon amic i una gran persona, i excel·lent músic, millor en el present.
0: I si algú que està escoltant-la li interessa, com es pot aconseguir esta obra?
1: Esta obra... Està
0: si la tens editada.
1: Està editada per Diputació.
0: Ah, està editada?
1: Diputació la va editar.
0: Més fàcil, sí, no, sí, sí. Més fàcil no, no pugueu
1: no pot
0: tindre.
1: Ser, no pot,
0: no
1: ser.
0: Pot ser. Així que... I abans d'acabar.
1: Molt bé.
0: Ai, esta part és superxula. Esta part és superxula. Abans d'acabar, si hagueren de definir 1880 en tres paraules... Ara va, vaig a fer-te pensar, perquè tu eres tan creatiu. En tres paraules, o en dos paraules, quines serien? Què significa per a tu 1889 la filarmònica?
1: Música i cariño.
0: Uau, que bonic. Té un solo de xalo.
1: Sí, un solo xalo, això és l'original. Que per cert l'han posat obligat, per, ja que estem parlant,
0: sí,
1: la banda musical de Madrid, la banda musical de València, una peça, una de les obligades és el solo del segon temps d'aquesta obra. Sí, sí, sí.
0: És complicadet, eh? És complicadet, estem escoltant. No? Ara el deixarem que soni, eh? El deixarem que soni.
1: Falta que toqui la meva filla.
0: Bueno, jo us tinc que donar les gràcies per vindre. Fanny, moltes gràcies. La
2: Ai, gràcies
0: que ha sigut
2: a tu per convidar-nos.
0: Salvador,
1: com
0: per
1: sempre,
0: a mi sempre.
1: Ima, lo que tu manes sempre, insistem.
0: I Lara, m'agrada molt veure, la veritat, i escoltar-te tocar.
3: Gràcies.
0: Perquè passen el temps...
2: Fa major.
0: I es van major.
3: Sí, sí, ja feia molt de temps que no mos veiem.
0: La veritat, la veritat. I m'alegra molt veure-vos, la veritat. Bé, gràcies per estar així. I escoltant esta obra 1889, la filarmònica del compositor Salvador González, interpretada pel Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios, donarem pas al bolletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que encara queda molt més.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Bon profit i bona gana el dia de festa, però també la vespre.
4: Moltes gràcies, igualment.
5: Vols una hamburguesa?
3: Ostres, Manolo, però si sóc vegetariana. Així i tot, fa una oloreta que obri l'estómac. Porta llavoretes d'anís o estimo?
5: Estimo.
6: Correcte!
5: I també un poquet de romer. Oh. Creïlles, all, ceba, tomata ratllada i un bon raig d'oli.
7: Oh, que són de bones!
5: El corder o el seitan, ben daurat i després... xup, xup.
8: Però t'agrada o no t'agrada?
9: Tinc molta fam i ho trobo tot boníssim.
3: A casa meua, ma mare és més de fer arròs caldós amb costella i fesols, sobretot quan fa fred. Però jo me'l faig de tofu.
10: Jo no sé lo que li posen, però tots els anys és bona.
3: I a l'estiu no pot faltar l'ensalada de badejo amb tomata i oli cru.
11: Estava desitjant-ho.
3: Va, callar. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba.
5: I tu eres llèpola?
3: Jo? Amb un to.
12: A base de bé.
13: A base de bé.
3: La meua iaia fa orelletes, rosquilletes d'anís i coca cristina per a Sant Josep.
14: El que se ho minxa tot en una minxa, se ho caga tot en una caguera.
3: Encara que jo sóc més de coca de llanda. Sóc més llandosa que cristiana, em comprens?
15: Home, pues clar.
3: Quina gana m'està entrant de parlar de tot això. Per cert, al teu poble com dieu a la persona que li encanta menjar?
5: Farto o golafre?
3: Sí, que som golafres, sí. Mira, jo me'n vaig a dinar.
16: I en després dos whiskies.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
17: De tu a tu.
1: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
0: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
18: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
19: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
20: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
19: No pintem les coses de color de rosa.
20: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
19: I parlem l'idioma de l'esport.
21: Los 11 que salgan a morder como perros.
22: Tornarem al 4-4-2
23: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
24: Palmando.
25: Tu li has donat les claus.
24: Por algún lado saldrá la rata.
19: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5.
17: De tu a tu.
26: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
27: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
26: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
19: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
18: Són les 9.
2: A Punt. Notícies.
6: Bon dia, com estan? Dos turistes espanyols entre els 13 morts en l'estavellament d'una avioneta al sud del Perú. L'expedició es dirigia a sobrevolar les línies de Nazca. Eren tots turistes espanyols, italians i alemanys. Entre els morts estan els dos pilots peruans de l'avioneta de nacionalitat, com diguem, peruana. 8 dies després, l'incendi de la Vall d'Uixó està estabilitzat i ha evolucionat favorablement al llarg de la nit. No es baixa la guàrdia i sobre el terreny continuen treballant els mitjans terrestres. L'objectiu és ara consolidar el perímetre i poder donar-lo per controlat. Pel que fa a l'oratge, avui tenim avisos per temperatures altes esta vesprada a l'interior de València. I cal destacar aquestes temperatures i tempestes que vam tindre ahir dissabte. Previsió, Joan Carles Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Després de les tempestes d'ahir de vesprada, que localment va ser fortes, amb granís i pedra, iniciem la jornada i ho fem amb molta basca, amb molta humitat en punts del litoral, alguns núvols baixos, hi ha comarques que tenim el cel tapat, amb unes temperatures nocturnes que han sigut molt elevades, de nou nits tropicals i fins i tot localment nits tòrrides. Al llarg del matí, esta nuvolositat anirà trencant i al migdia lluirà el sol, amb temperatures que estaran a les comarques litorals, prelitorals, les màximes entre els 29 i els 34 graus, cap a l'interior de València podrien superar-se els 37-38 de màxima i tenim avisos nivell groc per aquestes temperatures elevades en les zones d'interior. A la resta, el sol també lluirà al migdia i de vesprada esperem algun ruixat, alguna tempesta, però molt puntual. No res significatiu com ahir, bàsicament afectarien l'interior i el nord de Castelló. Iniciarem la setmana amb el mateix patró, molts núvols de matí, molta basca, sol al migdia i algun ruixat i alguna tempesta de vesprada cap a l'interior. Per tant, hores d'ara iniciem uns dies en el que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 36 graus en general, més altes cap a l'interior i amb un ambient molt humit i molt boscós de dia i també de nit.
6: Gràcies, Joan Carles. I en la crisi migratòria a Ceuta, el govern assegura que a poc s'està recuperant la normalitat en la ciutat després de l'eixida de la gran majoria de migrants. Ho ha dit este matí allí el ministre de l'Interior, també ha visitat la ciutat el líder de l'oposició, que ha qualificat la situació de vergonyosa, informa Alberto Alonso.
11: Ceuta comença a estabilitzar-se a poc i el trànsit a la frontera ja no crida l'atenció.
12: En menos de 48 hores, la situació en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando.
11: Això ho demostra que alguns negocis ja han obert les portes, però no tots.
13: Que haya miles de comercios que no puedan levantar la persiana por miedo es una vergüenza. Que haya miles de familias que se sienten abandonadas en su propio país es una vergüenza.
11: Cada dia tancat suposa més pèrdues.
15: Como ceutipos nos sentimos abandonados como españoles. Miren las sirenas todavía, ¿no?
22: Mucha gente que son autónomos que tienen que abrir la persiana.
11: Tot i això, continua la intranquilitat a algunes zones, com ara els voltants del CETI, on esperen centenars de migrants per a ser atesos.
25: Mi hermano que trabaja en el CETI, eso es horroroso.
11: Tres dies de crisi migratòria que han portat a enfortir la seguretat de la ciutat autònoma. La primera mesura és la barrera pneumàtica que s'endinsa 500 metres a la mar. A més, el govern ha anunciat reforços policials. A hores d'ara, les fronteres estan obertes i pràcticament la meitat dels 700 vehicles que esperaven a Melilla han pogut passar cap al Marroc. Tot i això, n'hi ha alguns que es resistixen a tornar-hi, com este migrant sudanès.
28: I prefer to die.
11: Que preferís morir a Ceuta que tornar arrere. Almenys 67 persones han mort en l'intent d'accedir a Espanya, la majoria ofegades.
6: L'entrada de milers d'immigrants a Ceuta ha desencadenat un xoc diplomàtic en la Unió Europea. Els ministres de l'Interior dels 27 es reuniran de manera extraordinària dimarts que ve per analitzar la situació de Ceuta. Informa Eva Terol.
29: La Unió Europea ha convocat per a este dimarts els ministres de l'Interior dels 27 per a abordar la situació generada per l'entrada d'immigrants a Ceuta. La petició ha arribat avui per duplicat a través de dos cartes. Una firmada per Pedro Sánchez, on qualifica d'egoistes, polaritzants i fora de la llei les reaccions d'alguns estats a la crisi migratòria. No anomena cap país, però en la ment de tots està Itàlia, que ha suspès temporalment el tractat Schengen amb Espanya i ja ha començat a demanar la documentació a ciutadans no comunitaris procedents del nostre país.
30: Pasar los DNI, alguno de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España.
29: També Giorgia Meloni i els dirigents d'altres 21 països, entre ells Alemanya, havien demanat per carta una videoconferència urgent. En la llista de firmants no està França, que no demanarà la suspensió del tractat de lliure circulació i que ha reforçat la presència d'agents a la frontera amb Espanya.
6: I en els esports, futbol, resultats dels partits de pretemporada dels equips valencians jugats a nit. Empat a un del València contra l'Stoke City a terres angleses. El Villarreal ha perdut la final de la Como Cup contra el Lens francès. El resultat 3-1. I pel que fa a la segona divisió, el Dense 1, Múrcia 2. És tot. Tornarem a les 10 en un altre butlletí informatiu. Així la Ràdio Pública Valenciana tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
1: Som a punt. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
7: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollúa!
7: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
7: Generalitat Valenciana.
14: Estàs escoltant Fem Banda amb Inma Mateu.

0: I ara qui respira. Així és quan la primera vegada que vos vaig veure tocar. És la banda federal, és Cristóbal Soler. Vau fer un concert, vau anar crec que a Madrid i tot, no? Vau fer uns quants concerts. És quan va anar l'orquestra federal, va anar, crec que, no sé si era l'Auditori Nacional o el Monumental, és que no me recorde.
1: Fue Monumental, luego también en Soria, en el Festival Antonio Soriano, y en Xàtiva, que fue creo que donde nos vimos.
0: Sí, sí, allí vos vaig veure també, però abans,
1: claro,
0: en l'assaig, en un assaig, vos vaig veure, en un assaig. Tu has parlat, els dos, de New Emotions, que és un viatge musical que va des de la música clàssica fins al pop i la música actual. I no m'agradaria trencar aquesta màgia que n'hi ha, però és que la tinc que trencar. Perquè jo m'agradaria saber com descobriu este tema, que escoltem ara mateix. Perquè és un tema, jo tindria 20 i pocs.

0: Des d'ahir, tinguem que dir una cita molt important, perquè ahir va començar la edició número 18 del Festival Líric Òpera Benicàssim, on es convertirà Mèxic en la gran protagonista d'una programació que aposta per la música, la cultura i l'intercanvi artístic. Sota el lema Encontre Artístic Jalisco Benicàssim, el festival, que se celebra des d'ahir dia 1 fins al 9 d'agost, reunirà grans veus internacionals, concerts, activitats divulgatives i una proposta formativa dirigida a joves talents de la lírica. I per a que ens expliqui tot això, anem a parlar amb Roberto Turló, que és el director artístic del festival, sobre les novetats d'esta edició i els reptes del futur d'una cita que va començar al 2018. I esta edició és una edició amb accent mexicà. Bon dia, Roberto.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Tindrem accent mexicà a Benicàssim? És a dir, aixina, vau començar ahir i ja tingueu aquest accent que tan caracteritza, no? Als mexicans.
1: Sí, la veritat és que enguany, bueno, és una idea que intentarem mantindre, és tindre com tots els anys en els festivals pues un convidat, diguem, d'excepció, sí. On este any va ser Mèxic i el que fem és, en este cas, pues anem a dur dos artistes, una soprano i una cantant, pues una de les millors cantants mariachis que n'hi ha allí, perquè també valga dir que ahir vam començar el festival en els quatre tenors italians, que sí. De fet era la primera vegada que estava en Espanya, i ja havien fet viatges per Estats Units, per Xina, per Corea, per Itàlia, sí. I en Espanya pues van debutar ahir. I sí, com te diria, pues, el tema de Mèxic és, tindrem dos convidats, Anabel de la Mora, soprano, tindrem a Miriam Solís, que és una de les últimes col·laboradores en Armando Manzanero i una experta en la música del gènere mariachi.
0: Sí.
1: També valga dir que a mi, dins de lo que és el Festival Líric Òpera Benicàssim, pues, sempre m'agrada ficar algo exòtic en el programa, en els concerts, que siga diferent a lo que és la lírica, però que tinga que veure la veu, no?
0: I bueno, però Roberto, ahí heu acertat perquè a veure, a mi m'encantaria cantar bé una cançó de mariachi. M'encantaria.
1: Jo crec que sí, sempre llama l'atenció, no?
0: Sí, sí, sí.
1: És un estil que té molta frescura, per supost que té molta riquea, que ben fet, pues, és com tot. És com, jo ho comparava en una entrevista que vam fer en la sarsuela, no?
0: Sí.
1: En la sarsuela la tractem d'una manera com toca, pues sí. És un gènere que competeix en l'òpera, en l'opereta vienesa, en l'estil que vulguis. I el mariachi, pues ben fet, crec que emociona molt, no? I és el que es tracta, no?
0: Ja ho crec, i sobretot en les veus masculines, que la veritat que la manera de ficar la veu és la veu impostada lírica en les veus masculines, i la veritat que sí. Has fet una comparativa que la veritat és... Sí, és algo comparable a la sarsuela. Sí. Però com la gesta aposta, Roberto, per reforçar estos vincles culturals entre Benicàssim i Jalisco, en este cas?
1: Bueno, naix perquè jo he tingut oportunitat de... el món artístic, encara que, diguem o no, és aixina. Tot són relacions artístiques, tot són interaccions. I, bueno, he tingut l'oportunitat de, ja fa 2 anys, estar en contacte en, diguem, en un manager, que de fet pues, han fet coses en ells allí, i jo he estat dirigint allí també, i bueno, se va proposar esta idea. Jo vaig estar l'any passat en també en Guadalajara, en el Teatro de Gollado, dirigint allí, i bueno, això que jo vaig escoltar veus d'allí, bueno, de sobre sabem que n'hi ha el tenor Camarena, que n'hi ha veus internacionals espectaculars.
0: Sí.
1: En este cas vaig escoltar Anabel de la Mora,
0: sí.
1: Una soprano meravellosa, que és la que hem convidat, que dijo, joder, esta voz m'encantaria a mi poder, i escoltant-la en directe va sorgir la idea de jo parlar en el manager d'ella, i dir, oye, ¿y por qué no? I tal, i qual, i evident, pues, i de fet ha hagut una col·laboració també a nivell institucional, perquè diguem que se ha apoyat des d'allí el que aquests artistes vinguen així. A nivell econòmic, pues, obrint vols i pagant logística perquè aquests artistes pues, siga més fàcil portar-los, no?
0: Ja ho crec que sí. I què espereu? Ara parlarem de tota la programació que teniu, que és molta, perquè són nou dies intensos, però què espereu que la gent descobrisca quan vaig a veure, per exemple, els concerts?
1: Però jo sóc un poc, podria dir un loco, perquè no me se'n val dir la paraula loco, perquè a vegades m'agrada ser estar un poc loco per a separar-me de tot lo normal que passa. I lo normal no dic que sigui...
0: Bueno, lo normal que estem acostumbrats. Digue, anem a dir així, no? Entre cometes. Sí.
1: No és peyoratiu, però sí que sempre m'agrada pues, arriscar, no? Arriscar. Sí. I entonces, diguem, jo sempre espero que la gent se ho passe bé.
0: Sí.
1: Jo no puc concebir un concert en el qual tu que et dediques també a això, pues, que la gent isca indiferent. I, desgraciadament, estic en molts concerts pues, que veig que la gent... Pues, no sé, pues entra
0: que s'adorme.
1: Que no hi ha passat res, encara que dissimulen i tal. Entonces, el meu repte sempre és que la gent tinga emocions, sobretot menjar-les emocions, perquè és una de les coses que podem fer en la música, no menjar emocions, i que la gent, que ho oblidem molt, a l'hora de programar, també sent una miqueta crític, però a vegades ens mirem massa el melic, no?
0: Sí.
1: Anem a això, perquè és que això és molt elevat, i claro. I jo entenc que té que haver programació per a tots, i no és una crítica, però igual que pues, m'agrada arriscar en el sentit de que jo vull, és la pregunta que m'has fet, perdona que me'n vaig per
0: l'arrabe. No, tranquil.
1: Que la gent s'ho passi bé.
0: Que
1: la gent s'ho passi bé, que tinga experiències i sempre des de la qualitat, o per lo menos intentat, des de la qualitat dels artistes, des de la qualitat de tot el que rodeja a un escenari, des de la il·luminació, des de... que la gent ho passi bé i que tinga experiències diferents. Entonces, en la programació, com veureu, n'hi ha un poc de tot, n'hi ha un poc de tot, i molt content de coses que te contaré, de les activitats, diguem, paral·leles, que diguem, que sempre les tenim plenes de gent. I això per a mi és molt bonic, no? Que hi ha gent que se'n ve a una xerrada un dia a l'avui de la Prada, en vez d'estar en la platja, i se'n ve allí al Palacet de Villalisa a escoltar, i allí n'hi som 200, no?
0: Sí.
1: En una activitat. No sé.
0: Sí, per exemple, mira, Roberto, per exemple, ja que estàs nombrant d'això, entre les novetats trobem la projecció del documental Brava Victòria, que està dedicat a... jo crec que la més gran soprano que hem tingut, que és Victòria de Los Ángeles. En tinguem molt bones, ¿vale?
1: Sí,
0: però esta va tindre... Aleshores, què representa per a vosaltres recuperar i reivindicar figures tan importants dins de la història de la lírica? Perquè no s'han d'oblidar Victòria de Los Ángeles, una gran soprano.
1: No, és com Plácido Domingo, viu, és un mite, i molta gent no del món de l'òpera, pues, li ho diu si no la coneix.
0: Correcte.
1: Pues, això és el que fem nosaltres en estiu. I a més, molt feliços també, perquè un altre vincul que han fet és en la Fundació Victòria de Los Ángeles. També ara, que ens dona temps, en l'escola de perfeccionament, en la gran Nancy Fabiola Herrera, i la Fundació Victòria de Los Ángeles. En Elena Mora, que és la presidenta, han fet un vincul per a que ells també aposten en la gent. No diguem alumnes, perquè són gent ja que estan fent coses en el Liceu de Barcelona, en el Teatre Real, i se vincul. Entonces, també el que hemos fet és cedir-nos gratuïtament, en molta generositat, el poder projectar pues un poc. A més, que va tindre un premi, si no recorde, de cinematogràfic, este documental de Brava Victòria, pues per a poder projectar-lo, i com tu dius, aportar este granet d'arena a que la gent... més jove, menys jove, conega pues, esta figura increïble que escolta les gravacions de Gaius. Mare de Déu, senyor, com cantava esta dona, quina naturalitat, quina versatilitat també tenia.
0: Tu, Roberto, de vegades, no, a mi em passa, pensa, i esta gent, i esta persona, per exemple, en este cas, Victòria de Los Ángeles, que tu comentes a músics, inclusive a músics, com és possible que no la coneguin? Com és possible que no l'haurà gent escoltat alguna vegada cantar en alguna ària, no? En alguna romança de zarzuela. Com és possible? És possible. És possible,
1: perquè passa. I ahí, ese meló el podem obrir un altre dia.
0: Ese sí, perquè si no el temps així corre molt ràpid. Seguim endavant, Roberto. També, dins d'esta edició, la formació és un altre dels pilars d'esta edició, amb classes magistrals per a 6 joves talents de la lírica. Les classes estaran... És a dir, explica aquestes classes.
1: Pues bueno, lo que van fer és, per primera vegada, va ser una idea de Marcelo Pérez, que està mà en mi en el festival. Ell és un poc embaixador de Zarzuela por el mundo, és el mànager d'Amèrica Ibermúsica, i en este cas la dona és Nancy Fabiola Herrera, la qual duem des del 2014. Dit sigui de pas, el festival du des del 2008. Enguany complim els 18 i la majoria d'edat. I bueno, jo dic, és un lío ficar-nos en un festival de 10 dies, en una aposta educativa, però Nancy, que és una apassionada, és la cantant espanyola, ojo lo que vaig a dir, que més anys consecutius ha cantat en el Met de Nueva York, també. Evidentment que la coneguem a Nancy Fabiola Herrera, sí, però que té una carrera increïble, i en Benicàssim la tenim des del 2014, i ha sigut una col·laboració intensa i continuada. I vam idear el poder aportar, com t'ha dit, algo per als jovens, perquè ella també pensa, és molt crítica i pensa que sempre se pot donar més per a ells, que tinguin experiències més, pues, lo més professionals possibles, i bueno, que menys que una persona com ella per a dirigir esta acadèmia, que a més té un professor actoral, que és una cosa que ella fica molt en el peu ahí, no, de que insistir en la formació actoral dels artistes lírics. Després tenim un pianista acompanyant meravellós, tenim un director d'orquestra, Alem Vladimir, que estarà en ell, diguem, fent equip en 5 dies intensos, en una convocatòria que ha hagut desenes de sol·licituds, i s'ha seleccionat els 6, diguem, becats, que de més és gratuït, és una aposta de l'Ajuntament i del Festival. Diguem, el curs és totalment gratuït en tot aquest equip de professors que t'ha dit, i a més en el que tindran l'oportunitat de, en la prèvia a la clausura, donar un concert en el teatre, que de fet ja està ple, aquesta funció també, tot entorn a l'òpera Carmen. Entonces, jo crec que és com jo dic, que és un lío a nivell d'infraestructura, a nivell
0: de... Sí, però és una oportunitat única per a conèixer més el món de la lírica, i tenen 6 persones, 6 cantants, i aquesta oportunitat.
1: Sí.
0: Això és únic.
1: Sí, crec que sí.
0: Com passa el temps, i no es queda molt de temps, sé que una altra de les novetats és que podran, en la gala final, podran assistir a l'assaig obert, que serà l'assaig obert, i podran participar allí. Que pot descobrir el públic un assaig, per exemple, que és important.
1: Sí, això ho fem ja fa com 10 anys, i és un èxit. De fet, l'altre dia mirava per curiositat i ja n'hi ha 300 persones que van a vindre a un assaig. Jo dic, i a més, a les 6 de la vesprada, o sigui, jo dic, esta gent que fa que no està a la platja, no? I això és el que a mi me dona una energia. I sí, la gala final, que tindrem Arzuela Exòtica, que a més vull remarcar, perquè jo he fet una labor ahí, anem a tindre tot Zarzuela latinoamericana, en uns temes increïbles de Lecuona, de Gonzalo Roig, de zarzueles espanyoles que tenen ritmes latinoamericans, és a dir, un programa super divertit en l'Ensemble Solistes de València, en 8 músics en directe, en 2 Pasqual Andreu, que m'encanta dir-ho també, valencià, tenor emergent, però que té una qualitat exquisita, junt amb Anabel Mora, donarem esta gala final, que serà el dia 9 d'agost, i a més, com t'ha dit, el dijous abans, el dia, si no recordem, el 6, també podran assistir a una hora d'assaig i de conèixer els artistes en directe i xerrar en ells un poc i tot el públic.
0: Doncs anem a dir als nostres oients que poden trobar tota la informació, perquè està en la pàgina web, és a dir, si busquen en les xarxes també està tots els concerts, ho poden trobar tot, on es fan, tot l'horari està explicat. Que ho busquen allí, no? És així, Roberto?
1: Per supost, estem en Instagram, Facebook, en Benicàssim Cultura, estem ara a tope en el Community Manager Benito Rodríguez, en totes les publicacions, i vamos, també dir-los que està quasi tot ple, però que s'animen, perquè encara queden poquetes entrades, però ne queden, I res, moltes gràcies per atendre'm tan bé, Imma, i moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres per fer aquestes coses. Jo la veritat és que el que més m'agrada és de tindre els músics que tenim ací, la gent que tenim ací, en la nostra terra, i tot el que es fa, i que n'hi ha que fer aquest ressò de tot el que esteu fent, que això n'hi ha que donar-les gràcies, perquè es fa ací. A València, és a dir, en la Comunitat Valenciana, es fa així, no n'hi ha més.
1: Així és.
0: Moltes gràcies. Vinga.
1: Gràcies a tu.
0: Moltes gràcies. Tot un èxit serà. Gràcies.

Esteu escoltant Spain de Chicorea, interpretat per Violoncelli Brothers, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals, dirigit per Cristóbal Soler. I escoltant esta peça, posem el punt final al programa d'avui. Abans he de donar moltes felicitats a tots els que s'anomenen àngels o àngeles, a l'equip tècnic, com sempre ha estat Sofia Álvarez, i a les xarxes Mar i Ima Santana. A mi sols em queda que passeu molt bon diumenge i que es tornem a veure el dissabte que ve. Imagineu el que esteu escoltant. Esteu escoltant el concierto d'Aranjuez, però en una versió que va fer Chicorea. Disfruteu i gaudiu d'este tema, Spain.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Dos turistes espanyols entre els 13 morts en l'estavellament d'una avioneta al sud del Perú. L'expedició es dirigia a sobrevolar les línies de Nazca. Eren tots turistes espanyols, italians i alemanys. Entre els morts estan els dos pilots peruans de l'avioneta de nacionalitat peruana. 8 dies després, l'incendi de la Vall d'Uixó està estabilitzat i ha evolucionat favorablement al llarg de la nit. No es baixa la guàrdia i sobre el terreny continuen treballant els mitjans terrestres. L'objectiu és ara consolidar el perímetre i poder donar-lo per controlat. Pel que fa a l'oratge, avui tenim avisos per temperatures altes esta vesprada a l'interior de València i cal destacar les tempestes d'ahir dissabte. Previsió, Joan Carles Fortea, bon dia.
2: Hola, bon dia. Després de les tempestes d'ahir de vesprada, que localment va ser fortes, amb granís i pedra, iniciem la jornada i ho fem amb molta basca o molta humitat en punts del litoral, alguns núvols baixos, hi ha comarques que tenim el cel tapat, amb unes temperatures nocturnes que han sigut molt elevades, de nou nits tropicals i fins i tot localment nits tòrrides. Al llarg del matí, esta nuvolositat anirà trencant i al migdia lluirà el sol, amb temperatures que estaran a les comarques litorals, prelitorals, les màximes entre els 29 i els 34 graus, cap a l'interior de València podrien superar-se els 37-38 de màxima i tenim avisos nivell groc per aquestes temperatures elevades en les zones d'interior. A la resta, el sol també lluirà al migdia i de vesprada esperem algun ruixat, alguna tempesta, però molt puntual. No res significatiu com ahir, bàsicament afectarien l'interior i el nord de Castelló. Iniciarem la setmana amb el mateix patró, molts núvols de matí, molta basca, sol al migdia i algun ruixat i alguna tempesta de vesprada cap a l'interior. Per tant, hores d'ara iniciem uns dies en el que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 36 graus en general, més altes cap a l'interior i amb un ambient molt humit i molt bascós de dia i també de nit.
0: I el govern d'Espanya assegura que a poc a poc s'està recuperant la normalitat a Ceuta després de l'eixida de la gran majoria de migrants. Ho ha dit allí el ministre de l'Interior. També ha visitat la ciutat el líder de l'oposició, que ha qualificat la situació de vergonyosa, informa Alberto Alonso.
3: Ceuta comença a estabilitzar-se a poc a poc i el trànsit a la frontera ja no crida l'atenció.
4: En menos de 48 hores, la situació en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando.
3: Això ho demostra que alguns negocis ja han obert les portes, però no tots.
5: Que haya miles de comercios que no puedan levantar la persiana por miedo es una vergüenza. Que haya miles de familias que se sienten abandonadas en su propio país es una vergüenza.
3: Cada dia tancat suposa més pèrdues.
6: Como ceutipos nos sentimos abandonados como españoles. Mire las sirenas todavía, ¿no?
7: Mucha gente que son autónomos que tienen que abrir la persiana.
3: Tot i això, continua la intranquilitat a algunes zones, com ara els voltants del CETI, on esperen centenars de migrants per a ser atesos.
8: Mi hermano que trabaja en el CETI, eso es horroroso.
3: Tres dies de crisi migratòria que han portat a enfortir la seguretat de la ciutat autònoma. La primera mesura és la barrera pneumàtica que s'endinsa 500 metres a la mar. A més, el govern ha anunciat reforços policials. A hores d'ara, les fronteres estan obertes i pràcticament la meitat dels 700 vehicles que esperaven a Melilla han pogut passar cap al Marroc. Tot i això, n'hi ha alguns que es resistixen a tornar-hi, com este migrant sudanès.
9: I prefer to die.
3: Que preferís morir a Ceuta que tornar arrere. Almenys 67 persones han mort en l'intent d'accedir a Espanya, la majoria ofegades.
0: I l'entrada de milers d'immigrants a Ceuta ha desencadenat un xoc diplomàtic a la Unió Europea. Els ministres de l'Interior dels 27 es reuniran de manera extraordinària este dimarts per analitzar la situació de Ceuta, informa Eva Terol.
10: La Unió Europea ha convocat per a este dimarts els ministres de l'Interior dels 27 per a abordar la situació generada per l'entrada d'immigrants a Ceuta. La petició ha arribat avui per duplicat a través de dos cartes. Una firmada per Pedro Sánchez, on qualifica d'egoistes, polaritzants i fora de la llei les reaccions d'alguns estats a la crisi migratòria. No anomena cap país, però en la ment de tots està Itàlia, que ha suspès temporalment el tractat Schengen amb Espanya i ja ha començat a demanar la documentació als ciutadans no comunitaris procedents del nostre país.
11: Pasar los DNI, algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España.
10: També Giorgia Meloni i els dirigents d'altres 21 països, entre ells Alemanya, havien demanat per carta una videoconferència urgent. En la llista de firmants no està França, que no demanarà la suspensió del tractat de lliure circulació i que ha reforçat la presència d'agents a la frontera amb Espanya.
0: En els esports parlem, com no, de Carlos Espí, fitxatge exprés i debut exprés. Bon dia, Yolanda Ibarra.
9: Bon dia, Susana. L'exgranota Carlos Espí ja ha debutat amb la camiseta del Real Madrid menys de 48 hores després d'anunciar el seu fitxatge. Ahir entrava en el minut 75 amb el dorsal 40 en l'amistós que el conjunt blanc va jugar contra la Fiorentina a Àustria. Un duel que va acabar amb empat a dos i amb una oportunitat de Carlos Espí. L'escoltem.
12: La verdad que me siento el hombre más feliz del mundo, han sido tres días inexplicables y muy contento. Estoy aquí para ayudar a mis compañeros, para dar el máximo, de poner el míster, todas las oportunidades y eso voy a hacer.
9: Més resultats, empat a un del València contra l'Stoke City a terres angleses. El Villarreal ha perdut la final de la Como Cup contra el Lens francès 3-1 i pel que fa a la segona divisió, el Dense 1, Múrcia 2.
0: Gràcies, Yolanda. És tot. Tornarem a les 11 amb un altre butlletí informatiu així a la Ràdio Pública Valenciana. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web a puntmedia.es. Fins després.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
13: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
15: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
16: ¡Regarde la gilipollua!
15: Luis Sánchez Polac, tip, ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
18: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu. Passen tantes coses en el món que la intel·ligència artificial pues, a voltes ja quasi que mos està... No sé, ixa obra de teatre, per exemple, la podria haver escrit, no? Imagina't.
19: Ixa, una altra.
18: Però una obra de teatre podria escriure la intel·ligència artificial, per exemple, no?
19: Correcte, mos està menjant el terreno. Per cert, Bernarda Calva era una drag queen d'ahir de Rosopa.
18: També?
19: No sé si ho sabíeu.
18: T'has trobat en ella?
19: Alguna vegada me l'ha acusat.
18: Ja no mos parteixis en contra.
19: Sí, bueno, ja, un altre dia. I per ser el que dius, alguna obra de teatre, sí que de veritat que la intel·ligència artificial podria escriure, de fet, estic segur de que en algunes obres de teatre ja s'ha utilitzat, però en el cas de la poesia, és algo en lo que falla increïblement.
18: Falla, bueno, falla absolutament.
19: La poesia no ha existit de moment.
18: Efectivament.
19: És algo en lo que té un suspès assegurat. I per ser, volia portar un poquet el que ha passat durant al llarg de la setmana, i és que, per exemple, Facebook, l'empresa Facebook, que se va canviar el nom...
18: Meta,
19: pues, però que venia el metaverso. Pues el metaverso se veu que ja l'has pitjat. Anar malament la cosa i han estat tancant ja alguns projectes perquè se preveia que anaven a vendre un munt d'ulleres d'estes de realitat virtual,
18: sí.
19: I s'estan quedant prou fluixos. Entonces, Meta ha agarrat el nom de Meta un poc per res.
18: Molt bé.
19: Facebook se va canviar el nom un poc Para res, igual.
20: Yo me las acabo de comprar para la consulta de psicología.
19: Vaya.
20: Hace 20 días, sí, sí.
19: Pero ya no es para ir al metaverso.
20: De hecho, el tema del metaverso me llama mucho la atención porque es como algo que fue un boom, que todo el mundo va a querer estar en el metaverso, todo el mundo va a querer tener esa Second Life ahí, pero no se volvió a hablar de ello.
19: Se ha quedado...
20: No, yo las compré para hacer terapia, sobre todo de fobias, para el tratamiento de fobias a las cucarachas, a los petardos, que hay muchísimo. Y hay como protocolos y hay escenarios muy fieles a la realidad que nos pueden ayudar mucho en terapia.
19: Es que, a ver, dentro de las aplicaciones de la realidad virtual, esa que has comentado es una de las más, bueno, tanto punteras como que se demuestra que tienen efectividad, uh-huh. Así que tienen un cierto respaldo científico, pero lo que es lo que era el concepto utópico del metaverso y ese concepto de anem a estar en un món nou, que anem a tindre el nostre avatar, anem a tindre
21: la nostra casa, la nostra
19: roba virtual, casa virtual, això per lo que siga, pues no
21: acaba de quallar.
19: No ha funcionat. Uh-huh. Ahí el mercat és el que mana. Uh-huh. Bueno, pues ara vinc a comentar-vos una cosa. Imagina't estar en Facebook teniendo una conversación prou acalorada, debatint acaloradament, per no dir discutint en algú, jo que sé, lo que siga, que si pizza con piña, sense piña, que si era penal, no era penal, pues imagina't estar...
21: La tortilla criant ceba o sense ceba.
19: Ceba sense ceba.
21: No, més que no te dices este debat perquè és vital,
19: trascendental. Ahí la gent s'encén moltíssim, pues imagina't estar tot el cap de setmana discutint en algú i resulta que en qui està discutint, resulta que és un robot. Uh-huh. Pues això és algo que ja està passant a dia d'avui en moltes redes socials. Per exemple, en Facebook n'hi ha molts perfils que se dediquen soles a ficar comentaris que se diuen ragebait, que crea la interacció a partir de causar ràbia en qui li arriba. Entonces, per exemple, tu arribes i pots llegir, no, la tortilla sempre en ceba. O sea, a mi algú que no li agrada en ceba, pot votar i generar aquesta interacció. I això és algo que afavorís. El propi algoritme de Facebook afavorís aquesta interacció i aquesta ràbia. Entonces, és algo que ajuda també molt a polarizar la societat.
20: Eso pasaba ya con las aplicaciones de ligar, no sé si lo habéis escuchado, no. Que la gente se mete con la opción gratuita muchas veces y cuando ya se empieza a cansar porque no le están dando resultados y dice voy a abandonar esta aplicación, entonces empieza a notar que hay perfiles que le empiezan a hablar, perfiles uh-huh. estéticamente elegantes, vamos a decir, o sea, chicos guapos o chicas guapas, ¿no? Uh-huh. Y uno se motiva y dice, ah, voy a seguir hablando con esta persona, ¿no? Y claro, se te acaban los coins o las monedas o lo que tengas para hablar con esa persona y que haces pagar para poder seguir hablando con esa persona. Y esa persona es un bot, es una inteligencia Correcto. Artificial que está animándote a, de alguna manera, a que continúes en la plataforma y pases a planes superiores de pago.
19: Correcto. Y ahora también, en el tema de las imágenes generadas por inteligencia artificial, se calcula, bueno, un estudio ha calculado, un estudio que ya tiene algo de temps, a día de hoy seguro que es molt més, que al día se generen per intel·ligència artificial 34 milions d'imatges.
21: Madre mía.
19: 34 milions. Mm. Això és prou com per a plenar molt de contingut en les redes socials o en les webs o en toque. És algo perillós. I s'estima que en l'any 2025 més del 50% dels articles van a ser escrits per intel·ligència artificial.
21: En 2025?
19: En 2025.
21: Uau. O sea, ya el año pasado. Estén parlant d'unes dades que són una verdadera barbaritat. Però dona compte, parles d'alguna red social en particular?
19: De articles, moltes vegades en blogs, també en, vale. En es Facebook, que, en LinkedIn també.
21: Això que
19: lo de LinkedIn ara sí. Anirem ahí perquè ahí ni ha muntat un pifostio.
21: Molt bé, estem parlant d'unes dades i d'unes xifres que bé podrien ser a futur. No, a una data futura, però és que estem parlant ja de l'any passat.
19: És algo en lo que ja estem. Estem ara mateixa en un moment en què moltes redes socials s'han convertit en lo que diguem plataformes zombi. Perquè gran part del contingut i gran part de la interacció és per els robots, o sea, no és humà.
21: Tindrem que començar a donar com a bones aquests articles creats, Rubén, però revisats per un humà que es faci responsable i doni el bisbo.
19: Correcte, sempre, sobretot la gent que vulgui gastar aquestes ferramentes d'intel·ligència artificial per a dir algo o anunciar algo que vulgui, sí que pot demanar alguns consells d'estil, però claro. Que no li demana que li faci tot l'article.
21: A veure, no, ja, però és que...
19: Que li fica un poc de...
21: Qui demana un consell d'estil?
19: Ja
21: qui demana a l'AIA un consell d'estil?
19: Però jo de fer...
21: Si l'AIA, perdona'm, jo crec que el principal valor de l'AIA a l'hora d'escriure un article és l'aport al folio en blanc. Te dona la idea.
19: Correcte.
21: I a partir d'ahí, pues bueno, igual va per ahí o igual no va per ahí.
19: Correcte.
21: Perquè que te donen l'article exactament que tu vols és molt complicat.
19: Correcte, però que menys que llegir-te el que t'ha generat, no?
21: Que menys.
19: Bueno, això és algo que com te comentava, en LinkedIn. LinkedIn és una plataforma, una red social que és, està més focalitzada cap al treball, cap a la búsqueda de treball. Mm. És, sobretot, pues això, compartir... anècdotes professionals o metodologies o el que siga, i és on la gent moltes vegades té la seva marca personal de cara al seu treball, de cara a la seva carrera professional, i és algo que s'està, pareix una epidèmia d'articles completament generats per intel·ligència artificial que li han dit a algú, fem un article sobre això, ho copie, ho pegue i ho apuja ahí, i ara està tot el món parlant per ells de la mateixa manera, pràcticament.
20: Y eso que estamos en la fase 1, que sí, la fase 1 es cuando la inteligencia artificial se basa en artículos escritos por humanos.
19: Sí,
20: pero claro, la fase 2 será cuando la inteligencia artificial se basa en artículos escritos por inteligencia artificial.
19: Correcto,
20: claro,
19: correcto.
20: Que eso llegará o está llegando ya.
19: Es algo que sí, correcto, que está llegando y que tenemos un problema, claro, porque una vez has pasado al ámbito profesional, eso ya te repercusión en el mundo real. Si tú, el teu currículum, te lo afecta una inteligencia artificial, vale, o ahí... te pot ajudar, però per exemple, una entrevista de treball que tens que fer per mail...
21: Diu, nivell de guitarra avanzado.
19: Clar.
21: Diu, ¿puedes tocar la guitarra? Ui.
19: Pues, per exemple, se pot inventar coses pa que quede més bonico, és algo que és molt comú, que és el fenomen de lo que se diuen les al·lucinacions, que són datos que s'inventa la pròpia intel·ligència artificial i que fica ahí per rellenar algo, però que realment en ningú moment se li ha dit ni que existís ni que tinguera que incluir-ho. I què passa? En el cas de les entrevistes de treball, n'hi ha gent que té el seu propi bot fent l'entrevista de treball per ell. I què passa? Que també hi ha empreses que tenen el seu propi bot fent entrevistes de treball. Entonces, lo que s'ha produït d'ahir... Estem parlant d'una
21: videocrida, no? Videoconferència.
19: O per mail, o per chat, o per com siga.
21: Però jo crec que per mail ningú fa una entrevista de treball.
19: No, però n'hi ha diverses fases en l'entrevista de treball.
21: Bueno, Fernando Pena, corregis-me si...
19: N'hi ha diverses fases.
21: Com a expert.
20: Hombre, yo lo que hacía y creo que hace todo el mundo es una primera fase de selección de currículums. En función de la fase de selección de currículums tienes ya una segunda fase de entrevista que normalmente puede ser o bien presencial o bien telefónica. Y en esa fase de entrevista sí que ya ves cómo se expresa, cómo habla y ya le haces preguntas. Y luego lo ideal sería tener una parte psicotécnica y una parte de observación de habilidades, porque una cosa es que te diga que sabe tocar la guitarra y otra que realmente sepa tocar la guitarra.
19: Correcto.
20: Entonces lo ideal es eso. Y luego hay otra fase también que es pedir referencias, que yo metí muchísimo la pata en una selección de personal que hice para una empresa grande de electrodomésticos, os estoy hablando ya de hace un poco más de 15 años, que seleccioné a un candidato y cometí el error de no llamar por teléfono a sus antiguos jefes para preguntar, oye, ¿esta persona qué tal? ¿Por qué? Porque me pareció tan convincente en la entrevista que dije, ostras, es el candidato perfecto. Y ya no solo eso, sino que yo tenía que presentar a uno sí o sí y los demás eran fatal, fatal, fatal, hasta el punto de que hubo uno que se sentó delante de mí con las piernas abiertas y se puso a rascar una parte de su cuerpo que es
21: que el pudor de nombrar. Exacto.
19: Madre mía. Marcan territorio, ¿eh?
20: Otro que se arrojó encima de la mesa señalándome directamente los psicotécnicos y me dijo con un tono autoritario, Fernando, tú los resultados de eso me los vas a entregar, ¿verdad? Porque yo los quiero. Insisto en un tono autoritario. Entonces,
21: bueno, madre de Dios,
20: pues esa parte de...
19: A eso le iba a donar punts para el psicotécnico, obviamente.
21: Claramente.
19: Y bueno, pues ¿qué pasa? Se está donando un poco el paradigma de que, como vos decís, n'hi han currículums per una part fets per intel·ligència artificial, n'hi han intel·ligències artificials llegint currículums, y ahí pues se está formando una especie de distopía que moltes vegades no está reflectant lo que seria un resultat just.
21: Sí, però és beneficiós o és perjudicial per a l'usuari?
19: Pues per una part és beneficiós en quant a que està augmentant la productivitat, en que tu pots, per exemple, antes a lo mejor fer-te un currículum te costava, si tu volies currar, a lo mejor estaves una vespre. Ara en 10 minuts ho tens. Lo mateix pa llegir 100 o 200 currículums o els que siguen, pues això una intel·ligència artificial ho pot fer molt més ràpid que una persona.
21: Vale, me refereix a l'usuari que aplica per al treball. Pues, perquè jo no deixaria que me fes el currículum.
19: Jo te diria que és pitjor, perquè realment el que està passant l'examen és una, com si diguem, una màscara que no eres tu.
21: A veure, és que puc deixar que li doni forma. Puc agarrar alguna de les propostes que m'està indicant, però el currículum jo sé exactament per on vull anar. sé exactament, vull dir, de currículum com qualsevol altra cosa, sé exactament per on vull anar i sé exactament el que vull dir i el que no. I una simple preposició te pot canviar el sentit de lo que estàs dient. No sé.
19: No sé, jo penso que sí que té alguns avantatges i inconvenients en quant que la gent que no ho estiga fent d'aquesta manera o que ho estiga fent per la manera tradicional moltes vegades se pot veure penalitzar.
20: Sí.
19: Perquè el que porta el currículum fet per una intel·ligència artificial que sap com funcionen perquè tinga més, perquè tinga més atenció, va passar per davant de tu.
21: No li heu demanat mai a l'intel·ligència artificial un artícul o una investigació o un tal, i quan s'ha posat a llegir-ho heu dit, però anem a veure, si així falta això, falta això, falta això, falta això.
19: Correcte.
21: I li has dit, no, falta això, això i això. Sí.
20: Disculpa.
19: Tens raó.
21: Sí, tens raó. Ara anem a fer-ho bé. Ara, i antes que... Però és que quan te ho fa...
20: Pero Donis, eso es fallo en el prompt también, ¿eh? Porque en el prompt es decir, antes de darme una respuesta, valora que lo que me vas a decir sea totalmente correcto.
19: Claro,
20: o sea, tienes que pedirle como una pre-revisión antes de la entrega.
21: He jugat molt en la IA, moltíssim. De fet, és que, a veure, m'interessa molt, com sabeu, no? Este tema.
19: També és molt possible que, això és el que diu Fernando, que en el prompt, si ho hagués ficat des d'un inici, pues ja t'ho hagués ficat.
21: No, a veure,
19: n'hi ha que ajustar-li ahí algun tornillo.
21: És molt senzill. Mai pots saber si ho has revisat o no ho has revisat, perquè no te diu... mira com ho revisa. No, o sea, el dins està pensant, està fent el que tenia que fer i te torna un resultat, no? I a voltes te diu, sí, està fet i revisat, però és que a mi els fet i revisat alguna volta ha faltat alguna informació que jo li he dit, per exemple, que busque en internet, que no hi l'ha donat jo necessàriament, però he descobert que no pots confiar a segues.
19: Correcte.
21: Perquè te falta informació, te falta algún sentit.
2: Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo la IA la comparo como un robot de cocina. O sea, te va dando recetas, si tú le metes ingredientes te lo va a cocinar, y si no, te va a hacer la receta que él considere.
21: Sí, pero sí. En Caraixina le dones los ingredientes y a voltes te diu, li dius posa la sal quan l'aigua comença a bollir. I la sal la posa en l'aigua, però la del got, la que te vas a beure. Això, vull dir, no, si li dius, no, posa-la, però en el perol. Bueno, pues te la posa en el perol, sí, està clar. Que són detalls en alguns casos, i este, precisament, a veure, seria una cosa flagrant, no? Però sí que, a l'hora de dir-li, fes això, busca en internet si és necessari per a completar la informació. I quan li dius completar la informació, i tu... Hi ha alguna cosa que saps, però que no li has dit de manera explícita, no pots confiar en que...
19: Correcte. En que plena i se hueco.
21: Efectivament.
19: Correcte.
21: Efectivament. Per això és molt important revisar-ho absolutament tot. Avui en dia el que treballa la intel·ligència artificial.
19: Total, que anem a anar preparant-se perquè el que són les redes socials quan les coneguem avui, el més segur és que a final d'any ja no tinguen res que veure.
21: Gràcies, Rubén Mayols. No acabem de parlar d'intel·ligència artificial. Mira.
19: Epa, a veure.

0: química de bebidas populares y crear recetas nuevas que imitan o mejoran estos sabores. Nos quedan tres. Convertir garabatos, ojo, en obras maestras realistas. No hace falta ser un artista. Herramientas como Nvidia Canvas o similares permiten que dibujes líneas simples, como a lo mejor haces un círculo azul para el cielo, una línea marrón para una montaña, y la IA automáticamente transforma esto en una fotografía fotorrealista.
1: No se conte, es lo que comentaba del diseño, ¿no? En el diseño ayuda moltíssim. Probablemente un diseñador diga, ya, pero es que estem en les mateixes que tu estaves comentant abans, de que no te dona exactament el que vols. Bé, però moltes vegades s'aproxima i te val perquè no portaves una idea en concret. No?
2: Sí, sí. De hecho, las personas que tenéis hijos, podéis utilizar esto para transformar los garabatos de vuestros hijos en imágenes y luego con impresoras 3D transformar eso en juguetes.
3: O
1: Offer Video.
3: Wow. También, sí, sí.
0: Es increíble lo que estamos llegando. Sí. Mira, las dos últimas. Diseñar tu propia línea de ropa. Existen IAs que generan patrones de costura basados en tus descripciones. Además, puedes usar probadores virtuales donde subes una foto tuya. La IA ajusta la prenda a tu cuerpo real mostrando cómo caería la tela según tus medidas.
2: Según tus michelines, pensaba que ibas a decir.
3: Eso lo voy a hacer yo la semana pasada en el chándal de Maduro.
1: ¿Cómo? Ey. ¿Perdona?
3: Lo voy a hacer la semana pasada en el chándal de Maduro.
1: A ver cómo me quedaba. ¿Y cómo te quedaba?
3: Estupendo.
0: Estupendo, digo.
4: Yo lo hice con las gafas de Macron.
0: Mira, terminamos con la IA también ya, pues esta es más conocida. Puede traducir tu voz en tiempo real manteniendo tu propio tono. Ya no solo se traduce el texto, es que herramientas avanzadas permiten que hables en español y que la IA emita el sonido en chino o en inglés, utilizando tu mismo timbre de voz e inflexiones, haciendo que parezca que realmente dominas ese idioma.
1: Gràcies, Jota González. Tot això podem fer en IA i moltes més coses. La setmana que ve parlarem de més d'ells, val, Rubén?
3: Portarem més, sí, clar que sí.
1: Gràcies.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Ara sí, perquè, atenció, dames i cavallers, arriba a l'estudi número 1 de Punt Radio la nostra convidada especial del dia, Carmen Alcaide.
6: Vamos.
1: Bravo. Bueno.
6: Bravo.
1: Convidatge primer nivell, ja més i cavallers, ara en sí. Fora de Cobertura. Què t'ha paregut?
7: Moltes gràcies de primer nivell. Que gust que arribar així, a la ràdio d'ací de ma casa.
1: Bueno, efectivament.
7: Sí,
1: que està a casa, Carmen? Que
7: està
1: casa.
7: Estic molt contenta, la veritat. Venia molt contenta, encara que és diumenge, sí, i treballo de dilluns a divendres. Gràcies, Donís, gràcies. I que està a vesprà, me'n vaig a Madrid. Gràcies, Donís, gràcies. Però sempre és un gust vindre a un bon programa i bueno, pues estarem vosaltres. O sigui, si hi ha que vindre diumenge, pues ve diumenge. No passa res.
1: De veritat, Carmen, moltíssimes gràcies perquè sabem de les dificultats que te planteja vindre pues, un dia com avui, a més, en la teua apretada agenda, perquè, efectivament, estàs en apunt, però també te reclamen mitjos nacionals, sabem que vas molt a Madrid, tornes, i, bueno, per fer este lloquet, te donem les gràcies
7: no passa
1: ho anem d'acord.
7: Estic acostumada, Jo, la veritat és que per a mi treballar i entretindre la gent i vindre a programes on entretingueu a la gent és un gust, o sigui, per a mi no és treball, i el que passa és que tinc tres fills que també, mira, arribava tard perquè és que, mama, este matí, mama, tortitas, i jo tortitas, i m'he posat a fer les tortitas, i digo, arriba tard, apunta'l. O sigui, només això, però estic encantada,
1: Clar, Carmen, de veritat, nosaltres també. En Carmen Alcaide podem parlar moltíssimes coses llargues test, vull dir, perdó, jo crec que mos farien falta programes i programes per a parlar de la seva trajectòria.
7: Però això per l'edat que tinc, no? Ho dius.
1: No.
7: Si tinguera 20 anys...
1: No, per l'experiència.
7: Gràcies. Bueno, els anys són experiència, clar que sí.
1: I la teua experiència, Carmen, és molt de... Perquè els anys, a més, n'hi ha que aprofitar-los. I tu els has aprofitat.
7: Jo aprofite cada dia. Jo aprofite, no els anys, les hores. O sigui, a mi m'agrada aprofitar tot. O sigui, jo el meu dia preferit de la setmana és el dilluns. Perquè comença la vida, comença tot a manejar-se... és una altra oportunitat de fer allò que t'agrada. O sigui, els caps de setmana estan molt bé i anar amb els amics i tal, però a mi el que m'agrada és la marxa, saps? O sigui, que jo aprofite cada hora de la meva vida.
1: Com has començat, Carmen Alcaide, en la tele?
7: Pues mira, jo vaig començar així a València, vaig començar en València TV, estava quan vaig acabar la carrera de periodisme. Primer treballava en un mitjà de comunicació, Flash Sociedad, que era així com de la Societat de València i tal. Però en televisió vaig començar en València TV.
1: Calle León.
7: Exacte, encara està, no? Però tu també vas començar ahí?
1: Sí.
7: Pense que la meva filla, que es fa Gena Major, ha fet Onda Fallera, està ahí, no, ara?
1: No me consta.
7: Bueno, a mi m'ha dit, mamà, crec que era la València, que això és València TV, no sé.
1: No, és
7: un altre puesto, sí. Vale. Pues nada, i després d'ahir me vaig anar a Gandia, a la televisió de Gandia, també a presentar programes, que que és molt important, bueno, o era, no sé, ja, això és la meua època, ara qualsevol arriba i si val, val, però en la meua època era molt important fer hores de davant la càmera, no?

0: per arribar després a una nacional i que te donaran l'oportunitat de presentar, perquè si no te quedaves en la nacional de producció...
1: Hores de vol, són hores de vol i ja està.
0: Exacte, sempre arribes millor, no? I vaig estar també en Gandia, vivint a Gandia, presentant programes de cuina, magazín també, tal, i després jo ja, somniant, vaig arribar a Canal 9, que era el meu somni, que jo flipava cada dia que veia la font que tenim ahí darrere. I nada, la veritat és que vaig estar així en informatius 3 anys, però jo semblava que jo, que informatius, que sí, jo feia la mar, medi ambient, amb un també successos, algo de política, poquet, però jo ja veia que lo mío era entretindre, no? I que volia donar el pas a Madrid, i sempre estava pels passis d'ací, jo vull volar, vull anar a Madrid, i pues, un dia vaig trobar-me en Melchor Miralles, del Mundo Televisió,
1: sí.
0: I li vas donar el meu currículum perquè jo aprofitava qualsevol moment i tal, i nada, vas poder anar a Madrid, i ahí vaig començar en productores fent un programa de càmeres ocultes per a Antena 3, després per a Telemadrid, bueno, varios programes fins que els meus companys, mira, un company, mai se sap on està l'oportunitat, i sempre hi ha que tratar bé i dur-te bé en els companys, perquè un company meu que estava en cabina muntant amb mi, o sigui, muntant les peces i tal de, sí, que fèiem, pues me va veure aquesta gràcia i ell coneixia gent de Telecinc, i hi havia un càsting per a reportera del programa d'aquell Tomate, que era, al principi era només de reporters, i me va recomanar. Vaig fer el programa de reporters, després els va agradar tant el programa que eren presentadors, jo me vaig a presentar al càsting de presentadora, pim pam pum, bocadillo de atún. I després en la nacional ja més o menys ja la gent sap per on ha anat. Molt de Telecinc, 4 campanades, molt de programes de col·laboradora, de presentadora també, a banda del Tomate, molts altres, molt Gran Hermano, després reality, bueno, tota l'experiència que molta gent m'ha seguit, i les que no, pues que he fet de tot. O sigui, me queda ja tornar a casa, que és el que volia.
1: Lo de realities, a mi me pareix flipant, perquè... te fiques ahí en una casa en Gran Hermano VIP, ¿no? ¿Va a ser?
0: Sí, el 8.
1: Però i això, Carmen, com, o sigui, com, en la teua carrera, en la teua trajectòria, te fan esta proposta i tu, a veure, tu eres una persona molt natural i que no el té por a posar-se, vull dir, a entrar al xoc a lo que succeisca, no? Què passa? Que el Gran Hermano és una exigència contínua i molt intensa.
0: Pues la veritat és que sí, Donis. Jo sempre deia que mai entraria a Gran Hermano perquè tens por de que a lo millor isca de tu, jo no soc perfecta com tot el món, no? O sigui, que de sobte puc posar-me pues, com m'he posat en els realities, a plorar o a gritar o el que siga, no? O sigui, soc una persona, i més quan estàs convivint en gent tan diversa
1: la
0: i, i com Laura Voz, o sigui, pot passar de tot, no? Aleshores jo vaig entrar... pues com experiment, no? Per dir, me'l van proposar i jo dic, per què no, no? Una cosa més. A banda, a mi el que m'atraïa era estar 24 hores entretindre a la gent, que és el que t'he dit que m'agrada tant. I la veritat és que em va sorprendre, me'l vaig passar molt bé, vaig estar molt enganxat a estar sempre en directe. El que passa és que després, quan ixes, tens com el mono, no? O sea, estàs com un baixó, perquè això és adrenalina contínua, és... com es diu, adrenalina, no, això que...
2: Dopamina?
0: Esto es, dopamina contínua, i me'l va explicar la psicòloga, no, a l'Isir, perquè a l'Isir a mi la vida me semblava que no tenia gràcia. Diu, estos són els meus fills, i ara se suposa que jo... Diu, se suposa que jo me'l tinc que passar bé en ells i tal, i en les meues amigues una cervesa ja me donava el mateix, o sigui, no... Jo que sóc sempre tan vitalista i tal, la vida no tenia gràcia, perquè després d'estar 3 mesos, 24 hores en la dopamina així, i me'l va explicar la psicòloga, bueno, que això és un enganx a la dopamina, però a poc a poc, als 3 o 4 mesos, ja tornes a veure la vida en, com sempre, no? Però al principi me va costar, eh?
1: Per algú, estar vigilat i observat les 24 hores durant 3 mesos podria ser, l'eixir podria ser un descans, no? Un llevar-te una càrrega de damunt, però, bueno, en aquest cas, ho vas veure de la forma, i ho vas viure de la forma contrària.
0: Sí, i a més, estar dins, jo m'aniria, ara mateix me dius que me'n vaig a viure per a sempre a Gran Hermano i me'n vaig.
1: Ai,
0: no, o sigui, tu saps el que és tornar sí, sou tots molt joves, però bueno, tenim la nostra vida, no? Però tornar a no tindre problemes, tornar als 20 anys o als 15, com quan anaves al col·legi, les proves són proves, bueno, sí que de quan en quan t'enfades, però si al final a la capa...
1: Entenc el que vols dir.
0: Sí, sí. I no és, sense factures, sense problemes, sense res, o sigui, sense estrès de la vida, jo me n'anava, però ja, o sea, ja, hasta luego. I els meus fills, que de
2: vegades...
0: No, és que veig gent que no du pinta ja vist, jo
1: Jo som molt presumida,
0: sí que no pot ser això, saps? Tu continua que jo parli, saps? Que jo ja me veig que no du pinta ja vist, estic ratllat.
1: La naturalitat personifica, sí. Això
0: si m'enfoques, me'ls pinte.
1: A veure, és que va automàtic, has de parlar, Carmen.
2: Si no parles, no, però... no s'enfoca.
1: A veure, parla.
0: Val. Ah, que això... Ui, que sí, ja, o què? O sea, si no parles no s'enfoca. Ah, no ho sabia. Bueno, pues no passa res. Sí. Ja sem...
3: Ara estem ahí.
0: Ara serà que vaig a ve. Una miqueta de calor.
1: Molt bé, això, de la dopamina addictiva, Fernando Pena.
3: És muy, muy addictiva, sí. Te entiendo bien. Porque a mí me pasa algo parecido, porque yo en México tengo esa experiencia que estás comentando, en donde pues te conoce la gente, se acerca, autógrafos, donde tienes una activación cerebral por dopamina día a día, y luego aterrizo en España y dices, bueno, pues a la rutina. Y aparte lo que tiene muy bueno, Gran Hermano, es que tienes un filtro de cara a las noticias, ¿no? No te enteras de lo que pasa afuera. Entonces las noticias hoy en día enciendes la televisión y notas que hay un filtro hacia la catástrofe. Entonces cuando el cerebro se vuelve, pues, no sé, como que no recibe tanto impacto de catástrofe diario, cambia la neuroquímica cerebral.
0: Es una maravilla.
3: Y nos sentimos más aliviados, ¿no?
0: Es un experiment que jo el recomano a la gent, no? Sense mòbil, estar sense mòbil un temps i sense viure pues aquests colps d'estrès que te dona la vida. És de veres que la tendència a la catàstrofe és perquè no és una altra cosa que és que fa audiència. I al final pues la televisió, la ràdio, la gent ha de comer, ha de menjar, i sempre hi ha molta... I no sempre el que més audiència fa són les catàstrofes, però sí, el maloratge fa més audiència que el bo, pues, desgraciadament un descarrilament d'un tren fa més audiència que si no passa res en cap puesto, o sigui que sí, és una miqueta que... La vida.
1: Carmen, ho has tocat tot, el periodisme més clàssic i també, com dius, l'entreteniment, però de sobte arriba també un format revolucionari, que és el tomate.
0: El tomate, sí.
1: Això canvia, jo crec que canvia els esquemes de la programació, sí, havien tingut tòmbola, no?
0: Sí.
1: Però també el format també era diferent.
0: No, dir... sí, que me dices, havia altres programes de cor, el que passa és que el tomate va donar un pas endavant i és la ironia constant, no? L'ironia constant... a mi és que, per exemple, jo sóc zero cotilla, o sigui, a mi no m'interessa res i jo no m'entere de res de la gent, o sigui, no, a mi el cor no m'agradava gens.
1: Pues tenies que fer un paperot tremendo, perquè vamos.
0: No, però això sol passar, no?, quan un periodista que diu, jo mira esports i al final és un bon redactor esportiu, o el mateix passa, no?, que les coses en periodisme no és el que contes, sinó com el contes. Mm. O sigui, tu pots parlar de cor i avorrir-te com una ostra o passar-te-ho bé, com jo m'ho passava en el tomate, que me donava igual parlar de cor que parlar d'una altra cosa, saps? Però feien molt bé, feia gent jove en moltes ganes, es va donar un conjunt de circumstàncies, que és quan un programa té un èxit, que és la química del conjunt, que vosaltres sabeu del que parlem, i el van passar molt, molt bé. Els últims anys és de veres que ja, pues, lo que estaven dient de les catàstrofes. Al final, que la curva d'audiència, que jo pensé que no la deuríem mirar, perquè, clar, la gent veu el programa pel conjunt. El que passa és que hi ha pics, val? Pues hi ha 10.000 persones o 100.000 o els que siguen, que clar, que no els agrada molt el programa, però si tu estàs parlant de que la Pantoja, jo que sé, lo que sea, pues a lo mejor en ese momento, si estàs, pues connecten, però al final vas a la punta de la curva d'audiència tots els dies, i acaba sent un programa que perd la seva essència. A mi m'ha donat molta llàstima en el temps que jo duc treballant a la televisió, les curves d'audiència, perquè ens obsessionem en anar al pico, i el pico és gent que a lo mejor no és la teua gent del programa, no? I al final se fa un programa per als picos d'audiència i es perd a lo millor la essència del programa i acaba morint, o sigui...
3: El disfrute, ¿no? Quizás. Es que eso lo comentan mucho los famosos streamers que hay ahora, o los youtubers. Dicen que se quitan los seguidores, porque dicen el ver el número de seguidores me genera una ansiedad tremenda, porque a lo mejor estoy hablando de un tema del que no me apetece hablar y veo que suben los subidores, como que me motiva a seguir en algo en donde no me apetece estar en ese momento. Y muchos se quitan de la pantalla, pues el número número de personas que están viéndolo en directo para no tener esa necesidad de buscar más seguidores y poder seguir con libertad en lo que están haciendo en ese momento.
0: Eso está molt bé. Se hauria de llevar també els me gustes d'Instagram i tot això per la gent jove, que és una dopamina que és massa, saps?
2: Això fa mal, eh?
1: Però s'han donat moltes coses i moltes anècdotes, mil. I m'agradaria que m'encontres alguna. Perquè Carmen, si Carmen Alcaide no té anècdotes, que ara mateix mos passen posar els peus amunt i el cap avall, pues bueno, quina va tindre?
0: Uf, jo què sé, jo tinc molts anècdotes, però la veritat és que tinc una memòria fatal. No sé què dir-te. Jo,
1: El tomate, per exemple. En el tomate t'ha passat en algun famós alguna cosa, segur. Alguna entrevista que no ha eixit com esperaves, per exemple.
0: No, bueno, jo estava en plató, les entrevistes i tal, però per exemple en Jorge, que com Jorge és molt conegut, a Sony li fa gràcia que el conte, però sempre el conte per a fastidiar-le. No, que no estava pensat, era en directe i un dia li vas tirar una tarta damunt perquè tenien que fer una gràcia amb una tarta gegant, ¿sabes? El tipus payasito este de Gran Hermano, i li vaig fer aixina i va caure en tota la cara i se va cabrejar mogolló, se va quedar fatal. Però bueno, ens han passat moltes coses. Per exemple, jo sóc molt fan, però a nivells boixos del Fari, ningú que conec, o sigui, ninguna amiga, ningú que conec, he crescut en una... Bueno, ma mare era treballadora i era viuda i aleshores es cuidava una xica que posava el Fari. I jo he crescut en el Fari i el Fari és l'amor de mi vida. Pues el Fari, el dia que va entrar, tinc dues anècdotes en el Fari, el dia que va entrar al programa per telèfon, que jo quasi estava morta de l'emoció, me va donar tos, saps? I me vas tindre que anar, no vas poder parlar en ell, i me vas tindre que anar darrere del plató. Con lo cual, i Jorge, no, perdona, Carmen, que és que estàs putando, jo. I no vas poder parlar en ell. Després, el dia que va a faltar, que va morir, jo vaig cridar al Tomate, als caps, i digo, mira, estava llorando con una madalena, plorant, i les dije, mira, hoy no voy a trabajar, no presente hoy el Tomate, no lo presento. I me diuen, ¿qué? I me passaren en un cap superior i digo, sí que voy. Però tot això... I la sèrie d'informatius de Canal 9, Lluís Motes, vos en recordeu Lluís Motes?
1: Sí.
0: Pues era el meu cap d'informatius, era el presentador d'informatius i estava Pau Pérez Rico, que pense que ha tornat, benvingut, i estava Lluís Motes. I Lluís Motes le vas dir, Lluís, avui ve a València TV, que ja no estava ahí, ve el Fari. Digo, me'n vaig a conèixer. I és que, no s'ho pensava, jo tenia 20 anys, una nena molt... Yo qué sé, pijeta, tal como vulgues dir-ho, ¿no?
1: Es que no, claro, no te imagines.
0: No, es que encara que ara la gent pense que Fari era de la meva època, no. O sea, per a mi ja el Fari ja és com si a ti t'agradaran anar als Panxos, o sea, ja era antic, saps?
1: Claro, però Carmen, es que són declaracions reveladores, molt reveladores. Claro.
0: Sí, pues le vas dir a Lluís Motes que me'n vaig a conèixer al Fari, i es que no me'n puc creure, o sea, tu porta'm una foto d'ell i ja m'ho creuré. Entonces me vaig anar a RTV en una grava hora a fer-li una entrevista que no s'anava a publicar en cap puesto. Li vas fer una entrevista, vas cantar en ell, vaig posar-me dins del plató i ballant, que estava la directora de les províncies, que estava per ahí per...
1: Consuelo
0: Reina estava per ahí, i jo em vaig posar a ballar, que jo no tenia que estar ahí. Vaig anar vestida de la bandera d'Espanya per agradar-li a ell. Uns pantalons grocs i una camiseta roja i groga, una cosa, però vaig fer al contrari, vaig fer groc, roig i groc, o sigui,
1: bueno, la intenció és el que compta.
0: Tampoc era una cosa de bandera, però una idea,
1: sí.
0: I me vaig posar a ballar i Maria Consuelo, però qui és Eisa que està ahí, que està davant la càmera, si estava el Fari a soles en el plató. I bueno, coses així. Després en famosos tinc moltes anècdotes, però mira, quan anaven a les festes a Jorge Javier se li enfadava la gent i a mi tot el món me saludava, o sea, no sé, era, jo pense que ell era el polimalo, però per això ell, jo pense que es va...
1: A veure, en tot el cariño a Jorge Javier, que no li anem a negar la professionalitat i l'entitat que té com a presentador, faltaria més.
0: Jo l'amo.
1: Sí, però, clar, tu veus a Carmen Alcaide i la veus molt dicharachera, molt més accessible, i te vas a saludar a Carmen Alcaide, que vas que te diga.
0: No, però és que pensaven que era el poli malo, que no, érem els dos, saps? El que passa és que jo feia més el boig i tal, i eren els dos, el que passa és que la gent la tenia més tomada en ell, o sigui, els famosos, dic, saps? Però no passa nada, és igual de bueno que jo.
1: Seguim en fora de cobertura, atenció, perquè el nostre consell d'experts, Carmen, vol ser partícip d'esta entrevista amb tu, val?
0: Perfecte.
1: Estàs disposta a retirar el guant? Te poden preguntar qualsevol cosa.
0: I quina por que segueix.
2: Prepara't.
1: Quina atmosfera estic creant.
0: No passa res.
1: Primera pregunta del consell d'experts per a Carmen Alcaide.
2: Atenció.
4: Hola, Carmen. ¿Alguna volta t'has alçat a les 5 del matí a contar una exclusiva?
0: Moltes vegades, perquè jo vaig presentar el programa d'Anna Rosa durant tots els estius i m'alçava a les 5 del matí.
1: Ai, va.
0: Sí, sí, m'alçava a les 5 del matí, arribava a les 6 al treball i feien exclusives i feien lo que farà falta. O sigui que sí.
1: Segon pregunta del Consell d'Experts per a Carmen Alcaide.
5: Hola, Carmen. Si no fores presentadora, què series? No val dir una altra cosa de la tele.
0: Sí que són experts, sí. Pues mira, seria, jo a banda de la televisió he fet monologuista, que m'agrada molt, humorista, artista i actriu. O sigui, jo volia ser actriu, el que passa és que ma mare me va dir, no, tu té tres fills, com me vas dir, viuda, tal, i me vaig quedar a València perquè aleshores no havia una així com per a interpretació i tal. Però actriu, de fet n'he fet coses, en Santiago Segura, he fet curts. El que passa és que m'agrada més fer de mi mateixa, saps? O sigui, al cap i a la fi pense que vaig escollir bé.
1: Tercera pregunta per a Carmen Alcaide.
6: Hola, Carmen. Alguna volta has entrevistat a algú que no te deixa parlar?
1: Ostres.
0: Pues mira, com està avui Donís en mi, o sea, que no li deixa parlar a ell, o sigui, a mi mateix.
1: No, que va.
0: Soc una rollera.
1: Estem per escoltar-te.
0: Pues mira, Mercedes Milà és superxarradora. Sí que te deixa parlar, però és que és tan interessant que... Però a lo mejor és un cas, no?, de persona que parla molt, i sí, hi ha hagut molts que parlen, alguns més interessants, com Mercedes Milà, i altres no tants, que no es diuen.
1: Vinga, anem a deixar-ho ahí. Quarta pregunta del Consell d'Experts per a Carmen Alcaide.
7: Bon dia, Carmen. Tu fas programes de contar coses perquè t'agrada el salseo?
0: Hola, pues mira, ho estava dient, el salseo no m'agrada molt en el sentit que no sóc massa cotilla, que no, que me dona el mateix en la vida de la gent.
1: Ja l'havies contestat abans, sí.
0: Sí, però és de veres que el salseo té ese, esa cosa divertida que me deixa fer bogeries en televisió i en la càmera i m'agrada.
1: Anem a veure quina és l'última pregunta del Consell d'Experts per a Carmen Alcaide.
8: Bon dia, Carmen. ¿Algún día se te ha escapado una cosa que tú no podías contar?
0: Pensaba que nadie se me ha escapado un pelo. Y digo, ¿puede ser en directo en el tomate? Supose que sí, porque claro, moltes hores.
1: El tomate podía pasar cualquier cosa.
2: A todo el mundo le puede pasar.
0: No me'n recorde. ¿Alguna cosa que no volía contar?
1: Pues eso, que eso te cuento en confidencia, pero no cuentes cuando arriba el momento, ya te donaré la exclusiva. Y se te escapa y cuentes cuando toca.
0: No, la veritat és que en aquestes coses soc molt, saps, consensuda. Ho pense, però no, crec, pense que no m'ha passat.
1: Pues fins a ser el Consell d'Experts. Jo crec que s'han portat bé, no, Carmen?
0: Superbé, m'encanta.
1: Un aplaudiment per a ells.
0: Sí,
1: gràcies, de categoria.
0: Gràcies, superbé.
9: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Un motorista mort este matí a Castell de Castells, Alacant, en la CB720 al quilòmetre 25 en el marc de l'operació Eixida. Amb tot, la jornada discorre tranquil·la per ara. Només hi ha retencions per obres a Contreras. 2 quilòmetres de cues en sentit València. Recordem que es preveuen 700.000 desplaçaments en les carreteres valencianes. Circulen amb precaució. I 2 turistes espanyols entre els 13 morts en l'estavellament d'una avioneta al sud del Perú. L'expedició es dirigia a sobrevolar les línies de Nazca. Eren tots turistes espanyols, italians i alemanys. Entre els morts estan els 2 pilots peruans de l'avioneta. Vuit dies després, amb l'incendi de la Vall d'Uixó estabilitzat, l'objectiu és consolidar el perímetre i poder donar-lo per controlat. L'incendi ha evolucionat favorablement al llarg de la nit, però no es baixa la guàrdia i es continua treballant en tasques de refresc. El foc encara no està extingit i ens trobem en alerta roja de risc d'incendis, per la qual cosa cal mantindre les precaucions. Precisament a hores d'ara s'ha declarat un incendi forestal a Morella. Els bombers han enviat mitjans terrestres i aeris. I pel que fa a l'oratge, avui tenim avisos de nivell groc per temperatures altes esta vesprada a l'interior de València i nord d'Alacant. Previsió, Joan Carles Fortea.
2: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem la jornada i ho fem amb avisos nivell groc que s'activaran esta vesprada a l'interior sud de València i també cap al nord d'Alacant, avisos nivell groc, perquè podrien superar-se avui els 36 i localment els 38 graus de temperatura màxima. En molts punts del litoral es mantindran entre els 29 i els 34, però la humitat i la basca seran destacables tota la jornada d'avui. De fet, després d'una nit en la que hem tingut temperatures que no han baixat els 20 graus de manera pràcticament general, cal buscar punts de l'interior i zones de muntanya per trobar valors inferiors als 10 i també fins i tot valors que no han baixat els 25 nits tòrrides en molts observatoris de les comarques més litorals. El dia d'avui dominat pel sol, després d'aquests núvols baixos que tenim ara en moltes comarques i tapen el cel fins i tot en molts punts del litoral de Castelló, aniran desfent-se, lluirà el sol al migdia i esta vesprada creixeran de nou cúmuls, però no esperem una situació de tempestes com la d'ahir. Esta vesprada seran ruixats i tempestes molt locals que podrien afectar la zona dels ports. Per tant, de moment, molta basca la que tenim per davant, amb temperatures al voltant dels 30 a 33 graus al litoral i en zones d'interior, esta vesprada superarem els 36 i localment també els 38 graus de màxima.
0: Anem a Espanya. El govern assegura que a poc s'està recuperant la normalitat a Ceuta després de l'eixida de la gran majoria de migrants. Ho ha dit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ha visitat la ciutat el líder de l'oposició, que ha qualificat la situació de vergonyosa, informa Alberto Alonso.
3: Ceuta comença a estabilitzar-se a poc i el trànsit a la frontera ja no crida l'atenció.
4: En menys de 48 hores, la situació en Ceuta no tiene nada que ver. Y que la normalidad se está alcanzando.
3: Això ho demostra que alguns negocis ja han obert les portes, però no tots.
5: Que haya miles de comercios que no puedan levantar la persiana por miedo es una vergüenza. Que haya miles de familias que se sienten abandonadas en su propio país es una vergüenza.
3: Cada dia tancat suposa més pèrdues.
6: Como ceutipos nos sentimos abandonados como españoles. Mire las sirenas todavía, ¿no?
7: Mucha gente que son autónomos que tienen que abrir la persiana.
3: Tot i això, continua la intranquilitat a algunes zones, com ara als voltants del CETI, on esperen centenars de migrants per a ser atesos.
8: Mi hermano que trabaja en el CETI, eso es horroroso.
3: 3 dies de crisi migratòria que han portat a enfortir la seguretat de la ciutat autònoma. La primera mesura, esta barrera pneumàtica que s'endinsa 500 metres a la mar. A més, el govern ha anunciat reforços policials. A hores d'ara, les fronteres estan obertes i pràcticament la meitat dels 700 vehicles que esperaven a Melilla han pogut passar cap al Marroc. Tot i això, n'hi ha alguns que es resistixen a tornar-hi, com este migrant sudanès.
9: I prefer to die.
3: Que preferís morir a Ceuta que tornar arrere. Almenys 67 persones han mort en l'intent d'accedir a Espanya, la majoria ofegades.
0: I és que l'entrada de milers d'immigrants a Ceuta ha desencadenat un xoc diplomàtic a la Unió Europea. Els ministres de l'Interior dels 27 es reuniran de manera extraordinària este dimarts per analitzar la situació de Ceuta. I passem als esports. Parlem del Llevant i del seu nou fitxatge, Yolanda Ibarra.
9: Bon dia, Susana. El Llevant acaba de fer pública la contractació de Yanis Mousavi per a la davantera. El jugador belga arriba procedent del Club Brujas per 2,5 milions d'euros i després de l'eixida de Carlos Espí al Real Madrid. Esta arribada se suma a la del porter australià Matthew Ryan, que ja va militar la temporada passada en el Club Granota i que ha firmat un nou contracte per a defendre la porteria llevantinista un any més.
0: És tot. Tornarem a les 12 al migdia amb un altre butlletí informatiu ací en la Ràdio Pública Valenciana. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
10: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
11: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
1: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
10: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
11: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
15: ¿Estás a punt de quedarte fuera de cobertura? Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu.
16: No he tingut la tendència de participar en el tren, però sí que he tirat a les fotos de 2016 a vore-les, a passar-me vídeos en els meus amics, riure's un poquet, no? I també això, jo crec que s'ha convertit un poquet en memòria col·lectiva, sabeu? On la gent se pot, a lo millor, refugiar, se sentís més segur i, no sé, sempre la gent irà a recordar a Einstein, que potser...
17: No sé jo si tindria una foto de 2017 ara per a posar el hace 10 anys. Després a ir.
16: És que pensa que nosaltres, bueno, ja... Jo crec que fue en l'última generació en què a lo millor la infància no tenia tecnologia, però en l'adolescència ja tenien mòbils. Jo tinc en les aplicacions que me recorden i esos anys, estic ahí guardats tots els records.
17: Jo també tinc aplicacions, eh? Muy bien. No, que no només la generació Z, eh?
18: Ja. Però jo quan vull fer algo d'això, saps, tira de Facebook. Clar. Tira de
17: molt
18: Facebook.
17: Molt bé, efectiva. Ah, pues sí que puc trobar fotos de 2016. Sí, molt bé, molt bé, molt bé.
16: A mi me passa, sí. Bueno, no sé si arribeu a gastar-la vosaltres, una aplicació se diu Snapchat, claro, que en Espanya ja no té tanta força.
17: Queda claro, Fernando?
19: Sí. Bueno, yo la conozco, pero no he sido nunca muy fan. De todos modos, creo que en Estados Unidos lo peta esa.
16: Sí, Estados Unidos y Francia.
17: ¿Actualmente en cara?
16: Sí, pero en España dejó de tener éxito, desapareció. Uh-huh. Sí, yo la tengo instalada por los recuerdos, porque tengo ahí muchas fotos que si me la borro, desaparecen.
17: ¿Vais a las fotos?
16: En la memoria del móvil va mal, ¿eh?
17: Ahora es que ya tiene un disc dur extern
16: ya moltes coses i res, això també es parla molt perquè foren anys molt intensos de la cultura pop, no? Perquè es va consolidar moltes persones que avui en dia tenim en el nostre cap. També siguen l'aixement dels primers influencers que li han donat molt de bombo a este tren, i també les xarxes socials no estaven tan professionalitzades, sabeu? Eren més de tu a tu, més d'entreteniment. I, bueno, d'això que parle, pues, fa 10 anys que Rihanna tragué un disco, per exemple.
17: Continuem parlant d'això i, perdó, i per la meva opinió també dels col·laboradors, seguirem parlant d'este tema. Però primer anem a fer una breu pausa publicitària, molt breu, molt breu.
20: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
21: Si un señal de stop et fa parar, si la bandera roja en la platja et fa eixir de l'aigua i el cinturó de seguretat protegeix la teua vida, fes el mateix quan hi haja una alerta meteorològica. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Informa't en 112.cv.gba.es. Generalitat Valenciana. Així, ara.
20: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
22: De tu a tu.
15: Fora de cobertura. Donís Salvador.
17: 2016 o 2026, J. González. Quan penses tu que si es vivia millor o si es viu millor? Portes un mes de 2026. Imagina també que la mostra de temps no és significativa com per a decidir quin any ha sigut pues, més important per a tu.
23: Mira, Donís, yo tengo en mi Facebook una frase que me gusta mucho y es: cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea que con eso te respondo, creo.
17: ¿Cualquier tiempo pasado?
23: Sí, para mí sí.
17: Molt, te ves molt Karina, ¿no? Molt baú de los recuerdos.
23: ¿Qué quieres que te diga? Es lo que siento, la verdad.
17: Ahora, no podem arrelar-se a... En aquell moment, pues... estava tal persona, estava ton pare, per exemple, sí, Jota, no. Val? Jo sé que també d'alguna forma ho tires per ahí, però per exemple no estava la teua filla.
23: No, està claro.
17: Vull dir, i no t'estic dient què és millor, això o això. Mm-hmm. No va per ahí la cosa, perquè no és, ni siquiera és comparable una cosa amb l'altra i no es deu de comparar, però crec que haguem de deixar aquestes coses a banda i veure la situació, no? La situació, vull dir, estem vivint, estem mirant cap avant. Quina és la nostra realitat, quines són les nostres possibilitats? Hem millorat des d'aquell moment? Hem anat darrere? No sé. Igual Fernando Pena mos tira un poquet de llum sobre aquest assunto.
24: Bueno, mira, el padre de un buen amigo mío de Galicia decía que la vida es como un saco de habas y que las habas tienen diferentes colores, ¿no? Entonces, cuando te paras a pensar en el pasado o en el presente, pues no puedes hablar de totalidades, ¿no? Tienes que decir, bueno, pues en el pasado había cosas que me hacían realmente feliz. Por ejemplo, a nivel profesional, pues probablemente estemos hoy en día en un momento determinado y hace 10 años, ¿no? A nivel familiar, a lo mejor estábamos en otro sitio, a lo mejor a nivel de relaciones de pareja estábamos en otro sitio. Entonces, la vida es un, decía este señor, la vida es un conjunto de habas y no puedes hablar de un saco de habas. Tienes que hablar de cada una de las habas por separado, ¿no? Y pues no sé, yo por ejemplo a nivel profesional hace 10 años no estaba en el punto donde estoy ahora, ¿no? Y sin embargo hace 10 años yo me ilusionaba tremendísimamente con cada uno de los nuevos proyectos hasta el punto de sentir euforia con cada idea y ahora
17: paso de
24: pues
17: todo,
24: tengo,
17: ¿no?,
24: la sensación de bueno, pues una cosa más, ¿no?
17: Hombre, pero
24: una... cambian los valores también de las personas.
17: Claro, una cosa más, pero tú eres la normalidad, tienes unos estándares que no tenía en aquel momento. Pero es una cosa más, cual se vol dir esas cosas. Haver-es firmat sense ningú dubte en aquell moment arribar a fer-les.
24: Sí, desde luego. Y no me arrepiento tampoco de todas ellas, ¿no? Me siento muy, muy orgulloso, pero bueno, es verdad, como decía, que los valores cambian y a lo mejor ahora, en este momento de mi vida, pues cosas como pues, las relaciones entre las personas tienen un punto diferente con respecto a llevar a cabo proyectos o ideas diferentes. Es que mi vida, por ejemplo, a lo largo de los últimos 15 años han sido montar 3 ideas de negocio cada 6 meses, ¿no? Y luego otras, y luego otras. Y luego dentro de cada una de las ideas de negocio pues había un abanico de 6 o 7 cosas diferentes.
17: Entonces, proyectos, ¿no?
24: Sí, proyectos, negocios y...
17: Yo siempre digo que bueno, no es que ho diga yo, voy a ir en algún puesto vaig veure y vaig pensar, pues es raó, y he fet la frase meua, ¿no? Uh-huh. O la idea meua, que val més tindre proyectos que records.
24: Uh-huh. Sí.
17: Es la ilusión perdible, ¿no?
24: Sí, exacto.
17: Uh-huh. Mira, Alberto Meu, 2008 o 2026.
25: Pues mira, yo es que creo que la vida es un proceso.
2: Entonces, estamos acostumbrados a vivir en el pasado con esa melancolía, que creo que es lo que están intentando inculcar ahora, o vivir en un futuro que nos da ansiedad porque es que no sabemos lo que nos va a pasar. Entonces yo creo que lo mejor es mirar lo que tenemos en estos momentos en las manos y vivir el presente y saber que es un proceso en el que, pues por desgracia vamos a tener que perder a seres sí. queridos, pero
17: 2008
2: vamos a
17: encontrar... 2026.
2: Pues hasta el infinito y más allá, te diría yo. O sea, ahora mismo, 2026, 2000, en el plató de Fuera de Cobertura, en Apunt Media.
17: Venga, me va la respuesta. Esther Baixauli.
18: 2026, jo en 2007 tenia el mateix puesto de treball, o sea, i comparant a lo que me dedique i parlant de cosmètica, 2026 és infinitament millor que 2007, estem més conscienciats, la tecnologia ha avançat en quant a cosmètica moltíssim, però tinc que dir que jo en 2007 crec que en els sous que teníem a nivell de societat...
17: Perdona?
18: En el sous de sueldos.
17: Estornals, ¿no? No. Esther, por favor.
18: No. Crec que abarcàvem més, sincerament, que ara. Per lo que a nivell de cosmètica diria que estem més avançats, però que, si me preguntes si en 2007 crec que vivíem millor, la meva resposta a nivell de societat crec que sí.
17: Aymar, esta es l'opinió ràpida de l'estudi.
16: No està mal. Jo com a... Jo preferís 2026 també, encara que perquè no soc la mateixa persona que en 2007, però com a reflexió diria que quan la gent diu que en aquella època era més senzilla o més fàcil, realment estàs pesant una opinió col·lectiva, una crítica al present i, en certa manera, al futur que es va prometre un dia.
17: Tenim rànquing en Fora de Cobertura.

Hola, així continuem en un nou viatge musical. Les cançons de la nostra vida és un recorregut minuciós per la nostra història musical, la dels valencians i valencianes, i així, la ràdio pública. Este capítol és especial per tot el que representa. El moment històric, el creixement artístic de l'artista, la progressió internacional, la desaparició súbita i la creació del mite. Parlem, com no, de Nino Bravo.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com no, així està Mar Hernández. Quines ganes tenia jo de parlar de Nino.
2: Hola de nou, Arturo. I és que tant ell com les seues cançons donen per a molt. Podríem passar-nos hores i hores escoltant la seua música, la seua veu, però anem per feina. Continuem a la dècada dels 60, en eixa València que comença a obrir-se al món. Una València que veu com la tradició artística dels seus músics s'adapta perfectament als ritmes i melodies que arriben de fora. L'adaptació al rock, al beat, al garage, al pop i fins i tot a la cançó melòdica és només qüestió de temps. Tant els músics com el públic ben prompte es veuen involucrats en la música moderna.

0: I ací és on trobem a Nino Bravo. Va néixer l'any 1944 a Aielo de Malferit amb el nom de Luis Manuel Ferri Llopis. Allí va viure els primers anys de vida abans de traslladar-se amb la seva família i per motius laborals a València Ciutat, al barri de Morvedre. Allí és on es va crear la llegenda i des d'on va despuntar a tot el món.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: La primera volta que va escoltar la veu de Domenico Modugno a la ràdio va entendre que ell volia dedicar-se a la cançó. I quan només tenia 17 anys, va formar, junt amb alguns amics del barri i de l'Institut Lluís Vives, on ell estudiava, el grup Los Hispánicos, que va durar uns 2 anys amb temes melòdics i versions d'èxit del moment. El seu últim concert el van fer a la Societat Coral El Micalet. Uns mesos després, Luis Manuel va entrar a substituir el cantant d'un conjunt que ja tenia prou èxit a València i voltants, Los Supersón.

0: no van deixar gravacions, però així podem sentir-los en un assaig. Ben pronte, van contractar la banda per actuar durant 6 mesos a Benidorm, una ciutat que bullia i que era atracció de públic i de professionals de la indústria musical. Van ser 2 anys de foguejar-se a molts escenaris i de construir una de les veus que es convertiria en una de les més importants de la música europea de tots els temps.
1: L'any 1968 va ser clau per a la carrera de Nino Bravo. Ell volia seguir els passos de Tom Jones i va contractar a Miguel Ciurán, un jove que treballava com a mànager a Ràdio Popular. Immediatament va començar a buscar un nom artístic. Nino sonava cantant italià i Bravo representava molt bé la força de la seva veu. Ell no estava gens convençut amb el nom, però finalment va acceptar. Nino Bravo ja tenia mànager i ja tenia banda, Los Superson, eixa banda en la que va entrar en substitució del cantant i que serien els seus músics d'acompanyament fins al final. Només li faltava discogràfica. Fonogram va confiar en el seu talent i li va posar a la seva disposició tota l'artilleria pesada de la composició musical del moment. El primer single portava un tema de Pablo Herrero i José Luis Armenteros i un altre de Manuel Alejandro, Como todos.

0: I amb esta cançó que escoltes, com tots, s'estrena en solitari amb el nom que el duria a la fama, Nino Bravo. Està considerada com la primera cançó que va gravar en solitari amb el nom de Nino Bravo. Era l'any 1969 i el mite arrencava amb força, però encara no era molt conegut. Este disc va passar sense pena ni glòria i es van vendre molt pocs exemplars. Però esta, com tots, triomfaria milers de quilòmetres mar endins, ja que va ser la sintonia d'una radionovel·la que es va emetre a Venezuela i Argentina. Llatinoamèrica abraçava així a Nino Bravo.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I després arriba la participació al Festival de la Cançó de Barcelona amb un altre tema de Manuel Alejandro. No debo pensar en ti. No.

Per a esta participació va treballar colze a colze amb el compositor, però el resultat no va ser complaent i van eliminar Nino Bravo el primer dia. Això el va desanimar molt i va decidir tornar a fer un gir a la seva carrera i apostar més alt. I així, contacta amb el mànager José Merí i la seva història comença a canviar. I és quan arriba una col·laboració de 5 estrelles, ja que entra en joc el compositor Augusto Alguero i un dels temes més populars de tota la seva discografia.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Noelia és una altra de les cançons més reconegudes de Nino Bravo que es va publicar quan arrencava la dècada dels 70. Com que estava en el punt de mira de la indústria musical del moment, comencen les conjectures. Comencen a pensar que Nino Bravo podria ser un bon representant de la incipient cançó melòdica espanyola i un gran ambaixador a la resta del món.
2: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: És quan va participar en la tercera Olimpíada Mundial de la Cançó a Atenes i en el cinquè Festival de la Cançó de Rio de Janeiro amb dos cançons. La primera, El Adiós, d'Augusto Algueró i Fernando Arbex, i la segona d'un altre tàndem especialista en l'elaboració d'autèntics hits, el Duo Dinámico.

Elizabeth, que escoltem de fons, va representar a Espanya al Festival Brasiler de Rio de Janeiro. Un tema en què Nino Bravo consolidava la seva presència artística en el continent americà, ja que va quedar finalista.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: La dècada dels 70 començava amb molt bon peu per a un Nino Bravo que sonava en boca de totes i de tots. Nino Bravo va decidir inscriure's per a representar el seu país en el Festival d'Eurovisió. El Benidorm Fest d'eixe 1971 es deia Passaporte a Dublín, un concurs de televisió espanyola per a triar el representant.

0: El programa va copar el prime time dels dissabtes durant 3 mesos, la qual cosa va suposar el llançament de tots els participants. Un programa precursor del que dècades després la televisió va batejar com Operación Triunfo. Nino Bravo no va tindre sort, encara que ell sempre va dir que el programa li va reportar molta popularitat i que el triomf havia sigut participar. La guanyadora va ser una jove Karina, amb 25 anys, que va defendre els colors del seu país al Festival d'Eurovisió. I la decisió no va ser gens desencertada, ja que va quedar en segona posició.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Però tornem al que ens ocupa perquè seguim la història d'un dels músics valencians més internacionals i reconeguts a tot el món, Nino Bravo.
2: Entre 1970 i 1973 va publicar 3 àlbums complets, Te quiero, te quiero, Nino Bravo i Un beso y una flor. I a banda, un bon grapat de senzills i EPs que el catapulten com a una de les grans veus de tots els temps amb cançons com esta que escoltem, la mítica

0: I és en esta etapa on apareixen totes les melodies que han fet de Nino Bravo un artista immortal. Cançons que totes i tots tararegem sense problemes i que formen part de centenars de bandes sonores de celebracions intergeneracionals. En 3 anys, a Nino li va donar per a molt. 3 discos, que es diuen Ben Pronte. Però com bé sabeu, i si no, pues ho diguem nosaltres, la millor manera de conèixer un artista és amb la seva obra. Per tant, què vos sembla si escoltem un poc més de Nino Bravo?
1: Doncs a mi em sembla fantàstic, Arturo. 3 anys, 3 discos. Anem a 1970, el disc Este Quiero Te Quiero i la cançó En Libertad.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I d'En Libertat i d'eixe disc, te quiero, avancem 2 anys en el temps. 1972 va ser l'any en el que es publica un dels seus grans èxits. Composada per José Luis Armenteros i Pablo Herrero i baix la producció de Juan Carlos Calderón, esta cançó, dins del disc Mi Tierra, es va convertir en eterna. Estem parlant de Libre.

0: Poques coses més es poden dir d'este cant a la llibertat, d'este llibre d'un dels nostres artistes per excel·lència.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Però el mite estava a punt de dir adeu en un tràgic accident de trànsit. En plena celebració de les Falles, el 16 de març de 1973, Nino Bravo va oferir un concert al Parador 73 i, sense saber-ho, es va acomiadar per sempre del públic valencià. El públic que tant el va acompanyar durant tota la seva carrera. Un mes després, el 16 d'abril, va morir en un accident quan viatjava a Madrid per arrodonir la gravació del seu cinquè àlbum, que es va publicar de manera pòstuma. 28 anys tenia. Per pocs mesos no va entrar a formar part del Club dels 27, una coincidència macabra que uneix tots aquells ídols musicals que van perdre la vida als 27 anys, com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. I no serà per talent, perquè el valencià en tenia i molt.

Vivir, el tema que sona de fons, formava part del seu Dispòstum, la única cançó que va escriure Nino Bravo, dedicada a la seva dona Mari, i que, vista en perspectiva, pot servir com a testament, com un himne a la vida, i que ell mai va poder cantar en directe.

Òbviament, la mort inesperada d'un jove sempre crea rebombori entre la societat, i més si es tracta d'un artista conegut. Al cementeri de València van acudir al seu soterrar més de 10.000 persones.

se'n va anar en pau perquè va ser un profeta a la seva terra. Així se'l va voler com en cap altre lloc. De fet, el primer homenatge va ser 5 mesos després de la seva mort a la plaça de Baus de València. I l'últim va obrir fa uns mesos el recinte de concerts Roig Arena. I al seu poble, a Aielo de Malferit, es va impulsar un museu en la seva memòria. De llibres, documentals i recopilatoris de Nino n'hi ha tants que hauríem de dedicar un capítol sencer. Així que, per sort, la seva veu mai deixarà d'entonar totes eixes melodies que ens han fet tan feliços.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: I acabem este capítol de la història de la música valenciana. Però recordeu que només estem a principis dels anys 70. Queda molta història per contar i moltes cançons per ballar. Voleu escoltar-les amb nosaltres? Connecteu amb les cançons de la nostra vida.
2: Se n'anem amb el adiós, un comiat a l'altura del gran Nino Bravo. Gràcies i esperem que a vosaltres també vos salven les cançons.

0: Es la una.
1: A punt. Notícies.
0: Les dificultats que presenta l'incendi que ha ferit la Serra d'Espadà al pulmó verd de la Plana Baixa són moltes. Ho explica Fernando Pérez, director d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó.
2: El incendio ha sido complicado porque las circunstancias que tenemos ahora es que los incendios que hace 15 años, una cosa así, en 12 horas cogían un volumen de incendio grande, ahora los encontramos en 2-3 horas los tenemos. Con lo cual la respuesta tiene que ser más intensa y bueno, este incendio la dificultad que tiene es la vegetación, la orografía, el parque natural y las malas comunicaciones.
0: 8 dies després, amb el foc estabilitzat, l'objectiu és consolidar el perímetre i poder donar-lo per controlat. L'incendi ha evolucionat favorablement, però no es baixa la guàrdia i es continua treballant en tasques de refresc. El foc encara no està extingit i ens trobem en l'alerta roja de risc d'incendis, per la qual cosa cal mantindre les precaucions. Este matí s'ha declarat un altre incendi forestal a Morella. Els bombers han enviat mitjans terrestres i aeris. I per altra banda, ha mort un jove de 21 anys que estava ingressat des de dijous passat en l'Hospital General de Castelló, després de patir l'enganxada d'una vaca en les festes patronals de Tírig. Els fets van ocórrer dijous, durant una exhibició de vaques en els festejos taurins de Bous al Carrer que celebrava la localitat amb motiu de les seues festes patronals. Pel que sembla, el jove tractava de passar d'una barrera a una altra quan va ser espentat per l'animal i va rebre un fort colp al cap. L'Ajuntament, que va suspendre el mateix dijous tots els actes oficials, ha confirmat el fatal desenllaç en un comunicat. A l'altra banda del món, dos turistes espanyols entre els 13 morts en l'estavellament d'una avioneta al sud del Perú. L'expedició es dirigia a sobrevolar les línies de Nazca. Eren tots turistes espanyols, italians i alemanys. Pel que fa a l'oratge, avui tenim avisos de nivell groc per temperatures altes esta vesprada a l'interior de València i nord d'Alacant. Previsió, Joan Carles Fortea.
3: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem la jornada i ho fem amb avisos nivell groc que s'activaran esta vesprada a l'interior sud de València i també cap al nord d'Alacant, avisos nivell groc, perquè podrien superar-se avui els 36 i localment els 38 graus de temperatura màxima. En molts punts del litoral es mantindran entre els 29 i els 34, però la humitat i la basca seran destacables tota la jornada d'avui. De fet, després d'una nit en la que hem tingut temperatures que no han baixat els 20 graus de manera pràcticament general, cal buscar punts de l'interior i zones de muntanya per trobar valors inferiors als 19 i també fins i tot valors que no han baixat els 25 nits tòrrides en molts observatoris de les comarques més litorals. El dia d'avui dominat pel sol, després d'aquests núvols baixos que tenim ara en moltes comarques i tapen el cel fins i tot en molts punts del litoral de Castelló, aniran desfent-se, lluirà el sol al migdia i esta vesprada creixeran de nou cúmuls, però no esperem una situació de tempestes com la d'ahir. Esta vesprada seran ruixats i tempestes molt locals que podrien afectar la zona dels ports. Per tant, de moment, molta basca la que tenim per davant, amb temperatures al voltant dels 30 a 33 graus al litoral i en zones d'interior, esta vesprada superarem els 36 i localment també els 38 graus de màxima.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea. El govern eleva a 72 el nombre de migrants morts a Ceuta i accelerarà els retorns dels migrants arribats de manera irregular en els últims dies. L'entrada massiva de dijous va produir l'arribada de 50.000 persones a la ciutat autònoma. El govern d'Espanya assegura que a poc s'està recuperant la normalitat. Ho ha dit allí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ha visitat la ciutat el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, que ha qualificat la situació de vergonyosa, informa Alberto Alonso.
4: Ceuta comença a estabilitzar-se a poc i el trànsit a la frontera ja no crida l'atenció.
5: En menos de 48 hores, la situació en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando.
4: Això ho demostra que alguns negocis ja han obert les portes, però no tots.
6: Que haya miles de comercios que no puedan levantar la persiana por miedo es una vergüenza. Que haya miles de familias que se sienten abandonadas en su propio país es una vergüenza.
4: Cada dia tancat suposa més pèrdues.
2: Como ceutipos nos sentimos abandonados como españoles. Mire las sirenas todavía, ¿no?
7: Mucha gente que son autónomos que tienen que abrir la persiana.
4: Tot i això, continua la intranquilitat a algunes zones, com ara als voltants del CETI, on esperen centenars de migrants per a ser atesos.
8: Mi hermano que trabaja en el CETI, eso es horroroso.
4: Tres dies de crisi migratòria que han portat a enfortir la seguretat de la ciutat autònoma. La primera mesura, esta barrera pneumàtica que s'endinsa 500 metres a la mar. A més, el govern ha anunciat reforços policials. A hores d'ara, les fronteres estan obertes i pràcticament la meitat dels 700 vehicles que esperaven a Melilla han pogut passar cap al Marroc. Tot i això, n'hi ha alguns que es resistixen a tornar-hi, com este migrant sudanès.
9: I prefer to die.
4: Que preferís morir a Ceuta que tornar arrere. Almenys 67 persones han mort en l'intent d'accedir a Espanya, la majoria ofegades.
0: Donald Trump torna a dir que ha parat un gran atac contra l'Iran, però el condiciona a arribar a un acord que permeta reobrir l'estret d'Hormuz. En els últims dies s'han intercanviat atacs en el cas d'Iran contra Cuba i d'alguns països que havien demanat a Trump desescalar la situació. Israel i els Estats Units també han instat als seus ciutadans a abandonar els països d'Orient Mitjà. I en els esports parlem del Llevant i del seu nou fitxatge, Yolanda Ibarra.
10: Hola de nou, Susana. El Llevant ja té un nou davanter en nòmina per a tractar de suplir la marxa de Carlos Espí. Es tracta del belga Yanis Mouswaghi, de 19 anys, que jugava en el filial del Bruges. El Llevant pagarà un poc més de 2,5 milions d'euros pel seu traspàs i el tindrà en propietat 4 temporades. Mouswaghi ha fet 6 gols en 44 partits.
0: Gràcies, Yolanda. Ho deixem així. Tornem a les 2.

0: millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Salutacions amb afecte, amics i amigues d'A Punt Ràdio, de les vesprades de la Ràdio Autonòmica Valenciana i d'estos moments especials que recuperem amb ganes, perquè ens van deixar bon sabor de boca, aprenentatges, descobriments, curiositats i ganes de fer xerrades al voltant d'allò que va ser protagonista. Comencem pegant la campanada en un any de commemoració, perquè el Micalet de la Seu fa 600 anys d'història. Els campaners que el fan parlar ens van atendre i ens regalaren un moment preciós.
0: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: El Micalet de la Seu, eixa torre tan emblemàtic, eixe campanar tan estimat, un dels monuments més emblemàtics, jo diria, si no, el que més, no, de València ens representa. Correcte. Jo crec també una manera la tradició valenciana. Està d'aniversari i li hem de posar moltíssimes espelmetes, en la coca. Sí, 600 anys d'història. Mare de Déu, se diu pronte. Des de 1426, com aquests negocis que potser...
1: Des de 1426.
2: Està el Micalet, formant part de la nostra vida, marcant el ritme del temps i de la vida en la ciutat. És el campanar de la catedral, encara que té una personalitat pròpia indiscutible.
1: I ens custòdia, i és interessant fer excursió, sempre s'ha fet il·lusió. Ciutat, no?
2: Sí.
1: En definitiva, és un dels punts del nostre territori des d'on encara es pot gaudir del toc manual de les campanes.
2: Campanes que tenen nom, tenen també data de naixement...
1: Història en si mateix. Història en si mateix, sí. Bueno, doncs és precisament l'Associació de Campaners de Catedral qui conserva part del llegat i de la història d'aquest monument, i com qualsevol celebració, nosaltres ens volem sumar-hi. Fins al Micalet se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Mar, en quin punt estàs? Estàs prop de les campanes?
3: Bona vesprada.
1: Pujant les escales.
3: Estic molt a prop de les campanes, quasi les puc tocar en la mà. Estic ara mateix al que és la sala de campanes, no? Des d'on es fa eixe toc. Seria com la tercera planta de la torre del que és el Micalet. Si a la torre en total cal pujar fins a dalt de tota la terra són uns 207 escalons, així seria uns 150 escalons cal pujar més o menys per a vindre així. Justament estem justament dalt de mi està eixa terrassa, no, coneguda des d'on el Micalet custodia eixa ciutat a 51 metres d'alçada, però la màgia realment ocorre on estic, no? On es fa eixe toc de campanes, 11 campanes que hi ha sí en esta sala octogonal, 11 campanes que són les litúrgiques, 11 campanes a més, com deia Ximo, amb el seu nom i el seu any de naixement col·locat en una placa així per a identificar-les, cadascuna més menuda, més gran, cadascuna amb la seva sonoritat i personalitat pròpia. També estic envoltada d'eixes cordes que fan que s'activen aquestes campanes i que puguen sonar per tota la ciutat, però sobretot estic envoltada de dues persones que en saben moltíssim d'aquestes campanes i del Micalet. Estic amb Francesc Lloc, que ell és antropòleg i president de l'Associació de Campaners. Bona vesprada, Francesc.
4: Hola, bon dia.
3: I estic també amb Pau Sarrió, que ja és historiador i també campaner. Bona vesprada, Pau.
5: Bona vesprada.
3: Moltes gràcies als dos per obrir-me esta sala de les campanes. És un autèntic privilegi poder vindre fins ací, poder notar també el vent que noteu vosaltres quan feu eixos tocs tan importants. Clar, comencem per esta efemèride. 600 anys d'història del Micalet. 600 anys d'un símbol de la ciutat, no és així, Francesc?
4: 600 anys de l'acabament, perquè van començar, es va durar més de 40 anys de fer-lo. No tot seguit, sinó que al principi arrencaren ràpidament, s'acabaren els diners i 20 anys més tard continuaren, no? Com sempre, no? Però ja estava inaugurat. Estem celebrant l'acabament del campanar, de la torre. En aquell moment li diuen el campanar nou, després li diran la torre del Micalet.
3: Però... No es deia Micalet a l'inici.
4: No, Micalet és la campana. Mai s'ha dit Micalet. Micalet és la campana, és la torre del Micalet. No? Però en aquell moment era el campanar nou, perquè havia un campanar vell, d'ahí van portar unes quantes campanes, 7 o 8, no sabem quantes, i van posar 11, com en tots els campanars de la Corona d'Aragó. Tots els campanars de catedrals hi havia 11 campanes, 5 grans i 6 menudes, amb una peculiaritat valenciana, i és que així les campanes no sols tenen nom i data i tot això, sinó sexe també. És a dir, està la Maria, i està el Manuel, i està el Jaume, i està el Vicent i la Caterina i totes les altres. La família, tota
3: la família de campanes, en campanes molt antigues fins i tot, d'abans de que existira com a tal el Micael, no és això, Pau?
5: La campana més antiga que ens envolta avui és la Caterina. És una campana fosa l'any 1305 i això vol dir que és molt anterior al campanar. Aquella fou una de les inquilines del campanar vell que estava situat en el que avui és el carrer de la Barcella, en el lateral dret de la catedral, i que el 1419, quan segurament esta sala estava tota a cel obert encara, fou portada, com Francesc ha dit, junta a la resta de les seues companyes i col·locada així, a més, juntament en el primer Micalet, la gran campana horària, la gran campana municipal, que posteriorment, ara fa 600 anys, el 1426, passa a coronar la Terrassa, com encara ho fa a dia d'avui, una successora seua.
3: O sigui, no està el Micalet original, està una successora?
5: Sí, el Micalet original es fon en 1419 i posteriorment la campana es refosa en diverses ocasions. La nostra actual campana és de 1532.
4: Sí, però amb una peculiaritat, cada vegada la fem més gran, cada vegada més gran. I en este moment el Micalet és avui, encara, avui, dia d'avui, en tota la corona d'Aragó la campana més gran. Jo he estat per treball en totes les catedrals de la corona d'Aragó i no n'hi ha ninguna que siga tan gran com esta, no? És a dir, quan la van fer van dir... una campana, no estàvem pensant en les hores, no, estàvem pensant una campana que sigui tan gran que arribi a les muralles i més enllà per mostrar la magnificència d'una ciutat tan il·lustre com aquesta. És a dir, el que estaven demostrant és que la ciutat de les ciències d'aquell moment, directament.
3: Sí. M'encanta, Francesc, perquè conforme ho estàs contant estàs agafant precisament una de les cordes, no? Que això imagina que ja és un poc l'ofici, forma part de l'ofici del campaner.
4: Sí, a més la corda té nucs i és molt fàcil perquè agafes i així pots tocar molt bé. Les campanes no se poden tocar a destemps, però un cop de la Caterina, la de 1305, tampoc passaria res. A veure si se sent.
2: A veure.
3: Acabem d'escoltar en directe la Caterina hacia el Micalet.
1: I que ha sonat aposta
3: per... No ha sigut ningú dels tres, ningú dels tres.
1: I que ha sigut aposta per a nosaltres.
2: Ai, moltes gràcies.
4: Però penseu gràcies. Que és la mateixa música que van sentir en 1305, 1405, 1505, fins ara. És a dir, la campana sempre sona igual. I per cert, parlant de vent, que estàveu parlant de vent, els santís tenien un toc contra el vent terrible. Quan hi havia vent terrible, se tocava la Caterina i la Bàrbara, sobretot la Bàrbara, i s'estava tocant fins que pararà el vent o fins que se cansarà el campaner. Però havia toc de vent terrible.
2: Informació meteorològica a través de les campanes i de tota classe, no, Francesc? Què podien avisar els habitants de València a les campanes? De què coses?
4: Tot, construïen el temps diari. Les campanes toquen de dia, no de nit. Això és la primera observació. Toquen durant la jornada i van construint el temps de la comunitat, no només el temps de la catedral, el temps dels capellans, sinó que marquen quan s'obrin les portes de les muralles, quan se tanquen. Recordeu que encara cada nit toquem el tancament de muralles, que l'Ajuntament ha de tirar les muralles, ja s'apanyaran, i que no tanquen les portes, ja s'apanyaran. Nosaltres toquem durant mitja hora per a dir valencians, no us quedeu a la lluna de València. És a dir, però mireu, nosaltres no estem enyorant el passat. Som campaners que vivim el present i toquem per la gent del present. I això és molt important, no? És a dir, el Micalet ens serveix d'alguna forma d'agulla que ens uneix el passat i el present a través del nostre esforç personal, evidentment, però a través de, diguem, fent present una música que ens ha unit durant segles, no? És fantàstic, és fantàstic.
3: Que bonic això, i que bonic que també d'alguna forma es trasllade de generació en generació una mica, perquè ho estareu escoltant, igual que les campanes tenen distints timbres, així hi ha dos timbres de veus també, Pau és molt més jove en este cas que Francesc, també ha agafat una miqueta este ofici per passió. Clar, xafen fort les noves generacions de campaners, Pau.
5: És cert que hi ha una presència important de noves generacions, que continuem un treball que va ser iniciat ja fa molts anys. Nosaltres, concretament, som una associació cultural, els campaners de la Catedral de València, que ens agrada dir que investiguem, tenim una trajectòria investigadora molt important, tant al territori valencià com a l'Aragó, altres llocs, i a més toquem les campanes, especialment, d'esta catedral en clau de present.
4: Investiguem vol dir que han fet més de 30 i tants llibres sobre campanes, sí, vull dir que no estem parlant d'un o dos, no? I sobretot tenim una web, un web des de ja fa 30 anys, campaners.com, que diguem, compartir aquest coneixement, perquè ja sabeu que el patrimoni no existeix si no és compartit. Jo puc tindre un patrimoni meravellós i si no el compartir no val per a res. Patrimoni és allò que és comú i compartit.
2: Això és poble, que ben dit, Francesc. Me pregunte quin és l'entrenament, diguem, de la colla de campaners. És a dir, que físicament has de tindre certa resistència i la força per a, i després estar connectat també, saber la campana de la que tens la corda, en quin moment ha de tocar, en funció de la resta, no? I també si hi ha allò que en diuen, no sé com un delay, és a dir, que des del moment que tu li pegues a la corda, no sé si és immediat. Com és això? Com és l'entrenament dels campaners? I com esteu d'orella? Perquè, clar, també està en la sala de campanes, allò...
5: I jo afegis que encara una pregunta més que el públic podria fer-se.
1: Què és?
5: Quines partitures seguim per a tocar aquestes campanes? I aquesta pregunta està molt en relació amb allò que nomenaves, Ximo. Allò que seguim són les consuetes. Les consuetes són manuals de litúrgia, és a dir, quaderns de treball per al servei de la catedral. La catedral de València, particularment, té un conjunt d'elles que abasteixen des de primeries del segle XV fins al dia d'avui, en què nosaltres continuem seguint una consueta que ha recollit tota eixa tradició, de manera que nosaltres toquem campanes antigues, com dèiem adés, a més, amb les partitures que foren creades per a elles. En allò que fa referència a l'entrenament, el millor campaner és el que toca sense esforçar-se. Ho dèiem ara fora de micròfons, i això s'aprèn a base d'anys i anys, veient en un primer moment i tocant posteriorment.
4: Però mira, hi ha gent que té gràcia i hi ha gent que no té gràcia, i perdoneu que ho digui així ara que no m'ho sent.
3: Compte't en la vida.
4: És a dir, n'hi ha gent que li ensenyes a ballar i no fa falta, perquè en seguida ja té gràcia. Però hi ha tres que estan mirant-se els peus, un passet, un altre passet. Llavors, en les campanes passa igual. És a dir, hi ha gent que immediatament entra en harmonia en la campana. Penseu que una campana pesa... La més menuda ja pesa 6 vegades més que tu. La gran pesa 30 vegades més que tu. Entrar en harmonia en la campana és moure-la de forma que ella faça el que tu vols, no? I això no és qüestió d'aprendre-ho en un cap de setmana, és una qüestió de molt de temps, però quan ho fas, quan eres capaç de parar una campana de 2.500 quilos, tu la pares boca dalt, escolta, tens una plenitud que no se pot explicar.
3: I en algun moment el veïnat de València haurà escoltat este toc que feu des d'ací, però com ho viviu vosaltres ací des de dins, Francesc?
4: Saps què passa? Sí, tenim un avantatge, que és que pot visitar-nos la gent. I entonces caben 25 o 30 persones. Hem arribat a posar 90 persones, però és una barbaritat. Així, 25 persones està molt bé perquè entren dins d'un instrument. Perquè normalment, quan vas a un concert, tu estàs allí i els músics estan allà. Però tu així estàs rodejada de la música. Formes part de la música. De fet, les campanes sonen diferent si hi ha més gent o menys, o poca o molta gent, no? Llavors, és una experiència que cal viure almenys una vegada en la vida, no? I sentir les campanes no des de lluny, com les sentim sempre, sinó estar formar part d'elles,
3: que la música de les campanes et travesse, no? Una mica eixe esperit i eixa atmosfera que es crea així dintre la sala de campanes.
4: Ah, i una observació que has dit abans, si estàvem sorts, jo sempre dic, però mira, es va estudiar la fe els d'otorrinolaringologia es van estudiar i resulta que no estem sorts. I han fet un article en una revista científica en anglès, que això queda més científic encara, dient que els estranya que estan a 120 decibels com estem, no estem sorts. Per què? Perquè cada campana té unes 20 notes, cada campana. Si n'hi ha 11 campanes, s'imaginen, n'hi ha 150, 200 notes al mateix temps, barallant-se una en l'altra, i això te fa que al final no t'afecta a l'oïda. Evidentment hi ha gent que és molt sensible a les campanes i se'n va, però no és una qüestió de soroll, sinó que és una qüestió de sensibilitat personal. Les campanes o t'enganxen o te fan fugir, però no te deixen
3: sou músics al capdavall. Francesc Lloc, Pau Sarrió, moltíssimes gràcies per deixar-me pujar així al campanar del Micalet. Felicitats per la part que vos toca per aquests 600 anys d'història del Micalet i a celebrar-lo tot este 2026. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per la visita.
4: Mil gràcies. Gràcies per tindre-nos en compte, que els campaners que ens facin cas està molt bé.
2: Com no vos anem a tindre.
3: I tant que vos escoltarem en guany. Gràcies, gràcies. Cremes en flames.
1: Després de pegar la campanada al Micalet, volem fer un repic per anar d'un aniversari a un altre. M'explique. De l'aniversari dels 600 anys d'un monument del nostre patrimoni als 55 anys de vida d'un escriptor de Bunyol, amic i company nostre, Máximo Huerta, amb el que vam tindre una xerrada genial. Aquella mateixa setmana que complia anys, presentava novel·la, Mamà està dormida. L'hem llegida i la recomanem vivament. Vos en recordeu de la visita que ens feu, Máximo Huerta?
0: Els millors moments de la vesprada da punt.
1: Máximo signa una novel·la conmovedora, Máximo Huerta, que centra en allò que ens callem, allò que oblidem i que mai no s'esborra del tot. Ens recorda l'univers emocional de Adiós Pequeño. Té forma de Ruth Novel, diu la cosa, perquè va d'un viatge un fill i sa mare, major, malalta, i la gosseta, i se manden viatge i aprofundissen en la intimitat, la memòria, secrets del passat i la recerca de respostes. Respostes a què? Sa mare un bon dia, sense imaginar-se-ho, li pregunta a Federico pel germà. Bé, però és que Federico és fill únic. Això desencadena una allau de preguntes amb respostes incertes per la demència de la mare i un enigma per resoldre. Emocions a flor de pell, nostàlgia, amor, dolor, anècdotes, algunes d'elles divertides, que ens porten a un desenllaç sorprenent. Un desenllaç, a mi me costa definir-lo. Vaig a dir colpidor, però no sé si és la paraula, i per descomptat, sí, sorprenent. I a l'Edme de Cinema Paradiso, diguem que esta seria la presentació protocolària de la novel·la Mamà està dormida, de Máximo Huerta, que ara en parlem. Però jo el que voldria contar-vos a vosaltres, amics i amigues, és que fa uns anys va caure en les meves mans de casualitat El susurro de la caracola, que ja feia temps que estava publicat, i me va agradar tant, me va encisar, que vaig buscar la resta de les seues publicacions i les vaig anar llegint totes. Què he trobat? Històries molt diverses. Novel·les on la creativitat i la fantasia te porten a llocs llunyans i els fa propers. Ahí posa l'exemple dels dos que té ambientades a París, que les adore, altres on Máximo s'obri com una magrana i es mostra el seu interior a través d'allò que conta, que pot tindre reflexes o no amb la seva vida. Amb Adiós Pequeño em vaig emocionar fins a l'infinit, i seguint eix estel he llegit a molt de goig Mamà està dormida. Tom Waits és la música que li posaria Federico, que és el protagonista.
6: Federico estaria posant aquesta música.
1: Sí. Hola, Máximo, quina sort que hagis, perquè els coses fas de boli, d'entrevista a entrevista, que facis esta paradeta, gràcies.
6: Però t'estimo moltíssim, estic entrar així és entrar a casa, a la teua casa. M'encanta.
1: Benvingut. Per tant, començar una novel·la, això com és?
6: Esta especialment, has dit colpidora, sí. Sobretot perquè el soc del final
1: el
6: és
1: final.
6: Molt... I jo estic ja treballant la novel·la pensant que ha d'acabar tan bèstia, perquè la novel·la... Uh-huh. Però bueno, oblidant-hi a part, que ja per a qui puga o vulgui entrar en la novel·la, esta novel·la, entrar en ella, era una manera també de fugir de ma casa, aprofitant ma casa, perquè sí que és veritat que jo aprofite la sensibilitat de ma mare... No la seva biografia, òbviament no, però la sensibilitat, el moment en el que viu, per a furtar-li-lo a d'ella i començar a...
1: I crear.
6: I crear una vida paral·lela a la que jo tinc, però és crear una ficció. Però clar, el dia que ma mare, tu ho has dit, a mi me pregunta pel meu germà i jo no ne tinc, clar, i jo no jo l'enganye, o sea, no li dic, no, mamà...
7: Que hermano, ni nada.
6: Que no tenim més, som tu i jo a casa, ja està. Trie per la mentira, perquè la mentira la salva. Mentir, continuar, si ella seguir diu que està l'abuela, jo dic, continuar-hi el rotllo, perquè això li fa la vida més fàcil al malalt o a ta mare o a qui siga.
7: I a lo millor el cuidador també li fa la vida més fàcil, però, i això en esta novel·la, en els protagonistes d'esta novel·la, també és dur, eh?
6: Sí, és que...
7: També és dur que ta mare no te recorde ben bé o que...
6: Clar, i que la mare del protagonista, el de Luis... Perquè té més ganes de veure el germà que a d'ell. I ell va desapareguent al llarg de la novel·la i ell agarra tot el protagonisme. A vegades d'una manera surrealista, molt divertida. Quan parla de Déu i de les Madalenes, a mi m'encanta. És que és el meu capítol...
7: Perquè
6: ell ja vol que Déu siga una dona, no vol que siga un home perquè la veja desnuda. O, jo què sé. M'encanta triar aquesta ficció per a fer més bonica la vida.
7: Ell diu en la pàgina, crec que és per la pàgina 60, los libros son máquinas del tiempo, tienen la habilidad de abrirnos la puerta sin ruidos maliciosos, sin contraseñas. Bueno, que escribir es hablar solo. ¿Para tú es hablar solo? Sí.
6: Para mí escribir y estar davant de l'ordinador o la llibreta quan estic preparant la meva novel·la és estar parlant a soles, tu, només. Una miqueta bogeria, no? Però estàs parlant a soles en tu mateix, buscant les respostes a la novel·la que t'has plantejada en el cap i tires endavant, tirant
7: d'elles. O sigui, com un esquema, arranca amb una pregunta, que te pregunta amb el teu germà i eres fill únic, i això li passa a Federico, el protagonista.
6: Pugen els dos a l'autocaravana.
7: I després tu desenvolupes un esquema que ha de desembocar en el que...
6: Sí, jo poso imatges, moments, faig com un esquema, com un guió de tot el que he de fer fins a arribar a aquest moment de
7: declosió.
6: Declosió, de no sabia com, perquè no vull obrir el meló del final, que és molt...
7: No, perquè s'ha de descobrir llegint-lo. I quan l'acabes...
6: És relaxant.
7: Sí?
6: És relaxant.
7: Perquè tampoc serà... Quan dius ja l'ha acabat? Perquè si tu...
6: Jo ho noto.
7: Jo no tornes a rellegir, a remirar, a retocar...
6: Si sapiguera quan s'acaben les relacions, si fóra més listo i sapiguera quan la relació està ja fent aigües... Però per les novel·les sóc més listo que per les relacions. I jo, en la novel·la, sí que sé que està arribant el... Que ja... Com jo m'he fet un mapa, sé que he arribat ja a destí. I puc tardar més o menys, però ja sé que està ahí la novel·la. Ja hem arribat.
7: Anem per feina, anem a explicar-la més bé, i dir-te, bueno, pues què bé escrius, això és bon...
6: Listo, que per les relacions. I jo, en la novel·la, sí que sé que està arribant el... Que ja, com jo m'he fet un mapa, sé que he arribat ja a destí. I puc tardar més o menys, però ja sé que està ahí la novel·la. Ja hem arribat.

0: en la que descrius escenes completament quotidianes que tots vivim, però que no tots sabem expressar aixina, i és una delícia, és un caramelet diari.
1: És com jo, és una cosa obligada, com si jo tingués el meu programa de ràdio. És dietari, com perro a los pies, tal qual. Sí, i és la meva gosseta, i jo és com xerrar en ella, soy feo gala, però és la meva gosseta i jo. De fet, jo des de juny en un bar del poble, en dos amigues, la Isabel i la Geles, i ja faig la meva columna que connecta en les emocions més... les que a mi m'agraden, la vida de putxeros, de casa, de coses normals, de sofà, de cafè en llet, la manta de l'abuela, tot això a mi m'encanta, perquè me sembla que la èpica de la vida està en les coses més
0: menudetes.
1: Sí, en el maquillatge de ma abuela de maderes d'Oriente. Crec que ahí n'hi ha més informació que en tot allò que te contava ella.
0: En observar els detalls. A més, tu eres molt...
1: jo soc superobservador.
0: I la teva infància era molestar entre els putxeros mentre tu feies els deures o el que fora, però entre els putxeros, ta mare,
1: vestia... Pujava la pica de la cuina i estava ahí escoltant-les, preguntant. M'encantava, no sé cuinar. Tots els anys, tota la vida ahí en la cuina, però no sé cuinar. I mira, ara, ma mare me diu ara que cuina molt bé, ja veus tu.
0: Que mona.
1: Que mona, és que me diu...
0: Bueno, fas el que pots, que sí.
1: Sí, jo faig el que
0: pots. Al final sí que t'apanyaràs, o què?
1: Sí, però mira, m'encanta, i m'encanta en el Facebook i fer risas pintoletes que dius tu, i de descriure i connectar. És que a mi connectar en algú que pensa com tu m'encanta.
2: ¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
0: I un altre moment dius, ara con mamá cuesta se ha abandonado mi vida... Tu no, ho diu Federico,
1: sí,
0: clar.
1: Però
0: pot ser qualsevol de nosaltres,
1: pot
0: realment.
1: Pot ser qualsevol, sí.
0: He abandonat mi vida, esa que parecía envidiable. I apareix una mare que després d'una xerreta que pareix anodina, que te la fa un zasca que te deixa en la boca huerta, apareix la manta de ganxillo de colores. És que...
1: Jo agafo coses de la vida real, eh?
0: És que en ma casa, ma mare i ma tia... Van fer a tots els germans una manta de ganxillo de colores. Vull dir-te, no saps fins a quin punt aplegues... O sea, tú l'has escrita i és teua perquè tu eres l'autor, però jo l'he llegida i és meua. M'explica el que vull dir-te?
1: Sí, que algú connecte en la novel·la com si farà un espill de la seva vida és el millor que pot passar.
0: Parles de la lectura del llibre de los cinco, de Pipi Calzas Largas, o
1: de la casa, de l'olor que fa la casa, del cafè en la llet, de la colònia.
0: De la colònia.
1: Sí, de tot això que és normal, que és vida. M'agrada fer... jo no sóc de novel·la històrica de grandes batalles, però m'interessen les batalles de la casa. Ises.
0: Fins i tot l'amagatall o el desfer-se de fotos.
1: Ah.
0: O de cosetes.
1: Sí, perquè els secrets són molt importants. Tot això que no te conta ta mare, ni ton pare, ni l'abuela, allò que no se conta a casa, que se queda pa dins cadascú, és el tresor. És mantindre tresors, mantindre la memòria. Alguna la memòria se'n va, però n'hi ha una altra que tu te la guardes i se n'anirà a la tumba. En ta mare, com era de jove, quan sonava això, ta mare? Com era de ligona, o no? O de canalla?
0: I saps que n'hi ha una memòria lligada... Sí, clar que ho sabràs. N'hi ha una memòria lligada a la música. La música que estem escoltant de fons tot apareix en la novel·la que ha escrit Máximo Huerta. I fins i tot en els malalts que tenen malalties degeneratives greus...
1: Sí.
0: En la música sí que troben connexió, en certs records. És flipant,
1: connecta,
0: això,
1: absolutament. Mira, l'altre dia jo estava posant Cinema Paradiso, la primera que hem començat la xerrada, i jo m'aveia i li dic, Alexa, ponme Cinema Paradiso. I ma mare escolta i diu, ai, això, que tristor, no? Esta música. Però ja li evocava, no? I diu, ponme Cinema, ponme Doctor Zivago.
0: Que li agrada més, o què?
1: Perquè ella li connectava i dic, per què? I ella diu, no, res, no volia... Dic, quina cosa tindrà Doctor Zivago per a d'ella que la connecta, com tu estaves dient, que la connecta. I li dic, però el què? Diu, bueno, no vull arreglada per a l'ocasió, me diu. I dic, què seria?
0: Quina vivència tindrà associar?
1: Quina vivència tindrà associar que no la vol ni compartir en mi? I li dic, Alexa, posa Doctor Zivago.
0: Mira, t'ha escoltat, Alexa. Clar que sí, la nostra Alexa és esto, no? Que és una gràcia.
1: Però no és millor que l'Alexa.
0: Té la gràcia per a robes. D'alguna manera també és un homenatge a les nostres mares quan ho llegim. Jo diria, quan me l'ha fet a meua...
1: Tu veus a ta mare.
0: A ma mare i a les meues ties. Jo he viscut en mare i tia. Mon pare va morir quan érem xicotets. Totes ma mare i les meues ties. Ho tenen una generació... Vaig a dir tacanya, en carinyitos.
1: Tacanyíssima.
0: Sí, no eren fàcils en aquest sentit. En obligació.

0: el cor, encontrar sentiments o pensaments, però sí fortes i valentes, que ens van donar tot el, i ens han donat tot el que han pogut i més.
1: Sí, molt generoses. Sí, del plat en el... En troset de carn pitjor paella. No, no, és que jo no vull més.
0: No tinc fam, és igual, tinc tu carinyo, no vols més.
1: Sí, és un tipus de mare que és moltes mares. La mare, l'aurora d'esta novel·la, són moltes mares. O moltes abueles, per cadascú.
0: Sí,
1: clar,
0: depèn
1: de la generació. I aquest tipus de mare que ha sigut abnegada, generosa, bueno, també en la seva...
0: I caràcter.
1: Caràcter, no volia mala llet, sí, anava a dir, però també.
0: També, tipus, la meva sí.
1: I, sí, i un caràcter. O sigui, que aquest tipus de mare ja s'ha acabat, s'acaba ja. Ara comença una, és un altre tipus de dona. I, però, clar, és una dona criada per a ser una part de la societat igual. Filla, mare, esposa, i ja està. O sigui, no sabem què volia ser la mare. No sabem què volia ser, si no haguera sigut...
0: Si haguera pogut triar la seva vida...
1: A lo millor haguera triat un altre home. S'haguera casat en un altre. A la setmana...
0: O no s'haguera casat, o haguera viatjat, o haguera sigut... Jo què sé.
1: Sí.
0: Pues esta aurora és moltes de les nostres mares, és de veres que sí. Que en definitiva ha sigut... És que són mares també... que li ha passat a Aurora, és filla de la secció femenina.
1: Clar, això és molt important en la novel·la.
0: Que clar, tenen que documentar lo más grande, claro.
1: Sí, sí, jo m'he llegit moltíssimes coses de la secció femenina i del patronato, que és una cosa que va continuar ja en democràcia, eh? I és com elles s'alliberaven anant-se de Bellreguard, de Sueca, d'Utiel, de Buñol, a Benicàssim, a Segòvia, a Irún, a Vera de Bidassoa, que és el lloc, de la novel·la, que era un lloc molt sinistre, no? Però per elles s'alliberava perquè se n'anaven d'Utiel.
0: Era un viatjot.
1: Era un viatjot d'enamigues, enamigues que potser era una de Guinea, o... era anar-se'n abans.
0: Era ver mundo, d'alguna manera.
1: I ballar a soles, i vestir-se, i fer-se un conyac en el bar del poble. Clar, s'alliberaren abans d'ella quedar-se a casa. Va ser l'últim alliberament, però entraven en una altra presó, l'adoctrinament de la secció femenina. S'alliberaven, però entraven en una altra. I això és molt important en la novel·la. No, tampoc puc entrar perquè és clau a la història, però és una etapa molt important de,
0: clar, de la vida d'Aurora.
1: De la vida d'Aurora.
0: I del que ocorre en este viatge. De fet, escolten a Mon Abel, la prisionera.
1: Sí.
0: I les amigues estan sonant-nos de font. Això en contaves tu. Bueno, Vera de Bidassoa, important, secció femenina, important. Però la novel·la, diguem que d'alguna manera està com... Jo diria que està dividida com en tres grans apartats, que pots dir-me que no, eh? El primer és quan tot això arranca i estan a casa... mare i fill i gossa i es comença i se pregunta per un fill que no existís. Una altra part seria agafen una caravana i se'n van de viatge, una road
1: novel, road movie, com sí,
0: viatge, que també és molt xula i passen coses molt divertides i converses molt xules.
1: Jo he disfrutat malo grande en la autocaravana. I saps per què és l'autocaravana? Perquè si tu te'n recordes de ta mare o quan veus a una mare o una tia, t'ha portat en l'autocaravana seua, en la panxa.
0: Oiga.
1: Clar, t'ha portat a tu. L'autocaravana ha sigut la seua panxa, el seu cor, el seu cos. Ha sigut l'autocaravana en la que t'ha portat a tu. I ara és el fill...
0: xicotet, que quasi no t'hi pots moure, però confortable i segur.
1: Confortable i segur, que dona molt per a sentiments, també per enfadar-se, estret, tensió... Ahí està tot. En l'autocaravana, i és el fill el que li regala ese últim viatge a la mare en autocaravana. I les converses, algunes són en les dos cairetes de platja. Jo és que estava escrivint esta novel·la i l'estava mirant, i jo estava mirant i veient al fill i a la mare en esa cadireta ahí en un poble de l'interior de València, perquè se'n van de València cap amunt.
0: Sí, se veu, eh?
1: Se veu.
0: I veus.
1: I olorava tot, el pis, sí. El cafè en llet, el romer, el viatge, la gasolina, el bar de carretera, tot. L'he vist en un cap, esta novel·la.
0: Les aventures pels pobles xicotets, que són també molt xules, i les converses que s'obrin davant d'aixes paradetes en el viatge.
1: Complicades a vegades.
0: Complicades, sí. A vegades. I la plegada?
1: Sí, la tercera part
0: viatge,
1: és esa.
0: Que ahí és, bueno, el final és una resolució molt explosiva, però és l'arribada final del viatge, que és també... un aprenentatge de vida, podem dir.
1: Sí, el fill aprèn molt de les últimes paraules. No és una novel·la trista, eh? No, quan no, dic no. Últimes paraules, no és que estic a morint-se. No, no, no. És ese aprenentatge de perdonar i d'oblidar. De l'importància de perdonar i d'oblidar a la vida. Com és d'important per a sobreviure, per a aguantar episodis de la teua vida durs. De fet, és el 57, la Riuà de València, i té molta vore... és que té molta a veure, coincidís al mateix temps.
0: I sa descripció del paral·lelisme
1: és molt bèstia.
0: És molt bèstia, però és d'una bellesa com està escrita.
1: Tot que no podem
0: dir... Que he llegit articles, que bien, tendríamos ya que reconocer que Máximo Huerta escribe. Señores, señor Máximo Huerta escribe como Dios.
1: Una ripera arribatada.
0: De fa temps.
1: Gràcies, sí. L'he llegit esta setmana. Bueno, ha sigut un regal que la gent diga això. Ara, dius, portem moltes novel·les.
0: Ja fa uns quants llibres que escriu.
1: Però jo... Sol molt agraït pels piropos. Jo soc com un cavall que hi ha a la plaça.
0: Has d'assaborir, també t'he dit. Has d'assaborir, que les tenes vienen soles, també. Hi ha gent que anem a...
1: Sí, has d'assaborir les coses bones, també, perquè hi ha roïnes... Uf, mare meva.
0: Bueno, hem de dir que els protagonistes se diuen Federico, Aurora... Està la,
1: i Fèlix, el germà Fèlix, que és ahí, el germà misteriós,
0: I
1: la goseta que no té nom.
0: No té nom, però és important, perquè en la teva vida Leo és important. No sols perquè, bueno, avui en dia és famosíssima gràcies a la llibreria de Doña Leo, però ella és important en la teva vida.
1: Sí, i en la novel·la també, perquè jo he triat una part de la meva vida per a utilitzar-la per a la novel·la. Òbviament, si algú, imagina, diu, un traductor que és escriptor, una mare de 88 anys i una goseta, diran, Max, sa mare... Sí, jo això l'he utilitzat... Si algú visualitza, no passa res.
0: I saps l'esquema? Però després la història que viuen aquests personatges és una història inventada.
1: Però m'encanta que aquesta confusió...
0: Aquest
1: joc és possible. I en la goseta també, perquè la goseta jo vaig descobrir en mon pare que va tindre Alzheimer, Gemma, que la goseta era l'única persona... L'única persona, bueno. L'única ser viu que reconeixia mon pare. Quan s'acostava la goseta, que és la mateixa que tinc ara, s'acostava a mon pare... I ell li canviava la cara. I la mirava i ell notava que estava a casa perquè tocava
0: gràcies
1: la goseta. I la goseta és, o el gos, és el primer cuidador que existís i no demana res.
0: Estic completament d'acord perquè en ma casa és una peça fonamental. Nosaltres som dos xiques en casa, la meva filla i jo, i Roc, el nostre goset, que és lletxet estèticament. Però
1: la
0: mia és
1: està grossa perquè ma mare em posa els macarrons. Diu, però quan serà la matança de la gossa? I l'estàs embutint pel setembre.
0: Màxim, guarda, hem d'acabar. Vull donar-te les gràcies per estar així, però realment el que vull és donar-te les gràcies perquè escrius.
1: Gràcies, sí.
0: A més, he treballat en tu i ha sigut tan bonic treballar
1: sí.
0: en tu.
1: Ai,
0: sí,
1: hem treballat en un programa après, molt xulo, gràcies.
0: He après, m'he divertit i has fet sublim els guions que altres hem escrit. Bueno. S'ha sublimat, quina manera. I vull donar-te l'enhorabona, es fa feliç que escrigues, que contes, que estigues així i que tinc moltes ganes d'apapatxar-te, que ha de precisa paraula gràcies a este llibre.
1: Ah, sí, apapatxar. M'encanta aquest moment. Ara s'apapatxem.
0: El llibre, ja descobrireu què és apapatxar. I en la pàgina 161 diu el Máximo Huerta. No puedo creer que... Bueno, diu ell, escriu en
1: bueno, sí.
0: No puedo creer que los caminos de vuelta me parezcan tan distintos que los de ida. ¿Será así la vida? Oh, me parece brutal esta frase.
1: Sí.
0: Será
1: así la vida. Es una... Ay, cadascú que...
0: Molts èxits en la vida.
1: Gràcies.
0: Molta felicitat, molta alegria, moltes rises.
1: Moltes rises, és veritat.
0: Ben bé sabeu que una de les nostres debilitats és recomanar-vos coses interessants per llegir, com la novel·la de Máximo Huerta, per escoltar, cas de la música, si pot ser en directe, i especialment per tastar, cas de la gastronomia. I direu, en este recull de bons moments, cal posar alguna delícia per al paladar, no? A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Vam descobrir que a les coves de Vinromà es fan formatges molt bons, tan bons que han guanyat un dels més prestigiosos guardons que es donen en França, Bressol del formatge, ulala! El niño del pan i la niña del queso igual podria ser tu i jo perfectament. Bueno, i tu l'anjoveta. I ja estaria el...
2: Ja formatge d'anxoveta i el pa, almoçaríem a berenari en de categoria.
0: Però són formatgers els dos, hem de dir, bueno, en la majoria de membres del nostre
2: I
0: equip.
2: I a més, en formatge en personalitat. Acorda que el de
0: sí.
2: servilleta i el fresc també m'encanta, que és molt
0: sí,
2: saludable.
0: I que
2: cadascú
0: té el seu moment.
2: Però un curat. Buah.
0: per un moment especial tu te traus
2: un bon tronxon
0: i eres feliç.
2: Que meravella.
0: Un de Catí, un d'Almassora. O el que ara te comentarà, del que ara parlarem, un formatge blau, en este cas, que té un nom, a mi me pareix preciós, Valltorta. S'elabora amb molta estima i molta cura en un poble de la comarca de la Plana que es diu Les Coves de Vinromà, que coneixereu perfectament. Este formatge, com dia al començament del programa Ximo, ha viatjat fa no res a França. A França, amb més de 400 denominacions d'origen pel que fa al formatge, i allí es fa un concurs internacional de formatges de Lyon. I mira per on! Després de competir amb un fum de formatges de molts països, va tornar a casa amb la medalla de plata, el Valltorta de les Coves de Vinromà.
2: Toma, allà a la France, on tenen l'orgull del Roquefort, ve esta família de Valltorta i diu, de les Coves de Vinromà, en el formatge Valltorta, i diu, mireu, això és el que tenim. I darrere d'este formatge, el que hi ha, Valltorta anomenat, recordem-ho, estan les mans, l'estima, el bon fer de Maite Rambla i Òscar Sales, una parella que regenta esta formatgeria artesanal de les Coves de Vinromà. Maite, Òscar, què tal? Com esteu?
3: Hola, bona vespre.
2: Que guai, que alegria, no?
0: Maite.
3: Home, pues sí, la veritat que supercontents, que no mos esperem res, nosaltres que guanyarem.
0: No se ho esperàveu?
3: I més a Lyon, no.
0: Clar, i a Lyon, és que clar, és que és, este premi és molt saborós, molt substanciós. Però com va començar l'aventura? Anem a veure. Com va ser la,
3: pues,
0: la idea?
3: Gràcies a una... A veure, a veure. La idea va ser d'una amiga que era d'Alicant, sí, que li diuen, bueno, que li diuen Toñi, i és la, sí, que seria de Sant Antonio, i va provar el nostre formatge en Montanejos, que és la fira del formatge.
0: Sí,
3: oh, i entonces ella el va provar, va dir, ese formatge té que anar a Lyon. I jo dic, Toñi, a Lyon, per favor, que sí, que té que anar a Lyon, que és premiat, ese formatge. I dic, tapais, que sí, com que ella mos va animar, ella,
0: i allà vas,
3: sí. Lo mal és que vam fer i mos vam enterar ara, de no res.
0: Com s'ha enterat de la medalla? Això és per fer una pel·lícula.
2: A veure,
3: que... Sí.
0: Feu el favor de contar-nos-ho.
3: Oi, va ser curiós, va ser, perquè va vindre ma mare a portar-me dos sobres a casa, ara al mes de gener, i això se va fer el mes de novembre, això. I sí que me van enviar el resultat per e-mail, però jo no els vaig obrir.
0: Tu no vas obrir l'e-mail. I ara ve ta mare en una carta, o dos cartes, i te diu en la carta.
3: No sé si t'ho diria en francès. Sí. No, una carta en un sobre i diu, té. I el primer sobre que destapo resulta que era un calendari, dic, això publicitat, mama. I va obrir la segona carta i me veig el diploma. Ai, i això la medalla de plata, han guanyat a Lyon. I dic, això què és, això? Claro. I claro, va ser un subidón, va ser.
0: Home.
3: I li toco la meva amiga, li faig, Toñi, això què? I me fa, diu, que has guanyat algo? I dic, pues sí, m'han enviat la medalla de plata, que en donen a tots o què? Què tenen que donar a tots? Ai, per l'amor de Déu. I claro, per allò va ser...
0: Ai, que bona la història.
2: Ai, vai,
0: quina alegria.
2: Que divertit que ho conteu,
3: claro,
2: que bon humor. Que
3: meravella.
2: Autèntics.
3: Un espanyol que fa, pues, 13 anys que tenim la caseria, presentant formatge a Lyon i que era el segon de molts països,
0: això
3: no té explicació, això és...
0: Això és preciós, bueno, Maite, això és que ho feu de categoria internacional com el
3: claro,
0: premi reconeix.
3: Claro.
0: A veure, que vull saludar a Òscar també, i que hola, Òscar,
3: sí.
0: I que m'explique què té ese formatge blau que ha aconseguit esta medalla de plata i ha deixat cau a formatges de tot el món.
4: A veure, el que nosaltres intentem sempre és fer, doncs, nosaltres tenim les ovelles, nosaltres, doncs, munyim, nosaltres fem tot el procés, i quan tu fas el procés en qualitat d'aliments, qualitat de lleig, pues passa o solis normalment un producte de molta qualitat. El que pare que tampoc no t'ho esperes mai que pugues guanyar un producte a Lyon. Van guanyar en guany a Montanejos, també van quedar primers, i encara pues, han anat a Lyon. I vull dir que no solen presentar-nos en altres concursos. I és perquè mos anima aquesta xica i diu, apuntem-vos que jo també moviré coses i a veure què fem. I m'ho va apuntar, però vos referim que nosaltres normalment nosaltres la d'això més gran és que la gent sigui comprant sempre, tot l'any.
0: El dia a dia.
4: El dia a dia, sí.
2: Ah, però no me direu que anar allí, a la Patrie, dir Roquefort, que tenen uns formatges blaus a França.
0: Més que, clar.
2: Bueno, ja di el president de Gaulle, és que mire, governar un país amb més de 400 variants de formatge és impossible.
0: A ningú que li passi.
2: En sentit de l'humor, a ningú que li passi. Però clar, anar allà i guanyar davant d'aixòs formatges, això té que ser un goig. I ha un notat d'alguna manera, què sé jo, si heu anat fora o rebeu més encàrrecs, heu anat a alguna fira i la gent vos diu...
0: O s'ho pregunten.
2: El formatge va al torta, que volem provar-lo, la medalla. Com és això?
4: Esta setmana vam estar a Benicarló a la Fira de la Carxofa. I bueno, va ser un èxit i esta setmana pues, ha sigut un èxit de gent que té toc i cau així. Però és que nosaltres som molt menudets i tenim el que tenim. I nosaltres hem d'atendre els restaurants que nosaltres portem tot l'any.
0: Perdona,
4: podem
0: perdona.
4: Disposar d'un poquet.
0: Els restaurants de tot l'any que són quasi tots, o molts d'ells, o uns quants d'ells, d'Estrelles Michelin, que si la Talallada, el Cosebre, sí. Llavor d'Oropesa, la Salita de Begoña Rodrigo, el poble d'aquí que d'Acosta. Això ja és una pista sí. Que és de formatge. Este formatge, bueno, ne feu més. El que passa és que ara estem fent-li cas al Valltorta sí. per el premi. Però ne teniu molts. Atenmi, com ho ha plegat a la Talaia, a la Salita, al poblet? Això s'ho diuen entre ells, els cuiners, els dos abuts, i diuen, tasta, soy
4: bonas. A veure, sí, a moltes vegades així és el boca a boca. Vale? Nosaltres vam començar molt poquet a poquet, vam fer compte que se ven tota restauració, nosaltres anem a repartir, ho vaig a repartir jo, pues, poquet a poquet vas coneixent gent, a Madrid, així a València, a Gastrònoma, pues, vas coneixent gent, i al final el boca a boca és el que més fa. Vale, nosaltres lo fundamental nostre és qualitat en el producte
0: és
4: i servici.
0: És la qualitat. Vale. Home, i la qualitat, sí. Crec que entre altres coses, la vau, o sigui, l'heu treballat dia a dia perquè vau canviar fins i tot el menjar. M'ha contat una, un pardalet, m'he dit si és veritat o no. Diu, anem a canviar el menjar de les ovelletes pa que isca la llet que volem, pa que isca el formatge que volem.
2: Mira.
0: Això ho heu fet així?
4: A veure, la veritat és que això porta un procés molt llarg. Nosaltres la idea principal era tindre 1.000 i escaig ovelles per vendre llet. La crisi del 8, doncs, ens van anar molt en terra, doncs, a vendre la meitat d'ovelles, i bueno, vam buscar, després de 2 anys de papeleos, vam començar a fer el projecte de la queseria. I vam buscar un maestro quesero que es diu. Vale? I després d'aquest maestro quesero doncs, va vindre un mes a casa nostra a viure en nosaltres per ensenyar-nos a fer formatge. I, claro, la llet i el menjar que nosaltres treballàvem i els piensos que treballàvem en aquell moment portaven correctors i portaven aminoàcids que no funcionaven com el maestro quesero volia que es queria el formatge.
0: Adiós.
4: Se'n van al maestro quesero, van canviar tota l'alimentació, perquè això tardem 15 o 8 dies a canviar tota l'alimentació, van canviar uns altres productes, van canviar un altre d'això de pienso i vam anar pues, fent una altra vegada el procés a veure com eixia el formatge i entonces mos va eixir bé
2: ja.
4: I el maestro quesero mos va dir pues, comencem en esta fórmula aixina i anem d'això, el que pareix pues, que això és poquet a poquet el dia a dia d'anar provant coses perquè això quan es comences nosaltres fem fres, fem collars, fem iogurts però és que ara no mos donem pas més perquè no tenim prou llei per tot i tampoc no volem fer molt més vale? Entonces, si fas molt més és perdre qualitat quan tu fas un producte de qualitat el que busques és que isqui el millor possible.
2: Claro, poquet i bo.
4: Vale, i si
2: claro,
4: treballes... Exacte.
2: Bo. Molt bé, però mira, Maite, estic mirant així la quantitat, els formatges que feu, car, ara Vall d'Horta està en boca de tot i això, però hi ha un que es diu...
3: A veure, que tenim enguany
2: quin
3: tenim? El premi de la Vall d'Horta.
2: Sí.
3: Però és que n'hi tenim molt més de premis.
2: Hi ha un que es diu, hi ha un que es diu la mascleta,
3: a
2: estic mirant així,
0: És que els noms de...
3: Home,
2: que m'encanta això.
3: És que, claro, han posat noms del nostre territori castellonero sí. I valencià, que són...
0: Tot sal gros, la mosquera, patamulo, claro. El miracle, la mascleta que diu Joaquí.
2: Però mascleta... Mascleta perquè
3: la mascleta
2: Maite, perquè te fa una
0: explosió de sabor.
3: Te explote la boca, i se... I se, quan te'l posen a la boca, no. Però quan està... 30 segons, tens una explosió grandíssima a la boca.
0: Sí.
3: I què és? Per menjar-te el pos en cuina. En un ou fregit, damunt tipus ralladura de trufa, saps? Molt poqueta quantitat és molt de sabor. O en un risotto, o en una... simplement en una tortilla, també, saps? Però tens molt de sabor, tens. És. Molt.
0: Que
3: I el que te dia dels premis és que tenim l'anyejo que ahí se va quedar segon de tota Espanya, també, sí. Medalla de plata, i després en el formatge curat ha quedat 2 voltes finalista, ha quedat, en el 2019 i el 2023. Com què? El Salón del Gourmet. Que presenta en el blau.
0: Clar, el Salón del Gourmet.
3: De tota Espanya.
0: Medalla de plata, diploma, no sé quan. Bueno, és que jo què sé. I com us distribuïu la feina? Què fa Òscar i què fa Maite?
3: Òscar s'encarrega més de les ovelles, perquè parlant clar, i ja no vull dependre més, ja no vull dependre, i ell s'encarrega més dels animals i jo m'encarrego més de la que seria.
2: Ah, sí? I després, on pues, on teniu les ovelles, Maite?
3: En la mateixa que seria, en la mateixa, en les coves de Vinromà.
2: Ah, estan allí?
3: Nosaltres la llet, sí, ho produïm tot nosaltres, ho produïm, i fem cates perquè la gent sàvia ja unís el formatge, també fem.
2: Ostres, aviseu quan tindrem una cata d'estes, Maite? Tinc una amiga...
3: Home, mira, este dissabte...
0: Vaig a dir-vos una cosa. Diu, Joaquí, tinc una amiga. Vaig a dir-vos una cosa, Maite. I, Òscar, jo visc a Onda. I els dic, quan hem dit la vostra història, hi vaig vint cada dia. Els dic als meus companys, este cap de setmana m'empuixe a les coves de Vinromà a veure a Maite i a Òscar. I fer una comandeta, com és precís, perquè això ho hem de tastar, perquè això és treball de camp, això és treball
2: periodístic.
0: I de farteres, perquè també som uns farteres. Entonces, a banda d'este cap de setmana que podem anar, tu quan tinguis un tast d'estos en el que pugueu explicar el procés, això m'ho vau dir, que ho vau de publicitar.
3: Això ho fem la majoria de fins de setmana.
0: Ah,
3: ho fem, o el dissabte o el diumenge. Ho fem. Entonces, a veure, no te cregues que vingui molta gent. Pues, a lo millor hi ha... Cada grupet pues, és una taula. A lo millor hi ha dues taules, un fin de setmana. A veure, a Pasqua se ompli, a Pasqua.
0: Sí.
3: Ara, a veure, vindràs el dissabte que serà ple, però normalment pues, n'hi haurà de 10 a 15 persones, més no ne som, més. Ojalà que vinguere, que sempre estiguere ple el saló. I entonces d'ahí pues, contem la nostra història, que n'hi ha gent que se'n riu, després expliquem conforme se fa el formatge, després fem el tas de formatge i després les ovelles. Després,
0: ara has de fer girar la història... Has de fer girar la història que tenies que ara quan conteu la vostra història, heu de fer girar això de teníem la medalla que mos van dir per mail i dos mesos després me vaig enterar. Ai, quina felicitat.
3: Me va enterar, tu. Ojo, eh?
0: Ai, vosaltres imagineu com vau començar esta aventura, Òscar? Que, no sé, què passaria tot això?
4: No. A veure, lo bonico de la nostra feina és, primera que treballes, per lo menos jo treballo en els animals que són el que m'agrada tota la vida. En cavall podem treballar i podem ficar preu a la nostra feina, que això és molt important avui en dia en el nostre sector agrícola i ganadera. ¿Vale? Que podem ficar el nostre preu per poder viure, que és lo fonamental perquè l'agricultura ganader pugui viure. ¿Vale? I en cavall la satisfacció de que ve la gent a comprar teca teua i a reconèixer la teua feina. Això és el més bonic que hi ha. Que la gent te reconegui la faena, ¿vale? I al final és poder viure al teu poble, poder viure de lo que t'agrada i poder intentar, perquè això no s'acaba mai de dependre, de que fer coses noves. Ara estem en un cremoset que estem fent com una torta al casar i, bueno, però anem fent cada any o dos anys anem provant cosetes a veure com hi ser. I hi ha coses que van bé i hi ha coses pues, que no van bé.
0: Hem d'explicar també que és molt de treball i molt sacrificat, que tampoc... Que això és el resultat...
4: 365 dies a l'any.
0: Això, és un treball de moltes hores i de molt de sacrifici i de molta il·lusió, tot junts.
2: Totalment. Preu tanta estima, també bon humor, amor al vostre treball.
0: Sou
2: un exemple més d'èxit, una història d'èxit que parla de que, clar que sí, els nostres pobles d'interior del nostre territori tenen una oportunitat en efectivament que el nostre camp, que la nostra agricultura, que la bona gent dels nostres pobles tinga una eixida per a que aquests pobles no se despoblen. Fa un momentet estàvem parlant dels bars que també fan falta, sí. O negocis com el vostre, que són històries que diuen, escolta, pues sí, visquen els nostres pobles d'interior i anirem a fer un dia la visiteta i a provar aquests formatges.
0: No, Maite i Òscar... Maite i Òscar, jo este cap de setmana puig a veure vos, no te digo más.
3: Molt bé.
2: No,
4: lo bonico d'això és que la costa la coneixen tots, que nosaltres quan vaixem a Fira, a València o a la Cano, jo alguna vegada... Que... On esteu? Sí? A les coves. On esteu això? Al costat del Cossebre. Al Cossebre ho tinguis, però ho coneixen tots. Les coves... I les coves i tots els pobles d'interior, Culla, Benassal, Cací, però això, pues, no ho coneixen la majoria de gent.
0: I són bombonets, ¿vale? I, són bomboneres de localitat.
4: També és bonico perquè no estem massificats, ¿vale? També és bonico per això. Però al final te dona un poquet de tristesa de dir, està la gent a 20 quilòmetres de casa qui no coneix els punts de fer productes de bodegues que tenim aquí a Castelló molt bones, de mermelades, de formatges, hi ha moltes de coses, de mel, moltes coses menudetes, de molta qualitat, que la majoria de gent no coneix. I estan al costat, perquè dius Oropesa, Benicàssim, Alcossebre, Peníscola, Vinaròs, estem a 20 minuts milloreta de Can Nostra. I ara es comença la gent a conèixer-nos.
0: És que és una zona
4: però costa molt.
0: És una zona privilegiada, perquè en 20 minuts, 40 minuts, estàs de l'interior de la muntanya a la platja i cada zona té el seu encant. Òscar i Maite... Digues, digues, acaba la frase.
4: No, no, que nosaltres de la que seria aquí a València... estem a una hora i quart, vull dir que nosaltres estem a molt poquets, molta gent de València.
2: Qualsevol cap de setmana, agares una casa rural, sí. Pegues la volteta
4: i
2: te passes
4: molta gent
2: a conèixer esta parella. Gràcies per estar este ratet amb nosaltres, molta enhorabona.
4: Gràcies a
2: vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: Gràcies, adéu.
5: Els millors moments de la vesprada...

0: Són les 2.
1: A punt. Notícies.
0: Les dificultats que presenta l'incendi que ha ferit la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la Plana Baixa, són moltes. Ho explica Fernando Pérez, director d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó.
2: El incendio ha sido complicado porque las circunstancias que tenemos ahora es que los incendios que hace 15 años, una cosa así, en 12 horas cogían un volumen de incendio grande, ahora los encontramos en 2-3 horas, los tenemos. Con lo cual la respuesta tiene que ser más intensa y bueno, este incendio, la dificultad que tiene es la vegetación, la orografía, el parque natural y las malas comunicaciones.
0: 8 dies després, amb el foc estabilitzat, l'objectiu és consolidar el perímetre i poder donar-lo per controlat. L'incendi ha evolucionat favorablement, però no es baixa la guàrdia i es continua treballant en tasques de refresc. El foc encara no està extingit i ens trobem en alerta roja de risc d'incendis, per la qual cosa cal mantenir les precaucions. Este matí s'ha declarat un altre incendi forestal a Morella, ja controlat, i s'acaba de registrar un d'altre a Moixent. Els bombers han mobilitzat mitjans terrestres i aeris. D'altra banda, ha mort un jove de 21 anys que estava ingressat des de dijous passat en l'Hospital General de Castelló, després de patir l'enganxada d'una vaca en les festes patronals de Tírig. Els fets van ocórrer durant una exhibició de vaques en els bous al carrer, que celebrava la localitat. Pel que sembla, el jove tractava de passar d'una barrera a una altra quan va ser espentat per l'animal i va rebre un fort colp al cap. L'Ajuntament, que va suspendre tots els actes oficials de les festes, ha confirmat el fatal desenllaç en un comunicat. Ens anem a Espanya. El govern eleva a 72 el nombre de migrants morts a Ceuta quan tractaven de creuar des del Marroc. El delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, assegura que treballaran per accelerar els retorns. A més, anuncia ajudes per als comerços afectats. Escoltem Pérez Triano.
3: Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender y el Estado va a apoyar desde todos los frentes.
0: L'entrada massiva del dijous va produir l'arribada de 50.000 persones a la ciutat. El govern d'Espanya assegura que a poc s'està recuperant la normalitat després de l'eixida de la gran majoria de migrants. Eixim al món. Dos turistes espanyols entre els 13 morts en l'estavellament d'una avioneta al sud del Perú. L'expedició es dirigia a sobrevolar les línies de Nazca. Eren tots turistes espanyols, italians i alemanys. I Donald Trump torna a dir que ha parat un gran atac contra l'Iran, però el condiciona a arribar a un acord que permeta reobrir immediatament l'estret d'Hormuz. En els últims dies s'han intercanviat atacs. En el cas d'Iran contra Kuwait i alguns països de la regió havien demanat Trump desescalar la situació. Este dissabte, Israel i els Estats Units també han instat els seus ciutadans a abandonar els països d'Orient Mitjà. Anem a un tema més amable. La ciutat de València continua consolidant-se com una de les principals destinacions de turisme urbà. Segons les dades d'Osbec, l'ocupació hotelera ha arribat al 83% durant juliol, 2 punts més que el mateix període de l'any passat. El vicepresident de la patronal hotelera i director general d'SHH Hotels, Javier Vallès, ha destacat que juliol ha anat consolidant-se i que enguany han aconseguit més ocupació que l'any passat.
4: Julio tras julio, este año también hemos conseguido capturar 2 puntitos más de ocupación que lo que conseguimos el año pasado.
0: De cara a l'agost, les previsions són encara més favorables. Vallès confia arribar quasi a la plena ocupació.
4: Vamos a llegar a un 92-93% de ocupación para este mes de agosto en Valencia, capital, por lo tanto, son unos datos más que buenos para seguir apostando para el destino de Valencia.
0: A Castelló, l'ocupació hotelera també ha evolucionat positivament i ha assolit el 80%. Peníscola ha revalidat el 90% d'ocupació de l'estiu passat, tot i que els apartaments turístics han patit un descens de les reserves. El president de l'Associació d'Empresaris Turístics de Peníscola, Francisco Rivera, atribueix este retard a que moltes famílies han preferit ajornar les seues estades al juny i setembre per futbol o les onades de calor. Malgrat això, les perspectives per a l'agost són positives. Escoltem Rivera.
5: En estos momentos podemos confirmar que los establecimientos ya tienen el 90% de las plazas garantizadas.
0: Per la seua banda, Benidorm torna a liderar l'ocupació hotelera. El president d'Osbec, Fede Fuster.
6: N'hi ha molta demanda, estem parlant d'ocupacions molt altes i som els mateixos hotels que estàvem l'any passat, o sigui, el nostre inventari no ha crescut. Sí que hem crescut en categoria.
0: Pel que fa a l'oratge, avui tenim avisos de nivell groc per temperatures altes esta vesprada a l'interior de València i nord d'Alacant. Previsió, Joan Carles Fortea.
7: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem la jornada i ho fem amb avisos nivell groc que s'activaran esta vesprada a l'interior sud de València i també cap al nord d'Alacant, avisos nivell groc, perquè podrien superar-se avui els 36 i localment els 38 graus de temperatura màxima. En molts punts del litoral es mantindran entre els 29 i els 34, però la humitat i la basca seran destacables tota la jornada d'avui. De fet, després d'una nit en la que hem tingut temperatures que no han baixat els 20 graus de manera pràcticament general, cal buscar punts de l'interior i zones de muntanya per trobar valors inferiors als 19 i també fins i tot valors que no han baixat els 25 nits tòrrides en molts observatoris de les comarques més litorals. El dia d'avui dominat pel sol, després d'aquests núvols baixos que tenim ara en moltes comarques i tapen el cel fins i tot en molts punts del litoral de Castelló, aniran desfent-se, lluirà el sol al migdia i esta vesprada creixeran de nou cúmuls, però no esperem una situació de tempestes com la d'ahir. Esta vesprada seran ruixats i tempestes molt locals que podrien afectar la zona dels ports. Per tant, de moment, molta basca la que tenim per davant, amb temperatures al voltant dels 30 a 33 graus al litoral i en zones d'interior, esta vesprada superarem els 36 i localment també els 38 graus de màxima.
0: Sempre pendents de l'oratge. Moltes gràcies, Joan Carles Fortea. I ara la informació esportiva ens l'acosta Yolanda Ibarra.
8: Hola, Susana. El tenista Rafa Jodar disputarà esta vesprada a partir de les 8:30 de la nit la final de l'Obert de Washington contra el nord-americà Taylor Fritz. El madrileny lluitarà pel seu primer títol en un ATP 500. Com venim comptant, el llevant ja té un nou davanter en nòmina per a tractar de suplir la marxa de Carlos Espí. Es tracta del belga Yanis Mousuayi, de 19 anys, que jugava en el filial del Bruges. El llevant pagarà un poc més de 2,5 milions d'euros pel seu traspàs i el tindrà en propietat 4 temporades. I pel que fa al Villarreal, el porter hongarès Peter Gulácsi, de 36 anys, està molt a prop de fitxar pel conjunt groguet.
0: Moltes gràcies per la informació esportiva, Yolanda. I això és tot per ara. Tornem a les 3 amb les notícies del migdia.
1: Som la veu de tots. Som Apple.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
11: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
12: Amigues i amics d'Apunt Ràdio, estem recordant moments preciosos viscuts a la vesprada d'Apunt. Al final del mes de gener vam tindre propostes amb les que aprendre, com ara, sobre suplements alimentaris. La nostra nutricionista Clara Llorenç responia a les nostres inquietuds i curiositats sobre la creatina. Què és? Per a què serveix? Com i quan prendre-la? Voleu saber-ho? Ho recordem, anem allà.
11: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
13: Sabeu què és la creatina? Com s'ha de prendre, per a què és bona. Tenim molts dubtes, perquè hi ha molta informació creuada al voltant de la creatina, però el que a nivell usuari, i ara ens ho dirà l'experta també, sí que vos podria traslladar, no sóc un professional ni molt més per a recomanar res, però que sí que és cert que hi ha ciència darrere en alguns aspectes positius de prendre creatina, com prendre-la i de quina manera. Ara ho parlarem. Però t'he despertat un poc la curiositat.
14: Moltíssim, moltíssim. És de veres que he sentit parlar molt últimament i per això també està bé que tractem
13: no
14: el tema.
13: No són esteroides, no és per
14: clar,
13: a fer-se un
14: massa. Clar, que tradicionalment s'ha associat molt als culturistes. En canvi, tu me dius aquestes coses que a mi m'han cridat poderosament l'atenció, perquè jo, des que vaig tindre la menopausa, que a més va ser de repente per circumstàncies, jo note en el meu cos, pues, a voltes només la paraula, no són falte, no són carències de memòria, però sí com xicoteig pessiguet, saps? Per suposta en els músculs és la cosa que més he notat la diferència en el meu organisme. Per tant, és interessant saber de quina manera això pot mantindre's bé i no sabia jo que la creatina podria ser una proposta, sempre i quan sàpigues quina creatina prendre que sigui i que te la recomani algú que en sàpiga, no s'agarris tu. A veure, una garrafa i creatina per dins. No, aixina no, no, Joaquim.
13: No, és una polseta, de tota manera, i s'ha de comprar de qualitat, en efecte. I ara hem de saber tots els teus dubtes que tenim ganes d'abordar la qüestió amb una dona que en sap, i ens recomanarà i ens dirà...
14: És la ciència. Oh, sí,
15: una dona. M'has dit una dona.
13: He dit què?
15: M'has dit una dona, m'has sentit supermajor.
14: És una xiquilla.
13: No, una, bueno, sí, no, una jove, una jove,
15: broma.
13: Una jove no. Professional no. Emergent. No. Ai, m'he quedat que
15: no.
13: Dic, tu, he dit malament.
15: He de mentalitzar-me de que ja no.
14: Vens amb tot el pes de la ciència però... i això te dona la categoria.
15: Vale, vale, me pareix bé.
13: Val, no. Una joveníssima, la seva exultant joventut, és inclús, arriba a ser. Arriba
15: no
13: a ser
15: hilarant. No jove, però ajuda.
13: És del coi, en això ho dic tot. Vull dir-te. Clara Lloret.
15: Anem a abordar,
13: Com estàs? Nutricionista, dietista i a més una professional. Abordem això de la creatina perquè tenim molts dubtes, veritat?
15: És un tema que genera mogolló de controvèrsia i a mi m'encanta.
14: Però això què és? Comencem pel principi.
15: Anem a començar ben fàcil. És una molècula que realment el nostre cos, vale, la produeix i a banda també les fonts de proteïna, sobretot la carn i el peix, vale, ens aporten un poc de creatina. El problema és que aquesta producció, pues conforme se n'anem fent majors, si fem més esport del que toca, en certs moments de deprivació del son o, per exemple, en patologies hormonals com comença a ser la menopausa, comença a disminuir. Vale? Entonces necessitem aquest punx extra. I ahí la gent dirà, però el que menja no me basta? I el problema és que no. En aquestes ocasions el que menges no basta, perquè, per exemple, després parlarem de la dosi recomanada i de més, però en les dosis recomanades, en aquestes certes situacions, hauries de menjar un quilo de carn al dia per arribar a la creatina que necessites. Un quilo de carn és...
14: Una barbaritat.
13: I on estaria el depòsit de creatina en el cos?
15: El depòsit este de la creatina s'acumula en el múscul, vale. Vale? I podem pensar-ho com una bateria, que al final és el que dona al nostre múscul o al nostre cos energia, sobretot en moments de que necessitais energia ràpida.
14: Vale. Per tant, el primer hàndicap que hem de llevar-nos de damunt és que és una cosa que només serveix per a culturistes o per a gent de moltes hores de gimnàs.
15: Claro, el problema és que sí que és de veritat que jo crec que gràcies a que cada volta n'hi ha més estudis, antes se pensava que l'únic benefici era a nivell rendiment esportiu, ja. Que és de veritat que els beneficis a nivell esportiu són molt consistents.
14: Són evidents, ja.
15: Exactament. Però ara s'ha vist, després els parlarem més detalladament, que n'hi ha beneficis a nivell salut cognitiva, a nivell densitat òssia, pèrdua de massa muscular i el que han parlat antes, gent sobretot que treballa a turnos que no dorm a lo millor les hores suficients.
14: Interessant.
13: Vale, jo he sentit parlar que conforme te fas major i te mires a l'espill, he sentit parlar, no, ho he vist, ho estic visquent en les meves pròpies carnes.
14: Jo també.
13: Jo sóc sexagenari. Mitjan la dècada
15: allà.
13: Fem el que podem. Tinc els telòmeros. Tinc un telòmero. Tinc un pedaço de telòmero. No, però, a banda de bromes, te mires a l'espill, o sigui, com diu un amic meu, fins als 40 la garantia encara val, però a partir dels 40 que alguna averia d'alguna cosa, que són molts quilòmetres si vens a pensar-ho, i mires el múscul i dius, això està fent-se moll i perdem, i diu no, és que això és una, es coneix com sarcopènia.
15: Correcte.
13: És a dir, que perdem massa muscular conforme en fent majors, diguem, de manera
14: natural.
15: Sí, encara que tu dius, però si mai ha fet esport, o sigui, mai ha fet musculació i sempre ha tingut una massa muscular correcta, però és de veres que a partir dels 40-50, una de les coses és perquè este magatzem de creatina va disminuint en el cos i perdem més massa muscular. Però és que les dones encara ho tenim més fotut que vosaltres, perdoneu la paraula, perquè a nivell hormonal, per estrògens, fan que perdam encara més massa muscular i massa òssea. Per això per a nosaltres és inclús més important.
13: Perquè els homes tenim més estrogen, diguem, de manera
15: la testosterona,
13: fisiològica.
15: La testosterona vos ajuda a que mantingueu aquesta massa muscular un poc més que nosaltres. Vale. Però sí que és de veres que, sobretot, ja no tercera edat, perquè tercera edat és molt avançada, però a partir dels 40-50, que aquesta massa muscular ens costa, a no ser que fem musculació tots els dies, ens costa mantindre-la, ajudar al cos en esta creatina, perquè la creatina no només és per a formar massa muscular, també és per ajudar a mantindre la que tenim, per a que no n'hi hagi una pèrdua.
13: Que hi ha un moment que virgencita. No?
15: Necessitem sí, ahir...
13: I allò que comentaves tu, Gemma, a veure què ens trasllada Clara, esta cosa que pot ajudar-nos a... Eixe retard que tenim. No tenim la memòria com la teníem, no? Exacte.
14: Sí, el nom de la mafilla, que li dius el nom del gos, de la veïna, de capilla, no és el d'ella, coses d'aixes.
15: A mi el que més m'agrada és que en qüestió d'estos dos o tres últims anys han eixit un munt d'estudis que evidencien això, els beneficis a nivell cognitiu de la creatina, i s'ha vist que millora sobretot la memòria, l'atenció i la funció executiva. És més, en dosis elevades de creatina està començant a tractar-se a pacients d'Alzheimer. Perquè ajuda el cervell a donar aquesta energia ràpida que els fa falta en aquest moment. O sigui que,
13: per tant, la musculació, que és el que ens aguanta drets de cara que ens fem majors i puguem retardar tot el més o anul·lar la dependència. I el tema cognitiu, escolta...
14: És fonamental. Sí.
13: I després, dies alguna cosa dels ossos, també?
15: Els ossos sí, s'ha vist...
14: Que per a nosaltres és una preocupació.
15: No afavorís, exactament, no afavorís la formació òssea, vale, però sí disminuís l'impacte de l'osteopènia, de la pèrdua de massa òssea.
14: Per tant, qui hauria de prendre-lo? Per aquí seria recomanable prendre creatina.
15: Claro.
14: I qui ha de recomanar? O sea, no se pots prendre creatina... perquè sí.
15: A veure, si per
14: de
15: exemple
14: estàs... De quina manera hauria de prendre ben presa?
15: Si estàs sentint el programa i veus que eres una de les persones...
14: Aquestes característiques.
15: Pots prendre-la sense problema. El que passa que sí que n'hi has que...
13: Ara has mirarem de tindre... a veure quina és la
15: exactament,
13: que recomanaríem, no?
15: Va. Però persones, per exemple, que haurien de prendre la creatina. Esportistes de qualsevol tipus, vale? Tant esportistes de resistència com de força. Gent major... que vulga mantenir la massa muscular i veja que està perdent massa muscular sense haver canviat absolutament res en la seva vida diària. Persones que sospiten que no mengen la proteïna correcta, que, perdoneu, però són molts en eixe cercle,
14: no?
15: Exacte. Persones, per exemple, que treballen a torns, vale? Que treballen en torns de nit, torns de dia i que dormen menys hores de les que toquen, i sobretot el que han parlat, gent amb problemes de densitat òssea, i sobretot s'ha vist que ajuda al metabolisme de la glucosa també, o sigui, persones amb problemes de diabetes o de glucosa també pot ajudar-los.
13: Ostres,
15: o sigui,
13: és que l'altre dia també...
15: És un grup brutal, eh?
13: Brutal. La quantitat de gent que ens va bé o ens aniria bé prendre creatina. Has parlat de prendre la proteïna correcta. Si vols, algun dia podem obrir també este meló.
15: Ui, me pareix molt bé.
13: Que me sembla molt interessant, perquè he llegit també, en fi, documentació, que els meus xicons, com són, això ja ho dic jo, que són informàtics, d'això me posen coses, i a més me les traduixen de l'anglès.
15: I a
13: mi que m'encanta la quantitat de proteïna que has de prendre i en la quantitat de vegades que s'hauria de prendre proteïna pràcticament en cada ingesta.
15: És un meló molt gran, això.
13: És un meló molt important, si vols ho fem un altre dia. Però anem a veure... I com se pren la creatina? Què és? És un,
15: vale,
13: és
15: o sigui,
13: líquid,
15: és
13: un pols?
15: Bueno, ara està en format pastilles masticables, en pastilles normals o en pols, vale? Dona igual, al final el que te siga més còmodo. Lo més important de la creatina és que si te la prens avui i se t'olvida hasta la setmana que ve, no funciona de res, perquè al final aquesta molècula actua per acumulació en el múscul, vale? És com que la reserva de creatina en el múscul va augmentant-se, però si tu li dones un poquet... i deixes que baixi i a la setmana després li tornes a... no servís de res. Per tant, el més important de la creatina és que se prenga tots els dies, en una dosis baixeta ja bastaria, dosis de 3 a 5 grams, i que tinga un sello de qualitat, que a mi la marca me dona igual, però almenys ha de tindre sellos de qualitat, que
14: com?
15: És el que assegura
14: com?
15: Que és...
14: Explica com són.
15: Són dos sellos, que uno és Creapure i l'altre és Creavitalis. En estos dos sellos de qualitat dona igual la marca, ¿vale? Al final això t'assegura
13: Creapure o Creavitalis, buen de vore en el potet.
15: Exactament,
13: no?
15: I això t'assegura...
14: Un dels dos?
15: No, un dels dos.
14: Un dels dos és suficient.
15: Això t'assegura que el que tu estàs comprant és 100% creatina, que no està adulterada.
13: Vale. algú que li preocupa també l'economia. Diu, vaig aprendre una cosa i a veure si resulta que me gaste 100 euros al mes o una quantitat de diners que no puc assumir.
15: Estarà al voltant de 20 euros al mes, més o menys, un pot de dosis diària.
13: Per aprendre la dosis diària?
15: Exactament.
13: I la ingesta té igual fer-la de matí, d'en suc, de migdia, dona el mateix?
15: Dona exactament igual. Lo més important és que te'n recordes de prendre-te-la. O sigui,
13: cada dia has de ser molt constant,
15: dia.
13: No?
15: Sí, perquè...
14: I té efectes secundaris? Perquè hem parlat i hem subratllat molt els beneficis.
15: No, però n'hi ha mogolla de mites al respecte. No, sí, per exemple, molta gent, la creatina fa engreixar. ¿Vale? Per què està este mite tan estès? Perquè la creatina el que fa, ¿vale?, és que el múscul on s'emmagatzema absorbisca més aigua, però augmenta l'aigua intracel·lular, perquè mantengueu bé, ¿vale? N'hi ha dos tipus de retenció d'aigua, l'aigua extracel·lular i la intracel·lular. La extracel·lular és la negativa, és la que ens sentim la cara unflada, les cames unflades, és la que està associada a connotació negativa, però la retenció intracel·lular és positiva, el que fa és hidratar la cèl·lula, hidratar el múscul, i això realment és el que no té més beneficis a nivell cognitiu i a nivell muscular. Entonces, la creatina augmenta la hidratació dins de la cèl·lula. Què passa? Que això, vulguis o no, és pes que tu agarres. Per això el problema de la bàscula, que jo li diria a totes les persones que la tiraren a la brossa, perquè tu en el número sí que veus una ligera muntà, però no és greix, ni és un pes negatiu. Però el problema és que
14: les xifres en el pes
15: són tan...
14: Són enganyoses,
15: bueno,
14: i per moltes altres característiques, a més, perquè a voltes és perquè has augmentat el múscul,
15: totalment,
14: però no el greix corporal, per tant...
15: I en el cas de la creatina, sobretot el primer mes, ¿vale?, que és on veus la diferència, és ese quilo de més que tu pots veure sense haver canviat pràcticament res, però és que no és negatiu, no és un pes negatiu. ¿Vale? I és un pes que, a més, si l'acompanyes de deport, es convertirà en múscul. O sigui, aquell semite... No és,
13: I,
15: de
13: clar, veres. I clar, s'hidrata, diguem, a l'interior de la cèl·lula i té tots aquestes cèl·lules i té tots aquests beneficis que tu estàs explicant, algú podria dir, i no estarà deshidratant-me? És a dir, he d'hidratar-me més o no, tindre algun tipus de...
15: No, al revés, està hidratant la cèl·lula perquè funcione millor. Però no,
13: necessita més aigua, diguem, no, més aport d'aigua diari, diguem, de beure més?
15: No, l'únic és que quan te la prengues l'has d'acompanyar d'un got d'aigua ben gran.
13: Vale.
15: Però ja està, no...
14: I abans de començar aquesta entrevista, tu per la ves, que comentem en Javi, i també diuen que fa caure el cabell.
15: Sí. Ah, sí. O sea, no és de veres, però
14: no,
15: sí.
14: Un dels mites.
15: És un dels mites, que està associat a alopècia. Però això és per culpa de... Bueno, tu ho has dit, ara n'hi ha papers superbons i superactualitzats, però també n'hi ha papers molt antics, molt desactualitzats. Ah. En uns estudis que se van fer molt al principi en la creatina, ¿vale?, es va associar a uns paràmetres hormonals i justament aquests poquets homes que estaven en aquest estudi estaven també amb alopècia. Aleshores ja se va fer directament l'associació. Una associació que després s'han tornat a fer un montó d'estudis i s'ha vist que no té cap tipus. A més, aquestes persones tenen que menjar menys proteïna, per hem d'augmentar la ingesta de proteïna en creatina tampoc és correcte. Seria l'únic cas. El resto, avanti.
13: Que dies és via suplement, perquè en l'alimentació hauríem de menjar-nos un...
15: Claro,
13: serrat per la meitat i dius, home, igual no convé, no?
15: Exactament, hi ha molta gent que diu, és que jo preferís menjar-me-lo en... Ja, però és que en alimentació
13: ja... Un besugo tots els dies no te pots fer.
15: És un quilo. És un quilo. Entonces, per això, en persones que no mengen la proteïna diària, o per exemple en dietes vegetarianes o veganes, que encara arriben menys encara, és molt més interessant per a elles. Que jo veig prou interessant en molts factors. A nivell beneficis musculars, en aquest rendiment esportiu, pèrdua de massa òssia, de massa...
14: I una volta m'emprens a prendre-la sempre? O n'hi ha períodes de descans... O que jo que sé, que m'estic inventant aquesta
15: pregunta. Jo te diria
14: que pregunta.
15: Sempre.
14: Ja. Perquè no com a... cosa que digues, vaig a perdre 3 mesos i acabar en un de
15: com,
14: descans.
15: Com actua per acumulació, vale, necessites
14: que... Perquè
15: siguem
14: a casa, potser.
15: Exactament. Aleshores, sí. És algo que... En dosis baixeta, en dosis que realment...
13: Si estàs un poquet entrenant, fas una miqueta d'entrenament de força, o fas també, o combines en aeròbic, és a dir, fas exercici regularment, saps?
15: No dos
13: dies.
15: Voltes a la setmana.
13: Esos, dos voltes a la setmana, no és regularment. I m'emprens a aprendre creatina per la meva experiència personal en... Ja veus tu, jo soc un facucho, però sí que no té... No sé, no té el múscul com

0: Més saludable.
1: Més fort, a lo millor, o com?
0: No, com més, no sé si més fort, sí, com més... Sí, és una miqueta més desenrotllat, més consistent.
2: Sí,
0: més
2: sobretot, consistent, sobretot s'ha vist que els beneficis de la creatina a nivell esportiva és que en exercicis de rendiment ajuda lo que és el tema d'esprints, vale? Energia ràpida, i en musculació ajuda a que agarres més pes, lo que vol dir que ajuda a que el vale. múscul se faça més gran perquè estàs carregant-lo, estàs donant-li més impuls.
1: I tot això se sap des de fa relativament poc de temps? No. O se té tanta consciència?
2: Els beneficis a nivell...
1: O s'estaven anant a conèixer ara, però se sabia ja davant.
2: A nivell esportiu són ja prou coneguts des de fa temps.
1: Estos que guanyen olimpiades ja se feien el seu gaspatxo.
2: Creatina, segur.
1: Pac, pac, pac, tocaet, no?
2: A esportista que entra per la clínica, creatina, 100%. Però ara és de veres que els beneficis estan ben més enllà de l'esport, que jo crec que és molt interessant.
0: Ostres, sí. I quan els efectes secundaris, l'altre dia me comentaren, a mi m'estranyix.
2: La creatina?
0: Sí. No, una persona, no sé si, però realment ho vas fer mirar, i perquè no t'arreies dos o tres kiwis més al dia?
1: Claro, no, però si no era la
2: que... Pues mira, jo, ai, solo de l'estreïment, no. No, sí que n'hi ha moltes...
0: Jo tampoc, no, no, a mi m'estrenyis, bueno, a tu t'estrenyis...
2: Jo crec que a lo millor serà
1: la
2: el context.
0: L'excusa que
2: claro,
0: estàs fent.
2: Claro,
0: vale.
2: Però això n'hi ha que acompanyar-lo d'avui i ja està. Vale. N'hi ha molta gent que sí que li dona com un poquet de rampa en l'estómago. Vale? I és de veres, per això és important com malestar quan te la prens. Per això és important que vagi acompanyada de prou aulla, però sobretot a gent que se pren dosis molt altes.
0: Perfecte.
2: En dosis de
0: 3-5. Tot aclarit.
1: O sea, que no acabarem sent l'increïble Hulk, ni
2: no,
1: el
2: però perquè, a mi m'encanta.
1: Si no, tindré més és força, por, tindré molta memòria, dormiré més bé, tinc una gràcia.
2: I al final és una peça del puzzle. Hem de completar tot el puzzle, però és una peça del puzzle que...
1: idea que porteu els dietistes nutricionistes d'ensenyar-nos a una alimentació sana, seria una part de complementació
2: totalment
1: sana, absolutament favorable.
2: Sí, sí.
0: I la pots incorporar que... a una dieta, ja fas màgia i fas una dieta, ja seria la pera.
2: Ja seria la leche,
0: però
2: clar, al final...
0: Fem una dieta, en què? Una dieta, dic, una recepta en creatina?
2: Anem a fer un batut
0: amb
2: creatina. Ah, sí, vale, perquè vale. La creatina, tu te la prens.
0: Sí, sí, sí, és una polseta, no fa gust de res. No,
2: pues a mi és un sabor que no m'apanya.
0: Sí? Te fa gust? En l'aigua? No. No, a mi, bueno, jo és que prenc avui.
1: Jo ja m'ho contaré.
0: Jo prenc avui el grifo,
1: Perquè m'està guanyant per la secta de la creatina.
2: Jo també, és que l'avui del grifo és molt bona.
0: No, no, sí, està molt bé, però que jo estic acostumat a... No, jo l'avui l'he xeta mai la vida, que fa un gust.
2: No, ric en minerals.
0: Li peguis una volteta, o en la llet i tal, a mi no me fa gust res.
2: Però no notes que costa dissoldre's? Que queda el poset.
1: I que va notar
0: no,
1: que és feliç.
0: Bueno,
2: jo me la més en pastilla masticable.
0: Home, quan te queden dos i tres, perquè és una altra volteta. Sí, és com el bicarbonato, que sempre te queda
2: sí,
0: una miqueta
2: exacte,
0: baix.
2: Sí, exacte, és eixa mateix polset. Si colça un poc el dissoldre's. Però anem a donar una idea de batut, vale, per a que feu a casa i gasteu la creatina. A més, és un batut que ens aporta moltes més coses a banda de creatina.
1: Anem allà.
2: 200 mil·lilitres de llet. O llet o beguda vegetal fortificada, la que vulgueu. Un plàtan madur,
1: fortificada,
2: vale?
0: Fortificada.
2: Fortificada.
1: Amb un castell.
2: Enriquida.
0: Fortificada.
2: Enriquida no calci i vitamina D.
0: Ah,
2: no,
0: que porten...
2: Això parlarem un altre dia, però begudes vegetals me dona igual, però important que siguen enriquides o
0: fortificades.
2: Fortificades. Ah. Si no és aulla bruta.
0: Ah, sí? Vaja.
1: Ets tu.
2: Així que beguda vegetal
0: fortificada. I què hem de mirar? Que porte
2: normalment o fica, com ja la indústria és molt intel·ligent, jo sap, o fica davant. Vale? Si només fica...
1: Com vitamina,
2: enriquida en vitamina D i calci. Perquè si no, al final, tu pensa que si no beus llet no passa res, però almenys veu un equivalent que t'aporte el mateix de la llet. Si no, realment, les carències ahí és quan van... Vale? O sigui que...
1: 200 mil·lilitres de
2: líquid.
0: O llet normal, que ja ve enriquida de la vaca.
2: Sí, per això t'ha dit o llet o beguda vegetal.
0: No estava
2: el plàtan madur per donar-li dolçoreta. Vale. A qui no l'agrada, una poma o una pera, dona igual. Vale. Mig alvocat per a greixos saludables i perquè li dona una textura cremoseta molt guai. Una cullerada de mantega de fruits secs, vessiga d'almela, de cacauet, o si voleu un altre toque punxi, cullereta de tajina, vale? Que li dona un toc salat també molt
1: guai.
2: I no
1: poden ser els fruits secs al sol, és millor mantega?
2: No, també, el que textura... passa que la batidora es barallarà un poquet més.
1: Ho agrairà.
2: Però també, vale? No passa res. Si tens una potència...
1: En
2: recordo de lo que ens passava a la tele, que se barallava ahí, claro. Tac, tac, tac, tac.
0: Inolvidable.
1: Ai, sí.
0: I quan se va pegar foc l'air fryer.
2: Que tiempos, que tiempos.
1: Ai, senyor, sí.
2: Quatre cullerades de iogurt natural, que jo te diria que és quasi un iogurt natural sencer, o kefir, per exemple, a qui li agrade. Llavoretes, una culleradeta, bé siga de lli o de chia.
1: Sí.
2: en funció del sabor que li vulguem donar, una culleradeta de cacau o de canella, és 3-5 grams de creatina i un grapa d'espinacs. O tripos. Qué tiempos.
1: Ay, señor, sí.
2: 4 cullerades de iogurt natural, que jo te diria que és quasi un iogurt natural sencer, o kéfir, per exemple, a qui li agrade. Llavoretes, una culleradeta, bé siga de lli o de chia.
1: Sí.
2: En funció del sabor que li vulguem donar, una culleradeta de cacau o de canella. És 3-5 grams.

0: pues té bona pinta això.
1: Si fora un sopar...
2: Dic, pregunte.
1: Saps que tindries que...
0: Proteïna.
1: Proteïna en pols. Ah, molt bé, molt bé.
2: Tens? La proteïna en pols sí que me fa una miqueta de... Me remeneix a l'estómac.
1: Però és per la composició, per els edulcorants.
2: No passa res.
0: Pues tu acompanyes en
2: un trosset de pechuga.
1: Un trosset de
2: pechuga. Pechugueta.
1: O una tortilleta.
2: O una tortilleta.
1: Te fas el batut i una tortilleta, ja tens.
2: Molt bé, molt bé.
0: I això, este fenomen sols passa en la creatina. Les altres coses que també se'n posa de moda. Toma magnesio, toma...
1: Això parlarem un altre dia.
0: Això sí que necessita una analítica.
1: Per a mi la creatina és el top one de suplements.
0: La creatina, batuts, com es fa sol?
1: Exacte, és... Mira, si no res el dia dels llegums, o sea, feu-se la idea...
0: És la xiqueta de... Home, és que eres muy fuerta. Hoy és el dia del pastís de chocolate. I de què parlem? De creatina. Però el dia dels llegums, catapun xinxero que parlarem de llegums.
1: Hombre, hombre. Te durarà alguna recepta guai en llegums.
2: M'encanta.
0: Gràcies,
2: gràcies, Llorel.
0: If there's anything I can do. Ja ens hem assabentat de com gastar la creatina, sí? Alimentem ara altres qüestions de la vida bàsiques i importants que donen sentit a allò que sentim cada dia i en cada moment, les emocions. Amb la nostra psicòloga Lorena Gascón, que en xarxes la trobeu com arroba la psicòloga japuta, ens explicava la importància de saber quines són les emocions i com viure-les. I la cosa fonamental, no hi ha cap mala o que no siga necessària, ni el fàstic, ni la ràbia, ni la tristesa. Totes fan falta.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Aquesta sintonia de la pel·lícula Inside Out, jo ho diré, ens trau uns records, perquè anem a dedicar un temps a parlar d'un sistema de processos i relacions psicoquímiques. Mira, que m'estic erudita i pedanta. Que tots produïm, vulguem o no. Moltes vegades les ignorem o les evitem. I són les responsables de que tinguem ansietat o se manifestem a través de símptomes digestius o s'agafa un atrac de malícia.
2: No? Unes erupcions en la pell.
0: Una plorera de
2: pol. Com vivim en elles. De vegades es deixem també portar per elles. No sempre les reconeguem. O ens ajuden a prendre bones decisions. Formen part del nostre mecanisme cerebral, com molt bé ha explicat Gemma, perquè avui parlem de les emocions.
4: Aquí alegria, en directo desde la mente de Riley. Vamos a darlo todo.
5: Yupi.
4: Y aquí está tristeza. Aquí viene ira.
6: ¡Dejádmelos a mí! Hay que ponerse el protector bucal, señores.
0: Que me van a flipar tots, però com va aplicar ansietat en la segona part... Més ben explica no podia estar. Ja t'ho dic, bueno, quina meravella de pel·lícula, quina manera més divertida ens parla de les emocions i què bé ens ve. A mi que bé m'ha vengut com a mare perquè va pillar la meva filla en una edat ideal per a poder-li ensenyar i explicar.
2: Què són les emocions, com reconèixer-les, veritat, i com fer que, bueno, pues d'alguna manera, no som nosaltres. És una emoció que està portant-nos. I això ja és de primer de que te vaig a millor el coco.
0: La vida.
2: De la vida. Lorena Gascón, que és la nostra psicòloga de capçalera, ve a parlar-nos avui de les emocions. Què tal, Lorena?
7: Molt bé. Un plaer estar així.
0: I el titular és...
2: En aquesta sudadora de Rick and Morty, que mola molt.
0: Ja. Sí. I el titular que els dic que ja volia que parlarem és no hi ha emoció roïn.
7: Així és.
0: O desestimable.
7: Sí, totalment. No hi ha emocions negatives ni roïnes perquè totes són necessàries. Totes venen a dir-nos alguna cosa. Sí, s'activen per algo.
0: I com expliquem què és una emoció?
7: Doncs mira, una emoció és un procés psicològic que té una part de que s'activa quan tu notes una necessitat teua no coberta, de repente és com, ostres,
0: forma automàtica.
7: Estic en ràbia, sí, o estic trista, o sent fàstic per algo que ha passat, no? O sigui, que ocorre quan tu tens una necessitat no coberta i és un procés psicològic perquè tu interpretes una situació i de sobte t'adones d'una cosa que no que sorprèn, no? O que no t'esperaves, o que no és com tu voldries. I a més té un procés fisiològic, perdó, que té a veure amb taquicàrdia o té a veure en sudoració tal vegada, no? O sigui, com el teu cos reacciona a lo que està passant, no?
0: I amb risa també.
7: Sí, l'alegria també és una emoció que també ens fa sentir coses. No parlem tant d'ella, però com és positiva, veritat, és com que no molesta. L'alegria no molesta tant, però sí, també ens fixa't que ens fiquem com una energia enorme, no? I el que ens donen ganes de compartir amb altres persones, això és el que fa l'alegria. O sigui, que totes les emocions tenen un missatge.
0: Totes són vàlides, totes són necessàries, ha dit. Total. Simó, necessàries.
7: Total.
2: Per tant, es donen com un recau i també generen en el cos tota una sèrie de mecanismes fisiològics, alguns visibles i altres no, que van per dins, i per això algunes de les que...

0: convindria tindre més gestionades, per dir-ho d'alguna manera, ens poden fer mal. Però també reconèixer-les, jo crec que és el primer pas, te dic en serio, eh?
1: Sí, reconèixer-les, identificar-les.
0: Lo primer, dir, jo no sóc, o sea, distanciar-te, no sé dir, és la emoció la que està prenent el comandament, mira, com en la pel·lícula que parlàvem, no?
2: Això, Ximo, per a que alguns pacients arriben a això que tu acabes de dir, a vegades ens estirem anys,
0: això
2: eh?
0: Nota,
2: és que és una barbaritat, perquè...
1: Perquè hem viscut molt a la contra.
2: Sí.
1: O ens han educat, o no sé com explicar la cosa, no? Los chicos no lloran, les xiques que s'enfaden són lletges.
2: Sí.
1: Tu a mi se m'ho han dit vegades que jo tinc problemes per manifestar enfado o ira.
2: Sí, totalment. És que mira, fa anys, fa 50 anys o fa, jo què sé, 60 o 70 anys, igual les necessitats seren unes altres, no? A lo millor el que havíem de fer era menjar. I a lo millor és com, on vas tu plorant? Che, tira pa callar, vés-te'n a treballar i calla la boca, no? Doncs jo penso que els nostres iaios i els nostres pares els han criat d'una altra manera.
1: En les altres prioritats.
2: Clar, clar. I ara pareix com que els joves, com que estem així dient, che, volem més salut mental, hem de fer més cas a aquestes coses, pareix que siguem com més dèbils, i el que passa és que estem més...
1: Informats?
2: Sí, totalment. Més informats i ens cuidem més. Els joves d'avui en dia es cuiden més. I, bueno, és veritat que a vegades també hi ha unes altres coses, no? Hi ha unes altres circumstàncies dels joves d'ara, però hi ha una cosa que a mi em pareix superbona, que és això, de donar-li molt més de pes a la intel·ligència emocional i a les necessitats psicològiques, total.
0: I com fem això? Reconèixer, estic en modo... No, no sóc jo que estic enrabiat, estic en modo ràbia, no és igual.
2: Ai, m'encanta.
0: O estic en modo por.
2: M'encanta, m'encanta.
0: Pegar aquest pas, com ho fem?
2: Mira, jo penso que el primer que notem és el cos. Notem alguna cosa diferent al cos. Per exemple, quan tenim ràbia, normalment, no tot el món és igual, eh? Però normalment notem com una calor, ganes d'estrangular algú també.
1: Sí, però una calor que de disc cap a fora.
2: Sí, energia.
1: En punxonetes no sé com.
2: Sí, totalment. I així com la tristesa és com el contrari. La tristesa ens lleva l'energia. És com que estem com... De fet, hi ha un diagrama en el que es pot veure el cos amb les diferents emocions, en l'energia que desprèn el cos, en les diferents emocions. I és molt curiós que en la ràbia hi ha molta energia en tot el cos i en la tristesa no hi ha cap energia. És com molt curiós, no? O sigui, que jo penso que el primer que notem és el nostre cos dient auxilio.
1: El nostre cos fa les seues manifestacions,
2: sí,
1: deixa emoció.
2: Sí, taquicàrdia, sudoració, calor, energia, no? I després, pues, normalment és com que ens donen ganes de fer alguna cosa. De fer alguna cosa, per exemple, el fàstic el que fa és que rebutgem immediatament alguna cosa que acabem d'olorar o d'assaborir, o inclús una persona que acaba de dir alguna cosa com, és, com fora, me dones ois, no? És com no puc amb tu. Sí. I això ens està protegint. És curiós, no? Perquè potser hi ha persones que diuen, ostres, jo no sé per a què serveix això de que alguna cosa em doni fàstic. Doncs ens serveix per a protegir-nos perquè això no ens fa bé. Ja sigui una persona, una cosa o un aliment.
1: Jo tinc una neboda, sí, que no li entrava de cap manera ni la llet, ni els actes, ni el formatge i tal, i li van descobrir que tenia un cert nivell d'al·lèrgia
2: a la lactosa.
1: Però ja li produïa un rebuig. Clar. De forma natural, i vindria a ser un poc això que estàs explicant.
2: Sí, és totalment, és protegir, totalment. Aleshores, és com les emocions tenen tot ahí un és com... tenim les mateixes emocions que fa milers d'anys, i inclús milions. Perquè, però clar, què passa? Que avui en dia les nostres necessitats, la nostra cultura, la nostra situació actual, no és...
1: No és la mateixa que un troglodita, no és la mateixa que de l'antiga Roma.
2: Ara, avui en dia, per sort, pense que la majoria de les persones que ens estan escoltant, sobretot, no hi ha lleó.
1: Clar!
2: No estem en la selva, no? O sigui, que la nostra ansietat ara no ens està protegint d'un atac d'un depredador, ens està protegint d'arribar a final de mes, que també és pot greu, eh? O una inspecció d'Hacienda, que és fotut també, però clar, a lo millor no necessitem ixa taquicàrdia i ixa... Jo no necessito anar-me corrent, Sara, no?
0: Però què passa quan estàs, per exemple, instal·lat en aquesta porta tan perillosa? El cervell, diguem, no para de veure imatges relacionades amb això que t'està passant. Per tant, en aquest cas, l'emoció, lluny de protegir-nos, potser està alertant-nos d'un perill, però moltes vegades, com diria Mark Twain, he tenido miles de problemes en mi vida... la majoria de los cuales nunca sucedieron. Estàs com anticipant coses que no tenen per què passar.
2: Saps què passa? Que és que són fills de l'evolució. O sea, els que sobreviviren eren els que es preocupaven.
0: Ah, val.
2: O sea, això és pura selecció.
1: Tot té una explicació.
2: Pura selecció natural. O sigui, una vegada tu dius, che, per què es faig això, collons? I és que, perquè els nostres abans passats...
1: L'emoció no és roïn, per si mateixa l'emoció és natural, és una resposta... Però la emoció té un procés, vull dir, sí. Arranca, sí. Se desenvolupa, sí. I ha de passar o no?
2: Sí,
1: o què?
2: Sí, et conte. Mira, de fet es diu, jo això no sé si és del tot veritat, perquè no recordarà ningú estudi que ho diga, però es diu molt a psicologia, que les emocions duren, jo sempre dic això perquè no vull dir, sí, això és així, 100%, no? Les emocions duren suposadament 90 segons. La resta del temps som...
1: Pues ho fem llarg!
0: Estem rumiant la resta del temps.
1: A mi no m'ha una plorera a mi 90 segons. Ni que
2: jo crec que tampoc
1: a vegades estan... dies, mira què et dic.
2: Jo et dic que no tot el món som el mateix, la mateixa persona ni les mateixes vivències, jo crec que no, això no és matemàtic. Jo no crec que puguem dir tot el món sent les emocions esta quantitat de temps. No, però sí que és veritat que la majoria de temps les mantenim amb pensaments, rumiant, fent accions, perquè a vegades també fem accions. Tu imagina que jo tinc gelos del meu nòvio, ¿vale? I me fica a mirar-li el mòbil. Això va fer que encara tinga més gels, i així successivament. O sigui, que en les nostres accions moltes vegades també estem fent les emocions que no se'n vagin.
0: I quan dic, me siento culpable, això és fatal. La culpa també va en el paquet de les emocions?
2: Sí.
1: Culpa! Això me va alguna pedrega.
2: La culpa és meravellosa. A mi m'encanta.
0: Sí? En sèrio?
2: No, però espera, espera. Espera, te conté. No, és que és... És que la veritat és que és una emoció que a mi m'encanta treballar en teràpia, perquè jo treballo molt amb la compassió, i jo crec que la compassió és el més necessari per a la culpa. És com que ens duem molt bé, la compassió amb la culpa. I la culpa, el que ve a dir-nos, o sea, si fora la nostra culpa tinguera potetes i diguera hola, sóc la culpa, vindria a dir-nos, has fet alguna cosa que tu sents que està mal, o has fet mal a algú, i jo t'estic donant tota la força del món per a que tu repares ixe mal que has fet. O sigui, espavila i repara ixe mal que has fet. O... L'altra opció és, has fet alguna cosa en contra dels teus valors, que també pot ser, no que hagis fet mal, però que hagis fet algo que va en contra dels teus valors. Te fico un exemple. Imagina't que a mi m'han criat per a ser completament complaciente, en valencià no m'és la paraula, però com que vull que agradar a tot el món, ¿vale?
1: Sí.
2: I no m'han ensenyat a ficar límits. Aleshores, quan una persona em diu que, jo què sé, que vol algo de mi, jo li dic que no, jo em sent fatal i sent molta culpa. I aquesta culpa a mi no m'està dient que estiga mal. Ficar límits, perquè ficar límits no està mal. M'està dient que no estic...
1: Segons la teua manera d'haver sigut criada, educada o creença.
2: Exactament. Va en contra de com a mi m'han criat. Però
1: això se pot reeducar, això se pot arreglar, doctora?
2: Totalment. Això és el que treballem en teràpia. Jo, de fet, és una de les coses que més treballo. Fiqueu límits tots, per favor.
1: No voldria que deixarem aquesta xerrada tan interessant, és que jo tinc uns problemes. Una amiga... A la que també li agrada molt les croquetes.
2: Una amiga que es diu Xema.
1: Sí. Amb l'ansietat. I te diu, no, però això se pot regular. Sí, home, com puc frenar o com puc desestimar? I sí que tu sé que tens algun exemple per a que puguem arribar fins a frenar un atac d'ansietat que pugui anar més enllà, no?
2: Mira, l'ansietat és que té diverses formes. Quan és un atac d'ansietat, és quan està ja... Ahí, que ja no es pot fer res. Vull dir, no es pot fer res, no, que no cunda el pànico. Es pot fer una cosa, que és el diazepam, o una altra cosa que jo vaig a suggerir avui, que és la tècnica de grounding. ¿Vos sona? És una tècnica que jo crec que té certa base en el mindfulness, encara que no és mindfulness per se, però és una tècnica que consisteix en ficar el teu focus d'atenció en altra cosa. És a dir, a mi m'està donant un atac d'ansietat, imagina que vaig pel carrer i de sobte noté com taquicàrdia, com que no puc, no? És com, oh, que em va donar.
1: I t'aferres al que siga que te provoca això, eh?
2: Sí, clar, quan estem ahí, normalment el que fa el nostre cervell, la nostra atenció és anar als símptomes, anar a la taquicàrdia i nosaltres mateixa dient, ostres, com estic ficant, eh? O sigui, com ho anem retroalimentant sense adonar-nos, i el que ahí podríem fer per a parar això, que també dic que no sempre funciona, eh? Jo crec que abans hi ha que entrenar-ho, però una cosa que pot funcionar és parar-te i dir, ara mateixa, anomena cinc coses que pots veure, quatre coses que pots tocar, tres coses que pots escoltar, dos coses que pots olorar i una cosa que pots assaborir. I és com que només nomenar-les...
1: El teu focus d'atenció s'ha anat a un altre moment.
2: Clar, tu m'haig de quedar pel carrer i t'està donant l'atac de pànic i tu dius, a veure, 5 coses que puc veure, un fanal, un cotxe...
1: una paperera, un
2: sí,
1: tangi...
2: Exactament, i així, no? 4 coses que puc tocar, pues, no sé, la meva roba la puc tocar, puc tocar una persona que passa.
1: La paret.
2: O puc tocar la paret, exacte, sí. O sigui que només de... anomenar-les, la teua ment està ficant ahí el focus d'atenció, i al ficar ahí el focus d'atenció, tu no estàs en les teues pròpies sensacions, perquè el pitjor que podem fer quan ens està donant un atac d'ansietat és fixar-nos en com estem. Això és el que fa retroalimentar-lo.
0: Bueno, aquí fem una cosa, Lorena. Sí. Mira, en parlar de la culpa, parlar de la gelosia,
1: ha sigut molta tela que
0: talla. Parlar de la por, en parlar de l'ansietat. Avui hem fet, diguem, com un, no? Una vista de pájaro, sí. No? De les emocions.
1: Els titulars.
0: I sobretot,
1: titulars.
0: Ens quedem en allò, sí que podem inscriure-ho en pedra, no hi ha emocions negatives. Però jo crec que les pròximes setmanes, Lorena, anem quedant i anem despedregant una per una.
2: Ai, m'encantaria, m'encantaria.
0: I fem una miqueta de teràpia comuna també, si podem ajudar a la que està escoltant.
2: Clar, clar,
1: les
2: sí,
1: emocions,
2: sí.
1: No n'hi ha ninguna que siga roïn, i les croquetes són...
2: necessàries.
1: La millor curació.
2: Necessàries.
1: Això diu ella, la psicòloga japuta, si tu la seguis en xarxes,
0: la croqueta... Una mandonguilla t'arregla mal dia.
2: Gràcies,
0: Lorena.
2: Moltes gràcies.
1: Que les emocions són totes necessàries ens ha quedat clar i això ens deixa més tranquils per als dies que tenim més torpes. Vinga, sense deixar de banda la salut, en parlem ara d'uns altres temes. A la vesprada d'Apunt, a la ràdio, ens van explicar que una malaltia molt rara, ultra rara, que a poc incapacita la persona afectada, pot ser la clau per a previndre la sida, ja que les persones que la pateixen són immunes al virus del VIH. Això ho hem de donar a conèixer, no cansar-nos de divulgar-ho, perquè la investigació sobre aquesta malaltia és fonamental per a la nostra societat. Per ells i per nosaltres, vam xerrar amb l'associació Conquistando Escalones. No vos ho perdam. If you pay the price, she'll let you... Ara vull contar-vos que fa uns dies a Vila-real vaig assistir a un monòleg molt divertit de Miguel, que segurament vos sonarà. Ai, què bé ho van passar, per cert. Bueno, pues aquella actuació era a benefici de l'associació Conquistando Escalones, i així tenim a l'humorista amb Abraham, que és un dels organitzadors, en un dels seus reels.
3: Hola, Pina, ¿cómo estáis? Soy Miguel y vengo a daros un mensajito. Tenéis que colaborar con la asociación Conquistando Escalones. Y dirás, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la enfermedad que tiene Abraham, que es una persona que no conocéis, es una enfermedad muy rara, muy, muy rara, súper rara, pero que tiene algo muy bueno, y es que es inmune al VIH, al SIDA. Y están trabajando para mejorar eso, están trabajando para poder ayudar, y todo esto lo digo porque nadie me obliga, y estoy aquí yo solo, y entonces ya está, ¿no? ¿Hay que decir algo más,
4: no? No, estoy intentando ponerme a tu altura.
0: Muy bien, muy bien.
1: Y este es Abraham, digo, estoy intentando ponerme a tu altura, porque Abraham está en cadira de rodas, bueno, fan chiste entre los dos, porque a todo eso tienen un sentido del humor. Abraham, bueno, Miguel es un humorista famoso, pero... Abraham té molt de sentit de l'humor. Bueno, que ens va impactar, no sols l'actuació, que també, sinó el reclam d'allò que estava explicant Miguel de Miguel, no? Que és que la cura de la sida està més a prop gràcies a una família amb distròfia muscular.
0: Bueno, pues volem apropar-nos a la història de Beatriz Salas, que és coordinadora general de l'associació i de tanta bona gent que està espentant d'este Conquistando Escalones. Com estàs, Beatriz?
5: ¿Qué tal? Muy buena vesprada. Muy bien, encantada.
0: Buah, qué bonito lo que feo. Ahora, contanos.
5: Esperaba a Abraham, pero he aparegut yo. ¿Qué anem a fer?
1: No? Bueno, vos hem tingut els dos, cada una manera.
0: Clar que sí. Pégale una besadeta també a Abraham, com pugues. Ahora, contanos, ¿qué es Conquistando Escalones?
5: Bueno, doncs, quasi que ho ha explicat Miguel, no? Per nosaltres. És una associació que se va a crear... ja fa 10 anys, enguany és l'any de la seva onzena, sí, creació, i està formada per persones que, pues, que tenen una malaltia rara, que se diu, com bé han dit, distròfia muscular, és LGMD2, però això és panota, això no cal. La peculiaritat que té, pues, precisament això, que els fa immunes a l'VIH. Aleshores, bueno, pues, això va ser el que va despertar l'interès de la comunitat científica. I des de 2015 van començar ahir les investigacions.
1: Vinga, pues anem a pams i expliquem per què és una malaltia ultra rara. Suposo que és perquè hi ha una afectació d'un determinat nombre de persones.
5: Exacte.
1: Quantes persones el pateixen i què què suposa en la persona una afectació d'aquestes característiques?
5: Doncs és una malaltia, encara que, com bé has dit, Gemma, igual que segur que el conega, Abraham ho porta el molt d'humor i el molta, bueno, és un exemple a seguir. La veritat és que és una malaltia que afecta, se té calculat com al voltant de 100 persones en tot el món, i és en el dia a dia sí que es nota. L'associació, per exemple, es diu Conquistando Escalones, perquè el primer que fa la malaltia, que afecta els muscles i els fa que siguin més dèbils, van perdent força, ells, els afectats, noten que no poden pujar les escales, no? Que ja comencen a tindre aquesta dificultat. Després ja van tindre afectació en la seva capacitat motora, dificulta, pues, no sé, accions quotidianes com pot ser pentinar-se, dutxar-se, menjar o engolir els aliments, i després, a mesura que va avançant, bueno, pues els seus símptomes al final poden acabar comprometent, en aquest cas, els pulmons. Hi ha altres distròfies que afecten el cos, però està en concret als pulmons, i això és el que pot causar la mort.
0: Uh-huh. I Beatriz, la relació, la vinculació d'aquesta afectació amb el virus de la sida, com se va descobrir, diguem, esta interacció, i què seria exactament?
5: Bé, bueno, pues ahí va ser un poquet quan se van ficar a investigar la malaltia, perquè cal assenyalar que fa 10 o 11 anys, un poquet abans, no sabien absolutament res. O sigui, sabien que estava la família afectada, però no sabien ni com seria la malaltia, ni per què es produïa, ni res. I van descobrir que el que és la proteïna que ells tenen afectada, els malalts, que se diu transportina 3, i esa proteïna és l'encarregada, traixina dir-ho, no?, que ho explica molt bé el que és el líder d'una de les investigacions, des del Carlos III, Pepe el Camí ho explica superbé i sempre intentem seguir el seu exemple, i és que aquesta proteïna, la transportina 3, és com si diguérem l'encarregada de transportar el virus al nucli de la cèl·lula, no? Quan tu t'infectes de la sida, i la transportina 3 l'agarra i la porta a la cèl·lula. Doncs els afectats per aquesta enfermetat, per aquesta distròfia, i se transport el tenen trencat, per així dir-ho. Aleshores fa que siguem immunes a l'UVH en un voltant del 90%. Vosaltres imagineu, els medicaments que ara mateix tenim al mercat es van traure d'un pacient, d'una persona afectada per una altra malaltia, que la seva immunitat estava al voltant del 67%. O sigui, que ara estem parlant d'una immunitat pràcticament del 90% i pico. Que tenim ahí la cura, una possible cura.
0: Quina porta d'esperança per tantíssima gent, de veritat.
1: Que important.
5: Sí, de veritat que sí, però això és molt important, i ser recolzament a la ciència, sempre. La ciència és el que ens salva.
1: Parlem d'això, de les investigacions que recolzeu, perquè esteu amb sis grups, en aliança amb sis grups d'investigadors de gran prestigi.
5: Sí, estem així, mira, així propet, ahí a València, al costat vostre, quasi, sí. Està el grup de la Universitat de València. Ells són, per exemple, els que porten ja temps investigant una de les parts de les investigacions, i tenen ja, estan ahí a les portes de començar els assajos clínics en els pacients, en uns medicaments que ja s'han demostrat a laboratori que tenen eficàcia contra la enfermetat. És a dir, que en el moment que l'Agència Estatal del Medicament doni la llum verda per a poder començar aquests assajos, estaríem parlant d'un medicament que és pal·liatiu contra la enfermetat. O sigui, que estem ahí, però bueno, la ciència té els seus temps, hem d'anar amb molta cura, amb molta paciència, però bueno, està en un punt a les portes, no?, que se diu. I després, paral·lelament a això, n'hi ha altres grups, bueno, està el de la Universitat, o sigui, la Universitat de València, que hem dit, està també el Carlos III, tenim dos grups en Itàlia, tant la Universitat de Bolònia com la Universitat de Pàdua, que està un dels investigadors, i sí que és veritat que per la part de... Així també estan en laboratori, en la part del que fa la sida, estan ja que han pogut corregir esa mutació gènica, la que ells tenen al laboratori, i bueno, en una edició genètica, pues també seria la cura definitiva, però això també és una altra de les línies paral·leles que n'hi ha d'investigació.
0: Com sona?
5: Impressionant, impressionant. Impressionant. Quan Abraham diu, a que pareix un còmic, i nosaltres diem, pues quasi, però no. És veritat.
1: És la realitat.
0: Quan rebeu aquestes comunicacions de sus d'investigació i que darrere hi ha... I vosaltres que esteu en el dia a dia, tantes famílies i tanta gent patint, i que aquesta porta a l'esperança és realment emocionant. Escolta, Beatriz, també conteu-me com el personal que estiga escoltant-nos. Escolta, vinga, vull tirar una maneta a esta família, a esta associació. Què podem fer? Crec que teniu diversos actes, hi ha teatre,
1: humor,
0: però van faltar diners, com podem convoyar?
5: Vinga. Primer que no s'ho pensen ni que ho facin, o sigui, de pensar-nos res, així que ajuden.
0: Avant.
5: Mira, al web que nosaltres tenim de conquistandoescalones.org, ahí n'hi ha moltes formes de col·laborar, ¿vale? Estem també preparant una campanya il·lusionant que presentarem poquet, i després actes així a Vila-real, per exemple, si vos pilla proper, com a Gemma li va pillar l'altre dia, per exemple, el dia 14, també té servis de regal per als enamorats, jo no vull dir res. Hi ha una obra de teatre. Sí, hi ha una obra de teatre que se diu Infieles, així. Després el març, per exemple, continuem amb l'humor, perquè l'humor és un dels bastons d'Abraham que sempre intenta transmetre. Està en Almassora l'actuació d'un altre còmic que se diu David Puerto. Sí. Després el maig, ja sabeu que a Vila-real són festes, però nosaltres montem un festival que se diu Birrock, que és de quatre grups de rock, toquen durant diverses hores seguides, recaptem fons. En juny, Eugeni Alemany, també, aquí a Vila-real, hi portem. I després, en quant a visibilitat, també tenim una sèrie per ahir que es va estrenar a l'octubre, així al cine de Vila-real, Cine Sucre, que se diu Abraham con N, que, Gemma ja ha vist les dotes d'actor que té el jefe, que veiem nosaltres. I l'humor, aquesta sèrie també farem per treballar en ella i per donar-li visibilitat i que la gent mos ajude.
0: Són admirables, de veritat. Gràcies per tot el treball que feu, per l'humor que li poseu i per aquest camí d'esperança per a tanta gent. Una abraçada per a Abraham, per a tot el grup, per a tota la bona gent. Beatriz, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molta il·lusió parlar amb vosaltres. Que vagi tot molt bé.
5: Bona tarda.
1: Adéu.
5: I volarem
1: fins a tocar la lluna.
4: In other words, sempre està bé fer divulgació sobre ciència i, a més, ser solidaris. Ens ha encantat conèixer el projecte de Conquistando Escalones. I acabem el recull de moments especials del nostre programa amb música, que és medicina per a l'ànima i l'humor. Cada setmana Carme Juan ve un dia i acaba el seu recorregut per cançons amb motiu en una interpretació en directe. En esta ocasió va escollir una preciositat de tema que explica que les coses materials no donen la felicitat. Això és cosa de l'amor i el bon humor. Carmen li deia, jo vull.
6: Dóna'm una nit al Ritz i me'n riuré. No vull joies de Chanel, no em parem bé. Au, de festa amb limusín. Per a...

0: Com estan? La calor asfixiant del mes de juliol ens ha deixat xifres per a la història. Segons les dades dels observatoris d'AEMET, de les tres capitals valencianes, hem deixat darrere el mes més càlid mai mesurat. Joan Carles Fortea, meteoròleg d'esta casa.
1: No només ha sigut el mes de juliol més càlid des d'aquella dades, és que hi ha observatoris que ha sigut el mes, de manera absoluta, més càlid, fins i tot superant molts mesos d'agost.
2: Me ha afectado mucho el calor, bastante más caluroso que otros años. Es verdad que por la noche, sobre todo, por las ventanas no entraba aire.
3: Con aire acondicionado, cuando se ha podido, y con ventiladores.
0: Així les coses, l'incendi de la Vall d'Uixó a la Plana Baixa es manté estabilitzat mentre els bombers refresquen tot el cap de setmana els punts calents. Sense baixar la guàrdia, el foc estabilitzat des de divendres ha cremat més de 9.500 hectàrees i manté un ampli dispositiu terrestre per assegurar el perímetre. Tot el veïnat ha tornat a les seues cases. Fernando Pérez és el director d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó.
4: El incendio ha sido complicado porque las circunstancias que tenemos ahora es que los incendios que han hace 15 años, una cosa así, en 12 horas cogían un volumen de incendio grande, ahora los encontramos en 2-3 horas, los tenemos. Con lo cual la respuesta tiene que ser más intensa y bueno, este incendio, la dificultad que tiene es la vegetación, la orografía, el parque natural y las malas comunicaciones.
0: I a primeres hores d'esta vesprada s'ha declarat un altre incendi forestal a Moixent. A la costera, els bombers han enviat mitjans terrestres i aeris. Dos unitats d'agents forestals, dos autobombes, dos avions i brigada de reforç dels bombers de València. Es tracta d'un incendi a una pinada que intenten sufocar a hores d'ara. Hi ha mort el jove de 21 anys ferit de gravetat als festejos taurins de Tírig, a l'Alt Maestrat. Ha faltat després de diversos dies ingressat a l'Hospital General de Castelló. L'Ajuntament ha confirmat la defunció este diumenge i ha expressat el seu condol a família i amics. I Ceuta tracta de tornar a la normalitat en noves mesures de seguretat. Tot i la barrera pneumàtica de 500 metres i l'augment de les forces de l'Estat, encara continuen arribant alguns migrants pel mar. I un altre succés. Hi ha dos turistes espanyols entre els 13 morts en l'estavellament d'una avioneta al sud del Perú. Eren dos turistes, tots turistes espanyols, italians i alemanys. Entre els morts estan els dos pilots de l'avioneta de nacionalitat peruana.
5: Si vols descobrir la bola de drac, has de ser intrépid i amb nosaltres viatjar.
0: Coneixen esta sintonia? Esta música és la bola de drac i ja es pot sentir en valencià en streaming. La sèrie amb què van créixer generacions de valencians i valencianes està disponible en la nostra llengua des d'este cap de setmana en les plataformes Animevox i Amazon Prime. Anem ja a conèixer les notícies dels esports, uns sumaris. Iolanda Ibarra ens avança el més destacat.
6: Hola, Frederic. A mig gas trobem encara el València i el Villarreal, que no pogueren superar a nit l'Stoke City i l'Ens, respectivament, i el Llevant ja té un nou davanter en nòmina per a tractar de suplir la marxa de Carlos Espí. Es tracta del belga Yanis Musuagi, de 19 anys. Estarem pendents del tennis i de Rafa Jodar, que disputarà esta vesprada la final de l'Obert de Washington contra el nord-americà Taylor Fritz. El madrileny lluitarà pel seu primer títol en un ATP 500. De tot això i més en parlarem després.
0: Gràcies, Yolanda, i al control del so està Elena Herrera i qui els parla, Frederic Ferri.
7: Les notícies del cap de setmana.
0: L'incendi de la Vall d'Uixó està estabilitzat i en les pròximes hores podria donar-se per controlat. La bona evolució dels treballs este cap de setmana ha permès avançar en les tasques d'extinció. Són ja més de 9.500 les hectàrees cremades en un perímetre de vora 90 quilòmetres. D'aquestes hectàrees, el 40% pertanyen al Parc Natural de la Serra d'Espadà. El centre de comandament avançat de l'incendi està AMPA Caballero. AMPA, última hora, bona vesprada.
8: Sí, com bé has dit, estem en la jornada clau per tal de donar per controlat aquest incendi que, com bé sabeu, s'iniciava dissabte de la passada setmana aquí a la Vall d'Uixó i ha cremat aquestes 9.500 hectàrees. Ara el que més preocupa són els possibles rebrots. De fet, ens han confirmat que s'hauria produït un al costat de la urbanització La Costera, prop precisament del parc de bombers d'Eslira i en el que estarien actuant unitats de bombers. Però avui els treballs se centren en terra. Una desena de bombers forestals, de brigades forestals, forestals treballen realitzant tallafocs i també tallant arbres i assegurant el perímetre. Encara no s'ha donat per controlat i tampoc, per tant, per extingit. I per això és clau extremar les precaucions, sobretot les persones que viuen al voltant d'aquestes zones. Per això les autoritats recomanen evitar transitar per les zones cremades, no només per aquests punts calents, per possibles rebrots, sinó també perquè es poden provocar accidents, caiguda d'arbres que estan encara calents i de grans dimensions i efectes que es podrien donar també en la terra, en aquest perímetre que encara no està assegurat 100%. Per tant, jornada clau en un incendi que ja és el tercer més devastador de l'última dècada així en la Comunitat Valenciana.
0: Gràcies, Ampa, des de primera línia en la lluita contra el foc. La dificultat d'acabar amb aquest incendi de la Vall d'Uixó ens l'ha explicada Fernando Pérez, director d'Extinció.
4: El incendio ha sido complicado porque las circunstancias que tenemos ahora es que los incendios que hace 15 años, una cosa así, en 12 horas cogían un volumen de incendio grande, ahora los encontramos en 2-3 horas los tenemos. Con lo cual la respuesta tiene que ser más intensa y bueno, este incendio, la dificultad que tiene es la vegetación, la orografía, el parque natural y las malas comunicaciones.
0: Bé, este matí de diumenge, els equips de Ràdio Televisió Valenciana hem estat recorrent la zona afectada i, efectivament, si no hi ha sobresalt, l'incendi es podria donar per controlat en les pròximes hores. Tot i això, les brigades terrestres no paren de treballar sobre el terreny, informa Victòria Masso.
9: Sí, des de la distància hem vist i sentit els bombers forestals refredant alguns punts calents i rebrots, especialment a la zona de Tales i Eslida. També els hem vist assegurant, com ens ha explicat el cap de l'extinció, Fernando Pérez, el perímetre.
4: Hace una especie de zanja que separa la vegetación verde del quemado y una especie de senda, todo trabajo manual.
9: Des d'ahir ens diu no han fet falta mitjans aeris, tot i que estan en alerta.
4: Hoy durante el día vamos a tener 9 unidades de bomberos forestales y una URA.
9: Pérez ens recordava este matí que quan arribaren el primer dia per a tractar de contindre'l, ja van detectar dos focus.
4: Vinimos al primer incendio, se apagó, no sé si a la media hora, tres cuartos de hora tuvimos que volver. Y ahí luego sí que se vio un segundo foco ahí a unos 500 metros.
9: Y este es un dels elements que fa que la investigació que porta, ja sabeu, el Seprona de la Guàrdia Civil descarte per ara un origen del foc natural o accidental i que apunte a un incendi intencionat.
0: Els municipis afectats per l'incendi tracten de recuperar-se a poc a poc, també econòmicament. Este cap de setmana molts dels establiments i restaurants hi han reobert. La nostra companya Celia Cerezo ha anat al municipi en major part del terme cremat, Artana, a la Plana Baixa. Celia, quin és l'ambient? Han notat l'impacte en les reserves en el sector de la restauració?
10: Bona vesprada. Cert, en alguns dels restaurants del poble han decidit pujar la persiana i rebre els primers comensals ja este cap de setmana. En el restaurant Pilar, per exemple, la cuina ja treballa destallant tots els arrossos al foc i les comandes a punt. En qüestió d'hores han hagut de reprendre l'activitat, perquè recordem que Artana ha sigut un dels últims municipis en poder tornar després de l'evacuació per l'incendi. Ho van fer este mateix divendres de vesprada. Això sí, ens asseguren que l'impacte de l'incendi s'ha fet notar amb una baixada de les reserves. Només han recuperat el 20% d'estes. Un dia com 8 d'agost tindrien el restaurant complet al 100%. Això sí, la clientela, encara que siga només un 20% de les reserves que hagin recuperat, no els ha fallat. Però el sector de la restauració dels municipis afectats per l'incendi demanen suport i demanen que la gent acudisca als municipis a consumir els seus establiments, a pesar que el reclam del paisatge i la muntanya no estiga. Escoltem Juan García, gerent del restaurant Pilar.
11: Pel cap de setmana que ja, doncs ja ha estat gent tocant per a vindre i tal, però ha sigut una setmana prou dura perquè, clar, teníem moltíssimes reserves de tota la gent que estava de vacances, gent que està treballant, clients habituals, i, bueno, doncs ha sigut una setmana dureta, perquè també la incertidumbre de saber que, com t'encontraràs al poble, què és lo que passarà, com està tot.
0: Seguim repassant la factura als negocis i comerços que deixa l'incendi a les zones afectades. Tancar durant prop de 10 dies en plena temporada estival deixa pèrdues que costarà recuperar.
12: A Azuévar, Roberto Fernández ja desitjava poder acollir gent al seu hotel. La setmana de l'incendi la tenien al complet.
13: Y esta semana ya empezábamos nosotros con el hotel completo. Para nosotros no ha afectado un montón porque hemos tenido el hotel vacío. Además, por un tema de planificaciones, hay que hacer cancelaciones un poco más a mediano plazo.
12: Amb taules parades per a un sopar de dissabte, els va agafar evacuació

0: a molts bars. Al de Chobar van perdre més de 30 reserves. Daniela Bleda és una de les treballadores.
1: Pues carn, peix, coses que ja estaven preparades, pues això se tira i acaba sent pues una setmana molt llarga, perquè la gent ve a dinar, ve a sopar, a esmorzar i se nota moltíssim.
0: A Eslida, Maite Gómez ha obert la seva tenda d'ultramarins després de 8 dies. La primera estimació de pèrdues és molt elevada.
2: Pues jo calculo sobre 1.000 euros, que a més de 8 dies, pues, en campanya d'estiu, a més, pues, sense poder obrir. I la carn de les càmeres per 8 dies pues, tampoc aguanta. Costarà, però esperem que ens ajuden i poder remuntar un poc.
3: Pel que fa als incendis a la resta d'Espanya, el de Casas de Millán de Cáceres, declarat ahir, manté una evolució favorable, encara que continua en el nivell 1 de perillositat per l'afecció a carreteres i vivendes aïllades. Continuen treballant a la zona un total de 65 efectius, també 6 helicòpters, 2 avions amfibis i 2 vehicles de maquinària pesada. I el foc forestal també és notícia avui, este diumenge, en altres parts del món. A Grècia, els bombers continuen jugant-se la vida per parar-li els peus a l'incendi que crema en la regió de l'Àtica, al nord d'Atenes, on s'han desallotjat algunes poblacions. Però no només Europa s'enfronta aquest estiu a la voracitat dels megafocs. A l'estat de Washington, en la costa oest dels Estats Units, s'han cremat ja més de 250.000 hectàrees. Els incendis forestals han provocat evacuacions generalitzades i talls de llum a la zona de Spokane, on viuen 230.000 persones.
4: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
3: Tornem a la Comunitat Valenciana. A la platja del Socarrat del Perelló, l'últim temporal marítim ha provocat l'aparició d'un enorme escaló a l'arena que està dificultant l'accessibilitat dels banyistes a l'aigua. Mentre arriba la solució per part de Costes o de l'Ajuntament, prendre el bany a la zona s'ha convertit en un esport de risc, informa Carme Bort.
5: Així és un mur d'arena de més de metre i mig d'alt i 40 metres de llarg que ha aparegut a una platja que acaba de ser regenerada i reoberta al bany el mes passat. Ha sigut l'últim temporal de mar el que ha remogut l'arena que s'havia dipositat i ha format este mur que està dificultant i molt l'accés als banyistes.
6: Mucho peligroso.
5: És incòmode i fins i tot perillós, prohibit per a les persones majors.
7: Gente mayor ahí no puede acceder.
5: I també difícil d'escalar per als xiquets.
8: El meu fill estava fent un clotet ahir, ha caigut l'arena damunt i li he dit, anem per cada lloc.
5: Entrar a l'aigua a este punt s'ha convertit en tot un esport de risc.
9: Para subir pues hay que traer también un equipo de escalada.
5: Els veïns demanen una solució a l'Ajuntament que està passant amb els equips de neteja per intentar rebaixar l'escaló.
10: Havien fet una rampeta per a baixar.
11: Esperem que això ho solventen, pronte.
5: Però diu que correspon a la demarcació de costes deixar la platja com estava i facilitar l'accés.
3: I el Ministeri de Sanitat calcula que 234 persones han perdut la vida el mes passat a la Comunitat Valenciana per les altes temperatures. En són 2.036 a tot Espanya. Només esta última setmana en són 183, 14 d'elles a la Comunitat Valenciana. Esta calor persistent arriba de moment per a quedar-se. Al paratge de la Font Salada, a Oliva, ha anat Carolina Femenia. Carolina, avui està actiu l'avís groc per altes temperatures.
12: Està actiu l'avís groc al nord d'Alacant i a l'interior de València perquè els termòmetres poden superar els 38 graus. Nosaltres es trobem a Oliva, on la previsió diu que avui es pot arribar als 36 graus. Esta nit ha sigut tòrrida, la mínima ha sigut de 25 graus, amb humitat. Una tònica que és la que han tingut durant el mes de juliol perquè totes les nits, excepte dos, la mínima no ha baixat dels 24 graus. Ja han tingut dies en els que durant el dia s'ha arribat als 42 graus. Ja han tingut a Sia Oliva un mes de juliol, com a la resta del territori, un mes de juliol de rècord, perquè és el més càlid des de que es tenen registres.
3: El cas és que la calor asfixiant del mes de juliol deixa xifres per a la història. Segons les dades dels observatoris d'AEMET, de les tres capitals valencianes, hem deixat arrere el mes més càlid mai mesurat, informa Verònica Marc.
0: Al llarg del mes de juliol hem encadenat notícies sobre la calor extrema. Ara ja es confirma de rècord. Joan Carles Fortea és meteoròleg d'Apuntmedia.
13: No només ha sigut el mes de juliol més càlid des d'aquella dades, és que hi ha observatoris que ha sigut el mes
6: de manera absoluta més càlid, fins i tot superant molts mesos d'agost.
0: Una realitat que es confirma als observatoris de molts municipis, com a l'Eliana. Rafa Montaner, membre d'Avamet, porta 32 anys recollint les temperatures i la mitjana de juliol ha trencat esquemes.
13: De tots els mesos registrats que tinc, juliol, agost, setembre i juny, este juliol és el que la temperatura més alta ha alcançat. Ja t'he dit, en 27 graus i con 4 decimes. Ha superat, és a dir, en vora 2 graus les temperatures respecte a les mitjanes de 30 anys.
0: Al carrer, la gent també ho ha notat.
14: Me ha afectado mucho el calor, bastante más caluroso que otros años. Es verdad que por la noche, sobre todo, por las ventanas no entraba aire.
15: Con aire acondicionado, cuando se ha podido, y con ventiladores.
13: Quan es comencí, les nits tropicals, teníem 20-25 nits tropicals així en la Liana durant tot l'estiu. L'any passat feren 65.
0: Agost comença amb una primera quinzena també per damunt de la mitjana, però a la segona es preveuen canvis. Joan Carles Fortea.
6: Però els models el que sí que indiquen és que hi ha canvis a partir de la segona part de mes, del mes d'agost, que podrien provocar temperatures més baixes i un augment de les tempestes.
0: Caldrà estar pendents del cel. De moment, la calor continua.
3: Una opció per a lluitar contra eixa calor poden ser els càmpings. Uns entorns són entorns plens de natura i activitats a l'aire lliure. Molt bo per als xiquets, una oferta que creix any rere any i que també espera penjar el cartell de complet este mes d'agost. És una informació de Cristina Badal.
16: En els últims anys, el turisme de càmping ha anat agarrant força. Al mes de juliol, l'ocupació s'ha situat en un 92% i s'espera arribar al ple tècnic este mes d'agost, tant als bungalows com a les parcel·les. Escoltem Lídia Osuna, subdirectora d'Alania Costa Blanca.
17: Y la verdad es que esperamos un agosto pues que ronde el 98% de ocupación. Ya nos quedan solo los últimos huequecitos.
16: Un 10% de les reserves es realitzen a última hora, perquè els turistes volen assegurar-se de l'horatge que tindran a les seues vacances. El perfil són famílies amb xiquets, sobretot de la Comunitat Valenciana, Múrcia o Madrid, que busquen este tipus d'allotjaments perquè en un mateix espai tenen tots els serveis i comoditats. Escoltem els turistes.
18: Que al final irte de vacaciones con los pequeños necesitas más servicios que en un hotel, en una habitación de hotel.
19: Es la primera vez que venimos a un camping y la verdad es que es muy a gusto, hemos estado muy bien. De hecho, voy a ver si puedo alargar.
20: Por el peque, que le gustan mucho los campings y era la primera vez que veníamos en caravana.
21: Camping te ofrece todo lo que a nivel familiar requiere.
16: Un espai diferent pensat per a menuts i majors.
3: I anem ara a Benidorm. És, sens dubte, una de les destinacions favorites del turisme nacional. L'ocupació està ara mateix prop del 80%. Esperen superar aquesta xifra i arribar al ple tècnic en les reserves d'última hora, informa Laura López.
22: Benidorm torna enguany a traure múscul com el que és la capital turística de la Comunitat Valenciana i una de les principals destinacions europees de sol i platja. Després d'un juliol en què l'ocupació hotelera ha superat el 80%, el sector turístic encara agost amb excel·lents perspectives. Tot indica que s'arribarà a superar el 90% d'ocupació i això serà en bona part gràcies a moltes famílies que porten dècades acudint fidelment a la crida d'una ciutat que s'ha transformat per adaptar-se a les demandes d'un turisme que és cada vegada més divers, però també més exigent.
23: Molta gent, principalment a noix.
24: En una ciutat com Benidorm pot absorber perfectament a tota la gent que quiera venir.
25: Però sí, la verdad es que está muy bien, hay mucha gente, pero se puede venir a Benidorm. Siempre se puede venir a Benidorm. Y repetir, también.
26: Benidorm està bé. Noto que ja hem començat, ja hem arrencat el mes d'agost. Ja es veu això al 100%. A l'hora de l'aparcar està més complicat. La playa es veu molt més plena. Ja es nota que n'hi ha molta gent.
23: Pues com sempre, a tope, però més calor encara. Es nota que estem ja en ple agost i moltíssima gent.
4: A punt. Les notícies del cap de setmana.
3: I en crònica de successos ha mort el jove de 21 anys que havia resultat ferit de gravetat durant els festejos taurins en les festes patronals de Tírig, a l'Alt Maestrat. Ha faltat després de diversos dies ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital General de Castelló. L'Ajuntament ha confirmat la defunció este diumenge i ha expressat el seu condol a família i amics. L'accident es va produir dijous durant una exhibició de vaques dels tradicionals bous al carrer. Segons les primeres informacions, el jove intentava passar d'una barrera a una altra quan va ser embestit per un dels animals i va rebre un fort colp al cap. I tenim una altra mala notícia. Hi ha dos turistes espanyols entre els 13 morts en l'estavellament d'una avioneta al sud del Perú. L'expedició es dirigia a sobrevolar les línies de Nazca. Eren tots turistes espanyols, italians i alemanys. Entre els morts estan els dos pilots de l'avioneta de nacionalitat peruana, informa Eva Terol.
1: L'avioneta s'ha estavellat a 2 quilòmetres de l'aeròdrom Maria Reitxe, cap on es dirigia, poc després de perdre el contacte amb la torre de control. No ha quedat pràcticament res de l'aparell, que s'ha incendiat en caure sobre un terreny agrícola. Era una aeronau de la companyia aerodiana amb capacitat per a 12 passatgers.
2: 11 passatgers i 2 tripulantes, que viene a ser el piloto y el
7: copiloto. El
1: guía. No ha sobreviscut ningú. Entre els morts hi ha un matrimoni espanyol, 7 italians, 2 alemanys i 2 peruans. Havien sit una hora abans de Pisco per tal de sobrevolar les línies de Nazca, els enigmàtics geoglifs pintats en el desert. Mentre s'investiguen les causes del sinistre, la nova presidenta del Perú, Keiko Fujimori, s'ha traslladat al lloc dels fets.
8: Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
1: No és el primer accident mortal que té lloc prop d'este aeroport. Divendres, el mal temps ja va obligar a suspendre els vols turístics a esta zona.
3: I Ceuta tracta de tornar a la normalitat en noves mesures de seguretat. Tot i la barrera pneumàtica de 500 metres i l'augment de les forces de l'Estat, encara continuen arribant alguns migrants pel mar. Una crisi migratòria que de moment deixa 72 morts, als que s'afigen altres 20 al Marroc, informa Alberto Alonso.
9: Primer matí actiu d'esta nova frontera marítima, 500 metres de barrera amb una efectivitat més legal que real. Continua el degoteig de migrants, més de 73.000 ja han tornat al Marroc. Avui ha augmentat l'activitat al camp de Gibraltar perquè en territori peninsular es multipliquen les oportunitats. Tot i això, es nota la presència de les forces de seguretat de l'Estat. Escoltem Miguel Ángel Pérez, delegat del govern ceutí.
10: Tenemos 3.000 personas en nuestras calles trabajando por nuestra seguridad.
11: Ha venido ahora mismo la policía local, la nacional los ha echado, la Guardia Civil no para de pasar.
27: Me ha tenido que traer mi marido porque no me fiaba de venir mandando por la calle.
11: Ahora mismo se han abalanzado sobre unos clientes que han salido con el carro y le han estado quitando cosas.
28: Ha sido un descontrol completo.
9: Les tasques de avui se centren a localitzar més víctimes mortals. Ja pugen a 72, 20 més al Marroc, i s'espera que la xifra supere el centenar. També els servicis de neteja tracten de tornar el seu estat a la platja del Tarajal, una pressió migratòria per la qual els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran per videoconferència este dimarts.
29: Vendidos es la palabra, y somos españoles, y España tiene que ver que esto es nuestro, de todos.
9: Entre tots analitzaran la situació a Ceuta i estudiaran una possible resposta coordinada.
3: Precisament el papa Lleó XIV s'ha referit avui a la crisi migratòria viscuda a Ceuta.
30: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
3: I de l'actualitat internacional, Donald Trump torna a dir que ha parat un gran atac contra l'Iran, però el condiciona a arribar a un acord que permeta reobrir immediatament l'estret d'Hormuz. En els últims dies s'han intercanviat atacs, en el cas de l'Iran contra Kuwait, i alguns països de la regió havien demanat a Trump desescalar la situació. Este dissabte, Israel i els Estats Units també han instat els seus ciutadans a abandonar els països d'Orient Mitjà. Un altre succés del món, 5 persones han mort i altres 41 estan desaparegudes en l'incendi que s'ha produït en un ferri a Indonèsia. Transportava 200 passatgers i navegava a l'est de Jakarta. Els servicis d'emergència han confirmat que han rescatat en vida altres 225 persones. Alguns dels supervivents han arribat nadant fins a 6 barcos que s'acostaren a la zona de l'accident per auxiliar-los. En juliol de l'any passat, un altre ferri amb 580 persones es va cremar i 3 persones van morir. Temps per als esports. Parlem de futbol, de l'empat del València i de la derrota del Villarreal. Yolanda Ibarra.
31: Hola, Frederic. A mig gas es troben encara el València i el Villarreal, que no pogueren superar a nit l'Stoke City i el Lens. Pel que fa al València, empat a un contra l'Stoke a terres angleses. Javi Guerra demostra que comença igual de motivat que va acabar la temporada i va servir a Danjuma perquè marcarà a plaer. Tercer gol del neerlandès que està actuant de nou. L'escoltem.
32: Bueno, yo creo que en el primer parte teníamos mucho control, hemos jugado muy bien. Hemos generado ocasiones para ganar el partido, pero ellos no han conseguido muchas opciones para ganar el partido. Y creo que el gol que han metido fue un poco suerte también.
31: Corberan va assajar amb un 11 que ben bé podria començar la Lliga i on encara es nota la falta de rodatge i també la falta de reforços, sobretot d'un lateral dret. I el Villarreal va deixar escapar el primer torneig de la pretemporada en perdre la final de la Comocup per 3-1 contra l'Ens. Els d'Íñigo Pérez van passar de començar guanyant a veure com els francesos remuntaven en una segona part molt fluixa per part dels bloguets.
32: Bueno, sabíamos que era otro rival de Champions que nos iba a exigir el máximo. Creo que por momentos lo hicimos de buena manera. Después ellos, con el resultado a favor, se metieron un poco atrás y nos costó un poco más. Pero bueno, creo que el equipo en línea general les hizo un buen partido.
31: Era Mourinho qui ha fet esta valoració. Per cert, hem sabut que el porter hongarès Peter Gulácsi, de 36 anys, està molt prop de fitxar pel conjunt groguet. El Llevant ja té un nou davanter en nòmina per a tractar de suplir la marxa de Carlos Espí. Es tracta del belga Yanis Mouswaghi, de 19 anys, que jugava en el filial del Bruges. El Llevant pagarà un poc més de 2,5 milions d'euros pel seu traspàs i el tindrà en propietat durant 4 temporades. Mouswaghi ha fet 6 gols en 44 partits. I sols 48 hores després de l'anunci del seu fitxatge, Espí debutava com a jugador blanc. Va ser en el minut 75 del partit que el Real Madrid i la Fiorentina empataren a 2. Encara en un núvol, Carlos Espí va tindre fins i tot l'oportunitat de marcar en una cabotada al final del duel.
0: La verdad que me siento el hombre más feliz del mundo. Han sido 3 días inexplicables y muy contento. Estoy aquí para ayudar a mis compañeros, para dar el máximo, de poner el míster, todas las oportunidades y eso voy a hacer.
31: Rafa Jodar disputarà avui a partir de les 8:30 de la nit la final de l'Obert de Washington contra el nord-americà Taylor Fritz. El madrileny lluitarà pel seu primer títol en categoria 500 en el torneig que obri la temporada de pista dura als Estats Units. I avui, segona etapa del Tour de França femení, comença a rodar dintre de ben poc, passades les 3:30. La primera líder de la carrera, la maillot groc, és la neerlandesa Lorena Vives. Avui, jornada de 147 quilòmetres amb inici en Egle, final en Ginebra. I acabem amb atletisme, amb la 38a edició de la pujada al Santuari de Santa Maria Magdalena de Novelda, que va reunir ahir més de 1.000 atletes, un rècord de participació motivat per la presència de 3 llegendes de l'atletisme, Fermín Cacho, Abel Antón i Martín Fitch. I així ho deixem. Tot el que passa en el món dels esports els ho contaran en esta ràdio els companys del programa Punt a Punt.
3: Gràcies, Yolanda. Un bon repàs a tota la jornada esportiva.

0: Coneixen esta sintonia, esta música? És La Bola de Drac. Ja es pot sentir en valencià, en streaming. La sèrie en què van créixer generacions de valencians i valencianes està disponible en la nostra llengua en este cap de setmana en les plataformes Animevox i Amazon Prime. És fruit de l'acord d'Apunt Media, esta casa, Radio Televisió Valenciana, en la distribuïdora Selecta Vision. Una oportunitat perquè els qui foren xiquets als 90 recuperen en família tot un clàssic infantil en valencià de l'època daurada de la Radio Televisió Valenciana.
1: Els peixos espantaren només si vols descobrir.
0: Esta altra música és ben diferent. Vinaròs celebra este cap de setmana el Summer Carnaval. 4 dies de festa, disfresses i color amb les reines i els reis han brillat en les seues espectaculars creacions, consolidant així el carnaval com un dels principals atractius turístics de Vinaròs, tant d'hivern com ara en estiu. Així ho viuen participants i assistents.
2: És un dia molt especial perquè traiem les fantasies i tornem a treure el carnaval al carrer.
3: És com una gala de reines, però a l'estiu.
4: Viure tot això junts i en la família aquí detrás, pues és algo molt bonico.
5: A mi m'agrada molt, molt. Jo me torno loca.
6: No hemos visto ningún sitio como el carnaval de Vinaró.
7: La persona que ve a Vinaró al carnaval torna.

I coneixen la marxa Mora, Chimo? Allà lo de Malferit celebra les festes de morts i cristians en honor al Crist de la pobresa i Sant Engraci. Ahir per la vesprà es va celebrar l'entrada per a evitar les elevades temperatures i facilitar la celebració de la desfilada, un horari que permet agilitzar les ambaixades i permet que el públic pugui disfrutar de la programació nocturna. Les festes continuen fins dimarts en el trasllat dels patrons o un espectacle de focs artificials.

Quina manera més bonica d'acabar este informatiu en les nostres marxes de morts i cristians. Bé, això és tot de moment. Ja saben que tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Passen molt bona vesprada.

cristians. Bé, això és tot de moment. Ja saben que tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Passen molt bona vesprada.

0: sempre al teu costat, passe el que passe.
1: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

0: Hola, què tal? Bona vesprada, són les 3 i 32 minuts de la vesprada i així comença este diumenge esportiu al Punt a Punt en A Punt Ràdio. Per davant tenim hores de ràdio, així que vos convidem a quedar-vos en nosaltres esta vesprada. Anem ara de seguida en el repàs del que varen fer els nostres equips en la jornada de pretemporada d'ahir, però també parlarem de ciclisme i de la Nucía, que tornarà a ser l'epicentre del ciclisme internacional, allotjant una nova edició del Critèrium Internacional, així com també la tercera edició del Gran Fons de la Nucía, com a novetat de la primera edició del Critèrium Nacional Kids, que es celebrarà en Espanya. Ficarem també el focus en el Llevant, que avui ha anunciat nou davanter, i xerrarem en Cristina Oviña, que aquest estiu s'acomiada de València Bàsquet Femení. A més, no eixim del bàsquet perquè Manolo Montal ens porta els partits de la nostra vida especial bàsquet. Un poquet més tard volem conèixer la història d'una patinadora en una xerrada que ens portarà Toni Galindo, i ficarem l'ull en la pretemporada del Castelló B, on també aprofitarem per analitzar un poquet més tard a fons l'actualitat de l'Elche en Raúl Pina. Continuarem en el futbol més nostre, en xerrades, en informació que ens portarà el nostre Carlos Gallardo. I ja les 11 de la nit, els últims 90 minuts del Punt a Punt. Així que continuem en este Punt a Punt, són les 3 i 33 i anem a fer un repàs de lo que va passar en el dia d'ahir.
1: Tot l'esport a Punt a Punt.

0: Bueno, pues anem a començar fent un repàs de lo que va ocórrer en el dia d'ahir, on varen veure un nou partit del València Club de Futbol davant del Stoke City en pretemporada, un partit que va deixar, bueno, pues una primera meitat en la que l'equip donava una imatge mitjanament notable, però en la segona part l'equip va desaparèixer, va deixar d'atacar i es va difuminar en el pas dels minuts. La notícia, o la bona notícia, o una de les situacions a destacar, és que torna a jugar Danjuma, que ho va fer com a titular de nou, i torna a marcar. Ja són dos partits consecutius marcant, tres gols en els últims dos partits, dos davant el Derby County i un davant el Stoke City, i bueno, pues Danjuma era el protagonista del postpartit, així que anem a escoltar lo que deia Arnau Danjuma, el davanter neerlandès, després de jugar davant el Stoke City.
1: Bueno, yo creo que en el primer parte teníamos mucho control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, pero ellos no han conseguido muchas opciones para ganar el partido, y creo que el gol que han metido fue un poco suerte también. Al final creo que el resultado es justo.
0: Bueno, en ese resultat just en el que podem estar d'acord, no? Que en la primera meitat el València va estar millor, en la segona part el Stoke City...

0: En una altra camiseta, perquè va tindre que canviar d'equipació per a no confondre en aquesta primera meitat en la que a ulls de la televisió era complicat seguir la diferència de colors entre la camiseta del València, que era la tercera equipació rosa, i aquesta clàssica ja camiseta del Stoke City en ratlles blanques i roches. També la notícia és que Danjuma, quan juga de nou, marca gols. I, precisament, en eixa posició, o d'eixa posició, li preguntàvem al davanter neerlandès a la fi de l'encontre.
1: Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también y, bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también, porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar y estoy cómodo como extremo también.
0: Danjuma és un dels noms propis del mercat, era un dels jugadors que, bueno, pues durant moltes setmanes hem parlat i continuem parlant de que té la porta oberta, de que està en la rampa d'eixida, perquè és un dels salaris importants. La temporada passada comença bé, però acaba desapareguent de les alineacions de Carlos Corberán. Esta pretemporada ha començat també de la millor manera, al igual que va passar la temporada passada, i és per això que durant aquestes setmanes pues, s'ha parlat de la seva possible eixida del València. Li preguntaven per estos rumors i ell, bueno, pues la resposta ho deixava molt clar.
1: Sí, hay muchos rumores. Bueno, en el momento soy jugador de Valencia. Estoy con mi foco aquí, estoy trabajando aquí y yo pienso que, bueno, el año pasado era un año duro para nosotros, porque yo pienso que tenemos más para dar a vosotros, a nosotros también, y que este año puede ser un año bueno para todos.
0: Lo que semblava que anava a acabar en un Danjuma explicant per què l'any passat no va acabar de la millor manera, pues acaba en un altre discurs, no? I diu que de moment, jo crec que en la traducció que fa en el seu cap, no? At moment en anglès, pues que de moment està en el València, és una situació evidentment lògica, i que veurem què és el que passa. Jo crec que si arriben ofertes per Danjuma, el club estarà encantat d'escoltar-les, i ell, bueno, pues dependrà, no? De si li millora la seva situació personal i contractual en el València. L'últim tall que anem a escoltar de Danjuma parla de la sensació que té l'equip, de la pretemporada, de com veu la resta de companys, perquè tan sols resten dos partits, el del Trofeu Taronja i un altre amistós abans de començar la Lliga, i esta és l'opinió, la valoració d'Arnau Danjuma sobre les sensacions que té de la resta de l'equip en esta pretemporada del València.
1: Bien, creo que hemos trabajado muy bien esta semana. Yo me quedo con las sensaciones que tenemos algo para dar. Hemos trabajado duro también y las sensaciones están bien. Bueno, también siempre los partidos en la pretemporada no son partidos real, porque, por ejemplo, hemos entrenado dos veces cada día. Los jugadores están un poco más cansados que normal. Y yo confío mucho en el equipo, confío mucho en que podemos hacer. Y bueno, a ver, es parar y dar todo lo que podemos dar cuando arranca la temporada.
0: Pues Danjuma, que confía en la resta dels seus companys, parla de que en pretemporada sempre és, bueno, pues més difícil o és molt pront, no?, per a fer anàlisi. Parlen, bueno, de que hi ha jornades de doble entrenament, que després tenen que jugar partits, evidentment no estan en la forma física que haurien d'estar quan comença la Lliga, i relativitzava el bo de Danjuma en els resultats i en l'empat davant de l'Stoke City, que ja havia dit abans que era el que ell pensava que era més just. Però no va ser l'únic en parlar, i és que gràcies als companys de la grada podem escoltar també a Dimitrievski, que va atendre-los una vegada finalitzat el partit, i li preguntaven sobre el fet de tornar a jugar en pretemporada. És el primer encontre que jugava Stole Dimitrievski en la pretemporada, i estarà la resposta del porter macedoni del València.
2: Contento por disputar esos 90 minutos. Estamos preparándonos per lo que viene la temporada, y muy contentos por minutos, por sacrificio y por todo el trabajo de los chicos. Bueno, la verdad que estoy contento con el partido. Estoy trabajando muy duro para preparar para que viene, para toda la temporada, y esos minutos pues muy contento y muy feliz de disfrutarlo y de coger ritmo, de coger sensaciones en la portería. Es lo que necesita un portero.
0: És el primer partit de Dmitrievski com a titular. Va jugar els 90 minuts després de que en els primers quatre partits seguirà Vicenta Abril, el porter del València, que, bueno, la idea, la intenció que tenia el club era la de donar-li eixida com a cedit. Primer té que arribar un segon porter, tindrà que eixir també Cristian Rivero. Són els moviments que s'esperen en la porteria. Anit, en els últims 90 minuts del punt a punt, parlàvem precisament d'eixa informació en la porteria, en la que pues el València dona la sensació de que ha frenat l'eixida de Vicent Abril també a l'espera de que pugui arribar un porter que es vinculava a l'ucraïnès Oleksandr Sabudin en el València, però que de moment s'havia frenat eixa, bueno, negociació o eixa operació que estava molt encarrilada, perquè Corberán pues, sembla que la vessant de l'opinió de Corberán, del costing i de l'estaf, pues, pensen que pot arribar un porter de més qualitat a la porteria del València, o n'hi haurà una altra opció que tal volta nosaltres no coneguem encara i que se pot avançar en aquesta altra direcció. Això era el que deia Dmitrievski sobre el tornar a jugar, sobre els 90 minuts que va tindre ahir davant el Stoke City, però també del futur, i és que este estiu Dmitrievski va renovar, bueno, el València va executar, millor dit, una clàusula que tenia el seu contracte per ampliar-li una temporada més el seu vincle en el València Club de Futbol, i precisament sobre aquesta renovació, entre cometes, parlava també esto de Dmitrievski.
2: Bueno, me siento contento por, obviamente, por seguir en Valencia. Por eso hice ese contrato, para seguir los 4 años. Y estoy contento, todas las partes estamos contentos, felices. Y ahora hay que ponerse a trabajar mucho y muy duro para prepararse y para hacer una gran temporada.
0: Una de les paraules que s'ha repetit molt en este estiu és la d'Europa, vinculada al València, de l'objectiu d'anar a Europa, d'aquelles paraules de Ron Garley ja fa uns mesos en sala de premsa en la ciutat esportiva de Paterna, i, bueno, precisament hauria de ser l'objectiu del València de cara a que la pròxima temporada jugarà en el Nou Mestalla, i a nivell econòmic també és clau que el València estiga a Europa. Preguntat per aquesta paraula, per aquest objectiu, el porter no tenia problema en reconèixer que hauria de ser l'objectiu Europa.
2: Bueno, la verdad que nosotros, yo siempre lo he dicho, si mejoramos la primera vuelta del año pasado y haciendo la segunda vuelta, es lo que da. Entonces hay que ir partido a partido, hay que mejorar ahora mismo que nos quedan 2 partidos para estar desde el principio, como hoy que vamos a entrar desde el principio, un buen partido. Entonces, ese principio de temporada que lo necesitamos para tener más cerca el objetivo.
0: Més prop, l'objectiu, si comencen bé o si repeteixen, com he dit, la segona part de la temporada passada, on l'equip sí que va fer números d'entrar en competició europea, lo que n'hi ha que donar-li continuïtat a aquesta dinàmica de punts, de resultats i de partits en el València Club de Futbol. En quant a les paraules de Dmitrievski, que anem a tancar en la seva impressió de tornar a Mestalla, de tornar al Coliseu Valencianista. El València jugarà davant el Newcastle el pròxim dissabte, un partit que també oferirem en esta sintonia del punt a punt en A Punt Ràdio, des de l'estadi de Mestalla, que afronta la seva última temporada, perquè ja l'any que ve l'entitat valencianista es traslladarà al nou estadi de Mestalla. Preguntat per aquests canvis i per aquest any també especial, contestava Stoli Dmitrievski sobre tornar a Mestalla.
2: Bueno, el especial, triste, emocional, todo conjunto, todas estas emociones, es un estadio increíble. A mí la que más me ha impresionado cuando juego de contrario y de en casa. Entonces, emocional, hay que sufrir, pelear, y hay que darlo todo de nosotros para poder disfrutar en este último año y hacer una gran temporada, que nuestra afición se la merece. No, nosotros, no tengo duda de primero o último que vamos a cada día trabajar para mejorar y para ganar los partidos. Es de lo que se trata, y vamos a sufrir y pelear junto con ellos para ganar los partidos y disfrutar de ese último año de Mestalla. El próximo va a ser nuevo Mestalla, también es emocionante. Entonces es lo que nos toca vivir, hay que afrontarlo, hay que cogerlo con mucha gana y mucha ilusión para que disfrutamos juntos con nuestra afición y sufrimos juntos.

0: Les paraules de Mourinho parlant d'aquest encontre davant el Lens i també l'últim partit que anem a repassar, i és que ahir teníem l'oportunitat d'escoltar en directe en el micròfon de Gonzalo Blanes a Beto Company, el tècnic de l'Hèrcules, un Hèrcules que va empatar 1-1 davant el UCAM Múrcia i que, bueno, pues, després teníem l'oportunitat d'escoltar i anem a recuperar algunes d'aquestes respostes de Beto Company en les que parlava, entre altres coses, sobre la pretemporada.
1: Bueno, la primera és que no s'ha lesionat ningú i això sempre és important i interessant per anar sumant minuts. La segona, pues, bueno, pues, estem en aquest moment de provar coses, d'insistir en buscar tocar la tecla que a nivell ofensiu i a nivell defensiu pues ens vinga millor, i content, satisfet, perquè ens hem enfrontat a dos rivals que ens han posat les coses difícils, que han tingut ritme, sobretot avui, que hi ha hagut un ritme sensacional. Crec que UCAM Múrcia és un equip fet per ascendir a primera federació, i així ho ha demostrat, però satisfet perquè bueno, hem competit, que volíem fer això, hem tret conclusions positives.
0: Bueno, són les conclusions de Beto Company, on en esta pretemporada el que també està aprofitant és per a repartir minuts.
1: Sí, clar, ahir vam repartir 60 minuts uns i 30 uns altres, i avui hem fet a l'inrevés. Així en dos dies, en 24 hores, hem sumat 90 minuts i així anem avançant. I d'aquí dues setmanes, pues, és molt possible que ja féssim un partit sencer, 90 minuts un equip i 90 minuts l'altre. Tenim gent, ho podem fer. Llavors crec que és la manera ideal de que tots es sentin protagonistes i que a més acumulen uns minuts que de cara a la Lliga és importants.
2: Esport per a tots a punta.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
0: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: 4 i 20, acabem d'escoltar una llegenda del ciclisme com és Pedro Delgado, Perico Delgado, i anem a parlar de, bueno, més notícies al voltant d'este esport de les dos rodes, el ciclisme, en Carla Ramón, que ja està per ací per a contar-nos més coses. Carla, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Vas a parlar-me de ciclisme de pista.
1: Sí, ens passem a la pista perquè el velòdrom Lluís Puig de València s'ha convertit esta setmana en el centre d'operacions de la selecció espanyola. Després del campionat d'Espanya, els millors especialistes del país estan preparant-se hacia Benimàmet, el Mundial de Xangai, que està previst per a octubre, i entre els convocats hi ha dos noms valencians, el veterà Sebastián Mora, que és un dels grans referents del ciclisme espanyol, i el jove Eric Igual, que és una de les promeses amb més projecció del panorama autonòmic. Els dos estan treballant estos dies en sessions específiques i proves cronometrades en la mirada posada ja amb la gran cita mundialista.
0: Bueno, pues és l'actualitat respecte al ciclisme en pista, i ara de seguida estem en més coses, en més informacions, contaràs també l'actualitat de més esports. Així, en este punt a punt de diumenge, 2 d'agost de 2026, en el que lo que volem escoltar ara és una de les seccions que, bueno, pues a nivell musical sempre deixa moltes coses que parlar i que analitzar, i és que en tots els vestidors, bueno, pues es que hem jugat a diferents categories, sempre la música és un clàssic, no? I bueno, nosaltres durant tot l'estiu estem escoltant aquestes cançons que durant la temporada pues han acompanyat als diferents equips del futbol regional valencià, així que anem en la música dels vestidors.
2: Hola, sóc Carlos Badal, jugador de la UD Castellonense. Vos desitge molt bon estiu a tots i a totes, que disfruteu amb les famílies i els amics per agarrar forces per a la següent temporada, on vos esperem a tots al camp del Liceu Pla Ramírez per espentar-nos i donar-nos la força que segur que necessitem en una temporada il·lusionant, bonica i molt exigent. I la cançó que més ha sonat al vestidor ha sigut la de Princeses, de Pereza.

0: nos movemos los dos.
1: Hola, soy David Martínez, jugador del Club Esportivo Alberic. I res, volia dir-li a l'afició del Manolo Sánchez que aquest any hi ha un projecte molt il·lusionant, amb molta ambició, i que tenim moltes ganes de començar a sentir el vostre suport, ja que volem disfrutar d'aquesta temporada junt a vosaltres. Anem a donar-ho tot per el club i res, en quant a la cançó que més s'escolta en el vestidor, la cançó anglesa Free From Desire.

Hola, soc David Martínez, porter de la Unió Deportiva Vall d'Uixó. I no res, el missatge a tots els aficionats al nostre futbol, i en especial per a l'afició de l'AU de Vall d'Uixó, és que gaudisquen molt de l'estiu, de tots aquests moments que es viuen amb la família, amb amics, amb les nostres parelles, ja sigui a la mar, a la muntanya, de viatge o a casa amb una bona paelleta. Que carreguen piles i agafen forces per a baixar els diumenges a l'estadi José Mangriñán i que continuen animant com ho han fet sempre. Per la nostra part, nosaltres intentarem no defraudar i donar moltes alegries. I la cançó que més ha sonat enguany al nostre vestuari ha sigut Jamaican Bam.

Hola, sóc Gerai Patiño, jugador del Santa Pola Club de Futbol. Espero que estigueu passant un bon estiu i que torneu en les piles carregades per afrontar aquesta nova temporada i que el Manolo Macià ens empuixi a aconseguir tots els objectius d'aquesta nova temporada. Com bé diu el nostre lema aquest any, tornem a somiar. Al nostre vestuari han sonat moltes cançons, però una de les que més ens pujava l'ànim era Pa que lo bailes, fent honor al nostre, a un dels nostres davanters històric del club, Paco Bailé.

0: 4:32 minuts de la vesprada i anem a ficar el focus en el Levante Unió Esportiva. Aquesta setmana, bueno, crec que és de les més mogudes en quant a actualitat en el club granota, i és per això que volem saludar, ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic, el nostre company de Superdeporte, Rafa Esteve. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
0: No sé si estàs d'acord amb mi. Una de les setmanes en més notícies, en més moviment, en clau granota.
1: Bueno, no te sabria dir si és la setmana on més moviments han hagut en les oficines de Ciutat de València, però sí que segurament ha sigut la setmana més tensa i en la que més coses han hagut en xoc en el que al futur del Levante Unió Esportiva és... es referís. Al final varen publicar fa no res en Superdeporte que l'operació de Carlos Espí va quedar acordada a principis de la setmana, i aquest acord depenia de la venda de Gonzalo al Fulham. Per tant, aquests dies en els quals estaven depenent de una operació que no dependia d'ells mateixos i de tota la quantitat econòmica que podria rebre un Levante Unió Esportiva que, tot i que ha xapujat a primera divisió i que s'ha ja mantenit en l'elit del futbol espanyol, continua recuperant-se del deute econòmic en el que els va deixar Kiko Catalán en 2023. Per tant, no sabria dir-te si ha sigut de les més mogudes, però sí les que més tensió ha generat, més enllà de que també la cúpula granota tenia ja atada apalaurat el substitut de Carlos Espí, que en este cas ha sigut Muyo Asi, però sens dubte ha sigut una setmana de moviments, una setmana que segurament a nivell mediàtic pues, ha generat més impacte que en altres ocasions, però sobretot ha sigut una setmana fructífera per als interessos esportius i econòmics del Levante Unió Esportiva. És cert que és difícil traure del mercat un jugador que hagi fet les xifres de Carlos en tan poques participacions, més enllà de que en la segona volta ha sigut un titular indiscutible, però sens dubte per a mi és una operació en la qual el Levante Unió Esportiva és reforçat a nivell econòmic i també en el substitut perquè bueno, és un jugador que està donant de què parlar en Bèlgica i és una de les grans promeses de Bèlgica. Per tant, veurem a veure, però ha sigut una setmana de molta tensió i acaba pues, amb l'anunci oficial del davanter procedent del Brujas.
0: Sí, de fet, mira, tenia sempre preparat el comunicat, i és que este matí el Levant feia oficial ja el delantero belga recala en el conjunto de Orioles tras completar una destacada temporada en la Challenger Pro League, la segunda división de Bélgica, defendiendo los colores del Club Next, equipo filial del Club Brujas. Además, el atacante también brilló en la UEFA Youth League, competición en la que disputó 10 encuentros y anotó 6 goles. Musuagi, que inició su formación en las categorías inferiores del Terna, el Tubice, Dender, el Gent, el Lokeren y el Deinze, club con el que debutó en el fútbol profesional en 2024. Ese mismo año, el Brujas incorporó al joven delantero a su disciplina,

0: Continuó su progresión en la segunda división, en la categoría de plata, donde ha jugado 44 partidos y ha marcado 7 goles. También internacional con Bélgica sub-18 y sub-19. Y bueno, pues acababa ese comunicado el Levante, digan que Yanis Mussoyi se incorporará en los próximos días a la disciplina granota para ponerse a las órdenes de Luis Castro e iniciar una nueva etapa como futbolista del Levante. Bienvenido, Yanis. Ahora anem a hablar de més incorporacions, però per tancar un poquet i començar de manera cronològica, és fonamental el fet de que Luis Castro siga el tècnic del Llevant en el sentit de Chenchove és el que millor se li ha donat a Luis Castro la passada temporada. Venia ja en ixe cartell, no?, d'entrenador que en la Youth League havia fet un bon paper en Benfica. És clau que Luis Castro siga el tècnic del Llevant per a que arriben promeses, perquè no deixa de tindre de 9 anys com Yanis Mussoyi.
1: Bueno, crec que la línia a seguir del club i la figura de Luis Castro és independent, més enllà de que estiguen alineats. Mm-hmm. Al final és cert que Luis Castro la temporada passada va ser qui va revolucionar el planter llevantinista.
0: Sí, però te ho dic, Rafa, perquè tu creus que en Julián Calero, el substitut de Spi, haguera estat Mussoyi?
1: No, i tampoc haguera jugat amb Calero, però em referís que al final però de la mateixa manera que parlem ara d'Espí, Espí era titular per davant de Tallón, que va ser l'aposta del club. No és que Luis Castro tinga devoció per la gent jove i que tinga ese esperit de prioritzar a la gent jove per davant d'altres perfils. Bàsicament és un entrenador meritocràtic. Va arribar a mi aquest discurs al Levante Unió Esportiva dient que ell no mirava DNI sinó el rendiment durant la setmana, i això ha sigut un dels motius pels quals el planter levantinista va estar enxufat al 100% durant tota la temporada passada, sabent que el repte de la permanència en el moment en què ja arriba era un escenari molt difícil d'obtindre, no? Per tant, jo crec que més que Luis Castro, jo crec que és una política de club. Al final, el Levante Unió Esportiva, per la seva situació econòmica, no té capacitat per arribar a davanters com Carlos Espí, independentment de clàusules i de valor de mercat. I al final, jo crec que ara mateix està intentant tindre jugadors jovens que tinguin capacitat per a revaloritzar el seu valor de mercat i també perquè al final, pues bueno, Mussoyi és un jugador que ha despertat moltíssim interès en Europa després de no només les seues participacions en la segona divisió belga, sinó també en la Youth League, on el Brujas arriba a la final, si no em fallen les dades, però al final és un poquet una aposta en el sentit de que, bueno, este davanter té una projecció que li pot permetre explotar en un futur més o menys imminent. I abans de que explote, pues ahí és on està Llevant per a fer l'operació, que sí que és cert que el Llevant no és que tinga una economia bollant com per a pagar 2,5 milions més mig milió en bonus per un davanter de 19 anys, però és conscient de que ara mateix el Levante Unió Esportiva, per aquesta situació econòmica i també perquè històricament el Levante no ha sigut un club que ha xapagat grans traspassos, pues, ha de tindre aquesta capacitat d'anticipació i d'apostar per perfils jovens que tinguin capacitat per a que siguin revaloritzats i que passen, pues, com li ha succeït a Carlos Espí. És cert que el que ingressa el Levante Unió Esportiva no al 100%, però quasi arriba a les seues arques.
0: Mm-hmm. Hi ha un percentatge, pues, bueno, per a l'Alcira, no? És el que s'ha estat contant també estos dies.
1: Sí, un percentatge per a l'Alcira que serà un perfil, o sea, un perfil no, un percentatge formatiu, però que, bueno, que si no és el 100%, serà un 95%, és el que li cau al Levante Unió Esportiva amb Carlos Espí. I el que vol fer és tindre aquesta fórmula en altres jugadors. De fet, tot el que s'està signant en aquest mercat té aquest perfil, el perfil d'un jugador que siga jove i que tinga capacitat per a créixer, i al final pues, també li dona valor i li dona credencials al Llevant d'Unió Esportiva el fet de tindre un jugador que amb 21 anys hagi sigut traspassat al Real Madrid. Això de cara a aquest jugador que a lo millor no pot tindre oportunitats en el seu equip, en el Llevant d'Unió Esportiva no va temblar el pols a l'hora de ficar a un jugador de 19 anys, més enllà de que tinga una competència amb major edat. Jo crec que també que sí que és cert que Luis Castro ahí juga un paper important perquè no mira DNI, però el club com a tal va cap a aquest camí. Ja que no podem arribar a davanters que a millor en dos anys valen 50-60 milions, pues anem a aprofitar la circumstància en la qual val 3 milions per a ser nosaltres que obtinga ingressos econòmics en un futur.
0: A veure com és, l'experiència també de Yanis Mousoagi, no deixa de ser un davanter jove i que bueno, pues no coneix encara la Lliga, però bueno, ja no seria el primer exemple de jugador que arriba i dona fruits al Llevant. Te pregunté per les primeres sensacions en esta pretemporada en la que ja portem setmanes de treball, diferents amistosos disputats. Quines són les sensacions que està deixant el Llevant en esta pretemporada?
1: A mi les sensacions no em pareixen desagradables i crec que és un equip que encara té que madurar diferents aspectes, però és un equip que té automatismes molt, molt interessants i un poc més enllà de lo que puga passar en competició oficial, tenint en compte que lo que passa en pretemporada és totalment diferent a lo que passa en competició oficial, jo tinc la sensació de que aquest equip va donar guerra, perquè al final té jugadors molt interessants, té jugadors amb molt bon peu, és un equip que en tres quarts de camp és molt dinàmic i que té ferramentes per a fer-lo. Després hauria que veure en lo que a automatismes defensius es refereix, si pot tindre un equilibri defensiu entre atac i defensa, perquè l'any passat sí que és cert que sense comptar el final, però va sofrir en aquesta parcel·la del terreny de xoc, però en aquest sentit, pues bueno, jo crec que anant per línies, crec que és un equip que defensivament està millorant molt, que està mostrant una solidesa que pot anar a més, perquè al final pues bueno, no és que siga un equip que ha tancat la porteria en tots els partits de la pretemporada. Crec que la sala de màquines que té a la seva disposició pues, és una sala de màquines molt consistent i que compta amb jugadors amb molt bon peu. I després, si mirem més endavant i tenint en compte que hi ha futbolistes com, per exemple, Carlos Álvarez en tres parts de camp, pues, si a aquest perfil de jugador li sumem jugadors com Etallón, com Iván Romero, com Roger Brugué, ara si li unís Mousoagi, que al fin i al cap, pues, Mousoagi no ho hem comentat abans, però si Espí medís 1,94, Mousoagi medís 1,90, això és el que al final està clar el que demana el tècnic portuguès, i també porta anar un poquet alineat amb el que vol fer en esta temporada 26-27, que siga la d'acumular gent en àrea contrària, tirar centre salària i si no els remata Mousoagi que repleguen aquests balons la gent que jugui per darrere. Ahí pot entrar Bardelli, Carlos Álvarez, Requena i estos jugadors que com he comentat abans pues, tenen bon molt peu. Per tant, pues, bueno, jo crec que ara mateix l'equip a mi m'està donant sensacions positives, però jo crec que encara té marge per a millorar, donant per o ficant per davant que a mi m'està agradant lo que estic veient en aquestes setmanes de preparació.
0: El balanç dels partits és la victòria davant el Leganés 2-1, la derrota davant el Sheffield United 1-2, la victòria davant el Alcalá 1-0 i l'altre dia victòria davant l'Albacete 2-1. Quins noms propis destaques d'esta pretemporada? I sobretot ara te preguntaré per un nom en concret, que és el de Etallón, però quins noms propis destacaries d'esta pretemporada del Llevant?
1: Bueno, a mi m'agrada molt la figura de Sotelo. Crec que és un jugador que amb 22 anys que té està en eixa part de la seva trajectòria en la qual o explota o se atasca y a partir de ahí pues té que reinventar un poco la seva trayectoria. Es un jugador que m'agrada molt, al igual que Enzo Bardelli, crec que són dos jugadors molt interessants i que li poden donar al Llevant no només consistència i intel·ligència tàctica, sinó també pues, aquesta capacitat per a llegir entre línies i per a donar-li més riquesa a la lectura tàctica de Luis Castro. I bueno, Roger Brugge m'està agradant moltíssim, però al final pues,
0: sí, ja
1: tinc ganes de veure... Tinc ganes de veure a Brugui tenint un paper més protagonista en primera divisió, perquè la temporada passada pues, bueno, no va tindre molta regularitat al principi i al final sí que és cert que va ser important, però sí, no va poder competir per una lesió que va tindre en el mes de desembre. I al final jo és que em quedaria amb els fitxatges que ha fet l'equip en el mig del camp, perquè crec que són perfils molt interessants, crec que són perfils que es compenetren bé, que són... jo tinc la sensació de que en el centre del camp del Llevant Unió Esportiva no hi ha perfils idèntics, i això pues, li pot donar moltes ferramentes a Luis Castro, sabent que la temporada passada va solidificar la permanència partint d'eixa base. Jo el que sí que crec és que, bueno, que Brugui està afrontant la pretemporada amb la intenció de que siga una pretemporada en la qual ell construïsca eixa capacitat per a ser un líder en primera divisió, i a mi això no m'agrada molt. Crec que Requena, tot i que siga un jugador molt jove, té cosetes, com es sol dir en aquestes circumstàncies. Després també m'agradaria destacar a Cabello, perquè Cabello al final és un jugador jove, és un jugador de la Pedrera i que està donant molta fiabilitat en eixa parcel·la defensiva, més enllà de que sempre ha sigut un central que ha actuat sense pressió, que és un jugador que juga amb eixa calma que és atípica en centrals de la seva edat, i això pues, pot donar confiança en aquest sentit. Però bueno, si en quedem nos propis, pues, te diria Sotelo, Brugui i Cabello, perquè Cabello pues, jo, a nivell personal polític, jo crec que pot ser un jugador interessant en aquesta temporada.
0: Parlant de cares noves i d'incorporacions, te volia també preguntar pel mercat de fitxatges d'este Llevant. De moment, quina valoració, quina nota li fiques? Parlant de noms propis, bueno, ja m'has parlat de Bardelli i d'Hugo Sotelo, però Dani Requena, Aisha Mandi, Matt Ryan, que tornarà a ser el porter del Llevant la pròxima temporada, i Musuayi ja l'hem analitzat, però sobretot aquestes cares noves, Aisha Mandi, Matt Ryan, Bardelli, Sotelo, Requena, què te sembla de moment el mercat del Llevant?
1: A mi és un mercat que m'està agradant, sobretot tenint en compte que ara mateix estem a 2 d'agost i la percepció que existeix en el llevantinisme és que queda poquetes peces per reforçar. Al final, pues, si parlàvem abans de que amb Musuayi, que lo de Musuayi ha sigut una operació més com d'anticipar-se a altres clubs que estaven darrere de la pista del davanter, pues a lo millor en este mercat de fitxatges també ha sigut d'aquesta manera, no? S'han anticipat a grans clubs, han signat de manera ràpida. Per exemple, a mi el fitxatge de Mandi em pareix sensacional, perquè bueno, al final és un jugador que és cert que va jugar el Mundial de 2026, de l'últim que es va disputar, però acaba contracte amb el Lille sent un central que és considerat dels millors defensors de la Ligue 1 la passada campanya, i és un fitxatge que es va fer de manera molt sigilosa. I bueno, o sigui, és la sensació de que ara mateix pues, hi ha poquetes coses per reforçar. Anem a veure el lateral esquerre com queda, perquè ara mateix està només Manu Sánchez i per dreta està Nacho Pérez i Toljan. Jo crec que això va ser la demarcació, aquesta demarcació ja està tancada, Però a nivell personal jo tinc la sensació de que el Llevant a dues setmanes farà que arrenqui la temporada, ja té un percentatge molt alt de la feina feta. Per exemple, i per comparar, Matt Ryan la temporada passada va arribar a les últimes setmanes d'agost i al final ha sigut o va ser el porter el titular del Llevant Unió Esportiva i per consegüent també va ser un jugador determinant en la consecució de la salvació de l'equip llevantinista, no? Però és un poquet per comparar, no? La temporada passada una peça molt fonamental com va ser la porteria ja la va estancar al final i este any pues ja tens pues lo que te digo, una parcela defensiva on jo crec que el que falta és fer un lateral esquerre. Jo crec que el mig del camp està molt poblat i després la punta d'atac pues, també té moltíssimes alternatives, tenint en compte no només el que he dit abans, sinó també està Paco Cortés per ahí, que va tindre un paper important esta temporada. I al final, pues, bueno, ara mateix estic dient això, però tot el món sap lo impredecible que pot ser el mercat, les fugues de talent o les vendes que pot tindre o pot sofrir el Llevant d'ací a...
0: Etaillon, Arriaga, Tunde, però... no? Són noms que estan ahí.
1: Sí, bueno, són noms que estan ahí, però bueno, de moment no hi ha res clar i evident per ningú dels tres, però la sensació és la que comente. A dues setmanes de començar la competició, a nivell personal només reforçaria el lateral esquerre, tenint en compte que Manu Sánchez va ser el titular esta setmana i sempre, pues bueno, estant Etaillon i estant Musuayo, pues a la vore si signen un tercer davanter, però això dependrà també de com vulgui jugar Luis Castro, si amb un punta o amb dos.
0: Te pregunté per l'inici de Lliga, acabes de parlar de dir que queden dues setmanes, però les primeres jornades per al Llevant, home, són interessants. Espanyol, Osasuna, Betis i Màlaga. Què te sembla el calendari? Què te sembla este arran de temporada per als de Luis Castro?
1: Pues, si et soc sincer, no tinc por al calendari en el sentit de que la temporada passada pues, van tindre un
0: començament difícil, sí.
1: Tortuós i va ser una primera volta molt complicada, que això després et va donar la possibilitat de rebre a molts equips, a molts rivals directes en casa durant la segona volta, però després de lo que vam sofrir la temporada passada, que va ser un calendari mortal, sobretot el de la primera volta, pues és un poc tinc un poc la percepció de que, bueno, de que al final el calendari no depèn ni del Llevant ni de qualsevol jugador o directiu que estiga en el club. Per tant, en aquest sentit, pues és atractiu, no? El començar en un camp com el de l'Espanyol. La temporada passada el Llevant va estar molt, molt prop de guanyar en aquest camp. Visitar Osasuna pues, sempre és agradable i més tenint en compte que el Sadar és un camp que apreta. I va ser bonic el començar la lliga en casa davant l'equip contra el que tu et va salvar la temporada passada. Sí que és cert que aquest partit es va perdre, però la combinació de resultats va permetre a l'equip que en aquesta circumstància poder permanèixer en la categoria. Per tant, i després anar a Màlaga, que bueno, que Màlaga pues, també és agradable, i més en un equip que no estava en primera des de fa 8 anys. Per tant, si analitzem el calendari, pues té aspectes positius i té aspectes negatius, però jo sincerament, després del calendari que vam viure la temporada passada, no només en la primera volta, sinó també en la segona volta, en un mes de febrer, en el qual vas anar a Sant Mamés, vas anar al Camp Nou, vas rebre al Villarreal i vas rebre a un València que estava cotitzant a l'alça i aquest balanç va ser de 0 punts. Jo, després de tot el que vaig viure la temporada passada, amb aquesta inestabilitat emocional inestabilitat emocional que et pot suposar pues, estar durant tant de temps sense guanyar, que tenga lo que tenga que ser, que porque bueno, este equipo va a demostrar la temporada pasada que podía superar situaciones imposibles y esta temporada no ha de ser menos.
0: Rafa, la última, te noté ciertamente ilusionado, optimista en esta pretemporada. ¿Cuál debe de ser el objetivo del Levante este próximo curso?
1: Bueno, el objetivo ha de ser el mateix que ha de ser siempre. El equipo no ha de perder, ni el equipo ni el club ha de perder la perspectiva, ya que salvar la categoría y ya está. Es ser que todo el mundo desitja salvar la categoría amb més marxa que la temporada pasada.
0: Sí, a poder ser, sí.
1: Pero sí, a poder ser, sí, y sense tindre... Que uno si analiza el calendario, que no el tinga ahora mateix así davant, pero ahora me atrevería a dir que al final pues tens partits davant rivals directes tant fora de casa com en casa i lo que qualsevol granota desitja és arribar a ese tram de calendari sense tindre pues la pressió de guanyar o sense estar en una situació en la que tingues que navegar a contracorrent. Al final este equip per a salvar la categoria va estar navegant a contracorrent durant 3 mesos. Va fer-ho sense parar. No va deixar de remar fins a alcançar la salvació. Però per molt bones xifres que ha fet Luis Castro amb aquests 32 punts en 26 partits, per molt que hi hagi certa eufòria, entre cometes, per veure com el teu davanter de la temporada passada ha sigut venut amb una xifra econòmica que li va ajudar molt al club per a recuperar-se de la seva estructura econòmica, i veient que després de que aquesta fórmula ha sigut de manera fructuosa, veure una plantilla amb tant de talent i tan jove, és inevitable que pugui haver il·lusió, però aquesta il·lusió s'ha de construir des de la paciència i des de la perspectiva de que l'equip s'ha de salvar i també hi ha que tindre en compte que la estabilitat del club també passa per estar en primera durant molts anys. No ha de dependre sempre de grans ventes com la que ha sigut la de Carlos Espí, perquè és cert que al final fa un any ningú esperava que Carlos Espí anava a ser la teua millor venta. Tot el món pensava que Tallón anava a rebentar-la durant aquesta temporada i anava a ser venut per una xifra similar o inclús superior a la que ha sigut venut Carlos Espí. Per tant, no hi ha que pensar més enllà de la salvació, dient i ficant per davant que jo crec que anem a donar guerra i que aquest equip de la mà de Luis Castro, pues, jo crec que va fer coses interessants.
0: Pues Rafa, sé que no te puc furtar més temps, company de Superdeporte, t'agraeixo molt aquesta d'anàlisi d'este Levante, de la pretemporada, del seu mercat, de lo que ve també per davant de les pròximes setmanes, així que, bueno, pues estarem pendents també de llegir en Superdeporte tota l'última hora del Club Granota. Gràcies, Rafa.
1: Moltes gràcies a ti, Salva, i res, estem en contacte. Un abraç molt gran.
0: Un abraç al nostre amic Rafa Esteve, de Superdeporte, en qui hem analitzat l'última hora de Levante Unió Esportiva, que avui ha fet oficial el substitut de Carlos Espí, davanter que ja ha debutat en el Real Madrid en esta pretemporada. 25 milions d'euros és el que abona el Real Madrid al Levante. Bé, pues el davanter belga del 2007, de 9 anys, Mushuayi, és el substitut de Carlos Espí. De tot això i aquesta actualitat granota hem parlat en Rafa Esteve quan arribem a les 5 de la vesprada i anem a fer un alto en el camí al tornar més coses en este punt a punt de diumenge.
2: Som a punt.
3: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc.
5: Generalitat Valenciana.
6: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

0: 5:44, la veritat és que dona gust parlar en esportistes d'elit com Cristina Oviña, que bueno, pues, li ho diuen en l'entrevista i és que ho pensa de veres. Passarà la història de València Bàsquet com a una de les peces clau i també peces que passaran com a les persones valentes que bueno, pues, decidiren a la part que ser esportista d'elit i de mantindre aquesta aquest estatus competitiu a la part de ser mare, no? Que també és algo molt complicat en la societat d'avui en dia, jo parlàvem amb ella, el fet de compaginar aquesta situació familiar que bueno, pues, moltes vegades pues, no te deixa tornar a la mateixa alçada, al mateix nivell, a l'esport competitiu i en este cas una exigència tan alta com és la de València Bàsquet. Són sis menys quart, Carla Ramon, és hora de parlar de rem paralímpic.
1: Exacte, perquè l'alacantí Javier García ha finalitzat la seva participació al Campionat d'Europa de rem paralímpic que s'està celebrant a Varese, a Itàlia, amb una meritòria setena posició en la categoria d'esquif PRU. Després de quedar-se a les portes de la final A, el remer valencià va competir este matí en la final B, on ha aconseguit la segona plaça. Amb este resultat, García tanca el campionat com el setè millor esportista d'Europa en la seva modalitat i continua acumulant experiència en l'elit internacional del rem adaptat.
2: Punt

Hem estat parlant de bàsquet en Cristina Oviña i no anem a deixar este esport meravellós que tornarà en el mes de setembre, octubre, per a tornar a, jo crec que emocionar-nos en València Bàsquet Femení, però també en València Bàsquet Masculí, com ens va emocionar ja fa, bueno, pues uns anys, no?, en aquella Copa de Valladolid, i és per això que anem a donar-li pas a la secció dels partits de la nostra vida en Manolo Montalt en este especial València Bàsquet.

0: Què tal? Com esteu? Bona vesprada. Ja sabeu que els caps de setmana, este estiu, estem a aprofitar-los en el punt a punt, avui amb José Navas en el control de so, per a recordar aquells esdeveniments, aquells partits que han sigut claus en la història del nostre esport, de l'esport de la Comunitat Valenciana. Ja sabeu que sempre hemos dit, fonamentalment l'espai és futbolero, però això no lleva que en algun moment donat anem a repassar altres partits que formen part de la seva història. I el d'avui jo crec que no sigui en futbol, és una part fonamental per entendre l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Per què? Perquè avui anem a parlar ni més ni menys que del primer títol de València Bàsquet en aquell moment, Pamesa València, que va ser en l'any 98 en Valladolid, la Copa del Rei davant el Joventut. El primer que vaig a fer és saludar, com sempre ja sabeu que en aquest espai n'hi ha sempre dos veus. Uno que és el que l'ha viscut més a prop perquè és protagonista, i l'altre que l'ha contat i, per tant, també ens pot afegir diferents detalls a cada història. Comencem, com no, a més que va ser l'MVP del torneig i, a més, és comentarista de la casa. Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, doncs pues bé. Aprofitant l'estiuet, aprofitant els moments també per a poder estar en la família. Y bueno, pues ya también, encara que mires així de reull la temporada, però ja també mirant el que vindrà d'ací res.
0: Molt bé. Com vas de memòria per a recordar tot lo del 98? Vas bé?
1: Vaig bé, lo que pasa que van passar 3 anys i fluixeix alguna vegada.
0: Això no perdona, a ningú.
1: No, i no vols assumir-ho, perquè això m'estarà passant a mi. Sí, sí. Però bueno, d'eixa Copa del Rei, la veritat és que... Es que no se pot oblidar, és la realitat, no? Perquè el que va significar...
0: És la primera ratxola però... de l'edifici.
1: Correcte, moltes vegades quan les coses passa el temps i veus que se van construint de la manera que ho va construir València Bàsquet, pues té que haver un punt d'arrencada de tot això, no? I esta Copa del Rei, evidentment, va significar pues, el punt d'inflexió i el punt d'eixida per a un València Bàsquet pues, que cada temporada optava a guanyar títols.
0: Claro, imagina que tota la teua generació de començar i que guanyen la Copa, tu, Berni, Iñaki, Víctor, quan ara mireu l'edifici, parlem a nivell metafòric, que suposa València Bàsquet, tu no mira i diu, home, tot l'edifici no, però així alguna rajola jo he col·locat.
1: Així alguna rajola han col·locat i aquell equip, té en compte, Manu, també, que va connectar en la gent molt bé, perquè... Sí. Perquè l'afició no era simplement un aficionat que arribava i ja estava, no? És que forma part nostra. Si en els viatges paràvem moltes vegades en la mateixa àrea de servici, s'ajuntàvem en ells, vull dir que van crear com una espècie de família, el que és la família taronja, no? I bueno, pues jo crec que tots nosaltres, aquella estructura de xavals que van començar en aquell València Bàsquet, perquè érem pipioros quan arrenquem, quan guanyem la Copa del Rei, érem xavalets, encara que estàvem un poc posicionant-se en el màxim nivell del bàsquet nacional i europeu, però que van començar a ficar la pedreta a poquet, aquella ratxola que igual a nosaltres, i a nosaltres també va significar que cadascú va pegar un pas de gegant cap endavant, cadascú va va cridar a mi la selecció, és que va tot sort, va començar tot, va arrencar des d'aquella Copa del Rei, és que és una realitat a nivell individual i de club, com el que és València Bàsquet. Sí.
0: Molt bé, en aquell moment va ser testimoni de la final un molt bon amic, que era estar un tant més allunyat del periodisme, però que quan un és periodista des de que naix fins a que se mor. Això és la realitat. Així que en la sang va dur-ho tota la vida. Ja més és que va ser testimoni directe perquè va estar en Valladolid. Ell en aquell moment era el director d'una publicació molt xicoteta, però que va tenir molt d'arrel en la societat valenciana, que va ser un diari, el primer diari gratuït de València, que era Minidiario, i com allí tots feien de tot, i dic feien perquè jo també vaig passar per ahí, ell també se dedicava a tirar una mà en esports fent les cròniques de bàsquet. A mi, Nacho Sapena, què tal, com estàs?
2: Què tal? Molt bona vesprada. Pues molt bé, apurant les... No les últimes hores de l'estiu, però sí les últimes hores de les vacances. Uh-huh. Imagina que com fula ja has començat a fer pretemporada, més o menys. I me queda una coseta que ha dit fula del punt d'inflexió. Jo crec que va ser punt d'inflexió, però també punt de no retorno. Perquè
0: és una bona puntualització.
2: marca tant eixa història, eixos 5 dies en Valladolid, des que arriba l'equip, arriben els aficionats, passen els quarts de final i li guanyes al Tau, deixant el Tau en 60 punts, després te plantes en l'anfitrió, en el fòrum, te ho creus, te'ls comences a creure, li guanyes l'anfitrió, te plantes en la final, un debutant que per primera vegada participava en una Copa del Rei i que es plantava en una final, i que de repente en una final davant d'un tot poderós Juventud de Badalona, davant d'un tècnic no laurejat però sí en molt de respecte a nivell nacional, que ja s'havia carregat a un Barça i a un TDK, recordem que el TDK va guanyar ixa lliga, la del 98, com Alfred Julve, i un equip que comptava en André Turner, en Tano Caber, en Andy Toulson, o sigui, un equip ja professional. I dic del punt de no me retorno, perquè a partir d'ahí, des del 98, recordo una entrevista que va fer Fula, crec que en El País, que diu, ixa copa ens va canviar la vida a tots. A tots els aficionats, els jugadors, però sobretot al club també, que es començava a professionalitzar-se, i ixa Rajoles que parlàveu abans, van es començar a muntar un edifici de professionalització per a tot el que té de bo i de roi, la professionalització, anem a dir-ho,
3: sí, sí.
2: Però que plantejar un nou escenari per a tots, de dir, si ho podem creure, podem ser professionals, podem arribar a tutejar perfectament a un Madrid, a un Barça o a un Juventud en una final, i deixa ahí la qüestió.
0: Bueno, pues anem a començar a repassar el que va ser sobretot tota la Copa del Rei, però sobretot el partit del 2 de febrer, que és la final, i ja sabeu que este espai, els partits de la nostra vida comencen sempre i signos de l'esport, vull dir, volem donar un context a com érem en aquell moment en Espanya i com era la societat en general. Per exemple, bueno, eren tots els que, perquè alguns són molt joves, bandidos, els que ens esteu escoltant, però els que ja visquem allò eren molt diferents, fins i tot un servidor tenia moño. En això que vos dic és suficient. Però com érem en 1998? Mira, en 1998, per exemple, ara que està tan de moda després d'haver guanyat el segon Mundial, va ser l'any de Mundial, Espanya, com sempre, va fer-ho lamentablement i se n'anà a casa després de la fase de grups, en un grup amb Paraguai, amb Nigèria i amb Bulgària. Per cert, mireu si la vida era diferent que hi hagués cançó oficial del Mundial, però no la feia Shakira.

En efecte, la Copa de la Vida de Ricky Martin. Per què? Perquè ahir sí que se va produir un canvi en el sentit que els artistes llatins ja començaran a copar les llistes d'èxits a nivell nacional, a nivell internacional, a tots els nivells. Bueno, com deia, artistes llatins que començaven a copar els primers jocs de les llistes d'èxits, la Copa de la Vida triomfava en les pistes de ball, i també sabeu qui triomfava en les pistes de ball i les trencava i començava també a situar-se en els primers jocs dels èxits internacionals? Sí, ella.

Shakira ja començava a despuntar. Això sí, una Shakira molt diferent, molt més rockera, amb el moño moreno, el seu moño natural, amb molt menys moviments espasmòdics, però ja començava a donar passos ferms en la indústria de la música. En Espanya estaven més en un rotllo una miqueta més tranquil·let. Per exemple, en Espanya, dos de les cançons que en aquell moment copaven llistes d'èxits eren esta, per exemple, una d'elles.

Corazón Partido, el primer gran èxit del que és ara també una figura a nivell internacional com Alejandro Sanz, que convivia en les llistes d'èxit amb altre clàssic del pop nacional.

Es Manolo García junto a Quimi Portete, el último de la fila, Mesús Pájaros de Barra, un superclàssic del pop nacional. Com era la tele? Bueno, pues ya había de todo. Més enllà del domini incontestable de les matinades de Xavier Sardà i les seues cròniques marcianes, la sèrie de ficció que, per exemple, s'enduia la palma era esta.

Médico de Familia, en Telecinco ho va petar, a Emilio Aragón, que la veritat jo no he vist un metge que curara menys malalties mai, però bueno, tio, se va fer favor. És quan, diuen les males llengües, que és quan va passar de ser miliquito a ser milquilitos. Mireu si guanyava pasta a missa sèrie. I el concurs més vist en la tele, però de llarg, era este.

0: El que apostamos amb Ramon García, encara sense capa, i Ana Obregón, que era, ho petava en les nits dels divendres en televisió espanyola. Bueno, a nivell polític i social i en l'esfera internacional, pues també passaren coses que, bueno, dibuixaven que estàvem en una altra societat ja. Per exemple, la detenció d'Augusto Pinochet, el dictador xilè, que va ser arrestat a Londres el 16 d'octubre després d'una ordre d'extradició cursada pel jutge espanyol Baltasar Garzón per delictes de genocidi, tortures i terrorisme internacional. O l'escàndol Clinton-Lewinsky, el president estadounidense Bill Clinton, que va admetre públicament haver mantingut una relació inapropiada, això és el que va dir, amb la becària de la Casa Blanca, Mònica Lewinsky, que això va derivar a la fi d'any en l'inici d'un procés de judici polític intern, el famós impeachment, en la seva contra. A nivell nacional, per exemple, treva indefinida d'ETA, que per als trens que s'hi vivien va ser una bona notícia, o el desastre estrasdolenta ecològic d'Aznalcóllar, el 25 d'abril. I, a més, un acord, o l'acord amb el que el BCE va segellar que Espanya complia tots els criteris per a entrar en el euro, en la nova moneda europea. Però anem a centrar-nos en Valladolid des del 30 de gener i el 2 de febrer. Resulta que un equip que es deia Pamesa València es clava en la fase final de la Copa del Rei. Nacho, i començareu el primer partit davant ni més ni menys que el Tau d'Escariolo. El deixarem uns 64 punts. I jo no sé si en aquest primer partit va pesar el fet de, bueno, tenim molta guanyar i molt poca pedre.
1: Bueno, sí, suposo que a aquest Tau li va pesar. El que passa és que nosaltres érem un equip molt difícil de guanyar, perquè tot el món tenia molt clar el que tocava fer en pista. Jo era un poquet el que guiava tot això i ningú, jo que sé, Bernie, un especialista des del triple i se dedicava a això, Vector, un especialista defensiu i la transició, i era demoledor ahí. Swinson era un jugador que aprofitava molt bé el seu físic. Vull dir que cadascú estava molt en el seu guionet i això complicava qualsevol equip, i Tau Bascón hi arribava molt obligat, perquè venien, crec que, de fer 14 o 15 partits seguits guanyats, sí, en Lliga, i bueno, partien com a clars favorits, i bueno, pues, nosaltres arribarem un poquet ahí de tapadillos i finalment s'emportarem una victòria merescuda, i jo crec que a mi aquest partit comença a pegar una espenteta en els caps nostres, no? Perquè tu arribes a una fase final en gent molt jove, que per carregant de primeres, no? La primera vegada que accedíem a una fase final de Copa, i aquest primer colp jo crec que és el que fa obrir-nos la ment i dir, ostres, és que nosaltres tenim verdaderament opcions, no? De fer algo important així en la Copa. I bé, ara ells es pesaria, ara ells els afecta, però també és cert que jugar contra nosaltres no era gens fàcil i era un equip molt difícil de batre.
0: Nacho, però s'apena, jo crec que aquest punt de descaro que tenia aquell equip que, a més, era jove i que, com ha dit abans Fula Nacho Rodilla, era un equip que tenia també fam de progressar en esta història del bàsquet, bueno, es va atorgar el donar un primer pas. Evidentment, ningú pensava que se podia arribar a la final i guanyar-la, i a més com a outside, perquè era la primera volta que anaves a una final de Copa, però ixe descaro afegit a endur-se per davant d'un equip com el Tau, home, pues, jugadors joves, com dèiem, amb fam, amb descaro, amb jeta, per dir-ho d'alguna manera, va ser una espenta, no vaig a dir definitiva, però sí molt important.
2: Sí, va ser important, però jo no estic d'acord amb tu. Jo crec que sí que n'hi havia una persona, una sola persona, a soles, perquè jo vaig viatjar en tren, els aficionats portaven un comboi espectacular, però sabien que anem a passar-ho bé, anem a disfrutar de Valladolid, anem a gaudir d'un cap de setmana, si fem algo millor, el jugador, sí, el club tenia consciència de, sí, ja que estem així, anem a fer-ho, evidentment. Però sí, crec que hi havia una persona que a nivell professional i per la seva experiència i la seva mentalitat sabia que es podia guanyar, que era Miqui. Yo creo que Miki tenía una confianza total y absoluta en un equipo, en el sentido de equipo, de choc coral, con de avance Fula. Cada uno sabía perfectamente lo que tenía que hacer, las transiciones en Malu, en Víctor, en Swinson, un choc interior no muy poderoso, pero sí muy serios, eso sí, en Sasha Radunovic, en Buffy, en Alfonso Albert, cada uno, en Tim Perry, cada uno sabía lo que tenía que hacer, y no había un director de orquesta que era Fula, que molts dien que era possiblement el primer base modern, de més d'una 90 d'alçada, que era lento, que duia el jo-jo sempre, però que sabia perfectament quan ficar una marxa més, una marxa menys, quan ralentitzar, quan espentar. I se li va guanyar a la final al Joventut, es comença tot en el tau, evidentment, però precisament en les seues eines, en les seues armes, en un xoc de transició, en velocitat, en tir exterior, i tot aquesta base es va ficar en el partit del tau. El tau, el dices, en 64 punts, un tau que era una de les potències en aquella època i que venia d'una ratxa, com vas dir abans, important. I a partir d'ahir ja sí que s'ho es comença a creure tot el món, però jo crec que Miki, des que va tancar la maleta en València, va dir, jo si viatge és per a fer alguna cosa, jo no viatge per a fer tonteries.
0: Que sí, és cert, Nacho Rodia, per a els oients més joves, era un bàsquet que no es jugava a quatre quarts, es jugava a dos temps de 20 minuts, que jo no sé si, mirant-ho en la perspectiva del temps, això vos va afavorir a l'hora de poder aconseguir aquest triomf final.
1: Bueno, jo crec que nosaltres medíem molt bé cada moment de partit, no? Mm-hmm. Quan agafàvem avantatge, sosteníem aquesta diferència en el marcador. Moltes vegades, en moments d'estos decisius que restaven dos minuts per acabar una mitja part, nosaltres, no sé, estàvem en el mes 10 i si anàvem al vestidor en el mes 10 o en el mes 12, no en el mes sant, no? Què vull dir? Que gestionàvem tres partits, que Aaron Swinson, per exemple, com estàveu comentant, l'aprofitaves en les transicions, fes dos explosives de Swinson o una de Víctor i de Malu i te calmaves una altra vegada. Vull dir que tot això ho portàvem molt bé. I ells tenien un jugador que era Elmer Bennett, uh-huh, el base de Ixetau, que s'emparellava en mi i bueno, pues ell era un base molt explosiu, molta rapidesa, capaç sobre el dribbling fer sobre el bot parada i tir, però també li incomodava el que un base més gran com era jo que el defensara, no? I això a d'ella i a André Turner, no? que era el base d'aquell moment de la penya, però este partit de quart de final contra el Verbenet, pues va ser definitiu també, és a dir, un poc Isquera guanyador d'eix enfrontament individual, semblava que li otorgava al seu equip un poc pues, les opcions de victòria, no? I bueno, el tema d'eixes dos parts, jo crec que nosaltres sosteníem molt bé, jo el que vull dir és que un equip que érem capaç de saber els moments de partit, no? I en aquesta joventut semblava un poquet que xocava, no? Perquè eren pipiolos en edat, però com molt experts o molt sabedors del que corresponia en cada moment de pista.
0: Bueno, com hem dit, València Bàsquet s'endú per davant el 2 Ceràmica, 7-2-6-4. El següent, el creuament de semifinals, ni més ni menys, és una... En principi sempre està bé que te lleven al Madrid del quadre, perquè el Madrid perd contra el Fòrum, que és el local, però això sí, Fula, no sé què era pitjor, si enfrontar-te al Madrid o enfrontar-te al local, a l'anfitrió.
1: És que el local, quan passa el primer partit, uh-huh,
0: és més fort.
1: Ja és capaç de tot, que ja és el fort.
0: Correcte.
1: Ja és un desfort. Per què? Perquè el primer partit de quarts és el que pesa normalment a l'equip anfitrió, no? I sa obligació de respondre a la teua agenda, passes ahí i ja tens opcions, no? I realment, evidentment, de primer és eliminar el Madrid o que el Madrid caiguera, pues te favore també la perspectiva un poc des de fora, dir, ostres, tenim opcions, no? Perquè sempre que deixes a un Madrid o a un Barça fora de trobar-te-lo en una eliminatòria, pues sembla que és beneficiós, però en aquest cas, jugant a casa al Fòrum, mos ho complica moltíssim, se mos fica el partit molt, molt complicat, però al final teníem ixe espírit també competidor, cau el Madrid, se tornem a creure, després de guanyar el Tau, se tornem a creure que podem un poc desfer la festa, no?, a l'equip anfitrió i així ho fem. I aquest partit de semis també recorde en un moment de partit que Bernin gatilla i dos o tres triples pràcticament seguits que ja mos donen el pas definitiu a la finalíssima i torna a aparèixer. Per a mi torna a aparèixer la mentalitat d'un equip que semblava un poquet inconscient, però que en la pista era molt conscient d'això, no? De transmetre aquesta ambició, de ser un equip que li donava un poquet igual el factor ambiental, i en aquesta semi, bueno, pues, davant l'equip de casa, pues, se tornem a refer i peguem un altre pas cap a Clinton.
0: L'altra semi entre Joventut i Estudiantes és Joventut el que la guanya i per això arriba a la final. S'apena, era el Joventut el rival que volia la gent per a la final o volia Estudiantes?
2: Home, possiblement el que tinga més afició pel bàsquet a nivell nacional recolzarà molt més a Estudiantes, un equip de Pedrera, un equip de cantera, un equip no dels grans però sempre molt volcat en el món del bàsquet, en donar temps i minuts als més joves, en uns joves valors que després emigraren a altres equips, però que Estudiantes sempre era un equip simpàtic. Joventut també ho era, també era el tercer en discòrdia, el que mai en Catalunya, per exemple, arribava a fer el que feia el Barça, però tenia aquesta ambició, però sempre era el que ficava contra les cordes a un Tau, a un Barça, a un Madrid. Eren dos equips que caien molt bé als aficionats, tant Estudiantes com Joventut. Mm-hmm. El que passa que Joventut tenia una presència sempre paradigmàtica i sempre polèmica, com va ser la de Alfred Julve. Alfred Julve, tot un especialista en el bàsquet, jo crec que en un estil molt definit, molt concret, que te podia agradar o no, però que donava resultats, almenys a nivell de traure jugadors i a nivell d'exprimir als seus equips al màxim, i ahir l'afició estava molt dividida. Jo la semi del Pamesa València i el Fòrum, crec que va ser un dels millors partits que es va veure en aquesta Copa del Rei, primer per la igualada, perquè eren dos equips, el que deia Fula, el Fòrum, davant la seva afició, se lleva la pressió del primer equip, del primer partit, i es comença a creure tinc tot el suport del meu pavelló, tot el suport de la meva gent, tinc a un debutant així al front dels nassos, però crec que eren dos equips també simpàtics, també que es començaven a professionalitzar-se en una línia bona, i ese partit que era una caldera, perquè Pisuerga era una caldera, i a banda en l'afició justa a un metre, pràcticament un metre i mig, exceptuant les taules de la premsa, sí, de la línia de banda que tenies al públic damunt teu pràcticament, un partit que el públic estava molt cabreixat i acabar aplaudint aquesta victòria de Pamesa València, reconeguent precisament un millor bàsquet que s'havia guanyat i que ells havien fet tot el que podien, que era primer llevar-se al Madrid de davant en la primera eliminatòria i segon donar-ho tot en les semis, i a partir d'ahir es va donar pas al que arribava a la finalíssima, que era Pamesa València, i jo crec que bona part del pavelló de Pisuerga, per desavenències en Julve possiblement i per afinitat més en l'estil de joc de Pamesa, que es volca també en aquesta final donant suport als valencians.
0: Bueno, 73-78 va acabar aquella semifinal. Ahí és quan se n'adoneu, Nacho, que se pot guanyar la Copa després de guanyar la semi?
1: Sí, sí. Jo crec que l'equip, conforme pegava passos, ja...

0: ja no era el pas primer, ja te fica en què és possible, i el segon te convenç de manera definitiva que sí, que és possible, que aquest equip està capacitat i que anem a aconseguir-ho. I com abans començava la pena, en el tema de Miqui, és que Miqui i sa mentalitat ja la, és a dir, nosaltres la teníem, però te toca adquirir-la a base de guanyar, no? I aquests dos partits te fan estar convençut, però Miqui ho portava allà, ho portava allà darrere. De fet, abans a mi de la Copa m'enganxava per banda, me recordo cada sessió un poc, després de cada sessió m'agarrava i me deia: Nacho, tienes que ser de los pases el mejor, tienes que dar un paso. És a dir, ell t'estava mentalitzant això de les barreres psicològiques que s'estava fent, com pegant passeig en la teua mentalitat per a que te ho cregueres i espentares a l'equip, no? Uh-huh. Perquè ell realment, de manera interna, ho portava i creuia en què podia passar, no? I evidentment, ja se mira davant el fòrum, ja te fica en la perspectiva de: hem guanyat el millor equip fins a aquest moment de la Lliga, no? que era el Tau. Has guanyat a l'anfitrió en tot aquest ambientàs, en tota aquesta gent espentant als seus. Bueno, pues, ho tenies ahí per a poder fer-ho.
1: Te vaig a fer dues preguntes abans d'entrar en el tema Alfred Julbe, i perquè Alfred Julbe ja anava el mambo prou, ara ho explicarem. La primera era la possibilitat del primer títol, com dèiem, per a Pavés a València, per a començar a construir l'edifici. Hi havia més il·lusió o responsabilitat, Nacho?
0: Jo és que nosaltres la responsabilitat i la obligació se la creàvem nosaltres. És que era un equip en mentalitat, encara que semblara que estàvem arrencant, que era una evidència. O sigui, nosaltres estàvem apareguent en la primera línia, no? del bàsquet, però nosaltres portàvem això també, cadascú de nosaltres, els jugadors que tenien ixa responsabilitat, ixe convenciment, ixa obligació, entre cometes, no? I jo crec que això anava per davant de qualsevol altra cosa. Perquè veurem que generava tanta il·lusió, és que clar, és que estant allí, tot el món comença pues, anar arribant un poquet, no? Ni se transcorre de la competició, més és que arribarem el primer dia, familiars i demés, i això ho vas veient al teu voltant, no? Però nosaltres teníem molta responsabilitat, encara que fórem pipiolets, entre cometes.
1: Ajà. S'apena, i després arriba Alfred Julbe, que va liar un cristo important, perquè Miqui Vukovic li va guanyar la mà en el quintet inicial.
2: Sí. Tot es comença a la vespre de la final, quan el català...
1: Primer una cosa, final que se disputa un dilluns, que és una cosa que...
0: Sí, correcte. Sí.
1: No sé per què la posaren en dilluns, a més va coincidir en un Real Madrid-València, que el València guanyà en el Bernabéu 1-2, ja que la gent no teníem ulls prou per estar en un ull pendent de la tele en el bàsquet i en l'altre del futbol. Però com dèiem, per més a València en este cas es presenta i... presenta una novetat, i és que Miqui Vukovic alinea en el quintet inicial a Iñaki Zubizarreta i Alfons Albert per a jo crec que desmuntar-li tots els esquemes al Fred Julbe, que se va prendre molt malament, sa pena.
2: Leñadores, un equip de leñadores, va dir Alfred Julbe. Ja a la vespre de la final, el diumenge, ja havia criticat la forma de jugar de Pamés a València el tècnic català, que jo crec que pots defensar el teu estil o a la teua gent sense desmereixer al rival, i més quan el rival ha demostrat perfectament que si està en una final és per algo, no és perquè li l'hagin regalat, és perquè se ho havia guanyat perfectament l'equip de Miqui. I com deia abans Fula, Miqui era un tècnic espectacular com a persona i com a professional, i tant les dones com els homes crec que destaquen, perquè va entrenar els dos gèneres, destaquen el mateix. Era un entrenador que te llevava la pressió de portes vaca fora, perquè l'assumia ell, i el fet de ficar a Iñaki i a Buffy en el quintet titular, jo crec que és una forma de llevar-li pressió i de trencar mentalment els esquemes d'Alfred Julve, però com deia Ful abans, sí que a nivell intern te clava tota la pressió o responsabilitat, pots dir-ho com vulguis, però de fet, tu estàs obligat a fer lo mateix, lo màxim que pugues fer de tu mateixa. I aquest equip inicial demostra de jo m'he plantat en una final per a fer algo, jo no vaig a jugar com tu penses, i de fet, el transcurs d'aquest partit, d'aquesta final de Copa del 98, jo crec que els papers s'invertixen i el que va jugar com habitualment jugava la penya va ser precisament Pamesa València. Com deia abans, en un equip coral, en una orquestra perfectament definida, que cada un sap el que té que fer, i en una mà que templava perfectament, com era la de Nacho Rodilla, a voltes en més agressivitat, a voltes contemporitzant més el joc, jo crec que desmontes totalment Alfred Julven, desmontes totalment el seu discurs, i té igual que si ficaves llenyadors, que si ficaves finos estilistes, com era el cas d'un bon amic com és Berni Álvarez, no? Un dels millors triplistes que ha vist la ACB o el bàsquet espanyol. Desmontes totalment, però no va ser fàcil. No va ser fàcil. Jo recordo que al minut 10 o 12 Aaron, per exemple, ja tenia 4 faltes. O sigui, el Joventut es va donar compte que l'estava jugant en les seues eines, en les seues armes, però que va dir, ah sí, pues jo soc també capaç d'endurir el joc per a veure fins a quin extrem arriba Pamesa per guanyar-me. L'extrem era que des del principi es va obrir una molt bona distància de pràcticament de 30-20 o 32, ara estic repassant, 32-19 al minut 13, per exemple. Que ahí és quan es donen compte el Julve que Turner estava sent un desconegut, no estava jugant el seu joc, fica en pista a un superjove, Ivan Corrales, que te'n recordaràs d'ell, Fula, un superelèctric base, més menut que tu, però també en una velocitat i en una visió de joc espectacular. En Ivan Corrales, perquè ja te dic, André Turner estava totalment desconegut, fora del partit, va començar a ressuscitar un poquet el xoc del Joventut en ell i en Tanoca, sobretot en Tanoca per dins, i s'arriba igualat al descans. A partir d'ahí, una segona part en la que Nacho ja va dir, anem a llevar l'orquestra al màxim, anem a donar lo millor cadascú de nosaltres mateixa, i des de la línia exterior, sobretot, que era una de les ferramentes que usava Julve per a guanyar el partit, la velocitat i el tir exterior, sobretot en Tulson, en Turner, en Corrales, ahir va perdre el nord completament, i la diferència ja es dispara, i un tot un, no vaig a dir un senyor, perquè crec que senyor no ha sigut mai, però tot un expert, tot un professional, tot un especialista en el bàsquet, sobretot ofensiu, com Alfred Julve, li va caure el sostre damunt i va dir, així no tenim res a fer ja.
1: Nacho Rodilla, creus que buscava Miki Vukovic traguent el quintet inicial que va traure, sobretot si recordes alguna cosa en especial del discurs motivacional o del partit que vos donarà Miki Vukovic abans de l'encontre?
0: Mira, aquesta final comença, com estàveu dient, el dia anterior. I el dia anterior baixem al Fèjol de... Jo no sé si era una cadena nacional, el programa de la nit, de les 12 de la nit, uh-huh. I entrem en directe els dos. I els dos se sentem, junten el periodista, els dos periodistes que hi havia allí, i ell se senta al meu costat. I en ningú moment se senta com donant-me l'esquena sense mirar-me en ningú moment. És a dir, de forma despectiva totalment, saps? Ni me saluda ni res.
1: Ah, molt bé. I jo després, molt bon tio, Que agradable.
0: I això ho transmitís, no? És a dir, i clar, va generar una cosa en los altres de dir...
1: Mira, ara anem a tocar-te la cofa.
0: Ara anem a tocar-te la cara. I després, clar, los altres... Miki planteja això i Miki lo que vol és alterar un poc eso, tot el tema de Tanoca, i l'altre interior era Espinosa també, que era uno de estos que alocat, que buscava sempre la gresca, i mosís bé, perquè de primeres arrenquem en el partit molt bé, no? Però buscava això, pues, un poc trastocar-nos a nivell mental, i com ells estaven un poquet, jo crec que hi ha influències per el tema de Julve, pues acaba afectant-los sobretot al llarg de tota la segona part, i nosaltres pues en la nostra normalitat, en la nostra forma de funcionar, i jo crec que això acaba xocant-los a ells, no? El mateix Ivan Corrales, el seu company meu en la selecció espanyola, i encara que ella, la seva forma de xoc, el seu bàsquet era ixe, no? Un poquet així com dinàmic, molt d'elèctric i tal, però estava fora d'ell també, vull dir que estaven tots sobrepassats fruit de lo que havia transmet Alfred Julbe al seu equip, i nosaltres mostrem pues, total normalitat.
1: Molt
0: acabem fent molt tranquils, en una final acabem, no sé si acabem 88 punts, crec, no? En la final.
1: 89-75.
0: 89. En aquestes finals normalment se jugava més a marcaos, més
1: reduïts.
0: No? Per això que deia Julbe, és a dir, nosaltres fem un bàsquet que és el que estàvem fent, controlant tot i dinamitant tot en la segona part, i ells se'n van fora. De fet, deixa una vegada a Andy Tulson, quan estem nosaltres ja agranant-los en el tram final, que dos o tres minuts, i el deixa en la part ofensiva i mos defensen un atac nostre en quatre jugadors. És a dir, despreciant un poquetet ixa victòria nostra, o tractant de, sí, pues de menysprear un poquet el que s'havia plasmat en la pista. Però ell estava fora d'ell. De fet, a partir d'aquest moment, Julbe, a nivell d'entrenador, va perdre un poquet ja...
1: Sí, perquè és que, a més, recorde que se tirà setmanes parlant de la final... i intentar desprestigiar el triomf de València Bàsquet.
0: No era normal.
2: A veure si vos quadra els dos. Sí. No penseu que la mentalitat Alfred Julbe quadra perfectament en la mentalitat o absència de la mateixa de personatges com Tanoca, per exemple? I saps en què te mira per damunt del muscle, sí, perquè diu, és que jo sóc millor que tu, per què? Perquè ho dic jo. No, perdona, bonico, això ho tens que demostrar a la
1: pista.
2: Això ho
1: has de demostrar a la
2: pista.
1: Ho tens
2: que demostrar a la cancha.
0: Però tu tens que tenir en compte també, si eres entrenador, tens que saber a nivell mental, a nivell psicològic, els jugadors que tens. Tu a Tanoca li dones un visto i te fa un incendi. Vull dir, a Tanoca, que l'entrenador li fomentara o transmitira aquestes coses en el vestidor, perquè si ho va implantar en mi, en la... diguem, en ixe mig de comunicació la nit anterior, segur que ho va transmetre de la mateixa manera, clar, perquè ho va transmetre després en la pista, ixa forma d'actuar.
1: Sí,
0: a Tanoca, bueno, són jugadors, inclús el mateix Ivan, no?, que és un tio molt pues, molt d'ímpetu, sí, sí, molt tirar cap endavant, tot això no s'ajudava, i el que va passar és això, que es va perjudicar, i nosaltres teníem tot el contrari. És a dir, Miqui fica això, ixa maquinària inicial, i a vosaltres mos dona total normalitat, i a ells encara es genera més conflicte mental, no?, i un poc ixa forma de funcionar que van transmetre a la pista. Però el partit en si, excepte ixe momentet, que és cert que Ivan Corrales li dona un plus a ells i s'activen, excepte ixe momentet, la resta va estar combinada per nosaltres.
1: A la fi, com dèiem, 89-75, jo crec que el fet de que Promesa València era un equip molt coral, el podem trobar en que hi ha un total de 6 jugadors que estan per damunt dels 10 punts. Nacho Rodilla, el nostre convidat, 15, Víctor Luengo, 17, Aaron Swinson, 19, Berni Álvarez, 13, Tim Perry, 12, i Sasha Radunovic, 11. Acaba el partit, Nacho, i arriba el moment d'alçar la copa. Què passa per ixe gos, per el gos d'un xicón que havia començat a jugar al bàsquet en Lliga i que de moment està en el pavelló de Pisuerga en el 98, alçant el primer títol del bàsquet valencià nacional? Vull dir, imagine, no sé si fores conscient d'ixe moment, o conforme passaran els dies te n'adonaràs de la barbaritat, entre cometes, bona que havíeu fet.
0: Pues en ese moment sí, però no al nivell que era, perquè te van passant aconteciments després d'eixe títol de Copa del Rei, no? En ese moment jo tenia allí en la grada que era la meva novia, que avui la meva dona, i claro, se miraven com dient, ostres,
1: mare meua!
0: Mare meua, què hem fet? I només quis del Pisuerga m'està esperant Lolo Sainz, que era el seleccionador,
1: sí,
0: m'està esperant a la porta, me agafa a mi, me separa, diguem, de tota la gent que hi havia allí, i me diu que sepas que ja estàs en la pròxima convocatòria, entras con la selecció, que vienes convocado, tal. Tu imagina't, això t'he dit que els aconteciments que vinguen després, sí, al arribar a València, Nike me crida, jo portava Nike de roba, però no tenia contracte, me firma un contracte. Vull dir, a partir d'ahí, els aconteciments són els que te donen la dimensió un poquet del que acabaves d'aconseguir, no? I que t'esperen els dos anys, que en aquest moment seleccionador era tota una referència, diguem, a nivell d'entrenador que t'espere en la porta, que t'agafe i que ja t'assegure que vas a formar part de la pròxima convocatòria de la selecció i tal, pues significava tot, perquè jo dic que arribaren com a pipiolos i es queden com a professionals de veritat, del bàsquet. I bueno, és una sensació d'això, de que volies posicionar-te i ese títol és el que realment dona el pas definitiu.

0: cap endavant.
1: Sapena, ja perquè estem finalitzats el nostre temps, la nit imagina que seria llarga en Valladolid aquell dia, tot i ser dilluns. Algun secret que o has prescrit el delicte o que sigui contable?
0: Home, tots coneguem l'anècdota dels vestidors quan a Juan Roig li cau la perruca i a partir d'ahí va tot per l'aire. Això s'ha contat moltes vegades. El sopar que n'hi hagué després, pues no contem evidentment els excessos que n'hi hagueren tant alimenticis de comerci i de bebercio, perquè era una nit per a celebrar-ho, igual que el viatge de tornada, igual que aquesta primera vesprada en què se fa el tour per València al tornar a la capital i tot. Però quan ja sabies que el partit estava guanyat, jo recordo un moment que Miqui, no sé si en tota la mala llet del món o en tot l'orgull del món, guanyant per 10 a falta de 28 segons, ho t'han recordat el Fula, que Miqui demana un tres morts. Ahí ja sabien tots que s'havia guanyat el partit, ja feia 5 o 7 minuts que la diferència rondava els 10-12 punts perfectament i que la final estava perfectament encarrilada. Però aquest tres morts era la demostració de jo he venit aquí
1: i l'has tocat al final a Julve.
0: Home, evidentment, de tu pots dir el que vulguis. I secrets d'aquesta nit, pues home, que s'ho passarem tots molt bé, que estos senyors ja havien fet la seua faena a molta gent que encara mos faltava per fer la nostra, per enviar les cròniques o bé per telèfon, o bé per fax, o bé entrar en ràdio a última hora i contar el que estava passant. Va ser una nit molt, molt especial per a tots i sobretot el que comentava abans, un punt d'inflexió i de no retorno, perquè tots sabien que tornar a València la cosa havia canviat. Ja no era el mateix, ja estàvem parlant d'un club que no era l'equipet simpàtic, els valencians, que sí, mira, té gent jove que corre molt i tira triples, no, la sensació era, ostres, un debutant acaba de guanyar la Copa del Rei, un fet que no ha tornat a repetir-se en la història, per cert, recorde molt el fum del puro que es va fumar Sasa Radunovic en mitat de la pista, i aquestes fotos inoblidables, la gent de Suan, cansada, riguense, i Sasa amb tota la tranquil·litat del món encenent-se un puro en mitat de la pista. Per a la gent jove que ens està escoltant, el que comentava jo fa un ratet, no hi havia pràcticament separació entre la pista i la grada i l'afició, la gent votant per damunt de les taules dels comentaristes i dels enviats especials que estaven treballant ahí. A mi em va tocar agarrar l'antidiluviano ordenador que portava, el mòbil, el zapatòfono que portava en aquella època, perquè se m'estava tirant la gent per damunt i fer una invasió de pista com tu havies vist en finals de Copa o en una final de l'NBA, i una sensació d'un ambientàs en què tot el món era campió, no? Únicament els 12 que havien jugat en un magnífic entrenador, un club sencer, una afició sencera, tot el món era campió en aquest moment, perquè era una sensació que no havia viscut mai de la vida, que els professionals i els que se dediquem a contar, els que fan els professionals, saben que és molt difícil, que tenen que quadrar moltes coses per a que l'equació surta bé i doni el resultat que té que donar, i l'aficionat en aquest moment només volia que celebrar, i crec que València va ser una festa, ja no i la setmana de celebracions de vindre a ser València, d'anar a veure la Verge, de visitar l'Ajuntament, la Generalitat, sinó que va ser una temporada festiva totalment, perquè dius, jo esta temporada ja he fet el que tenia que fer, ja he demostrat tot el que tenia que demostrar, i a partir d'ahí sentar les bases per a un futur encara més espectacular.
1: Molt bé, senyors, doncs hem quedat sense temps. El MVP, que va ser Nacho Rodilla, al qual li agraïm que hagi estat amb nosaltres. Rodilla, Nacho, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, adeu.
1: Nacho Sapena, gràcies també.
0: Un plaer, com sempre.
1: Senyores, senyors, gràcies. Continuen l'esport, així la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio.

0: L'esport per a tots a punt a punt.
1: I don't know, dude. I think everybody's all jealous and shit. Because I'm like the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem.
2: 31 minuts passen de les 6 de la vesprada en este diumenge, 2 d'agost. Ja estem en agost, des d'ahir, però cada vegada que ho dic encara me costa. Però sí, passen molt ràpid els dies. Acabem d'escoltar esta secció d'especial bàsquet. Jo crec que en aquell moment comença a llaurar-se una història que ens ha portat fins a una temporada que de moment que va finalitzar la temporada passada és la millor de la història de València Bàsquet, però ja en aquell moment en el Nacho Rodilla i companyia, pues evidentment ja se plantava, no?, una semilla que al cap i a la fi durant els anys ha anat creixent i que veurem si algun dia toca el seu sostre. Sony 32, si lo querem adonar, que va finalitzar la temporada passada, és la millor de la història de València Bàsquet, però ja en aquell moment en el Nacho Rodilla i companyia, pues evidentment ja se plantava, no?, una semilla que al cap i a la fi durant els anys ha anat creixent i que veurem si algun dia toca el seu sostre. Sony 32, si lo querem adonar, passes als companys dels serveis

0: els bombers continuen refrescant la zona. Preocupen els rebrots. De fet, avui s'han registrat d'un a Eslida. Les dificultats que presenta l'incendi són moltes, ho explica Fernando Pérez, director d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó.
1: El incendio ha sido complicado porque las circunstancias que tenemos ahora es que los incendios que hace 15 años, una cosa así, en 12 horas cogían un volumen de incendio grande, ahora los encontramos en 2-3 horas los tenemos. Con lo cual la respuesta tiene que ser más intensa y bueno, este incendio, la dificultad que tiene es la vegetación, la orografía, el parque natural y las malas comunicaciones.
0: Són ja més de 9.500 les hectàrees cremades en un perímetre de vora 90 quilòmetres. D'aquestes hectàrees, el 40% pertanyen al Parc Natural de la Serra d'Espadà. I és que la calor asfixiant del mes de juliol deixa xifres per a la història. Segons les dades dels observatoris d'AEMET, de les tres capitals valencianes hem deixat darrere el mes més càlid mai mesurat.
2: Ha estado mucho el calor, bastante más caluroso que otros años. Es verdad que por la noche, sobre todo, por las ventanas no entraba aire.
3: Con aire acondicionado, cuando se ha podido, y con ventiladores.
0: Tenim avisos actius per temperatures elevades a l'interior de València i al nord d'Alacant. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
4: Hola, bona vesprada. Hem iniciat el mes d'agost i ho fem amb calor, amb basca, amb temperatures elevades en zones d'interior. Tenim avisos actius, nivell groc a l'interior de València i també a l'interior nord d'Alacant per temperatures que poden superar, de fet ja ho estan fent, els 38 graus. Observatoris com ara Villena, també al terme d'Orihuela, estan arribant a valors de 39. En punts del litoral estem en valors entre 29 i 34, però amb una humitat molt elevada, i contrasten amb els vora 25-26 graus que estan registrant-se hores d'ara cap a punts com ara la zona de Vistabella del Maestrat. Esta vesprada lluirà el sol en general, amb alguns núvols baixos en punts del litoral, més abundants al litoral de Castelló, i no descartem, esta vesprada la probabilitat d'algun ruixat i alguna tempesta més concentrades que ahir, principalment cap a la zona nord de Castelló, en punts dels ports, a l'interior del Baix Maestrat, podríem tindre estos ruixats de tempestes. Tot apunta que a l'inici de la setmana que ve continuarem amb este ambient de sol, de molta basca, de núvols baixos de matí i d'alguna tempesta o algun ruixat aïllat en punts de l'interior nord. Per tant, inici d'agost amb calor, amb basca i amb temperatures més elevades, superant els 37-38 graus en punts de l'interior.
0: Gràcies, Joan Carles. Eixim ara de la Comunitat Valenciana. El govern d'Espanya eleva a 72 el nombre de migrants morts a Ceuta quan tractaven de creuar des del Marroc. El delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, assegura que treballaran per accelerar els retorns. A més, anuncia ajudes per als comerços afectats. Escoltem Pérez Triano.
5: Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender y el Estado va a apoyar desde todos los frentes.
0: L'entrada massiva del dijous va produir l'arribada de 50.000 persones a la ciutat. El govern assegura que a poc s'està recuperant la normalitat després de l'eixida de la gran majoria de migrants. I també el papa Lleó XIV s'ha referit avui a la crisi migratòria viscuda a Ceuta.
6: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Ha sigut en el tradicional Àngelus des de la plaça Sant Pere de Roma. La qüestió de la migració és un dels temes que més preocupen al pontífex, com ha demostrat en els seus últims viatges.
7: Si vols descobrir la bola de drac, has de ser intrépid i amb nosaltres viatjar.
0: Coneixen esta sintonia? Esta música? És la bola de drac. Ja es pot sentir en valencià en streaming. La sèrie amb què van créixer generacions de valencians i valencianes està disponible en la nostra llengua des d'este cap de setmana en les plataformes Animevox i Amazon Prime. És fruit de l'acord d'Apunt amb la distribuïdora Selecta Vision. Una oportunitat perquè els qui foren xiquets als 90 recuperen en família tot un clàssic infantil de l'època daurada de la televisió valenciana. És tot. Les notícies.
8: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a... Punt a punt.

0: Bueno, pues la veritat és que descobrir esports i històries com estes, i sempre de la mà de Toni Galindo, és un plaer. Sofía Pozo i Lucas Pozo, bueno, en esta modalitat de patinatge, donaran que parlar, són molt joves encara, però ahí estan, dos germans mig valencians, mig lituans, que donaran, jo crec que parlaran en els pròxims anys en esta modalitat d'esport de patinatge. Són les 7 i 11 minuts. Fem un xocotet alto en el camí. Al tornar, més coses en este punt a punt.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt a punt.
2: Som a punt.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties.

0: El ritme de Eminem, no? És això Eminem, Carla Ramon? O no ho saps? Jo penso que sí que és Eminem.
1: No tinc ni idea.
0: No sóc expert en rap, però sona a Eminem. A una, evidentment, llegenda viva del rap. Què me contes? És ok, no?, de lo que venim a parlar?
1: Sí, ahir comentàvem que la selecció masculina va aconseguir el tercer lloc després d'un partit agònic, però que va acabar en els espanyols al bronze. Però és que també les xiques jugaren ahir a les 7 i quart de la vesprada i es penjaren la medalla de plata després de perdre la final davant dels Països Baixos, que com a dada s'emporta cap allà un doblet en masculí i en femení. Van perdre per 1-2, però pese a aquest resultat s'han emportat la plata. I mira per on va ser un partit molt accidentat, perquè una tempesta va obligar a interrompre'l durant més de mitja hora.
0: Què dius?
1: Sí. I Espanya, bueno, pese a aquest imprevist, va competir fins al final i va demostrar el gran nivell que té l'equip. També és d'admirar això, l'organització de València d'aquest event, que va eixir tot perfectament.
0: Més coses de ok, vaig a final, encara que bueno, pues, la climatologia va ser partícip d'eixe partit. Va tindre que parar-se eixa competició durant uns minuts, però es va poder reanudar i va acabar de la millor manera possible. Què més coses n'hi ha de ok?
1: Res, el que comentava, que també va ser una competició banyada molt pel protagonisme valencià. Entre les integrants de la convocatòria sí. Subcampiona de hockey femení està Isabel Pérez Seguí, del Club Atlético San Vicente, que anava com a reserva. I a banda del cos tècnic també ens emportem tres medalles europees: la plata femenina de Pablo Gutiérrez i Eduardo Pessi, que són analista i preparador físic de la selecció femenina, i d'altra banda el bronze masculí amb Javier Perea com a cap d'equip. Un balanç que es pot considerar tan positiu tant dins com fora del camp.
2: Punt a punt. Esport en estat pur.

0: 7 i quart de la vesprada, anem a més coses i anem a saludar, perquè volem parlar de la pretemporada també dels filials, no? I en este cas del Castelló, Villarreal, bueno, pues, en el cas del Castelló B, volem parlar en Juanfran Roca, que ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Juanfran, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, què tal? Salutacions, bona vesprada.
0: Bueno, una pretemporada en la que n'hi ha hagut molt de moviment fins a saber on anava a jugar el Castelló B, no? Esta temporada, perquè aquest estiu estàvem pendents de si comprava la plaça, de si no, finalment la compra i el Castelló B jugarà en la segona federació.
1: Sí, el descens ha suposat que 13 jugadors de l'anterior plantilla, gent que ha usat baixa, però si s'hagués sabut una mica abans de que el Castelló seguiria competint en segona federació, pues jo crec que la meitat d'aquests xavals s'haguessin quedat, perquè han anat la majoria també a jugar a altres equips de segona federació i ja estan així coneixent la casa, pues s'haguessin quedat. Però, malogradament, va ser tot a última hora. Recordem que el Tarazona va baixar administrativament. Inclús avui s'ha confirmat que ha desaparegut com a club. És lamentable que passen aquestes coses en el món del futbol. Un equip que fa dues temporades va tocar el cel, futbolísticament parlant, perquè va pujar de segona federació a primera federació, i l'any passat va fer una molt bona primera volta, però una desastrosa segona, i el va evocar a salvar la categoria de milagre. Però els deutes no li van impedir el que tant a ell com a l'Arenteiro la federació els descendera a tercera divisió, però no ha pogut ser ni aguantar la tercera divisió, i avui ens hem enterat que el Tarazona, un equip d'ahir de Saragossa modèlic i històric en el futbol aragonès, desapareix com a club. És a dir, que ara, si vol tornar a fundar-se, tindria que començar des de l'última categoria. Però ja allí s'han manejat a este poble per a crear una fundació per a que almenys esta temporada els equips base, en total crec que seran 7, puguen competir, perquè els xavals pues, puguen tindre futbol a Tarazona. Però són coses del futbol que a vegades els excedents, el voler gastar més de lo que pots pagar, pues t'evoca a aquestes situacions. Però bé, el Club Esportiu Castelló pues, va tindre que desembutxar 285.000 euros per a comprar aquesta plaça i mantindre la categoria en segona federació. El que passa que no coincidirà amb els equips valencians perquè
0: a canvi de grup, no?
1: Al grup 2 i tindrà que enfrontar-se a equips navarresos, de La Rioja, d'Aragó i també els catalans. Ahí estarà l'Espanyol B i sobretot el Barcelona B, que sí, pues, cridarà molt l'atenció perquè són dos filials d'equips grans i per tant pues, tornaran a jugar així. I bueno, i poquet a poquet s'ha refet la categoria, inclús Òscar López, que era l'entrenador, jo crec que haguera continuat de saber que el Castelló B s'haguera salvat, però no va voler esperar, s'ha anat a l'Sporting de Gijón B i en el seu lloc s'ha contratat a un tècnic saragossà com és Juan Casajús, que l'any passat estava en el Utebo com a segon entrenador d'un equip també d'ahir de la província d'Òscar. I bueno, pues s'ha fet ja, l'equip està ja bastant avançat, hi ha 13 fitxatges, 12 que se n'han anat, després hi ha diversos que continuen de la passada temporada, més 3 juvenils que de moment han promocionat, jo crec que falten 4 fitxatges per arribar. Ara fa un moment s'ha confirmat el fitxatge d'un porter, Pablo Calavia, que ve del Deportivo Aragones, el Deportivo Aragón, el filial del Saragossa, un porter de 23 anys, perquè minuts abans s'havia confirmat el traspàs del porter del Castelló, Juanqui Ferrando, al filial de Nàstic, a la Pobla de Mafumet. Aleshores, per la porteria del Castelló B, amb Pablo Calavia i amb
0: un per l'altre,
1: Ivan
0: no?
1: Biargue. Sí, bueno, però entre ell i Ivan Biargue, que a hores d'ara està fent la pretemporada en el primer equip del Castelló, pues seran els dos porters del Club Esportiu Castelló per aquesta temporada. I bé, ahir vam tindre el primer assaig, un partit de rivalitat, podríem dir, Villarreal C, Castelló B, van empatar a 3 gols, un partit en moltíssimes proves, en el Castelló hi havia també xavals juvenils i alguns que estaven a prova, entre ells este Pablo Calavia, que va jugar els últims 30 minuts i va estar bé. Jo m'han dit, no, està a prova este jugador, doncs pues perfecte, pues avui s'ha confirmat que ja està signat pel Castelló B. Un partit davant un Villarreal C també amb moltíssimes novetats. David Cifuentes continua com a entrenador de l'equip, me va dir que l'objectiu de moment és fer equip i si se pot repetir lo de l'any passat, jugar play-offs, millor que millor, però ara té un equip també en moltíssimes cares noves, un bloc de juvenils que pugen de divisió d'honor, a més s'han signat uns quants jugadors i 5 jugadors que seran del Villarreal s'estan fent la pretemporada en el Villarreal B. Aleshores, potser també s'ha de veure un equip molt combatiu. El Villarreal es va avançar al marcador en 2 gols d'un xaval que crec que marcarà moltes dianes, Code, als 3 i a 11 minuts va marcar, després va empatar el Castelló amb gols d'Álvaro Martí i de Derek Cuevas, A última hora va marcar Julio Arjona, el davanter manxec del Villarreal C, però encara va replicar el Castelló B i Jacobo de Oro a fer el 3-3. Bueno, el resultat de los de menys, lo de menys en este moment, i bé, lo important és veure ja en acció a estos jugadors. Per a mi hi ha molta qualitat, molta joventut, i crec que el que té que tancar pront el Castelló B és la defensa. Esta setmana hi ha dos partits. El dimecres a les 7:30, Castelló B a 0, se juguen en l'instal·lació de Gaeta Huguet, i el pròxim dissabte a les 6:30, una prova més important per a l'equip de Juan Casajús, perquè jugaran a l'estadi Padilla davant el Club Deportivo Teruel, de Primera Federació. I bé, pues a rodar-se, perquè el 6 de setembre, recordem que el Castelló B iniciarà el campionat en Segona Federació, rebent al Terrassa en les instal·lacions de Gaeta Huguet. De moment, treball per davant, ensamblar l'equip, i els amistosos pues, serviran per això, per a veure aquests detalls que ja deixem entrevore dels xavals joves, tots U23, que defensaran la samarreta blanquinegra.
0: I, Juanfra, de moment la pretemporada, quina sensació t'està deixant? Perquè ens has contat el partit 3-3 davant del Villarreal C. Ara te preguntaré una cosa del Villarreal i del C i de lo que afecta al B, però de moment, en quant a sensacions, tenint en compte que va estar en un grup també, com és el 2 d'aquesta segona federació, que és complicada perquè té, com has dit abans, filials importants, però també viatges més incòmodes, no? Com els que té que fer fins a Navarra, tot això també afecta, però quina és la sensació que te transmeteix l'equip en esta pretemporada?
1: A veure, jo, home, és que porto una setmana treballant al Castelló B i este és el primer partit d'amistós i damunt no estan tots encara.
0: Sí, que queda molt encara,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo vaig veure que els xavals que venen, pues, tot i que molts venen de segona federació i molts altres de tercera, com és el cas d'un jove lateral, que a mi sempre m'agrada quan he vist jugar talent a la Lliga com el Llevant, que és Òscar Domingo, però la veritat és que és un xavalet que té qualitat. S'han recuperat els jugadors que estaven cedits, Antoni Fenoyar, que estava cedit a la Janeta, i Álvaro Martí, que estava cedit al Terol. Bé, i s'han portat jugadors la força interessants, perquè venen Bruno Partal, per tant, ahir va jugar un centrocampista de molta corpulència, Darek Cuevas, que ve del Vilanova i la Geltrú, però és de la cantera del Barça. La veritat és que va marcar un gran gol i detrás dona molta confiança. Jo crec que el que li falta al Castelló, i parlo per parlar, és els 19 gols que va marcar Carlos Segura la temporada passada, que són molts i se n'ha anat al Nàstic de Tarragona. Jo crec que fa falta un home que te garantís gols, i te garantís gols com els que marcava Carlos Segura, i jo crec que a poc este bloc se farà. Però, de moment, no veig jo un home davant que pugui marcar aquesta quantitat tan important de gols. Per tant, jo crec que eixe nou, eixe davanter, és un dels quatre fitxatges que li falten encara per tancar al Castelló B, però ahir se van veure bons detalls. La segona part va ser molt interessant i va faltar molt poquet per a que el Castelló B li donarà la volta al marcador, però bé, n'hi ha que tindre paciència, com t'he dit, perquè això no ha fet més que començar. L'equip amb 13 cares noves és pràcticament mig equip, més de mig equip, i el tècnic pues, té que tindre molt de treball per davant per a ensamblar l'equip, però jo crec que el Castelló pues, serà un equip tipo el primer equip del Club Esportiu Castelló, equip ambiciós, valent, que van sempre a per la porteria contrària, per l'equip rival, siga qui siga, i bé, però ja t'he dit, de moment, ja, si me crides la setmana que ve, després de veure el partit contra l'Acero i contra el Terol, pues ja tindria una base millor, perquè jo crec que poquet a poquet també s'aniran i van jugadors. Ara, a hores d'ara hi ha molts jugadors, jo crec que no van a continuar a hores d'ara en la temporada que ve, quan aniran fitxant-se nous jugadors.
0: Sí, pues, aniran eixint.
1: Les sensacions, les vibracions són positives, però me fa falta veure més amistosos per a veure com anirà la pretemporada. Suposem que, com tots els filials, en totes les categories, els inicis són complicats, però poquet a poquet van agafar confiança i a desenvolupar el seu tipus d'esquema i de joc.
0: Pues mira, t'agafo la paraula i el diumenge que ve te peguem un toc per conèixer també com ha anat avançant la pretemporada del Castelló B en estos dos partits que es contaves que n'hi ha, el dimecres i el dissabte, per a també estar bueno, pues més al tant de com han avançat i com han evolucionat aquests partits. Però te deia que volia preguntar-te també pel Villarreal, perquè has parlat del Villarreal C, però clar, com ha afectat tot el tema del Roda al Villarreal? Perquè era ixe pas intermig, no? que ara ja no està. O sigui, vull dir, el Roda ja no té ixe conveni en el Villarreal, i això evidentment afecta a l'hora de jugadors que igual no estaven pel C van al Roda, o que ho han fet molt bé en el Roda van al C, o inclús al B. Però com afecta tot això al Villarreal?
1: Bueno, jo crec que això afectarà la temporada que ve, perquè enguany, claro, en el cas del C, el bloc del juvenil A, que pràcticament acaba
0: ben tot, és el que passa
1: al C, no? Al Villarreal C. Sí que és veritat, i per, jo vaig veure una fotografia, no tinc encara... Estàs el diumenge... Mira, ja que si m'equidaràs el diumenge que ve, el dissabte a les 9:30 del matí juguen el juvenil A del Castelló, juvenil A del Villarreal de Pepe Reina. Aleshores també vull veure quin equip té el Villarreal, perquè a hores d'ara tenim poca informació i només tinc que el passat divendres van jugar contra el juvenil del Chelsea i van perdre 3-1, tot i que va marcar primer el 0-1, però van jugar a Nova Oliva, i que estava concentrat el Villarreal B, i per la foto que va penjar en les xarxes el Villarreal en la web de la cantera, la veritat és que no coneixia a molts jugadors que, perquè del Roda crec que no són, i s'ha tingut a molts jugadors per a el juvenil A, en uns quants que pugen, no tots, del juvenil B del Villarreal. Aleshores, és una incògnita, però ja et dic, això del Roda va ser un trecacols que és una cadena de jugadors. De moment, això de moment, per aquesta temporada, però després ja quan se reestructurarà tot, perquè en guanyi el Villarreal, crec que ha fet hasta un juvenil D, tenen el C en Lliga Comunitat, el juvenil B en Lliga Nacional, el juvenil A en Divisió d'Honor. Aleshores, s'està reestructurant tot el futbol base, perquè també el Villarreal a partir d'ara va tindre la seva fundació, Fundació Villarreal, que és un equip, un tipus València, Fundació València.
0: Sí, clar, per a poder tindre un equip on ficaràs de primer any, per exemple.
1: Correcte. Aleshores, ja enguany molts equips de la Fundació Villarreal ja han escalat posicions i suposa que en un parell d'anys, si no els tenen en Lliga Autonòmica i en Lliga Comunitat Juvenil, en Lliga Autonòmica me referia Infantil i Cadete, van a pujar-los ja a poc, aleshores pues, també serà una taula per agafar jugadors el dia del demà. Però ja t'he dit que de moment és una incògnita, sé que el Roda ara ja és més independent, i el que m'hi van dir és que el Roda juvenil ja no jugarà en Villarreal, no jugarà en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, jugarà en la ciutat esportiva Pamesa, els únics que jugaran en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza seran el cadet A i l'infantil A, i la resta tots jugaran en les noves instal·lacions de... Bueno, instal·lacions noves, la veritat, perquè no fa molt, de Pamesa, i aleshores pues, ja, si tenim que anar a veure el Roda, ja no podem anar a la ciutat esportiva del Villarreal. Són coses del futbol, la nova normativa, i se tenen que complir, i per tant el Villarreal no vol agafar-se els dits, i a partir d'esta temporada, pues, ja tindrà més autonomia per la seva part, el que és el Roda, en tots els seus equips.
0: Pues estarem pendents de com afecta això a la resta d'equips. El diumenge que ve parlem també més del Castelló B i de com va avançant de la pretemporada, i t'agraïm, és TRT de ràdio, Juanfra.
1: Sí, que te puc dir, per si vols, parlant del Villarreal B, que enguany en un grup molt potent de primera federació, ha jugat dos amistosos, recordem que va perdre davant el València 0-3. El passat dissabte, divendres, va pallissar al Chelsea B 0-6, i ara té doble cita esta setmana. El dimarts a les 7 juga davant l'Eldense en el nou Pepito Amat, i el divendres a les 10 del matí el Guillermo Amor s'enfrontarà a l'Intercity, és l'equip de David Albelda, que també està escalfant motors per una temporada que va ser molt exigent i també en molts canvis en la plantilla.
0: Pues estarem pendents, com sempre, en este punt a punt de tots els equips valencians i els seus filials, com és el cas del Villarreal B o del Castelló B. Gràcies, Juanfra. Un abraç, bona vesprada.
1: Una salutació. Adéu.
0: Hasta ahora. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. L'esport per a tots a punt tapu.

0: 7 i 29, hem parlat del Castelló B, hem parlat també un poquet del Villarreal B en Juanfra Roca i vaig a saludar, i me fa il·lusió, perquè s'hem trobat per ahir en aquest estiu, però tornar a coincidir en antena. Raúl Pina, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, què tal, bona vesprada.
0: Com van les vacances?
1: Bé, van bé, ens queixem. també, dins de les vacances, també he fet alguna coseta de feina i de treball, o sigui que tampoc hi ha... que desconnectar en esta profesió és difícil.
0: No,
1: és molt... sobretot quan t'agrada tant i és tan apassionant.
0: És molt complicat i a més en estiu que n'hi ha mercat i sempre n'hi ha coses que veure i a més l'Elx que ja porta diverses setmanes de treball i el primer és preguntar-te per les primeres sensacions que t'està deixant l'equip en una nova etapa en Martín Anselmi com a tècnic.
1: Veritablement és complicat, no?, avaluar també una pretemporada,
0: sí,
1: quan l'equip encara no està acabat de fer i posar-li una nota o mirar un poc si està al nivell que tota la gent vol. És cert que jo crec que s'ha de tindre certa calma, certa tranquil·litat, no? L'equip està en formació, és un entrenador nou, Martín Anselmi, el que arriba a l'Argentí per assistir a la llegenda, no?, de la banqueta de l'Elche en les últimes dues temporades, com era Sarabia, no ho té fàcil, Martín Anselmi, però jo crec que és massa pront, no? Sí que és cert que hi ha detalls que sí que són un poc diferents, no? No quant a sistema, sinó quant a concepte futbolístic, no? Per exemple, en els partits que l'he pogut veure, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és la línia defensiva pràcticament està quasi al mig camp, no? És a dir, que està molt alta, podríem dir, i que això fa incórrer a rivals en molts forces de joc, però també a la vegada...
0: És un risc. Xicot,
1: clar, és un risc, i aquest xicot de detall que és jugar en la defensa d'una avançada pràcticament al mig camp, com dic l'altre dia per exemple contra el Córdoba, és cert que el primer gol és la pilota parada, però el segon sí que la línia està molt avançada i a partir d'ahí arriba el segon gol, el 0-2 del conjunt andalús, no? Però sí que és cert, no?, que com comenta, que m'ha cridat l'atenció que la línia defensiva que deixa, que per ara en partits els últims s'està jugant una línia de tres centrals amb dos jugadors en les bandes, per l'esquerra està Germán Valera i per la dreta té de Morente, amb Víctor Chuste, per exemple, que estava l'altre dia amb el Kaiser, amb David
0: Afemurover,
1: sí, en eixa línia, no? I com dic, tres centrals, dos jugadors oberts en banda, però molt avançada, molts riscos. Aquestes coses s'han de mecanitzar moltíssim. Alba, si les mecanitzes, les treballes al remat, quan l'equip perd el valor, si la gent és ràpida, si el replegament és ràpid després de pèrdua, no passa res. El problema és si
0: no te pillen.
1: Clar, si et pillen, et casen ràpidament i el remat és un mamà amb el porter, com per exemple Iturbe li va salvar l'altre dia els mobles, perquè per exemple estava cantant el 0-3 en una jugada de Carracedo, no?, que es va plantar si les davant d'ell, que també la línia està molt avançada, pèrdua de valor, i així és el sistema, no? I quant a l'atac, home, la realitat és que la pèrdua, la temporada passada recordem que l'Elche va fer 49 gols. En primera, mai havia fet l'Elche 40. I Turbe li va salvar l'altre dia els mobles, perquè per exemple estava cantant el 0-3 en una jugada de Carracedo, no?, que es va plantar si les davant d'ell, perquè també la línia està molt avançada, pèrdua de valor, i així és el sistema, no? I quant a l'atac, home, la realitat és que la pèrdua,

0: I sobretot tenies tres jugadors que d'aixòs 49 en van fer 25.
1: Clar.
0: Una primera etapa molt bona de Rafa Mir, en
1: sí.
0: la primera part de la competició fins la lesió i fins el mes de març. Andrés Silva, que venia a esperar una temporada i que s'ha anat al Porto, va ser el màxim golejador de l'equip. I després el Torito Álvaro Rodríguez,
1: sí.
0: que sense ser un gran golejador, sí que és un jugador que jugava molt bé d'esquenes, que donava també molt de futbol a la resta de companys de la segona línia. Entre aquests tres futbolistes, l'Elche va abarcar 25 gols, el 50% dels gols de la temporada anterior del conjunt franjaverd en primera divisió.
1: I ja no estan, clar.
0: Efectivament, substituir aquests tres futbolistes és per a mi difícil i complicat. La tasca la té davant de si Bragarni, que estem pendents de l'arribada del tanque Osorio, problemes de visar, problemes de papers, aquestes històries, per a mi no hauria d'haver passat, sincerament, perquè estem parlant de que hi ha hagut molt de temps per a solventar aquesta situació i si era un jugador que estava assignat des de principi, des del 2026, home, que no hagi fet o que no estigui fent la pretemporada amb l'Elche, per a mi crec que és un detall important a tindre en compte i que no s'ha de passar per alt, no? Crec que és una errada important en aquest cas. Ha arribat el Ferniño, la temporada passada 7 gols en el Burgos en segona divisió, després sí. en primera.
1: És un poc el rol del Torito, no? Per
0: sí,
1: planta, sí, per físic...
0: Sí, un jugador que pot jugar bé d'esquenes, que pot treballar, que pot pentinar-te aquesta pilota, que pot donar futbol a la resta de la segona línia de l'Elche d'atac. I a banda d'Osorio, a banda de Ferniño, restaria un tercer futbolista d'atac, no? Perquè Bragarni, en principi, vam poder parlar l'altre dia amb ell, després del partit del Córdoba, de manera molt breu, ell no contempla l'arribada de dos davanters, només un futbolista més d'aquest perfil nou, d'aquest perfil netament ofensiu, i veurem què és el que passa, no? Umaru, el futbolista del planter...
1: Sí, això no va preguntar-te, és el nom de la pretemporada? És, home, no anem a dir que ha nascut una estrella, però està donant una sensació d'almenys fer mèrits, no? Són 4 gols en 3 partits, o en els 4 partits ha fet 4 gols, correcte, i és té 21 anys. Umaru Konare, que és el davanter del el Chilicità, però que està fent la pretemporada en Anselmi, i que l'altre dia escoltàvem, no? I ficàvem el tall també de veu, està absolutament motivadíssim en la pretemporada que està fent, i jo no sé si penses que pot tindre opció de quedar-se?
0: Jo crec que ho marcarà el mercat i ho marcarà també el seu rendiment i si és si està capacitat per a convèncer a Martín Anselmi. Per ara, com bé comentes, són 4 gols i l'altre dia vaig ir en la segona part, per exemple, contra el Córdoba, i si al descans ja està perdent 0-2 a Oliva Nova Gol, en 3 minuts i mig el jove jugador del planter em va fer 2 gols i la veritat és que demostrant que pot ser un nou interessant, no? Com bé comentes, té 21 anys, però jo crec que és massa pront, no cal precipitar-se. Estem parlant de la pretemporada, i en pretemporada saps que hi ha hagut jugadors del planter que poden marcar molts gols i que després no van a tindre cabuda en el primer equip. Tal vegada, com el mercat està com està per a l'Elche, no és que estigui paralitzat, l'Elche està parejat, està mirant, està pendinant, i està sondejant i sempre està buscant opcions, però no és fàcil per a un conjunt com el franjaverd poder arribar a xifres o a futbolistes importants, i el remat ha d'esperar, o ha de guardar descarts, ha de guardar sessions, i tot això, com saps, Salva, acaba pràcticament en l'última setmana o l'últim sospir del mercat, i en això Bragarni sempre ha encertat, no? Però ja dic que almenys jo crec que en aquest tram del mes d'agost, si Umaru continua amb aquesta progressió i amb el rendiment que està donant i en la paradora que està mostrant-se per a Martín Anselmi, com hi ha aquestes carències en la cap davantera, no està, com dic, no està Osorio, perquè si es espera la seva arribada, però sense fer la pretemporada com està fent ell, amb Ferniño, podria tindre, no? Almenys en els primers partits contra el Deportivo de la Coruña, podria entrar en una llista de convocats perfectament per a estar en aquest partit, però ha sigut, i és una de les sensacions, no? És ràpid, és un futbolista que s'incorpora bé, que té bona pegada, que té bona rematada i també és treballador. Està en un somni, jo crec que el futbolista està en un núvol, perquè ha passat d'estar en l'Ilicità a fer una pretemporada en un primer equip i a més...
1: Caure de peu, sí, sí.
0: Clar, està bé. Jo estic així, soc jove, és cert que tal vegada no estiga o no conteu en mi per al primer equip, però així estic pel que faci falta. Jo crec que també ell té el cap i sap que té una oportunitat, però que també té els peus en terra i és conscient de que lògicament poden arribar altres jugadors i estaran

0: ràpidament per davant d'ell, però per a un jugador jove com ell l'oportunitat és molt bona. A més, parlàvem amb ell fora de micròfon i jo li dic, però eres de Montfort del Cid? I diu, a veure, jo vaig estar allí fins als 4 mesos, però jo soc d'ells, jo soc il·licità, jo soc d'ells.
1: Dona la sensació, jo no el conec, Raül, però dona la sensació de lo que l'he escoltat parlar en aquesta entrevista i en els talls que també ha fet el club i l'entrevista que tenia al YouTube, de que és un xaval molt normal, no? Molt d'anar per casa.
0: Sí, peus en terra, conscient de que per ell és una gran oportunitat de mostrar-se, però no se li està muntant al cap, ni molt menys, no? Sap que ell és un futbolista de licitat, que està ahí per ajudar, per aprendre... que està molt motivat, però com dic, no? Arribarà Osorio, arribarà un altre nou i tal vegada el seu rol, que estigui condemnat a passar una temporada en el filial, però entrenant amb el primer equip i estant ahí, no? El tren passa per als jugadors del planter, i si tu estàs ahí i hi ha altres jugadors que no donen el nivell o que no competeixen, els entrenadors no van a mirar el DNI, no? Van a mirar el carnet, sí. I si ell continua marcant gols, està clar que un futbolista que marca gols sempre va tindre una oportunitat en un
1: que
0: primer.
1: Que li pregunten Raúl a Carlos Espí.
0: Sí. Per exemple. Sí, i a Calero, no? Calero no comptava amb ell. La temporada passada pràcticament se li estava buscant una sessió en segona divisió, però el futbolista no va eixir, Calero va anar per l'aire i Luis Castro va creure amb ell, i ell tenia i té un gran potencial, o va demostrar que mira, no estarà en el Real Madrid.
1: Bueno, és la realitat. Els jovens, si li dones oportunitats, pues, poden acabar en exemples com este. Repassant la pretemporada, Raúl, la victòria davant el Kaiser Chiefs, els empats davant el Johor Tigers i el Alain, també el partit que ja hem comentat davant el Córdoba. La sensació en l'ambient o en el voltant del club és que n'hi ha il·lusió. Tu veus il·lusió entre l'aficionat de cara a esta temporada?
0: Si tu parles amb gent i fas un poc de sondeig o les xarxes socials, està clar que la gent espera un poc més, clar. Sí. La temporada passada, a Medes Aràbia, tot i que el salt és l'última jornada, va ser una gran temporada de l'Elx, no? Com comentava, mai havia fet l'Elx 49 gols en primera divisió, va fer partits veritablement molt bons contra equips de primer nivell de la competició de la Liga, com el propi Real Madrid, quan va visitar Estadi Martínez Valero, però clar, se n'han anat, no s'ha venut a Álvaro, no està Aleix Febas tampoc, que no es va poder retindre perquè tenia aquesta oferta d'un equip de major competició europea, com era el Celta de Vigo, tampoc està Rafa Mir, tampoc està Andrés Silva, clar, no hi ha hagut
1: fitxatges. Petrot, no?
0: Leo Petrot tampoc ha continuat.
1: Correcte. Els cedits que estaven com Héctor Fort o Adrià Pedrosa.
0: Efectivament. Adrià Pedrosa sí que no entrava en els plans de l'Elx i haguera pogut continuar en principi. L'Elx haguera pogut executar una clàusula de compra i no la va executar en el seu moment. Héctor Fort sí que és una llàstima que es lesionara després de marcar el gol contra el Rayo Vallecano i que va tornar ja per a la part final de la competició, però clar, tu mires i els fitxatges de l'Elx, l'únic que no que hi ha és Fernínio, més Osorio, que encara no ha arribat, i la resta són clàusules que tenies, opcions per a...
1: Buba, no? Víctor Chust i Gonzalo.
0: Buba Sagnarell, i ho has comprat a la Roma, que és una aposta per un jugador que és d'Elx i que coneixia fortament, que és molt jove, i a mi em sembla una gran aposta de l'Elx, la de Gonzalo Villar, que veritablement en l'última part de la temporada, amb la confiança que li va atorgar i que li va donar Eder Sarabia, està mostrant un gran nivell també, per cert, en pretemporada, i Víctor Chus, no?, per a la línia defensiva, no? Si són els fitxatges de l'Elx, juntament amb Fernínio, la gent espera alguna cosa més, però jo crec que la gent també és qüestió del paper de l'Elx en un mercat i com està també per altres equips, fins i tot de més nivell o de més potencial econòmic que l'Elx, no? Tampoc està movent-se molt ràpidament el mercat. Hi havia un Mundial de Permís, ha estat Blagarnik també, amb Esquinoca, en aquest cas a Estats Units i a Mèxic, i jo crec que s'ha de tindre certa paciència, certa cautela i aguardar a que es tanque la finestra en el mercat d'estiu, i a partir d'ahir ja es podrà avaluar si el treball en els despatxos i la confecció de l'equip ha sigut bo, i el rendiment que donen després a la gespa, donar-li temps, però sí que és cert que la gent està això, un poc, no d'ungles, però sí pensant si veritablement s'està fent o no un esforç, si l'Elx es mou o no ràpid en el mercat, si altres equips s'avancen, si Bragarnik és o no ambiciós. Calma, cautela, tranquil·litat, que amb temps i paciència jo crec que el resultat i el producte tindrà el mereixement, no? que requereix, no? quan arribi l'hora d'avaluar-lo. Aleshores, ara, com dic, és pront, és que a l'Elx encara li restarien com a mínim 5 fitxatges, no? S'ha de fitxar en la parcel·la...
1: Això no va preguntar-te, què és el que li queda per fer a l'Elx? Perquè hem parlat del davanter, que faltaria, però què més posicions té que reforçar l'Elx de cara al començament de Lliga?
0: Un lateral esquerre, un jugador que poguera jugar tant com a central com a lateral esquerre i tindre recorregut, perquè l'aposta que està fent ara a l'entrada de Martín Anselmi és per jugar amb una línia de 3 darrere. Està clar que s'ha de buscar també un migcampista, després de l'eixida d'Aleix Cebas, un extrem, i després estarem parlant d'eixe nou i tal vegada un jugador que poguera actuar per davant de la defensa, no? Jo crec que més o menys...
1: Un 6.
0: Sí, això també podria ser un perfil que busque l'Elx en el mercat, no? Per exemple, de futbolista que s'ha parlat últimament, que parlava ell Mateo Moreto, i que també hi havia oferiment del Rayo Vallecano, és en Barba, jugador de l'Almeria, i està també en l'agenda de l'Elx. Té una fitxa molt alta, l'Almeria. Ja sabem que l'Almeria no paga.
1: No paga.
0: Clar, no. I per tant, un jugador que també, com bé digues, pretès pel Rayo Vallecano, doncs, està en l'agenda de l'Elx i després has de mirar, no? Jo no sé què passarà amb David Azengruber, li resta una temporada de contracte. El fet de que no jugara el Mundial, jo crec que per a l'Elx...
1: Li va millorar l'Elx, no?
0: Sí, clar. Sí, va ser positiu, perquè no ha tingut aquest aparador, no ha tingut aquest lloc on mostrar-se, i per tant, a dia d'avui és futbolista de l'Elx, que sí que hi ha intenció en l'Elx, almenys d'intentar en el seu moment ampliar-li el contracte, però que a dia d'avui tot això està paralitzat, i si no arriba cap que es torna boig, perquè l'altre dia, en boca del propi Bragarnik, confirmava, almenys a mi, en primera persona, que la clàusula de rescisió de Azengruber per eixir són 20 milions d'euros. Home, no és alta per a equips de primer nivell, però tampoc és fàcil per a altres equips de la part mitjana de la taula de la classificació, almenys de la Lliga Espanyola, clar, pot arribar qualsevol equip.
1: Sí, si te'n vas a la Premier i qualsevol paga 20. Sí, sí.
0: Clar, i paga 20 com el que té euros en la butxaca, no? Perquè per a ells 20 milions d'euros és una xifra baixeta a l'hora de fer fitxatges, no? Així que el tema de Azengruber està així, paralitzat, i jo crec que és important per a l'Elx i que espere que continuï en el conjunt franjador la pròxima temporada, no? Perquè s'ha mostrat que el futbolista que a l'equip li dona aquest equilibri, no? I aquesta personalitat en la zona defensiva, i per a Martín Anselmi jo crec que seria un futbolista capital en la retaguarda per a la pròxima temporada.
1: Quins partits li queden per davant a l'Elx? El Toulouse i algun més?
0: No. En principi el Toulouse seria l'últim partit. Recordem que demà l'Elx va estar concentrat en l'Algorfa durant tota la setmana, un ministatge de pretemporada, com ja ha fet en altres cursos futbolístics, i se n'aniria d'ahir de l'Algorfa a Pinatana Arena per a jugar aquest partit contra el Toulouse el dia 8 d'agost a les 9:30 del matí.
1: Sí, dissabte que ve.
0: Sí, és de dissabte que ve. I no hi ha més partits contemplats perquè, en principi, el Festa d'Elx, almenys ara, no dic que després al llarg de la temporada en alguna finestra que pugui haver...
1: I no n'hi ha ni una presentació ni algo paregut?
0: No. El trofeu de presentació per excel·lència de l'Elx és el Festa d'Elx, que seria sempre l'últim partit abans de l'inici de la Lliga, i esta temporada no va a disputar-se. D'una banda estan canviant-se les butaques de la zona de preferència, volen ser butaques noves. D'altra banda, hi ha obres també en els voltants de l'estadi Martínez Valero. Yeah. I, per últim, la gespa vol cuidar-se al màxim. Ja sabem que la gespa en la zona nostra d'Elx...
1: Sí, pateix més.
0: Pateix més pel tema de la calor i no és fàcil, i l'Elx vol que estigui en perfectes condicions per al dia 23 d'agost, per a aquest duel a les 9:30 contra el Futbol Club Barcelona, no? Contra el Barça. Així que el Toulouse, i en principi, no dic que no pugui aparèixer un altre partit, però en principi, a dia d'avui, l'Elx només contempla aquest duel contra

0: el Toulouse, i a partir d'ahir després arribaria la primera jornada de competició dilluns 17 d'agost a les 9 de la nit a Riazor contra el Deportivo de la Coruña.
1: Te pregunto per això començament de Lliga, precisament per el calendari, perquè no és gens senzill per a l'Elx. Comença en el Depor, després ve el Barça i a continuació...
0: Contra el Sardinero, no? Contra el Racing.
1: Sí, Racing de Santander i Reial Societat. Són les quatre primeres jornades que té l'Elx en esta temporada. Què te sembla el calendari?
0: Home, el fet de començar fora i contra un recent ascendit no m'agrada. Però és un equip de la teua lliga, la segona jornada contra el Barça tampoc m'agrada, però és millor agafar el Barça tal vegada fora de punt, tot i sent el Barça, que és un gran equip, si el pilles fora de punt en aquesta segona jornada, tal vegada pugues rascar alguna cosa.
1: Sí. Contra... Si n'hi ha algun moment és ixe, no?
0: Sí, jo crec que sí, perquè ahí encara no està rodat i hi haurà molts futbolistes que vinguin pràcticament amb una mini pretemporada forçada, perquè parlem d'un Barça que té molts internacionals que han estat al Mundial, i després Racing de Santander va ser un equip de la teua lliga, també com el Depor, que acaba de muntar a primera divisió, rival del teu nivell, i la Reial Societat, que sempre és una incògnita, no? Almenys les darreres temporades, però que també va tindre un bon equip, no? Home, és un calendari fort, però...
1: Quants punts firmes?
0: No,
1: està clar, però home, podien estar més repartidets. Quants punts firmes d'aixes quatre primeres jornades?
0: Quina pregunteta. No ho sé, signaria no perdre ni contra el Depor ni contra el
1: Racing.
0: El Racing de Santander, que és un equip de la teua lliga. Si li rasques un puntet al Barça és una victòria, i per què no guanyar-li la Reial Societat? No ho sé, almenys entre, ja sé que podria ser molt ambiciós, entre 5 i 6 punts seria espectacular, no? Almenys 5-6 ja estaríem parlant del 50%, no?
1: Sí, ja comences bé.
0: Ja aniria bé. Jo crec que també Martín Anselmi i els aficionats santanderins signarien també treure el 50% entre 5 i 6 punts en aquestes primeres jornades de la competició.
1: Qual deu de ser l'objectiu de l'Elx esta temporada? Arribar als 40 lo més abans possible, perquè suposa que la prioritat continua seguint el permanèixer en primera, no?
0: Sí, la prioritat és la permanència. Jo crec que això és seria la millor notícia, no? Que l'Elx poguera continuar l'altra temporada en primera divisió. El creixement de l'Elx com a club va de mirar-se a mitjà llarg termini, no? I tot passa per consolidar-se, per no ser un club ascensor, no? Per no estar una, dos, tres temporades en primera i baixar, no? Jo crec que ha de ser intentar que el projecte estigui a 5-6-7 temporades en primera divisió de manera continuada, sense perdre la categoria, per a poder créixer, no? Perquè al remat, com més temps estigues de manera continuada, de manera sense baixar, sense ser un equip ascensor, la capacitat teua econòmica en el fair play financer i com a club creix moltíssim, no? I de poder fer una inversió, a poder fer una altra un poc més gran, jo crec que ahí està un poc el raonament que té en ment de cara al futur que sigui embragar, no? Que aquest equip siga un equip que pugui créixer amb passets xicotets sense... Jo crec que sense perdre el camp, no? Que és el que ha fet Bragan. I la gent, o els aficionats s'han de haver de vegades i... No que li tiren al coll, però sí que li poden tindre com a... Li poden objectar el fet de que no sigui ambició, de que no es facin inversions grans, no? Sí. Però la realitat, la capacitat econòmica que té el club és la que és, no? Per afrontar-la, i tampoc en aquest sentit Bragan que és que siga un...
1: Però han entrat diners, també, no?
0: No va perdre el cap.
1: Ja. Encara que hagin entrat diners, no? Però els traspassos no és... És que la gent està demanant això.
0: Tu penses que des de 12 i mig més variables que puguen entrar per Álvaro, te puc gastar tots en el...
1: No, clar. En el fair play no funciona així, clar.
0: I no funciona així, clar. La gent, tens 12 milions i mig en la butxaca que acaba d'entrar. No és així. No és així com funciona la història, i és molt menys el que pot destinar...
1: Reinvertir, sí.
0: Claro, per a reinvertir, però no pots reinvertir tota aquesta quantitat. A hores d'ara l'Elx té 24.000 abonats, li resten 3.000 per arribar als 27.000 de la temporada passada, que jo crec que amb la gent que ja havia en llista d'espera...
1: Arribarà, no?
0: Arribarà segur, sí o sí, arribarà a aquests 27.000 abonats de la temporada anterior... Però clar, s'ha de tindre també, com dic, els teus en terra. Estem parlant d'un equip en construcció amb un entrenador nou i entenc que la gent, l'aficionat de peu, pugui tindre aquesta ambició o aquestes ganes, o li pugui...
1: No també sé, jo crec que és l'aport, no, Raül? Perquè,
0: no?
1: Sí, però també és un poc l'aport de si tu no te reforces... Perquè estava aixint ara, per exemple, les respostes al tuit felicitant a Héctor Ford per el seu aniversari, i la gent... la meitat dels missatges és porteu-lo de nou, i l'altra meitat és fitxeu algo. La gent demana això.
0: Sí, ja seria un grandíssim fitxatge que tornara Héctor Ford a l'Elche, s'ha dit, pel Barça, perquè és un futbolista espectacular pel rendiment que et va donar la temporada passada en el poquet temps que va poder estar a la gespa com a futbolista. Sobretot
1: una llàstima aquella lesió, eh? Bueno, sí. Aquella lesió, bueno, aquella agressió, no, sí.
0: Sí, per a mi més agressió que lesió, perquè Mendy li va fer la traveta després de marcar el gol de ràbia, i el que és curiós és que ni el VAR, ni l'àrbitre, ni ningú,
1: sí.
0: Pot d'ofici entrara per a catalogar aquesta acció com una agressió al futbolista.
1: Antiesportiva, sí.
0: Claro, és que es va perdre el mes de gener, el de febrer, el de març, i quan ja tornava era últims del mes d'abril i ja restava res. La lliga va acabar en l'Equador del mes de maig, pràcticament, no? O sigui que es va perdre el tram important de la temporada, i sobretot sabent que la banda dreta estava minvada, no? Que ja sí. la banda dreta tenia una merma important en el seu moment, i sense Héctor Ford encara més, i va condicionar també molt el paper de l'equip en aquest costat per armar les alineacions de Sarabia. Però sí, entenc que la gent del carrer, l'aficionat de peu, sigui ambiciosa i tinga ganes de fitxatges i de noms, i sobretot noms que siguin importants i que puguen ser atractius per a els seguidors franjavers, però s'ha de tindre tranquil·litat. Escolta, resten entre 5 i 6 reforços, segurament que Bragar n'hi portarà algun nom que pugui ser atractiu i que pugui armar-se un bon equip al remat, que l'engranatge funcione quan arribi l'hora de la veritat, i que l'Elx pugui continuar l'altra temporada en primera divisió i salvar-se, que això és l'objectiu. Que les últimes dues temporades ha sigut en somni. Sí, la primera mereixerà ja un ascens, i la segona amb una permanència i amb un lloc que era atractiu. Martín Anselmi també té aquest paradigma, aquest model, no? El valor, el fet d'eixir des de darrere amb la conducció de la pilota, generar, ser un equip protagonista després de pèrdua, pressionar-te en local, tenir una recuperació ràpida, però tot això contempla, jo crec que abarca un temps important de treball, del que forma part la pretemporada i del que forma també part la primera part de la competició, i quan arriben els jugadors que encara resten per acabar de completar, no?, el puzzle de l'equip de cara a la pròxima temporada.
1: Raül, per acabar, un desig per a esta pròxima temporada, ara que estem a temps de demanar.
0: Un desig? Per a l'Elx?
1: Sí. Home, si és per a mi també te l'accepte, però...
0: Que continuem, que per a tu i per a mi, que tinguem molta salut i treball, com sempre.
1: Això sí.
0: I feina, i per a l'Elche, que encara que sigui com la temporada anterior, que l'Elche va tindre que patir fins l'última jornada a Girona, a Montilivi, per a salvar-se, sí. que sigui igual. Jo ja signaria també eixe patiment de les últimes jornades.
1: Sabent que te tornes a salvar, no? Sí.
0: Efectivament. La salvació... la permanència en primera divisió, i amb això ja hauries complit, no?, amb el desig dels aficionats, encara que hagués, com dic, de patir. I que l'Elx no ha de buscar altres coses, no ha de perdre el cap, no s'ha de perdre la perspectiva. El primer punt de parada per a aquest equip és la permanència, arribar als 42, 43, 45 punts, i a partir d'ell que hagi de dir. Però primer, salvació i permanència. Després veurem on et col·loca la competició.
1: Pues estarem, com la temporada passada, molt pendents de tot el que pugui fer l'Elx en la veu de Raül Pina, en aquests partits, en les pues, novetats, actualitzacions, en tot el que té a veure amb l'equip de la Franja Verd, en Raül Pina. Raül, moltíssimes gràcies. Escoltem d'ací no res.
0: Molt bé, una abraça molt forta per a tots. Adéu.
1: Una abraça al nostre Raül Pina. Anem a fer una paradeta al tornar. Parlarem de futbol internacional.

0: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegits especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: Són les 8 de la vesprada i esta és la sintonia que l'ha deixat uns segons més per a que la gent es, bueno, es familiaritzi. És la cançó en la que, quan sona, és la senyal de que anem a parlar de futbol internacional. Recordareu també aquesta secció que hem fet durant gran part de l'estiu del Mundial. Pues, ara, estos caps de setmana, pues, també volem fer pues, diferents seccions que tenen que veure en el panorama internacional, en les grans lligues europees, en els noms propis, en el mercat, bueno, en coses que evidentment també n'hi ha que o cal ficar el focus, i esta és la cançó triada per el nostre editor Juanjo Romero per a parlar de futbol internacional i evidentment per a fer-ho en David Ferris. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Què tal, Salva, com estàs?
0: Bueno, la última vegada que varen parlar deixaven clar i batejat que Espanya tenia moltes opcions de guanyar el Mundial. Jo me'n vaig anar de vacances, Espanya guanyar el Mundial, nosaltres estàvem en contacte per WhatsApp.
1: Podem traure pit ja, no?
0: Sí, ara ja és moment.
1: Ja toca, no?
0: Sí, ja és moment de dir que gran part d'aquesta segona estrella és gràcies a nosaltres.
1: Sí, bueno, el dia de Cap Verd, així estàvem,
0: sí,
1: defensant per a la selecció.
0: Correcte.
1: Érem quatre,
0: Érem
1: quatre a tota Espanya.
0: Quan se baixaven del barco, tots.
1: No n'hi havia gent ja.
0: Sí. I Rodri no valia, eh?
1: No, ni Rodri, ni Lamin, que estava malament, que
0: sí.
1: La convocatòria de la Fuente era un desastre. Bueno, en fi.
0: I Baena.
1: Baena, que tampoc valia, clar. Sí. Clar,
0: que no valia, no valia ningú. Ferran tampoc, eh?
1: No, jo de veritat pensava que, no sé, vaig dir, no sé si s'han deixat fora Xavi, Iniesta, Villa i companyia, però bueno, pareixia que tota la convocatòria era un drama i, bueno, jo crec que es va demostrar que Espanya era una de les millors seleccions, per a mi, òbviament, la millor. Mm-hmm. I ja està, jo crec que la final és un bany...
0: No, és una
1: per a mi la final amb més superioritat que he vist jo en la meva vida, mundial, i te diria que quasi de qualsevol competició.
0: I la majoria de premis individuals, jugadors de la selecció, eh? El porter menys golejat,
1: sí,
0: el millor jugador del Mundial,
1: per exemple,
0: el més jove...
1: El porter entenc que és perquè no ha sigut golejat, però bueno, també és veritat que no va tindre que fer pràcticament res perquè la defensa...
0: És que no tenia faena.
1: Clar, per això te dic que jo... Per millor porter t'hauria dit probablement Bono, però clar, és que si t'han
0: fet... Nilan també va fer molt
1: sí,
0: Mundial.
1: Però bueno, si t'han fet un gol, lo normal és que, a banda, que jo crec que és perquè el premi és a porter menys golejat. Però bueno, el que diem, tenim molta sort de tindre esta selecció, ja no a soles l'absoluta, sinó les inferiors que també estan guanyant.
0: Lo que ve per darrere,
1: en categoria masculina, en categoria femenina, en tot. Espanya domina el futbol i és així.
0: Anem a parlar de futbol internacional i la idea que portem és pegar-li un repàs a l'actualitat, a lo que bueno, també està a punt de començar en les grans lligues europees. Hem deixat a banda el que és la Liga, perquè evidentment estem en el dia a dia.
1: Ja ho comentareu.
0: Sí. I estem ahí pràcticament a diari, per sort, en quatre equips valencians en la primera divisió. Però, si quieren detalles, per exemple, acaba de dir fa un rato que el Racing de Santander està molt interessat en fitxar a Dani Parejo i seria tornar a juntar a una parella de migcampistes que va jugar en el València, com és Sergio Canales i Dani Parejo, en el Racing de Santander, ja evidentment en uns anyets més.
1: Molta experiència.
0: Sí. I molta qualitat també.
1: Sí, bueno, jo, si no recorde malament, Canales va tindre la mala sort de que així a València no va poder jugar massa i no va poder donar...
0: Lesions...
1: Per les seues lesions. El nivell que ha donat després... pues bueno,
0: la Real
1: i Betis, per exemple, jo crec que és on sí, més sí. El recordem tots, però bueno, juntar a Parejo, que a mi és un jugador que sempre m'ha agradat moltíssim, i a Canales, pues jo crec que per a les possibilitats que té un equip que ascendís com el Racing, jo crec que bueno, que seria una gran notícia per a ells.
0: Era un comentari breu perquè bueno, pues ho he dit fa no res, i és un dels moviments que estem tots esperant,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: a veure què
1: fa passa.
0: Parejo.
1: Sí.
0: Està, jo he estat estos dies en ell en el Cotif.
1: Què tal com a entrenador? Bé, no?
0: Te vaig a dir una cosa, me dona una molt bona
1: sensació. Té bona pinta,
0: I és, bueno, i són xiquets, però tu el veus com ordena, com li fan cas, com gestiona, i la veritat és que dona bona sensació.
1: A mi m'agrada que ja parlem del que anem a parlar, que
0: sí, ara
1: que
0: comencem
1: m'agrada que ha donat el pas de començar per xiquets.
0: Sí.
1: que això és molt, per a mi és molt significatiu, de que és una persona a la que li agrada el futbol.
0: Este any ja ha estat en San José.
1: Sí, lo sé, lo sé.
0: En el Cotífana té una acadèmia que és del San José. Sí. I bueno, pues ell dia, i l'escoltant la setmana passada en una entrevista que ficàrem així en la secció del futbol més nostre, que bueno, pues que ell volia començar per ahí, per a traure's el títol, per a anar poquet a poquet. Estava el seu fill jugant en esta acadèmia, que també té molt bona pinta, el fill de Parejo, i la veritat és que bueno, pues tot això perquè estàvem parlant de que, bueno, pues així la informació de que el Racing de Santander està interessat en l'ex capità del València i del Villarreal. Comencem, si te sembla bé, per la Premier, que és dels principals atractius, no? Sempre se parla molt dels diners, dels fitxatges, dels grans clubs que n'hi ha en la Premier, i podem començar pegant un repàs de, bueno, pues com va acabar la Lliga la temporada passada, les sorpreses que va haver, les decepcions que també sempre n'hi ha, i sobretot per tindre este punt de partida.
1: Bueno, una Premier League que l'any passat va concloure amb l'Arsenal com a campió,
0: sí,
1: que bueno, per nom probablement és sorprenent, perquè l'Arsenal sempre té la fama de que és un equip que en els moments principals cau. De fet, l'any passat va tindre ixe moment en el que pareixia que podia caure de tot, però bueno, va tindre ixa, no sé com dir-ho, si valentia o maduresa per aguantar amb un City, Manchester City, que pareixia que podia remuntar. Va ser campió amb espanyols com Merino, Zubimendi o Mosquera, i Arteta, òbviament, a la banqueta. I bueno, després, pues mira, per a mi que va ser una sorpresa, que òbviament per nom no és sorpresa, però jo veure al United finalitzant la Lliga en tercera posició, després de com va començar amb Amorim, que pareixia que no anava ni cap avant ni cap arrere, per a mi va ser una sorpresa. I òbviament, després, quan tu tens en sisena, setena i vuitena posició a Bournemouth, Sunderland i Brighton, per davant d'equips com, per exemple, el Chelsea, o sobretot el Tottenham, que per a mi és la gran decepció de la temporada passada a la Premier, pues bueno, jo crec que són, per nom, les tres sorpreses més significatives. Bournemouth, Sunderland i Brighton finalitzant els tres en la mateixa temporada a llocs europeus. Després, el descens...
0: És que entrant en Europa,
1: Clar.
0: El Sunderland, que per exemple, sí, al València li ha alçat a venir.
1: No, clar, i que si tu veus els equips que tenen, són bons equips si tu els compares també amb el que tu veus a Espanya, però realment si tu veus el que hi ha a la Premier, tu veus l'equip del Chelsea, que bueno, és un club que està pèssimament gestionat probablement perquè té massa diners, però la realitat és que és sorprenent.
0: Bueno, n'hi ha un fitxatge del Chelsea que a mi està tornant loco ja dos setmanes. No sé si el tens apuntat o estàs caigent en el que te dic, però als 35 anys...
1: Ah, bueno, sí. Que... sí. No, pensava que era per bo.
0: No.
1: Ja t'entenc, ja t'entenc. Sí,
0: que torne és Welbeck, no?
1: Bueno, i Henderson també, no? Sí. Estava, ja no sé si està oficialitzat. Han signat a Barco, però bueno, és que també el Chelsea té la història esta de l'Estrasburg, per tant tampoc és sorpresa que Emega, Barco acaben en el Chelsea, però bueno, per tornar a lo de l'any passat, el descens va ser Wolves, Wolverhampton, Burnley i West Ham, que també és sorprenent, va estar ahí fins a l'última hora amb el Tottenham. És que caiguera el que caiguera, era una sorpresa, però òbviament el Tottenham hauria sigut molt més sorprenent i molt més cridaner. El West Ham, que va caure amb Nuno i Paco Gémez a la banqueta. Però bueno, per a com estava, la cosa no va anar malament amb Gémez i Nuno.
0: No, va reaccionar, però no a temps.
1: Però clar, ja no a temps. El Wolverhampton, per exemple, fa 20 punts en 38 partits.
0: És una barbaritat.
1: El Burnley 22. És que són números de vergonya. De vergonya, que són moltes voltes el que passa a la Premier League. I per tant, la sorpresa amb Bournemouth, Sunderland i Brighton és que coexistixen en la mateixa temporada a Europa. Perquè el Sunderland, si no estic equivocat, l'any passat era el seu primer any en Premier.
0: Sí, després de molts anys. N'hi ha un documental xulíssim del Sunderland
1: sí.
0: en Netflix, molt recomanable. I clar,
1: vore-lo ara
0: en Premier i en
1: clar,
0: Europa.
1: I vore-lo en Europa League.
0: Sí.
1: O sea, una bona competició, pues és cridaner. Però bueno, ja dic, per a mi el més sorprenent d'aquests tres equips. I després, pues, bueno, l'any que ve tindrem, bueno, esta temporada anem a tindre Arsenal, City, United, Aston Villa i Liverpool en
0: Champions.
1: Mm-hmm. Per poquet no van anar sis equips, No recordo com era la carambola, però n'hi havia una opció per a que hagueren estat, per exemple, el Bournemouth en Champions, Bournemouth i Sunderland finalment a Europa League amb el Crystal Palace, que també accedeix a Europa League per guanyar la Conference. I el Brighton a Conference, que sens dubte serà un dels màxims aspirants per a poder guanyar-la, perquè sempre per el potencial econòmic que tenen els equips anglesos.
0: No, el Brighton té un equip...
1: Sí, després te parlaré d'un parell de fitxatges que ha fet que em pareixen molt, molt interessants, però clar, si tu veus després...
0: Uno és el central?
1: Sí,
0: vale.
1: Sí. Ja vaig parlar d'ell en el Mundial. No va fer un bon Mundial, Vukovic, sí. però bueno, sí que em pareix un fitxatge espectacular i em sorprèn que aquest jugador estigui en un equip com el Brighton, que sí, que té molt de potencial econòmic, que té molta pasta per oferir-te a tu com a jugador i al Tottenham, en este cas, com a club. Però és que jo, n'hi ha moltes coses, Salva, que no entenc. En la Premier, a mi... Jo soc conscient de que a la gent li agrada moltíssim el mercat de la Premier, perquè són 130 quilos per aquí,
0: sí.
1: 90 per allà... Però jo moltes voltes, de veritat ho dic, com tampoc segueix massa la Premier, perquè és un mercat que a mi no...
0: Sí, que no arribes.
1: No vaig arribar en la vida.
0: Sí, recordem que David està de scout als Estats Units i que, bueno, pues evidentment el potencial econòmic que tenen o que tens en el teu equip...
1: No, el que se gasta el Brighton en un fitxatge és el que se gasta Minnesota en 5 o 6 mercats. Entonces, per a mi, clar, jo no arribe, jo no veig moltes coses de la Premier i quan me diuen, no, 130 milions per aquest jugador, i dic, és que no el conec per a dir-te... Vale, me pareix bé.
0: Sí.
1: A mi me té al·lucinat la Premier League, però bueno, ja m'he acostumat. Sí que fan fitxatges que són bons, però per a mi, en quant a labor de lo que és scouting o lo que és direcció esportiva, molt de mèrit tampoc n'hi ha. Perquè ja firmes als jugadors quan són...
0: Si vas a la xequera...
1: Clar, si jo vaig amb 60 milions o 120 milions a perdió Mandé, pues clar, me'l porté. Sí. Jo també vaig. Jo si tinc 120 milions també vaig a perdió Mandé.
0: S'hem quedat en el Brighton, que és el que xorà la Conference, sí. Però ens queda repassar els que munten a primera.
1: Sí, bueno, el Coventry, el Hull City i l'Ipswich Town. Que és un
0: també has començat fort el mercat, el
1: sí,
0: Ipswich.
1: Sí, si és que així tots els equips de la Premier comencen fort, perquè el Hull City, jo he vist també ja jugadors que li interessen i és que se parlen d'uns números que a mi de veritat que
0: són flipants.
1: Quan així en Espanya per damunt tenim equips com el Villarreal, per exemple, que estan Champions i que tampoc està fent massa moviments perquè tindrà que traure jugadors per a després poder comprar, i tu tens equips com el Hull City que a lo millor te diuen no, 30 milions per este jugador, és que t'impacta. I luego sí que és veritat que després tenim les situacions de que entre ells, entre els equips de la Premier, fan molts traspassos que són, bueno, arreglos que fan per a evadir el control econòmic i perquè tenen, pues bueno, ese potencial per a fer-ho. Així en Espanya es podria fer també, si Barça i Madrid tinguera una miqueta més de solidaritat i no esperaren moltes voltes traure el jugador a cost zero o per 5 milions o apurant fins a l'últim dia de mercat per a rebaixar un parell de milions, segurament podries fer-ho a menor escala, però és que no passa.
0: No.
1: Però en Anglaterra sí que es veu i clar, per això després trenquen el mercat.
0: Parlem de mercat i de noms, perquè estem parlant de Premier, que són més diners n'hi ha, no? I clar, en general,

0: El que volem és un poc els més cridaners, no? Els fitxatges més cridaners de cada lliga. A més, comença per la Premier, perquè és el pla fort, no? És
1: on, sí, clar, és on n'hi ha pasta i on n'hi ha fitxatges.
0: On van en la guita per davant, però també n'hi ha en altres lligues, eh? Però clar, en l'Arsenal és que de moment, i estem... acabem d'entrar en agost, vull dir, és que encara queda el més gros, queda ara.
1: Si jo te dic els fitxatges de tots els equips d'Anglaterra ara mateix, estem fins a les 10 de la nit.
0: No, clar.
1: He tingut que seleccionar perquè n'hi ha un moment que dius que han fitxat 8, 7 jugadors i per una pasta increïble. I l'Arsenal, per exemple...
0: Sí, comencem per l'Arsenal, va.
1: Per a mi ha fet un fitxatge molt bo, que és Tsolis, l'exjugador del Bruges, 40 milions. Ja vaig parlar d'ell, si no recordo malament, l'any passat amb Paco, així.
0: És el grec, no?
1: Sí, en algun paro de seleccions ja vaig parlar amb Paco d'ell. A mi és un jugador que m'agrada moltíssim perquè té un colpeig de pilota, la veritat que espectacular. Va fer molts gols l'any passat a la Lliga Belga, gols, assistències, és un jugador que genera moltíssim. I
0: ja va estar en Anglaterra, en el Norwich, no? Perquè el firmen del Fortuna Düsseldorf i després és el Fortuna Düsseldorf el que li el ven al Brujas, crec que per 6 quilos, i ara per 40 torna a la Premier, però torna al campió de la Premier.
1: Un dia podríem parlar del Brujas en qüestió de compraventa de jugadors, perquè és...
0: Acaba de vendre al seu davanter a Musua i al Llevant, 2.5 quilos, també.
1: Sí, no,
0: de 9 anys, eh?
1: I per això te dic que és un equip que fitxa molt bé, perquè eixe cas de Musua jo el conec perfectament, perquè l'he vist en directe en Oliva, crec que va ser amb la selecció belga sub-Dene o sub-Dene, no recorde bé, i era un procés on el Deinze, un club belga, estava desapareguent. I a mi em van dir, analitza aquest jugador perquè pot eixir lliure. Qui se va portar? El Brujas.
0: El Brujas,
1: clar. Que sempre està on té que estar i que ha fet moltes operacions, perquè l'any passat va vendre a Yashari al Milan per més de 30 milions, Teatre Soldi, que és un jugador que també podrà vendre per milions, i ara té a Tsolis, que a mi m'agrada molt des del primer dia que el vaig veure. L'any passat són 17 gols, 23 assistències a soles en 36 partits de Lliga Belga, que és una barbaritat, i és un jugador que a mi el que més m'agrada d'ell és que té molt d'atreviment per a colpejar la porteria, per a xutar. És una cosa que jo tiré molt en falta en el futbol actual, que moltes voltes tu estàs en frontal de l'àrea i l'equip pues, està tot el rato tocant. Aquest jugador moltes vegades va finalitzar jugada, i crec que bueno, a l'Arsenal, que és un equip que a mi no m'enamora massa pel xoc, però crec que li va aportar molt de dinamisme en atac, i tinc ganes de veure com arriba a la Premier, perquè crec que és un moment molt propici per a ell per a poder despuntar, òbviament no per a ser una de les estrelles de la Lliga, però sí per a ser un jugador important d'un equip que ara mateix és dels més importants d'Europa.
0: 40 quilos, no?
1: Sí, Solis, que tranquil·let, per a mi un preu normal.
0: Però saps qui va tranquil·let també, no?
1: Sí, el City, no?
0: El City va tranquil·let. Elliot Anderson, que per a ficar en context és el migcampista, l'hem vist en el Mundial.
1: Sí, molt bé, molt bon jugador.
0: I ha fet un bon Mundial en Anglaterra. És un jugador que passa del Newcastle al Nottingham Forest, per 40 quilos. Vull dir, si ja va del Newcastle al Nottingham Forest per 40...
1: En el següent traspàs ja dius...
0: Què espera?
1: Clar.
0: Bueno, pues la quantitat que se diu que ha pagat el City per Elliot Anderson són 135 milions d'euros.
1: Sí, pues això és probablement el que pot gastar la meitat de la Lliga Espanyola en tot el mercat, o inclús més segurament, no sé si en Espanya se van a gastar tant de diners, però bueno, és un jugador que ja dic, jo no el tenia ubicat quan va sonar tota aquesta història.
0: Perquè, és que jugava en el Nottingham.
1: Perquè jugava en el Nottingham, i perquè jo no, repeteixo, és que no veig Premier League, fa molts anys sí, però ara ja no, i quan vaig veure-lo al Mundial sí que em va agradar, i vaig dir, bueno, sí que em pareix un molt bon jugador, de molt bon nivell per estar probablement en un equip top d'Europa, però clar, és que per a mi 130 milions... Jo és que sóc de l'època en la que Cristiano 100 milions ja era una barbaritat, o Gareth Bale 90 milions. Clar, estem parlant de
0: Neymar,
1: Cristiano, estem
0: no?
1: parlant de Neymar, estem parlant de jugadors que per a mi han marcat una època en el futbol.
0: Que valdrien ara, no?
1: Clar, és que, per exemple, Villa, quant podria costar David Villa ara?
0: En el seu moment va ser 40 quilos, ara que valdria.
1: Clar, per això te dic, entonces, per a mi 135 milions, pues bueno... És que és massa diners. Després, és veritat que tu eres el City i guanyes una Champions, pues ja l'has rentabilitzat. perquè per sponsors, per afició que tens fora de tot. Jo entenc que per al City és bueno, dir, vale, m'agrada este jugador, pague el que em diuen. I clar, per al Nottingham també és una meravella, perquè ara tenen 130 milions per a gastar, més el que ja de per si tenen. És que quant de diners se va a gastar el Nottingham Forest en este estiu? Pues és el que a mi m'agradarà veure en setembre. Quan s'ha gastat el Nottingham, quan s'ha gastat el Hull City que acaba de pujar. Podem estar tot el dia així. A mi no em deixa de sorprendre.
0: No se menegem de la ciutat de Manchester, perquè analitzem els més credents del United i comencem per el brasiler.
1: Este sí que m'agrada.
0: Que també ha estat al Mundial, no? En el Brasil. Sí. Andrei Santos, que estava en el Chelsea, que el Chelsea el va fitxar del el va cedir a l'Estrasburgo, el va fitxar del Vasco de Gama en el seu, sí, en el seu moment, ja fa 3 o 4 anys, i l'ha venut al Manchester United per 56 milions.
1: Clar, et sorprèn que este jugador, que a mi m'agrada moltíssim, perquè sí que l'he vist a l'Estrasburg durant, bueno, els últims 2 anys que ha estat en l'Estrasburg.
0: És que ha fet bones temporades en França.
1: Sí, l'última és molt bona, perquè ja també mostra que té gol, perquè fa 10 gols a la Lliga. Clar, sorprèn que del Chelsea al United, que són rivals en teoria directes, n'hi hagi un traspàs, però clar, són 56 milions. El Chelsea té... quants jugadors pot tenir el Chelsea?
0: 200,
1: 40, sí, sí, sí. 45, doncs pues bueno, dius, bé, pues, que s'emporten a Andrei Santos, perquè ja o tinc el que necessite o perquè sí, firmaré un altre jugador. A mi m'agrada moltíssim, també m'agrada molt el fitxatge de Tielemans.
0: També, 40 quilos.
1: 40 quilos, ja és un jugador que no té 25 anys, però bueno, és un jugador...
0: És de la meva quinta, té 29.
1: Clar, però jo te dic...
0: Sí, 29.
1: Clar, però què pot tindre? 4-5 anys bons, si es cuida? Segur. Si es cuida, segur. A mi és un jugador que també m'agrada moltíssim. Jo el vaig veure molt de quan estava al Leicester i bueno, és un jugador especial, Tielemans, i entenc que per al United són bons fitxatges, i en un United que ha fet en els últims anys autèntiques locures per jugadors que no tenien pràcticament nivell per a jugar en United, també em pareixen bons fitxatges i per uns preus que bueno, en el mercat en el que jo estic és una barbaritat, però en el mercat Premier són preus normals.
0: Sí, sí. 40 milions a l'Aston Villa d'Unai Emery després d'una temporada bona en el Aston Villa. Recordem que va passar també per Leicester i que ja en el seu moment va ser un dels fitxatges més cars del Leicester quan se gasta 45 en este fitxatge del belga al Mònac. Bueno, són els fitxatges del Manchester United, però a mi el que m'agrada és el que ha fet el Aston Villa.
1: Sí, este a mi també m'agrada molt, el de Manzambi, el jugador de Suïssa que bueno, crec que...
0: Ha meravellat el Mundial.
1: Sí.
0: Ja, el que no el coneixia d'abans ja l'ha conegut.
1: Crec que és un jugador que bueno, en el Mundial ha mostrat el que ha pogut mostrar durant l'últim any al Friburg, que per a mi és l'equip, quan passen aquest tipus de coses, jo és el que valore a l'equip que el firma quan està pues, això, al Servet. Crec que era on estava Manzambi. He intentat buscar el preu per el que el va firmar el Friburg, però no l'he trobat. En Transferor no apareix i en altres pàgines tampoc, però bueno, tampoc crec que siguera més d'un milió, dos, tres com a molt. Després el vens per 60 milions, pues, has fet un negoci...
0: És que en 2024 el compra el Friburgo i en 2026 el ven per 60 quilos a l'Aston Villa. És que, clar, té 20 anys.
1: Clar, no, per això te dic. Este jugador, si ara continua progressant i en la Premier ho fa bé, per quant pot eixir de l'Aston Villa?
0: Pues per 120, mínim.
1: I per més també, saps? Si venim d'Eliot Anderson, que per 41 milions ha costat 135 i és migcampista, que... Això és molt important també, la posició del jugador. Sí. Manzambi és un jugador que ha mostrat que té gol, que té genera moltes jugades,
0: que
1: te dona assistències, que genera molt de perill durant el partit. Per quan pot pagar el City, el Chelsea... Bueno, el Chelsea ara va tindre una sanció, aunque tampoc espera...
0: El United, el Liverpool...
1: És que pot ser un traspàs astronòmic al punt en el que estem.
0: Sí, sí.
1: Perquè després parlarem també de la Lliga Alemana, però tenim ahí el cas de Diomandé, que també és una barbaritat.
0: Sí. Està donant que parlar, lo de Diomandé.
1: Veurem com acaba.
0: Que si estoy malito, que si tal...
1: Veurem.
0: Està donant guerra. Però ara parlem de la Bundesliga. En el Liverpool, fitxatge d'un campió del món, com és Víctor Muñoz.
1: Sí, bueno, 40 milions també, que no està malament. És veritat que este traspàs té trampa, perquè, clar, no són 40 milions per a Osasuna, si no estic enganyat, són 20 per al Madrid, que clar, és el que millor negoci fa, perquè ell
0: 50%.
1: El dona ahí i diu, bueno, si ells ve, jo em portaré el 50% del negoci que tu faces. I, bueno, pues per a mi un fitxatge sorprenent, perquè a mi m'agrada Víctor, però no sé jo si està per a jugar al Liverpool en l'exigència que té un club com el Liverpool, després d'una temporada molt roïna, perquè la temporada del Liverpool és per al que és el Liverpool, per a mi un desastre. Ara veurem amb el nou tècnic, del que ara parlarem també, sí que pot ser influent per a Víctor, que sigui Iraola l'entrenador del Liverpool, i positiu per a ell, però a mi va sorprendre per el que et dic, perquè crec que és un jugador que encara li falta probablement un passet per a estar estable com a un jugador amb molts minuts al Liverpool. Ara, si el vol créixer poc a poc i esta temporada assumeix que pot ser que jugui poquet, pues bueno, em pareix bon traspàs per a ell, o a lo millor em sorprèn i des del primer minut està jugant.
0: El Brighton Hove Albion, que va jugar la Conference League, vull dir, no va jugar la Champions, no va jugar Europa League, va jugar la Conference, però en Luka Vukcevic, central de Denawanch, li ha pagat 54 milions al Tottenham. 54,
1: 54 milions per a mi, per un dels millors projectes de central que n'hi ha al futbol europeu. O sigui, jo crec que és un jugador que ja te dic, em sorprèn moltíssim que jugui al Brighton, perquè per a mi està per a jugar en altre tipus d'equip. Jo de veritat pensava que, clar, també és veritat que no sé el diners que té el Barça, però sí que és un jugador que jo veig molt de l'estil per al Barça.
0: Esa capacitat de treure la pilota, no?
1: Sí, perquè també és un jugador amb molt de gol, perquè en accions a pilota parada...
0: Però igual ahir en Cubarsilla...
1: Clar, no? la massa joventut pot ser, però ja te dic, si no per al Barça, per a altre equip gran. A mi em sorprèn molt que este jugador estigui al Brighton, però clar, és el que diem, és que el Brighton pot pagar pràcticament 60 quilos per un jugador. I per a mi el cridaner ja no és el de Vukcevic, és el de l'altre jugador del que anem a parlar, que és Zadok Johanna. Que és una història curiosa, perquè jo és un jugador que vaig veure quan a mi m'agraden molt les lligues d'Escandinàvia, les lligues nòrdiques, i quan comencen sempre veig pues, les primeres alineacions, i vaig veure pues, que este jugador ho havia fet bé a la Copa Sueca, que comença abans que la Lliga. I en el primer partit crec que va fer dos gols o un gol.
0: Estava en el AIK, no?
1: En el AIK de Solna. Pues va jugar, si no estic enganyat, 7 partits de Lliga com a màxim i 3 o 4 de Copa, i el Brighton va pagar 28 milions. I és un jugador que quan jo el vaig veure tenia un valor de mercat de mig milió d'euros.
0: I també de 9 anys.
1: Sí, i que en abril és quan, o en març és quan comença a jugar, i en juny o en maig inclús en maig ja paguen 28 milions.
0: Nigeria,
1: el traspàs més costós de la història en la Lliga Sueca, que és una lliga que ja està exportant molt de talent, però que a mi em pareix, i m'agrada moltíssim, és un jugador que em va impactar moltíssim quan el vaig veure per primera vegada, perquè tenia, bueno, molta capacitat per a regatejar, per a generar en camp contrari, molta personalitat per a la seva joventut, però ja he vist operacions similars del Brighton en lliga sueca que no li han eixit del tot bé, perquè per a mi és una precipitació.
0: El Newcastle, que serà el rival del València en el Trofeu Taronja el pròxim dissabte, porta també un dels jugadors que ha costat molts diners en la Premier. Estem parlant de Bazoumana Touré, jugador de 20 anys, migcampista, que estava al Hoffenheim, i que el Newcastle paga 47 milions d'euros per un jugador que ja l'any passat el Hoffenheim se gasta 10 quilos i mig al Hammarby, sí, i que, bueno, pues, jugaran la Premier a canvi de 47 milions d'euros, i que estarà en Mestalla el dissabte que ve.
1: Sí, és un dels fitxatges dels que hem parlat avui que més il·lusió em fa, perquè és un jugador que m'agradava moltíssim al Hammarby, perquè és un extrem esquerrà pur.
0: Com és Costa Marfilé, no? De Costa,
1: sí, va jugar al Mundial. És un extrem de tota la vida, a cama natural, o sigui, que és un jugador que a mi m'agrada per això, perquè ja és algo raro encontrar este tipus d'extrem. I, bueno, me va agradar molt al Hammarby, sé que el Hoffenheim ho ha fet bé, i crec que un preu de 47 milions, pues bueno, és car, però dins del que hem parlat avui és un preu raonable per a un jugador del seu potencial, perquè és molt jove també. I per això te dic, la Lliga Sueca, ja veus, hem parlat ara de Johanna, que eix directament al Brighton, este xiqui eix a la Lliga Alemana, però any i mig després està eixint a la Premier per 47 milions, que és una una locura.
0: El València podria anar a eixa Lliga Sueca a fitxar algo?
1: Podria,
0: no, no a la Lliga de Sueca.
1: Podria, sinó a la podria anar, podria anar, però sí que és veritat que en els paràmetres econòmics que, es, que té el València i la majoria d'equips espanyols...
0: És que si esperes a que ja no se n'eixi de Suècia...
1: No
0: ha,
1: però, ja no ha, però és que a Suècia ja, probablement ja, ja no arribes perquè este jugador eix per 11 milions. Clar, és el que diem. Jo me crec molt a aquest tipus de jugador, però també entenc que el club d'Espanya diu és que 11 milions és molt,
0: sí, sí,
1: molta
0: sí.
1: part del meu pressupost. Entonces, és complicat. Jo aniria a altres tipus de mercats. A mi m'agrada molt el mercat de Sèrbia. Així que si a algú li serveix, pues jo li deixo.
0: Te pego una telefonada, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Canvis en les banquetes de la Premier, perquè també hi ha hagut molt de ball en les banquetes d'Anglaterra.
1: Sí, i molt de ball amb espanyols per mig, perquè tenim a Xavi Alonso al Chelsea.
0: Cada vegada n'hi ha més entrenadors espanyols a l'elit, eh?
1: Sí, i a pesar de que tampoc som tan bons al futbol, com diuen en algun país de... Bueno,
0: canvis del món, no?
1: Sí, sí, sí, no vull donar ningun recat. Però bueno, Xavi Alonso al Chelsea em pareix un fitxatge molt il·lusionant, perquè a mi Xavi em pareix un entrenador espectacular que probablement no va encertar molt escollint del Madrid, però bueno, crec que va donar-li una miqueta de sentit a tot el descontrol que és el Chelsea. Iraola al Liverpool també és un moviment que, bueno, m'agrada i em genera la incògnita de veure com pot respondre Iraola, perquè ho ha fet molt bé al Bournemouth. Però clar, és el que diem, el Liverpool arriba després d'una temporada que no ha sigut bona, amb la crisi d'Arne Slot, que tampoc ha eixit massa bé, però bueno, jo, a mi sí que m'agrada molt i m'ha sorprès molt el tipus d'entrenador que és Iraola. Jo crec que fer el que ha fet amb el Bournemouth de la manera que estava jugant, va traure a dos centrals per més de 60 quilos en un any, que són Hausen i Zabarni.
0: Sí, Zabarni al PSG.
1: O sigui, que és un entrenador que aprofita molt el que té i que augmenta el valor dels jugadors. I després, per a mi la gran incògnita, s'Arbeloa al Fulham.
0: Està importància en mig Castilla,
1: Sí,
0: Gonzalo,
1: bueno,
0: Thiago Pitas, César Palacios...
1: Sí, sí, sí, n'hi ha coses estranyes. Però, bueno, també genera incògnita perquè no hem vist, per a mi no hem vist Arbeloa encara, perquè Arbeloa al Madrid no és Arbeloa. O sigui, és el que et deixen fer en el vestuari, en el vestidor que tens. Entonces, jo vull veure ara Arbeloa al Fulham. Jo no crec que siga mal entrenador, eh? Jo crec que és un entrenador que pot no estar a lo millor en la élite europea, però sí que estar en un bon equip com el Fulham i en un bon projecte com este de la Premier League. I després, pues bueno, Maresca al City també pareix un moviment de...
0: Després de l'eixida de Guardiola.
1: A mi no m'agrada massa, la veritat, però perquè també crec que és el que va passar també, per exemple, a l'Atleti de Madrid, quan se'n va aixar el Xolo. El primer que arriba va tindre molt complicat perquè tens que substituir a una llegenda.
0: I perquè te van a comparar, eh?
1: Clar, com ara és Guardiola, no? Entonces, bueno, jo crec que a mi no m'agrada massa Maresca com a entrenador, però damunt és que és una situació complicada per a ell. I després, pues bueno, també el que va substituir a Iraola és Marco Ros, que és un entrenador també amb prestigi. I bueno, jo crec que estos són els moviments més interessants a les banquetes.
0: Estan també Pierre Sacha al Palace i Oliver Glasner.
1: Clar, és que n'hi ha molt de ball ahir perquè s'ha anat arriba un altre... Bueno, és que...
0: Tenen que encaixar el trencaclosques.
1: Sempre són els mateixos, eh?
0: Sí.
1: Moltes vegades sempre són els mateixos.
0: Sí, sí, sí, sí. És de veres que costa regenerar, però passen totes les lligues, eh? No tan sols en la Premier. Per a tancar en la Premier, i anem a fer una pausa, els partits més destacats de la primera jornada.
1: Pues mira, en la primera jornada obrirà l'Arsenal com a campió davant del Coventry el dia 21 a les 9 de la nit. El Newcastle-Liverpool, que per a mi és el gran partit per nom, serà el dia 23 d'agost a les 5:30. I el dia 24 el fique, perquè és un duel
0: Arbeloa-Xavi
1: Alonso, els últims entrenadors del Madrid, el 24 d'agost a les 9 de la nit. Prèviament, el dia 16 d'agost es juga la Community Shield entre Arsenal i...
0: No havia caigut jo ni se Fulham Chelsea que...
1: No, jo acabe de caure de lo del, la dada del últim entrenador del Madrid i el penúltim.
0: Sí, sí. Arbeloa versus Xavi Alonso.
1: Té morbo, el partit.
0: Sí, sí, sí. La estrena del Fulham davant del Chelsea el 24 d'agost a les 9 de la nit. Són els partits destacats d'esta primera jornada. En això fem una pausa i després anem en la Bundesliga, te sembla bé?
1: Sí, que va tindre un campió sorprenent l'any passat.
0: Pues vinga, fem un xicotet d'alto en el camí i anem en la Lliga d'Alemanya.
2: Heard you crying loud. 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça'm el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport.
3: Cada agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça'm el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat.

0: Per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
0: Punt a punt. Esport en stand pur.

0: 4 minuts i estàvem parlant de la Premier League, però una de les altres lligues potents, no? en Europa és el cas de la Bundesliga, de la Lliga d'Alemanya, on evidentment també sempre n'hi ha molt de moviment de jugadors, no tant de volum, no, en quant a traspassos, sí que en alguns equips concrets, però no tant.
1: No, però podríem analitzar,
0: a la lleugera com en la Premier.
1: Però podríem analitzar si és la lliga de les top europees on millor es fitxa.
0: Sí, a nivell de gestió, no?
1: Ara mateix jo crec que és una lliga on n'hi ha capacitat per a invertir, on n'hi ha també valentia per apostar i que després moltes vegades ix bé i acaben, pues, això, el que hem vist. Mm. El cas de Bazuma Nature, jo crec que és una mostra del que es fa molt a la Bundesliga. Tu fitxes un jugador per 11 milions, l'has venut per 47 en any i mig. Mm. Que són 36 milions de benefici, que per a mi és una barbaritat. És quadriplicar pràcticament el que tu te vas gastar. Entonces, per a mi és, vamos, crec que és una lliga que és veritat que no té el cartel de la Premier, i que jo crec que també perquè estem així en Espanya pensem que la lliga espanyola és millor que l'alemana, però ara mateix jo tinc dubtes de que sigui així.
0: Si te sembla bé, li peguem una ullada de com va quedar, no? I quan va ser les sorpreses, bueno, el campió, decepcions. És de veres que en el campió,
1: clar,
0: no hi ha molta sorpresa.
1: Campió, pues bueno, el Bayern, 89 punts en 34 partits, 122 gols a favor, que no està malament.
0: Mm. No està mal, no?
1: 122 gols en 34 partits. Bueno, està bé, 36 en contra i, bueno, lo més sorprenent va ser, per a mi, els 36 gols de Harry Kane.
0: Sí.
1: I els 15 gols més de 9 assistències d'Olise. Però, bueno, d'això ja s'ha parlat molt, perquè com França era una selecció molt perillosa també i sempre estava Olise per mig, s'ha dit molt la dada d'Olise en l'any passat, no? Però, bueno, el Bayern, que és molt superior a la resta. El Dortmund va ser el segon classificat i després, per a mi, sorpresa com a tal, per com anava la temporada anterior, el Hoffenheim. El Hoffenheim és un equip que en la 24-25 acaba la lliga bueno, a un lloc del descens, o de la promoció de descens, sí, millor dit, amb 32 punts, i l'any passat acaba cinquè amb 61 punts a un punt de la Champions.
0: En Europa League.
1: En Europa League es queda un punt només de l'Stuttgart, que és el quart classificat, que pot ser sorprenent que estigui a l'Stuttgart.
0: Quina resurrecció de l'Stuttgart, eh?
1: Clar, és que és el que diem. Sorprèn que l'Stuttgart estigui en Champions, però és que l'any anterior l'Stuttgart pues bueno, acaba en novena plaça, però crec que va guanyar la Copa i entra en
0: sí, que és un projecte que va
1: clar,
0: a poc a poc
1: que el més cridaner és lo del Hoffenheim, perquè passa de pràcticament estar en descens a estar a un punt de la Champions. Són coses que es poden fer. És complicat, però es pot fer.
0: Això en quant al campió, la sorpresa, les decepcions per a tu?
1: Pues bueno, te diria que probablement l'Eintracht de Frankfurt, que va acabar en vuitena posició, però ja no és la posició, és que són 44 punts, sí, en 34 partits. L'Eintracht de Frankfurt, que va acabar dirigit per Albert Riera.
0: Sí.
1: Que si, bueno,
0: mític,
1: va tindre molts speech virals.
0: Sí.
1: No va servir de massa, però bueno, va arribar amb una idea que jo crec que va veure prompte que no podia executar, i bueno, de fet ja no és entrenador de l'Eintracht. I després

0: Després el Wolfsburg, que va descendre, sí. Un clàssic de, també de...
1: Clar, això de les que te foten, no? Com...
0: Per lo menos és un clàssic per a la nostra generació, sí, jo crec, no? Sí, que sí, recordem sí, també aquesta eliminatòria de Champions amb el Madrid, en la que va guanyar sí. en la ida, un equip que sempre estava ahí en la lluita per posicions.
1: Estava Pizarro davantero, no? O
0: no? Ara ja no me'n recordo, perquè Pizarro va estar al Bayern, no?
1: Sí, però jo no sé
0: pot
1: si
0: ser,
1: també jugava en...
0: Però el Wolfsburg, bueno, va tindre a Schürrle, per exemple, un jugador molt de la nostra generació i que després no va ser res quan van anar al Chelsea, però que és un equip que te sorprèn que baixi, però bueno, també és veritat que en Alemanya hem tingut el Schalke durant dues o tres temporades en la segona divisió, per tant jo crec que més cridant el cas tampoc n'hi ha res. Aleshores és un descens del Dortmund o del Bayern, podria
1: Werder Bremen.
0: Werder Bremen, és veritat.
1: Werder Bremen. És com fotre els Verds.
0: Werder Bremen, un altre equip històric, eh? Sí, de la meva infància.
1: Clar, de la nostra generació. Sí, sí, sí. Sí, ahí estava. Això en quant a els que han de... bueno, pues un poquet decepcionat, no?
0: També... Sí, perquè van descendre també el Heidenheim i Sant Pauli, però... Bueno, son equipos que es más probable.
1: Vaig jugar l'altre dia el Sant Pauli contra el Depor en pretemporada 2-2.
0: Sí, vaig por el gol. Bueno, lo de Leo Román, vaig por ese clima.
1: Sí, mala sort.
0: Mala sort. Pot passar, millor que passe en pretemporada, però sí, vaig por això, que va ser, si no m'enganya, Ahir,
1: sí.
0: I bueno, per repassar els equips que van a jugar a Europa per part de la d'Alemanya, pues Bayern, Dortmund, Leipzig i Stuttgart a Champions, els tres primers són sorpresa, el quart pot ser que sí que siga una miqueta més pues bueno, més sorprenent. Hoffenheim i Leverkusen a Europa League. Leverkusen no l'he ficat com a decepció, però bueno, podríem parlar-ho.
1: Bueno, és que jo crec que també en el canvi de no de projecte, però de tècnic.
0: Sí, no, de guanyar, i que també te dic que es queda a 3 punts a soles de la Champions. Per això tampoc per a mi és una decepció molt gran. I després el Friburg, que l'any passat va fer una bona temporada, que va arribar lluny a Europa League, que va eliminar al Celta, de fet, i va fer una eliminatòria espectacular.
1: I que està allà en Manzambi.
0: Sí, pues estarà en Conference, així que, sí. Que bueno, un equip que també ja està sentant-se com a un projecte d'Europa de manera recorrent a la Lliga Alemana.
1: I els que pugen, ens alegra molt de la nostra generació que torne un equip clàssic com és el Schalke 04.
0: Sí, el Schalke, on treballava també en València com José Viñas,
1: sí,
0: aquí li mané un abraç.
1: Un bon amic, sí.
0: Sí, i bueno, m'alegre molt per això, també perquè estava José, òbviament, i perquè és un equip molt representatiu del que va ser la nostra infància. I després, pues, Paderborn, que és un equip que a mi em recorda a Guardiola, perquè no sé si te'n recordaràs, però quan va ascendir, el Paderborn ja ha jugat a la Lliga Alemana, i crec que va fer un dels primers partits de Lliga amb el Bayern, no sé si va guanyar el Paderborn o què va fer, que Guardiola el pintava com un equip espectacular i la gent es mofava del Paderborn.
1: Clar, tenia raó, no?
0: Bueno, a mi se me va quedar, no recorde res d'eixe Paderborn, però me'n recorde d'eixe clip de Guardiola parlant del Paderborn i em fa gràcia, i després l'Elsberg, que bueno, és un equip que no sé si ha estat la veritat, a Alemanya, a la primera divisió, però bueno, que els últims anys segur que no, i que, òbviament, pues, partix com un dels equips que probablement va estar en aquesta lluita per a eludir el descens. I bueno, en Alemanya és veritat que es veuen molts equips que pugen sense ser uns dels cridats a obtindre l'ascens, perquè és una lliga molt competida, la segona divisió d'Alemanya.
1: El Schalke i el Elversberg són els que pugen de manera directa com a primer i segon classificat en eixa classificació, en eixa tercera posició, són puja el Paderborn, finalment. Són els tres nous, no?, que estaran en la Bundesliga de cara a la pròxima temporada, que, per exemple, en la segunda división pues se queden el Hannover, el Hertha de Berlín, el Nuremberg, el...
0: Es que ni hay equipos de importancia,
1: mític, Mítics, o el Fortuna Düsseldorf, que crec que inclús baixa a la tercera divisió, que fa també no res, estava en la Premier. Bueno, una llàstima, este cas del Fortuna Düsseldorf. Este és el repàs de lo que és la classificació, dels noms bueno, pues més cridaners, d'alguna decepció també en quant a Bundesliga, però en quant al mercat en general d'estos equips, anem a també parlar dels grans fitxatges fitxatges o dels més cridaners. I comencem per el Bayern, que jo crec que ja sé qual me vas a dir.
0: Sí, clar, del Bayern anem a parlar d'una de les revelacions també del Mundial,
1: sí.
0: Que és Ismaïl Saïbari, mm-hmm. El jugador del Marroc que jugava al PSV Eindhoven.
1: Que va néixer a Espanya.
0: Sí, que va néixer a Espanya i que, bueno, ix del PSV al Bayern per 50 milions.
1: Cosí
0: que,
1: res.
0: Tenint en compte que és un jugador que va fer 15 gols i 8 assistències l'any passat, que ha fet un bon Mundial, que ja és un jugador... Bueno, té 25 anys, eh? Sí. Ja no és una promesa, sinó que per a mi és una realitat.
1: Sí, però fa 5 anys li va costar al PSV 5 quilos del,
0: sí,
1: del Genk.
0: Sí, clar, però no... És que hem parlat del cas de Manzambi, que és en any i mig o en dos anys,
1: sí.
0: O de Touré, en quadriplicar l'inversió. Així, pues, bueno, el PSV el va firmar per una quantitat important, per
1: un jugador
0: de 9 anys, 5 milions són molts milions, i bueno, li ha eixit molt bé, també perquè el jugador pues, ha considerat que devia fer la carrera al PSV, d'aguantar uns anys ahí, i bueno, se va probablement per a ser el substitut de Harry Kane, però jo crec que poden coexistir els dos a l'11.
1: Jugar junts, no?
0: Sí, jo crec que és una opció perquè Saïbari no és un davanter pur com a tal, pese a que a Marroc ho ha sigut. Però crec que és un jugador que pot jugar en moltes posicions de l'atac i que bueno, el Bayern, sens dubte, té un jugador que li dona un escalonet més de qualitat. Si ja no tenia suficient amb Olise, amb Kane, amb Musiala, que és veritat que no ha estat massa bé, però bueno... un altre bon jugador per al Bayern, que per a mi és un equip que en els últims dos anys, tres anys, està fitxant molt bé.
1: El Borussia Dortmund, que és el meu equip favorit de la Bundesliga.
0: Sí,
1: sí.
0: El meu era el Werder Bremen, pues però ja veus com me va.
1: Jo és que vaig acabar de decidir-me en aquelles Champions i en aquella final de Champions 2013. Crec que encara me'n recorde de l'11 de Tirereta.
0: Era mític, eh?
1: Wenderfeller en porteria.
0: Era molt mític.
1: Piszczek lateral dret, Subotic i Hummels centrals, lateral esquerre...
0: Schmelzer, no?
1: Correcte. Sí, mig del camp Gundogan, Götze i Sahin. En les bandes era Royce i Blasikowski.
0: Blasikowski
1: i Kuba.
0: Sí,
1: punta Lewandowski. Era
0: sí,
1: un...
0: sí. Ese Dortmund era una barbaritat.
1: Ese Dortmund era una
0: locura. I Klopp.
1: I Klopp d'entrenador.
0: Òbviament, que va ser el que va fer pràcticament tot,
1: sí, sí.
0: Realment. Pues el Dortmund ha firmat a Joan Egadú del Salzburg, un jugador...
1: 20 quilos, no?
0: Sí, del 2007. Ja,
1: de 9 anys.
0: Clar, en 2024, amb 17, el Salzburg paga 10 milions al PSG, perquè jo a este xic l'he vist. Quan estava a l'Anderlecht jo vaig veure a este xic, també a Mayulu, vaig veure els dos. Hi ha un altre que no recorde qual era, però vaig veure els dos per fer l'informe per a l'Anderlecht. I este jugador a mi em pareixia pues, bueno, el típic central que està eixint a França, amb bona eixida de pilota, gran, físicament molt, molt potent. El Salzburg ja paga 10 quilos i ara pues, el Dortmund paga 20 per ell, o sigui que amb 19 anys s'ha mogut 30 milions al mercat, que no està malament per a ser un central.
1: En dos anys, sí.
0: Clar, repeteix, de 17 de gener de 2007 és quan va néixer este xiquet. O sigui que bueno...
1: Joan Gadú.
0: Sí, em pareix un bon fitxatge, jo tinc ganes de veure-lo perquè, ja t'he dit, és un jugador que no he vist en este context de professional, el vaig veure a les inferiors del PSG, crec que tenia molt de potencial i, bueno, si està al Dortmund és perquè el potencial està ahí i serà interessant veure com li va, perquè ja va estar a la màxima elit del futbol europeu, perquè va estar a Champions i perquè va estar, òbviament, en l'equip que, a priori, és el que pot furtar-li una lliga al Bayern en Alemanya, aunque pareix complicat.
1: Un dels equips que va jugar la Champions és el Stuttgart i s'ha gastat els diners, 15 quilos, en Leo Sauer, que és jugador de Eslovàquia i que estava al Feyenoord en els Països Baixos.
0: Sí, han pagat 15 quilos per ell, com has dit, després d'una temporada, bueno, per a mi discreta, són 20 partits, 3 gols, 2 assistències. Però bueno, sí que és veritat que és un jugador amb potencial. Este xic és molt conegut per també el seu germà Mario Sauer, que està al Toulouse del 2004, el Toulouse que va pagar pràcticament 2 milions al Žilina, que és d'on han eixit els dos, que és el gran equip o un dels grans equips d'Eslovàquia. I bueno, en el seu cas Sauer és del 2005, té 20 anyets. Té potencial, a mi em pareix un moviment interessant per el que dic, perquè és un jugador amb molta joventut, perquè va a un equip amb exigència perquè va jugar Champions, però que no té, òbviament, l'exigència que tenen Dortmund, Bayern o inclús el Leipzig. I tinc ganes de veure com s'adapta, perquè crec que és un pas coherent a la seva carrera. I bueno, el dubte que tinc és el preu, perquè són 15 milions que, per a que tu veges, Salva, l'Stuttgart, sí, equip de Champions, el que vulguem, però és l'Stuttgart i es gasta 15 milions en un jugador.
1: És una barbaritat. El Hoffenheim, que també ha fet un parell de fitxatges interessants.
0: I per a mi ha fet els dos fitxatges que més m'agraden de tot el que anem a parlar avui de la Bundesliga. El primer, Nathan De Cat, de l'Anderlecht, jugador que, bueno, juga com a pivot, com a 6, però que també pot jugar com a 8. Si no estic enganyat, és 1,97 d'altura, és un jugador altíssim, amb també molta elegància per a l'altura que ell té. A mi m'agrada moltíssim. Jo pensava que estava per a un poquet més, inclús que el Hoffenheim. Han pagat 20 milions per ell. El Hoffenheim ha pagat 20 milions per un jugador de l'Anderlecht, que també és un club al que li tinc estima i que sé que ven molt bé, perquè jo he estat ahí treballant amb ells. I, bueno, ha fet, sempre fa bones ventes, i aquest jugador tenia molt de potencial. A mi, ja quan estava ahí en 2023, m'ho deien, aquest jugador és boníssim, va ser un espectacle, va moure molt de diners, va sonar també per al Bayern, finalment s'ha pues, adaptat per el Hoffenheim. Pas més lògic, perquè és un jugador molt jove, és que té 18 anys, és del 2008. Entonces, bueno, tinc ganes de veure la seva adaptació. I després, per a mi, el millor fitxatge, o el que opta per a ser un dels millors fitxatges de la Bundesliga, el del davanter Alessandro Vogt, jugador de Suïssa, 21 anys, que han firmat per 2,7 milions d'euros, que és la clàusula que ell tenia en el Sant Gallen. Quan el vaig veure em pareixia un davanter molt interessant, perquè és 1,88, molta esquena.
1: Este és gran, no? És
0: un jugador per a estar amb els, per a barallar-se amb els centrals, però que té gol. Ha fet 15 gols en la seua primera temporada com a professional realment al Sant Gallen. I quan em van dir que la clàusula era 2,7, jo vaig dir, podia algun equip d'Espanya ficar-se a preguntar per Alessandro Vogt, però és veritat que el tenia tancat pràcticament des de gener. El Hoffenheim, que s'ha mogut molt, molt ràpid, i que per a mi ha fet un fitxatge molt bo, perquè lo normal és que un jugador que passa de Suïssa a Alemanya s'adapte perfectament.
1: Sí, està molt, molt prop. El Leverkusen també ha fet un fitxatge interessant, a la Ibegovic, no? Del Salzburg.
0: Sí, bueno, un jugador de Bòsnia i Herzegovina que ja va parlar en el Mundial.
1: Sí, el van destacar en el Mundial.
0: Van parlar de Bagraktarevic, que era l'altre xiquet. Este jugador, pues bueno, és un jugador que estava al Leverkusen i que veurem que pot fer l'estat al Salzburg. És un jugador, per a mi, bueno, molt, molt interessant i a veure què fa la temporada.
1: En quant als dos equips que es queden per repassar, el Friburg i el Werder Bremen, no? En quant a fitxatges.
0: Sí, Friburg ha firmat a Keisuke Goto, jugador també de l'Anderlecht, que ja vem que és un club molt vendedor. És veritat que en l'última temporada Goto no ha estat com a tal a l'Anderlecht, ha estat al Sant Truiden, va fer 11 gols, 7 assistències. És un club...
1: Estava cedit, no?
0: Sí, cedit, perquè en l'Anderlecht no terminava de jugar.
1: Però 10 quilos a part del Friburgo, eh?
0: Sí, clar, és que ha fet una molt bona temporada, i és veritat que Sant Truiden és un dels equips que millor va jugar en la Lliga de Bèlgica l'any passat. Sí que és veritat que n'hi ha que veure també la seva adaptació, perquè és un jugador del Chapó, però bueno, els jugadors del Chapó, i lo estem veient amb Sato en València, s'adapten millor de lo que la gent pensa, i crec que este jugador, per a l'estil de xoc de la Bundesliga, que és molt ofensiva, és molt interessant, i jo tinc ganes de veure, perquè va estar també en un projecte europeu sent protagonista, que és algo que no era l'Anderlecht.
1: I ens queda uno d'Espanya, com és Chucky, que juga en el Valladolid, en la segona divisió, i que acaba contracte, no? I va al Werder Bremen, que és un bot un poquet... no?
0: Raro, però tenint en compte com funcionen molt les coses així al futbol espanyol, on tens moltes dubtes per a firmar o no un futbolista, i més si és un jugador de segona divisió, pues tampoc sorprèn. Al final, este moviment jo crec que està fet també des de maig, o bueno, molt pront, abans de que començara el Mundial. Entonces, bueno, ja te dic, no em sorprèn que vaig a una lliga com l'alemana, sí em sorprèn l'equip, perquè tampoc és un dels equips grans d'ara mateix el panorama de la Bundesliga, però bueno, a mi em dona llàstima que un jugador com Chucky, que a mi sí que m'agrada, que em pareix molt, molt interessant, se'n vaja d'Espanya, és el que està passant molt. Que ben, com ja no és a soles la Premier, sinó que la Bundesliga, que també, bueno, podríem parlar de la Lliga Portuguesa amb Porto, Benfica, Sporting de Portugal. Si tenen que firmar un jugador d'Espanya, el firmen. I perquè Sevilla no està bé, perquè València no està bé, perquè, bueno, n'hi ha equips que no arriben a on tenen que arribar i bueno, se'l porten fora.
1: En quant a canvis en les banquetes, també n'hi ha noms cridaners espanyols i, bueno, la gran traïció de l'estiu, que és la de Michelis al Mallorca, anar a ser al Leipzig.
0: Sí, el nom espanyol és el de Carles Martínez, el tècnic català que va estar al Toulouse, que ho ha fet molt bé al Toulouse, i que va al Leverkusen, que, bueno, és un pas...
1: Aposta per els tècnics espanyols, el Leverkusen.
0: Bueno, li ha anat bé i jo crec que, bueno, és un home molt, molt preparat, un tècnic jove, però que ja t'he dit, ha tingut el rodatge d'estar en Toulouse, en una lliga exigent com la Ligue 1, i que, bueno, tinc curiositat per veure com ho pot fer, perquè quan jo vaig veure el Toulouse fa un parell de temporades ja me va agradar molt la proposta i el que oferia l'equip de França. Després, pues tenim també a l'Eintracht, que, com hem dit, s'ha anat Albert Riera i ha tornat a Di Hutter, que, bueno, ja va estar prèviament, crec que és en la temporada prèvia que l'Eintracht guanyi la Europa League, quan estava Di Hutter a este equip. I el que has comentat, Salva, al final la traïció de l'estiu és la de Michelis, que se'n va al Leipzig. A mi la veritat és que de Michelis no dic que siga un mal entrenador, perquè no me lo pareix, me pareix un entrenador interessant, però no sé si tan interessant com per a passar d'un Mallorca on honestament no li trau potencial, o sigui, és un equip que estava malament quan arriba de Michelis
1: i no el salva.
0: I que no el salva. Podrem debatir si és culpa d'ell, si és culpa dels jugadors o si és culpa de tot una miqueta, però a mi em va sorprendre molt quan s'anava per anar al Leipzig, que crec que és un equip... Pues bueno, unes aspiracions, òbviament no té les aspiracions de guanyar la Lliga, perquè tenim molt de potencial econòmic, mai ho ha fet, però crec que està per un altre tipus d'entrenador. Però bueno, desconec si, jo què sé, si ponen a de Michelis perquè té molta mà amb els joves o per què, pot ser, però a mi em va sorprendre. Va ser un moviment sorprenent.
1: Sí. Ara, en quant a partits destacats, de què és el que tenen que estar pendent en esta primera jornada en la Bundesliga?
0: Bueno, lo primer, que en Alemanya també es fan les coses com toca, i la Supercopa és el primer partit que es juga a la temporada. Serà el dia 22 entre Bayern i Borussia Dortmund. I després la Lliga és també molt bueno, exemplificador, que la Lliga espanyola comença el dia 15 i que la alemana comença el dia 28 d'agost. Començarà el Bayern Stuttgart el dia 28, com dic, a les 8 i mitja de la vesprada, 8 i mitja de la nit pràcticament. I després, partits interessants, pues el Leipzig Borussia Mönchengladbach, i he destacat també el partit del Schalke, l'Augsburg-Schalke, perquè torna al cap i a la fi un històric.
1: Bueno, pues és el repàs, no? I el que volíem sobretot destacar d'esta Bundesliga, on bueno, pues n'hi haurà també jugadors interessants i on equips clàssics tornen a eixa màxima categoria.
0: Per cert, Salva, una cosa, hem parlat de l'Ibegovic, és que estava mirant i dic, és que me fica que està la Juventus.
1: Sí.
0: I clar, he mirat i és que el va comprar el Leverkusen este estiu per 8 milions i en el mateix estiu
1: l'ha venut
0: per 32 milions d'euros.
1: Sí, sí, sí. De fet, li costa 8, no?
0: Sí, sí, sí. O sigui, podem parlar de l'Ibegovic en la sèrie.
1: Sí, correcte.
0: Ha sigut una errata.
1: 18 anys, 18 anys.
0: 2007, sí.
1: Kerim,
0: sí.
1: A l'Ibegovic, el compra el Bayern Leverkusen del Salzburgo per 8 i automàticament el ven...
0: N'hi ha tant de moviment al mercat que a voltes és complicat. No,
1: per 32 no a la Juve. Sí.
0: Pues bueno, un fitxatge bo de la Juve que, bueno, ja parlarem, però a mi és un equip que se m'ha caigut.
1: Sí.
0: Massa els últims anys.
1: Pues mira, la setmana que ve podem parlar de la Sèrie A i de la Ligue 1.
0: Que també va tindre un campió sorprenent l'any passat, la Ligue 1, veritat?
1: Sí, també. No sol passar que lo del PSG guanyi la Lliga.
0: No sol passar.
1: Pues David Ferres, ha estat un plaer que estigues en esta nova secció, no? De repàs de...
0: Sí, sí.
1: del futbol internacional. Sempre a tu i a mi ens agrada, saps?
0: Sí, a mi m'agrada molt.
1: Que tot,
0: són friquis.
1: Sí, i amb un tu el teu en la faena, o sigui que això està clar. Així que ha estat un plaer. La setmana que ve parlem de més coses i de més futbol internacional.
0: Un plaer, com sempre, Salva.
1: Fins a la setmana que ve. Gràcies, David. Fins així esta secció del repàs a les grans lligues. La setmana que ve, més coses en David Ferris.

9:34 minuts de la nit i reprenem esta, bueno, pues, secció de cada cap de setmana, com és el futbol més...

9:34 minuts de la nit i reprenem esta, bueno, pues secció de cada cap de setmana, com és el Futbol Més Nostre.

0: Una entrevista que ens ha portat Carlos Gallardo i, com sempre, pues la secció de El Futbol Més Nostre la codirigís, bueno, jo la presente, la dirigís Carlos Gallardo, que continua per així. Carlos, bona nit.
1: Bona nit, pues anem a parlar d'ICSX València, anem a parlar de l'Alzira, de què suposa ICSX fitxatge de Carlos Espí per l'Alzira.
0: Un nuevo equipo rico.
1: Nuevo equipo rico, encara es matisarà molt el seu sí, president, perquè sí, volem deixar clar que no li canvia de nit a la nit. A la mateixa situació. Anem a parlar també en els davanters del Tavernes i de l'Alzira, que han fet un viatge per Vietnam i Filipines. Fan o res junts, si no es comentaran més avant. Anem a parlar en el director esportiu de Nucía. En les darreres setmanes han parlat amb el de l'Orihuela, amb el de l'Intercity, amb el del Alcoyano.
0: Pues, ¿es José Le?
1: És José Le. Es comentarà ese projecte esportiu en la tornada de la Nucía a la segona federació i també al entrenador de l'Atleti Llevant, a l'entrenador de l'Hércules. Així que molta informació per davant en el que tenim esta nit.
0: Bueno, i també anem a parlar del Cotif, que acaba la setmana passada, el dijous, dia 30, en eixa final on, bueno, pues no varen poder ni arribar el València ni tampoc el Llevant. La final va ser Mauritània davant Marroc i finalment el Marroc es va emportar el títol, però anem a parlar de la final masculina, de la final femenina, de tot lo que van veure en eixe Cotif, que com sempre, bueno, com cada any, no? Més de 40 anys sent un èxit.
1: Sí, segur, com ha passat en els darrers anys, que d'ací uns 4, 5, 6, 7 anys sí, parlarem d'algun jugador que diguin, te'n recordes quan el vas veure en el Cotif sí, del 2026? Segur, perquè ahir hi ha molts busca promeses, no? Jugadors, mirant a cada un dels jugadors, i més quan són, com este cas, seleccions com les de Mauritània i Marroc, que crec que comentaves tu que no són les seleccions en si, sinó és una,
0: correcte,
1: és un grup de jugadors seleccionats, no?
0: Sí,
1: d'aquesta zona.
0: En el cas del Marroc, per exemple, no era la selecció marroquí sub-20, sinó una selecció de jugadors que estan jugant al Marroc i que han fet una selecció sub-20 d'aquests jugadors. És a dir, no són jugadors que estan en Europa allà, sinó que continuen jugant al seu país, al Marroc.
1: Però això és més important per a ells, fer un bon torneig sí, per a que puguen tindre aquesta oportunitat d'arribar al futbol europeu i tindre aquestes possibilitats del seu futur. Es va celebrar i es va disputar la primera final africana de la història del Cotif entre el Mauritània i Marroc, que com bé dius, el Llevant i el València van arribar a aquestes semifinals, però no van poder superar els dos conjunts africans. En les semifinals, una d'elles Mauritània 0, Llevant 0, en els punts de penal finals, Hamedi Brahim va ser l'heroi per part de Mauritània, i ha que destacar a Jafed, el nou de Mauritània, que va deixar grans detalls tècnics, que he vist que molta gent està alabant d'aquest gran torneig que ha fet un dels jugadors, i que observant les imatges d'aquestes semifinals, el penal que llança és espectacular per tot l'escaire, també fa diverses jugades molt, molt bones este dorsal nou de Mauritània. També hi ha una falta que llança des de molt lluny a Madou Ba en un gran xut que té que eixir el porter del Llevant i parar en un baló que pareixia que s'anava a ficar dins per l'escaire, així que molt bona imatge i detalls de jugadors de qualitat de Mauritània. I el Marroc va guanyar 2-0 al València en un primer gol que va ser una falta lateral, un poc aixina més discret el primer gol, però el segon gol és una gran internada per l'esquerra, una gran jugada del futbolista marroquí amb el gol de Iguiz, que ficava 2-0 en esa eliminatòria de semifinals que va guanyar el Marroc. Això eren les semifinals que jugaven el dimarts les masculines, i la gran final, com bé dius, era el dijous, on Marroc superava 2-1 a Mauritània. El primer gol era per a Mauritània, el Jafed, el que diem que és un davanter que ha destacat molt en este torneig, i després remuntada del Marroc a la final amb els gols de Ratchi, amb un doble golejador que firmava este futbolista, i a destacar i ese segon gol, que no l'haig vist que el puga veure, perquè és un gran llançament, també un xut molt potent, així que detalls molt destacats tant de les dues seleccions del Marroc. I si vols, anem a repassar el 11 inicial que ha seleccionat sí, el Cotif. Ahí n'hi ha diversos jugadors de la comunitat valenciana. En porteria està Hamedi Brahim, per part de la selecció de Marroc, Hamza Bouhadi, de la selecció de Mauritània, Joel Robert en defensa, Tiame Samba també en defensa, en el mig del camp Yacía Amadou Ba, per la dreta Santi del Río, este del València, per sí, l'esquerra Enrique Mayol de l'Elx i dalt Hamza Rahi, el que va fer el doblet golejador per el Marroc en la victòria a la final, Saad per part de Mauritània i el Hafed, i ser davanter que també

0: ha causat sensació per part de Mauritània. I sin aquests jugadors que han deixat el seu nom escrit en este torneig internacional del Cotí, que, com repassem, la temporada passada han disputat Campions del Món. Ahí està Ferran Torres, no? Que és una, la segona estrella que va estar de ben xicotet en ese Mundial. I, bueno, hi han passat seleccionadors com Scaloni, Pablo Aymar, que també està en el cos tècnic, sí. El seleccionador Luis de la Fuente de la selecció campiona del món, que ens han deixat detalls. I si vols també parlem dels tres jugadors de la representants de la Comunitat Valenciana.
1: Mira, i si Santi del Río, que has parlat per banda dreta, és un dels projectes en el que l'Acadèmia del València té molta fe. És internacional per Canadà, i la veritat és que en el pas de les temporades vam passar patint uns problemes de lesions i va estar un temps fora, però és un projecte de jugador que pot jugar en punta, en banda, en la mitja punta, és a dir, és molt polivalent. I Santi del Río és un dels jugadors que jo crec que parlarem d'ell d'ací als propers anys en el juvenil A, en el Mestalla, perquè jo crec que té molt bona pinta, Santi del Río, i estava en ixe 11 ideal, no?, que havia fet el Cotif, l'organització del Cotif, en on tan sols hi ha un jugador del València, que és Santi del Río.
0: Així és, en els 11 la majoria són futbolistes de Mauritània i del Marroc, sí, que van arribar a la final.
1: Correcte.
0: Però hi ha tres jugadors d'equips de la Comunitat Valenciana. Està Santi del Río, com me dies, el 22 del València, que el destacava el en ese 11 inicial com un jugador de bon toc, un futbolista dinàmic i amb una estètica marcada que s'havia mostrat com un dels futbolistes pues més cridaners d'aquest torneig i d'esta edició del Cotif. També Llorei Robert, del Llevant Unió Esportiva, un central coratjós i incansable, així el descriuen a este futbolista contundent del Llevant Unió Esportiva que ha destacat en este torneig. I per part d'ells també Enrique Mayol, del conjunt il·licità, amb el 7 en l'esquena, un interior extrem amb Ullal, i d'aixòs que no s'amaguen, destacava el comunicat per a seleccionar-lo com a el millor 11 d'este Mundial. I sinó aquests jugadors que anem a estar molt atents a d'ell, a Roberta, com diies tu, a Santi del Río i a Enrique Mayol, perquè han deixat ja el seu nou nom escrit en este Cotif, com aquests jugadors de Mauritània i del Marroc, que han d'estar molt atents al seu futur.
1: En el cas de Llorel Robert, és un jugador que el llevant pesca del Sevilla, si no recorde mal, i és de veres que també és un dels projectes del Club Granota de cara al futur.
0: I després també en la part femenina van arribar quatre equips, l'Elx, que hi ha que destacar que va arribar, l'Eliana, l'Intercity i l'Ontinyent. Les semifinals van ser Elx, l'Eliana de Pepe Pla.
1: Correcte, anem a veure, l'Eliana entrenat per Pepe Pla, ahí va estar en el Cotif, el vam saludar un parell de dies que estàvem allí, i bona faena, me deia que, clar, no portàvem pràcticament per temporada, que és que no havien tingut temps per a entrenar, i encara així donarem molta guerra, les xiques de l'Eliana.
0: Donarem molta guerra a un equip com l'Elx, que ja té consolidat el seu futbol femení, amb un golaç de falta de Maria Martí, que marcava l'1-0 per tot l'escaire, un autèntic golaç, un dels golaços d'esta edició femenina del torneig del Cotif, pues ficava ese 2-0 en aquestes semifinals davant l'Eliana, i l'altre, l'Ontinyent, que va sorprendre perquè va guanyar 1-0 un Intercity, que és de categoria superior en la competició habitual de temporada, i va sorprendre l'equip de Rocío Urbàs guanyant a l'equip de categoria superior. Va arribar des d'un gran xut des de la lateral buscant l'escaire, i Juli aprofitava el rebuig per fer-se 1-0 per al conjunt de la Vall d'Albaida, que es va plantar, va ser la gran sorpresa del torneig en aquesta edició femenina, en la gran final davant l'Elx. Una final que va estar molt, molt entretinguda, perquè va tindre 4 gols, dos gols per a l'Elx i dos gols per a l'Ontinyent, i després els penals van decidir, on van ser protagonistes les porteres, Rocío, Miquel i Tamara, que van aturar bons penals, i la veritat que va ser una final, jo crec que molt entretinguda. Per una part, la femenina inicia 2-2 del Elx i l'Ontinyent, un Elx que pues, per el club que és, pues era el favorit a portar-se aquest títol, i un Ontinyent que va ser la gran sorpresa del torneig. I en el futbol masculí també ho comentàvem, que hi sea sorpresa, o no sé si sorpresa, perquè també és València, Llevant, Sevilla, n'hi ha grans equips, però que es va produir la final africana, on va remuntar, com diem, Marroc o Mauritanet, i sinó que van ser un dijous una guinda final a lo que ha sigut esta edició, amb partits molt, molt entretinguts.
1: I en el futbol base també, en molt de... en ixe trofeu elit d'Alevins, que guanyà el Sevilla, un Sevilla Sevilla, que ja tenia jugadors que havien donat molta guerra en la Lliga Futures i que, bueno, pues la veritat és que varen arribar a la final. El València no va poder arribar, que va caure en penals, igual que el Llevant també varen caure abans d'arribar, però el Sevilla se va fer en aquest títol d'Alevins, de la categoria Elite o Or, en este trofeu Promeses, el Cotif Promeses, que també destaca en aquesta, bueno, pues en este torneig, que ja a poc a poc va agafant encara més velocitat, que va agafant encara més ressò i més renom, i que en l'Alcúdia, pues, quan està el Cotif, separa el poble, i és una realitat.
0: Això, separa el poble, jo diria que inclús la comarca, perquè sí, molts són de la comarca i de tota la província, sí, que van a veure.
1: O a Suar, al Xinet, tot el que hi ha al
0: voltant. Sí, sí. Tots allí per l'ambient que es viu, perquè molts xiquets de moltes poblacions van jugar a aquest torneig, però a més és l'ambient que es viu, els vore de prop a professionals o a jugadors o a promeses que d'ací res poden vore en el futbol professional, i de trobar-se, com comentàvem en el programa anterior, que vam escoltar ací a Dani Parejo, d'entrenador, a Guaita, que també estava per allí, sí. No, a jugadors que han estat en l'elit que ara els veus allí, o crec que estava Asier, l'entrenador de Mauritània, també era un jugador,
1: sí,
0: conegut.
1: I Raúl Alventosa també.
0: Raúl Alventosa, sí, correcte, que ha jugat a l'estranger i que és el Sira, ell.
1: Sí, sí, està a propet. La veritat és que sí, el Cotif sempre és un torneig molt interessant en l'estiu, i sempre és una oportunitat de veure, pues, com deies abans, no? Jugadors cridaners que el dia de demà, pues, evidentment estan en l'elit. Alguna cosa més del Cotif?
0: Res, un gran Cotif com sempre, una gran experiència. Demanar a veure si els pròxims anys poden fer un poc més de calor, no? Que em deien que ha sigut...
1: Però, fresquet, està molt
0: fresquet. Però ja és la tendència, és el que anem, així que res, a refrescar-se, però dona goig que un dels torneigos més importants internacionals, pues, el tinguem així a la Comunitat Valenciana.
1: Així és, pues, fins així el repàs del Cotif. Ara anem en més futbol més nostre.

0: Bueno, pues continuem en este Futbol Més Nostre, Carlos, i hem de començar per la primera federació. Si te sembla bé, com fem de normal en este ordre, comencem per primera ref, no?
1: Sí, anem allà, perquè ja queda menys un mes. Ja estem a primers dies d'agost. Recordem que aquesta primera federació arrencarà l'últim cap de setmana d'agost i, de fet, fa res, este divendres la Real Federació Espanyola de Futbol ja anunciava els horaris de la primera jornada de Lliga i anem a tindre un superdissabte dia 29 d'agost per a estrenar la competició, perquè a les 7 i quart d'eixa vesprada s'estrenarà el Villarreal B de David Albelda este curs 2026-2027, o farà a les 7 i quart de la vesprada i se dissabte 29 visitant el Rayo Majadahonda de Guille Fernández, el tècnic de Benidorm, que el van tindre així fa unes setmanes en el Futbol Més Nostre, i el dissabte de nit a les 9 i mitja Hércules Real Murcia, un partit entre dos clubs històrics, un superpartit entre, anava a dir aspirants a l'ascens, però
0: deurien de ser, sí,
1: però per història ho són, però clar, projectes, està el Huesca, està el Real Saragossa, està l'Ibiza, està el Nàstic, està el Cartagena, moltíssima competència, però sense
0: Saragossa, sí, clar.
1: Però ficar però com a primer partit en la primera jornada un Hércules Real Murcia en el Rico Pérez a les 9 i mitja nit un dissabte,
0: ja és començar molt d'alt, eh?
1: Això és començar en un pla en un plat ben fort.
0: Sí, totalment. Dice Hércules Real Murcia, que per suposat viurem en el punt a punt com a estrena d'esta primera federació. Són els horaris que hem destacat d'esta primera jornada en quant a l'Hércules. Alguna cosa més de l'Hércules, sí, no?
1: Sí, que aquesta cada setmana ha jugat dos partits amistosos, sí. Curiós. El divendres va jugar davant la Nucciana Olímpica Milocano i el dissabte en la Bella Condomina, en el camp on va jugar el Real Murcia en primera, després es va canviar al Enrique Roca i allí continua jugant el UCAM Murcia, que s'arriba dels valencians en el grup tercer de segona federació. Allí va jugar el partit amistós, va combinar o va partir als jugadors, uns jugaven el divendres 60 minuts i després el dissabte 40 i al revés, entre uns i els altres. Va perdre l'Hércules davant la Nucia 2-1, li van remuntar perquè va començar guanyant en gol de Guti, gran protagonista, i el dissabte va empatar a 1 davant el UCAM Murcia. I ja que dir, allí estava i ens va contar el divendres des de la Nucia el partit de Lluís Urrutia i ens va dir que les sensacions, la imatge de l'Hércules que havia anat era molt, molt bona, encara això que havia perdut, i també el dissabte Gonzalo Blanes també es parlava d'una bona imatge de l'Hércules, és a dir que els resultats no han sigut favorables, després parlarem de la visió des de la Nucia, però ha sigut un, jo crec que bons partits i sobretot protagonisme per a Guti. És un jugador d'Elda del 2005 que l'any passat ja es va estrenar en el primer equip de l'Hércules, va arribar a jugar 12 partits, només un de titular davant el Sabadell, un polivalent atacant, i és un futbolista que Beto Company està parlant molt bé d'ell, la veritat que va ser golejador en els dos partits del divendres i dissabte, i que mostra pues, que des de l'arribada de Beto Company el curs passat s'està mirant molt a la pedrera. Això ho han comentat ja alguna volta que altra, sí, quan tant hem parlat amb algun jugador de l'Hércules B en el tram final de la temporada passada, i és que deia que es veia que ara se li donava un poc més de valor, que se mirava més cap al filial, i de fet en esta pretemporada 10 jugadors del filial estan fent la pretemporada, l'altre dia crec que eren 6 en la convocatòria del partit en la Nucia i també en el partit davant el UCAM Murcia, així que no són bons resultats de pretemporada de moment de l'Hércules, però les sensacions que va transmetent de l'equip sí que són positives.
0: I això ha fet xit a que la faena del mercat l'han fet molt ràpid, és a dir, l'Hércules va ser dels primers equips que a la setmana de començar la pretemporada ja tenia pràcticament 10 fitxatges fet.
1: Així és que ara pràcticament ja té totes les fitxes, està ahí en el dubte de Fran Sol, que és un davanter molt, molt qüestionat, que la temporada passada no va complir les expectatives.
0: Que sembla que pot eixir que i que sembla... si tindran que fitxar un davanter.
1: Així és, però ja el Hércules està en matisos, en si a lo millor este jugador este no el volem o el podem traspassar, pues arriba un altre, però ja Beto Company pràcticament està tenint tot el temps de la pretemporada per a treballar en el seu equip. Recordem que és un entrenador que va arribar a la meitat del curs passat, així que esta serà la seva primera temporada des de l'inici.
0: Sí, ja treballant en la pretemporada. De fet, Beto Company és protagonista, no?, avui en este punt de punt.
1: Així és, perquè Gonzalo Blanes, després d'aquest segon partit amistós d'aquest cap de setmana a Múrcia, va poder parlar en ell i ja que destacar-ho, perquè habitualment no, l'Hércules no...
0: Ho agraïm,
1: Ho agraïm, perquè ens deixarà parlar en exclusiva en Gonzalo Blanes en este, després d'aquest segon partit amistós. Així que escoltem a l'entrenador de l'Hércules, escoltem a Beto Company.
2: Dos partits en dos dies, què valoració es fas del treball i de com a poc va progressant l'equip?
3: Bueno, la primera és que no s'ha lesionat ningú i això sempre és important i interessant per anar sumant minuts. La segona, pues bueno, pues estem en este moment de provar coses, d'insistir en buscar tocar la tecla que a nivell ofensiu i a nivell defensiu pues ens vinga millor, i content, satisfet, perquè ens hem enfrontat a dos rivals que ens han posat les coses difícils, que han tingut ritme, sobretot avui, que hi ha hagut un ritme sensacional. Crec que Camp Múrcia és un equip fet per ascendir a primera federació, i així ho ha demostrat, però satisfet perquè bueno, hem competit, que volíem fer això, hem tret conclusions positives.
2: Dins de dues setmanes es repetís l'experiència al Collano i Cartagena, perquè el jugar dos partits consecutius, per la càrrega de treball, per a que tot el món tinga minuts?
3: Sí, clar, ahir vam repartir 60 minuts uns i 30 uns altres, i avui hem fet a l'inrevés. Així, en dos dies, en 24 hores, hem sumat 90 minuts, i així anem avançant. I d'aquí dues setmanes, pues, és molt possible que ja féssim un partit sencer, 90 minuts un equip i 90 minuts l'altre. Tenim gent, ho podem fer. Llavors crec que és la manera ideal de que tots es sentin protagonistes, i que a més acumulen uns minuts que de cara a la Lliga han de ser importants.
2: Ahir molta gent de l'Hèrcules en la Nucía, avui en Múrcia també, el divendres és la presentació. Tampoc poden dir que va ser el partit de igual que la Lliga, perquè és encara en el dia 7, però suposo que aquell dia, el dia del partit davant el Castelló, fa una especial il·lusió per tornar al Rico Pérez.
3: Sí, clar, els herculans i les herculanes mai fallen. Ahir ens van acompanyar a la Nucía, avui ens han acompanyat a Múrcia. Són una afició fidelíssima, numerosíssima, de la qual ens sentim superorgullosos i superresponsables, no? Llavors, pues, tenim un partit que crec que serà bonic contra el Castelló, un equip que es va quedar a les portes de l'ascens de primera divisió, de la Comunitat Valenciana, que vindrà i ens posarà un ritme fantàstic, i crec que és una bona oportunitat per a tots els herculans i totes les herculanes de veure el seu equip i de veure com competim i de veure com competeix un equip com el Castelló.
0: Bueno, pues seran les paraules de Beto Company una vegada havia finalitzat el partit davant de Luca Murcia, en aquest empat que el que va és ja començant a donar-li continuïtat al treball de pretemporada.
1: Sí, són dos partits molt condicionats, perquè un era divendres i un altre dissabte, per intentar anar donant-li minuts, els mateixos minuts a tots els jugadors, però ja el pròxim divendres tenim un partit ja seriós, ja comencem sí. una cosa diferent, ben seria el pròxim divendres en el Rico Pérez a partir
0: de les... Trofeu Ciutat d'Alacant, no?
1: Correcte, a les 7:30 de la vesprada en el Rico Pérez d'Alacant, i el rival el Castelló, de segona divisió i un aspirant a estar a la zona alta, així que rival seriós per a un partit com el del Trofeu Ciutat d'Alacant que ve dies, i que donarem així en el punt de punt de Apunt mm-hmm. Ràdio, així que un partit ja contundent per a, suposo que ja donarà inici als jugadors, i ja serà un sí. partit més el que podrem veure d'ací unes setmanes davant d'ici Real Múrcia,
0: així en un 11 més reconeixible, no? Ja... Mm-hmm.
1: Correcte, així que un test molt seriós per a l'equip de Beto Companys el pròxim divendres.
0: Això en quant a l'Hèrcules d'Alacant, alguna cosa més de l'Hèrcules o anem al Villarreal B?
1: Anem al Conxo Groguet. Doncs
0: pues vinga, anem al Villarreal B, perquè també estem pendents dels últims resultats de la pretemporada i de lo que fa l'equip de David Albelda.
1: Sí, després d'aquesta estrena 0-3 davant el València Mestalla, que va perdre, va guanyar i guanyar amb contundència davant el sí. Chelsea Sub-21, amb gols de Hugo López, de Barri, de Fofana, d'Albert García i doble golejador de Valen Gómez. Un Valen Gómez que és un dels fitxatges d'este estiu,
0: sí.
1: el davanter i extrem dretà de Toledo, és del Talavera, encara que venia del Talavera, però ha estat molts anys la perrera de la Unió Esportiva Almeria. I també la notícia que avançava Xavi Jorquera uh-huh. en el Sport Base és que Lautaro es marxa a l'Andorra. Lautaro Spats, que uh-huh. defensa molt consolidat i molt destaca la temporada passada en eixa defensa del Villarreal, que va destacar com un dels millors de la categoria en eixa primera federació. Així que una baixa important, suposo que ahí vindran reforços per al conjunt groguet, que va sumant amistosos de cara a ese partit que comentàvem davant del Rayo Majadahonda de l'últim cap de setmana d'agost. I atenció també que tenim un bon amistós del Villarreal B esta setmana.
0: Això no va dir-te que el Villarreal, si parlem del partit davant el Castelló de l'Hèrcules, pues el Villarreal B també té una bona pedra de toc d'un altre equip que estarà en segona divisió este any.
1: Així és, l'Eldense de Claudio Barragán. Este dimarts ja, a les 7 de la vesprada, en el Estadio Pepi Comat, es jugarà i l'Eldense Villarreal B, una prova ja important per a un Villarreal B que també ja comptava Hugo López, en alguns jugadors que no havien iniciat la pretemporada. Així que, com diem, ens espera uns pròxims dies i l'Eldense Villarreal B, i després el divendres aquest partit entre l'Hèrcules i Castelló, pues ja partits molt importants per als aficionats per a començar podrà gaudir del gran futbol aquest estiu.
0: Algo més del Villarreal o pegam un repàs a lo més important de la Primera Federació en quant a fitxatges?
1: Anem a fer un repàs perquè hi ha molta gent valenciana en els fitxatges, sí? Bombes d'esta setmana.
0: Vinga, pues va, anem en aquests fitxatges bomba de Primera Ref.
1: Mira, he destacat a quatre jugadors valencians que canvien d'equip en esta Primera Federació. Es comencem sempre el grup segon, l'Eivissa d'Amadeu, sí, Salvo, que cada estiu fa una grandíssima inversió per a intentar l'ascens. L'any passat va patir per a mantenir la permanència en la categoria. Ha firmat a Liberto Beltrán, extrem de Castelló, que ve procedent del Huesca i que fa dues temporades va ser dels millors jugadors de la Primera Federació amb el Mérida, on va marcar 13 gols. Abans ha jugat a l'Alcoyano, també en el filial i en la perera de l'Elx, així que un jugador, Liberto Beltrán, de Castelló, que jugarà a l'Eivissa. El Teruel, que ahí tenim a Juan Racabrero, que el van tindre així fa unes, sí, setmanes, el director, mm-hmm, esportiu valencià, que sempre està pendent dels jugadors de les promeses de la nostra terra, ha firmat, o millor dit, s'ha marxat cedit, Pablo Felipe, defensa a Hielo de Malferit, que va renovar este estiu amb l'Elx fins 2028 i que es marxa a Teruel per a pujar un escaló, no? Perquè la temporada passada va ser un jugador destacat amb més de 2.000 minuts de xoc al Elx Licità en la Segona Federació, i ara Pablo, sí, Felipe, que jugarà en esa Primera Federació en el Teruel. Passem al grup primer de Primera Federació, perquè ahí els fitxatges més crianers també tenen a ser valencià.
0: Mític,
1: Este Emilio Bernat.
0: Sí, sí, sí, que va estar en Segona Divisió també, i que és de la Pedrera del València.
1: Correcte, molts anys porter en la Pedrera del València, que l'any passat estava al Barça Atlètic, el porter de la Vall d'Uixó, i que ara defensarà a este Unionistes de Salamanca, un conjunt, mm-hmm, que en els últims anys, pues, sobretot en esa Copa del Rei, on va eliminar el Villarreal, on va jugar davant el Barça, i també en Primera Federació, pues, ha donat molta guerra sempre. Fa dos anys tenia, per exemple, a Dani Pons, a Dani, mm-hmm, Yasser, entrenadors de la Comunitat Valenciana. I després el conjunt extremeny del Coria, que va aconseguir l'ascens esta temporada passada, ha firmat a Pau Palacín, davanter del Alcira, ex del Marbella, del Cacereño, de l'Alcira, del Silla. Allí a Extremadura va deixar molt bones sensacions. Recordo que en el Cacereño hi ha un vídeo viral d'un aficionat que després de marcar un gol diu: Palacín, más bueno que el chocolate. Per ese cognom d'una marca reconeguda de xocolata. Sí. Aixina que, bueno, torna a Extremadura, ara al Coria. Aixina que li desitgem molt bona sort al bo del davanter d'Alcira, Pau Palacín.
0: Bueno, pues ahí hem repassat els fitxatges de la Unió Esportiva Eivissa, en el fitxatge de Liberto Beltrán, també en el Club Esportiu Teruel, en Pablo Felipe, Emilio Bernat, que per cert també va estar en les categories inferiors de la selecció espanyola en el seu moment, en la, no sé, sub-16 i sub-17, i que va a Unionistes, i l'últim, Pau Palacín, el davanter d'Alcira. Estan de moda, els davanters que han passat per Alcira. Avui anem a parlar prou, jo crec, que d'este assumpte. Alguna cosa més de la Primera Federació?
1: Anem a Segona Federació, perquè ha tingut ja fi un culebró d'estiu que estàvem parlant molt les últimes setmanes.
0: Sí? Qual?
1: La Unió Atlètica, un conjunt de la regió de Múrcia.
0: Ja sé qual.
1: Població molt propera a Cartagena. Fa un any, ho comentàvem en altres programes, un nou propietari li va canviar de nom, es va passar a dir Unió Malagueño, uh-huh, li va canviar l'escut, li va canviar la ubicació perquè la seu se la va portar a Màlaga. L'any passat la Federació de Múrcia i la Federació d'Andalusia li van donar el vistiplau, l'ok per a fer-ho. La Federació Espanyola ja li va frenar els peus per a poder competir en Màlaga i portar-se l'equip, sí, d'una territori a una altra, una federació, sí, territorial a una altra.
0: Era un equip d'una comunitat que s'anava a jugar a una altra comunitat. No tenia cap sentit.
1: Clar, correcte, perquè altres temporades hem vist que, per exemple, en el Mar Menor, Sant Pedro del Pinatar en Múrcia, que se van portar l'equip a Cartagena, el, sí, Racing Cartagena. Així ho van intentar, recordem, en Alcoyano, que se lo volien portar a una anterior propietat a la Nucía. Uh-huh. Dins d'una mateixa província,
0: bueno, sí, que tira, que te va.
1: Sí que està permitit en la, de la llei de la Federació Espanyola, però portar-te a una altra regió no. Això ha considerat este any en l'intent d'inscripció d'este conjunt, uh-huh, que no podia competir en un altre territori. Així que li donava dues opcions a la Unió Atlètica: o competia a la regió de Múrcia, o competia a Andalusia, però tenia que anar a competir en la categoria més baixa d'Andalusia.
0: Tenia que tornar a començar, no?
1: Finalment no han arribat a un acord. El jutge de competició va resoldre que ha intentat un frau de llei este equip de la Unió Atlètica Unió Malacitano, no el va deixar inscriure's en la categoria, i finalment la seva vacant li ha donat al Salern Puente Genil, un conjunt de Córdoba que finalment serà a priori el rival dels conjunts valencians. Dic a priori perquè a este equip li ha tocat ser l'equip que, uh-huh, agafi sa vacant en el grup tercer de la Segona Federació. Està el València Mestalla, el Licitano, l'Alcoyano.
0: Un equip de Córdoba va estar en el grup del València Mestalla.
1: Correcte, ells sí tenen la premsa andalusa que diuen que van intentar sol·licitar el canvi de grup, però això...
0: Home, és que és una barbaritat.
1: Però ho té que acceptar, com ha passat en el Real Madrid i l'Astorga en segona federació, el Real Madrid C, que ha comprat una plaça de l'Arenteiro en segona federació, que trobes un altre equip d'aquest grup que li vinga bé canviar-se i que també ho sol·licite.
0: Ja.
1: Perquè si no, és com el Castelló.
0: Que
1: el Castelló.
0: Pots arribar a un acord en un altre per a fer un canvi per canvi. Una peça per peça, no?
1: Ho sol·licites a la federació i que la federació ho accepti. En principi, no hi ha cap club que vulgui canviar-se i li tindrà que passar com el Castelló, que esta temporada tindrà que jugar davant d'equips de la Rioja i Navarra per comprar aquesta plaça vacant del Tarazona. Al Castelló no li ve tan junt com este club andalús. Ara, a priori, esta pròxima setmana confirmarà si este club, que té tota la pinta, formarà part del grup tercer d'aquesta segona federació. Així que, per exemple, per a que es fem una idea, si l'Alcoyano, l'Orihuela, el València Mestalla tenen els seus rivals a uns 200, 300 quilòmetres, a lo millor a unes 2 hores, 3 hores, depèn de la ubicació de cada un.
0: En este cas...
1: ara se va a 5 hores i mitja, 6, depenent de, per exemple, des d'Alcoy, en unes 5 hores i mitja, 6, per anar a esta població de Córdoba, on està, per exemple, un jugador valencià, Víctor Xulià, que va jugar a la selecció valenciana de la Regions Cup la temporada passada, estava en el Soneja.
0: Però bueno, este ja...
1: Sí, este un recorregut del Real Murcia Imperial va estar també.
0: Este ja té una edat.
1: Ja 26 o 27 anys, ja té...
0: Sí? No, bueno, pues jo pensava que tenia més. Ha dit que té una edat i és més jove que jo.
1: Sí, sí, és un tio molt simpàtic.
0: Però
1: sempre
0: ha passat per molts equips, això sí.
1: Ha parlat per, sí, molts equips, un jugador de moltíssima qualitat i que se va marxar abans de que es coneguera tot això a aquest equip del Saranler Puentegenil, que l'any passat estava a segona federació.
0: Bueno, pues pot ser l'únic jugador que estigui content, no? Perquè li tocarà jugar per casa i és l'únic que pot estar més content.
1: Correcte, pues ahí tenim a aquest Saranler Puentegenil. Mira, en persones socials en deia també un aficionat de l'Orihuela que ha sigut molt maltractat els últims anys, la ubicació que sempre feia molts quilòmetres. Este any, per fi, els aficionats d'Orihuela, els escorpins, podien anar prop a veure el seu equip fora de casa i dir, mira, no perdem ara la costumbre de seguir yendo, coger el cotxe i pegar-nos hores i hores per a nostre equip otro año más. Por lo menos este año solo es un partido, ¿no? Com hem comentat algun per xarxes socials, però bueno.
0: En humor, no?
1: En humor, però és un partit de molts i finalment això, es farà oficial esta setmana, però té tota la pinta que el Salern Puentegenil serà el rival un poc exòtic aquesta temporada en aquest grup tercer.
0: Bueno, pues en aquesta novetat en el grup tercer de la segona ref, però també tenim que parlar de l'actualitat dels equips valencians de precisament esta segona federació.
1: Sí, el Castelló B, que començava la seva pretemporada en un empat a 3 gols davant el Villarreal C, l'equip de Juan Casajús, estrena entrenador este filial albinegre, que finalment jugarà en el grup segon de la segona federació després d'agafar aquesta vacant, com dèiem abans, del Tarazona, per exemple, un Tarazona que l'any passat estava en primera federació, al final no s'ha escrit en segona federació, tampoc en tercera, i desapareix.
0: Sí.
1: En principi, el club aragonès, on estava David Cubillas, el capità del Castelló.
0: I que és el que el Castelló ha agafat el seu lloc i finalment este equip aragonès desapareix.
1: Sí, ho contàvem en Juan Racabreu fa unes setmanes, lo perillós que són aquestes categories. Són la primera federació i segona federació, si no tens un empresari, un mecenas darrere que fiques diners, mantindre i competir a aquest nivell és complicat. Bueno, ha firmat esta setmana a Nico Font, atacant de segur que renovat, millor dit, i també a ho ha fet este mateix diumenge a Carlos Calavia, un porter que ve del Deportiu Aragón, tota la vida crescut en el Real Saragossa, el nou porter del Castelló B. El castellonense va donar així en el punt a punt el passat divendres el segon partit de pretemporada, va guanyar 2-0 davant l'Hércules B, amb gols dels seus nous davanters. Joel Rodríguez i Adama Sangare, el davanter del Chemesí procedent de Terrassa i Adama Sangare, procedent de l'Atlético Saguntino, van fer els gols. Un castellonense que esta mateixa setmana anunciava els fitxatges, o és millor la incorporació dels jugadors cedits del Cartagena i Nàstic, Jan Jové i Marc Álvarez. I després d'aquest partit de segon de pretemporada per al castellanense, la victòria 2-0 davant l'Hércules B, parlàvem amb un dels seus golejadors, parlàvem amb Adama Sangare. Supongo que contento por marcar ese gol en el primer partido aquí, que has jugado como local en el castellanense.
4: Sí, la verdad, para coger confianza poco a poco. Es una nueva categoría para mucha gente, así que el fútbol, acabamos de empezar ahora mismo, está más duro. Así que estamos cogiendo ritmo poco a poco y a ver qué nos lleva. De momento estamos trabajando mucho para llegar al mejor momento de nosotros.
1: Para un delantero, marcar en el primer partido, eso da muchísima confianza, ¿no?
4: Pues la verdad que sí, es como nosotros delanteros vivimos de gol y que sea los compañeros que han jugado en primera parte han hecho un buen trabajo y nosotros entramos en segunda parte, intentamos hacer lo mejor para que el equipo gane. Como he dicho, es una nueva categoría para el club y toda esa cosa. Y claro, el apoyo de todo el cuerpo técnico, el trabajo de día a día, estamos intentando mejorar todo lo que sea en nuestro poder para hacer una buena campaña.
5: Ya te conocemos del Saguntino, del Soneja, de muchos goles que has marcado en el fútbol valenciano. ¿Qué le puedes dar tu gol? ¿Hay velocidad? ¿Qué le puedes dar tú al Castellones esta temporada?
4: Pues la verdad que el equipo, el Castellones, está muy bien y hay buenos delanteros, buenos jugadores y eso nos va a ayudar mucho para nosotros como delanteros para intentar, para tener muchas ocasiones de goles y eso. Y aparte de ahí, pues los equipos anteriores, pues lo único que puedo decir es gracias porque personalmente me ayudaron mucho en todo el sentido como me ayudaron mucho para mejorarme, marcar goles, trabajar de velocidad, ir al espacio y todo. Así que nada, es un agradecimiento para ellos y aquí intentamos a trabajar y marcar más goles que podamos y eso.
0: Bueno, pues eren les paraules de Adama Sangare, el jugador del Castellonense. Anem a pegar també un repàs, Carlos, a la resta d'equips, al Collano, Orihuela, el Chilicità, el Mestalla, Intercity i la Nucía, en lo que està seguint esta pretemporada.
1: Serà el Collano que va disputar el primer partit amistós de pretemporada, este passat dissabte a Ibi, davant del Rayo Ibense, i va guanyar 0-2. El pròxim dissabte visitarà a la Nucía. El Orihuela Club de Fútbol derrota 0-1 a los Arcos davant el Eldense B de Víctor Basadre, qui finalment agafa la banqueta del filial de l'Eldense en la seva estrena, que serà, si no res, en la tercera federació. Per cert, en el Orihuela, podem avançar que hi ha un jugador molt important de la tercera valenciana el curs passat, Kiko Caler, un extrem que va deixar gols espectaculars en l'Atlètic Torrellano, que està fent la pretemporada. El que passa cap de setmana dient que és un dels jugadors cracs de la tercera valenciana del curs passat lliures, continua lliure, però de moment està ja fent algunes sessions de pretemporada en el Orihuela. El Chelicitano, el conjunt, el filial del l'equip de Carlos Cuellar, va vèncer 1-2 la visita al Mazarrón, un conjunt de la tercera a la regió de Múrcia, i va sumant fitxatges, dos procedents, bueno, un del Fuenlabrada i un altre del Moscardó, però dos han jugat molts anys a la pedrera del Getafe. Ismael Fernández, que va destacar com a golejador, un davanter procedent, com diem, del Fuenlabrada la temporada passada, i Alex Campos, procedent del Moscardó, però com diem, dos jugadors formats al Getafe. El València-Mestalla va vèncer 1-2 al Sunderland en el partit disputat en Sant Pedro el Pinatar, amb gols de Héctor Mir i Ochoa. I l'Intercity ha fitxat a Dani Vidal, jugador de la pedrera del Lugo, un migcampista que ve d'aconseguir l'ascens amb el Rayo Majadahonda de Guille Fernández, va jugar molts minuts, així que un fitxatge important per al conjunt alacantí. I com diem abans, un dels partits de pretemporada més cridaners en els últims dies ha sigut ese la Nucía Hércules, sí. Que va guanyar la Nucía 2-1 amb el gol de Luis Lengo i de Carles Albert, que està jugant en aquest equip amb Cristian Albert, els dos germans d'Alcàsser. Ja tenen que fer una llista de germans perquè

0: Sí. Quants equips
1: i entrevistar-los
0: on tenim germans i ahí estan els bons de Cristian Albert i Carlos Albert. Carlos Albert va fer un
1: dels gols. Una bona idea juntar els dos Albert en antena, a veure què se conten. Igual per a futures edicions ho podem fer, no? O què?
0: Sí, i pot ser molt bé. A més, ho van comentar que Cristian Albert, que en aquesta imatge que hi ha a les xarxes socials, a les Baena, de Canguil Lee, la selecció valenciana.
1: Sí, la selecció de la Comunitat Valenciana, correcte.
0: És que és un jugador que ha destacat moltíssim en categories inferiors, Cristian.
1: Sí, estava en el Llevant, no?
0: Estava en el Torrent, esta última temporada. Sí, però sí.
1: Per la del Llevant, vull dir.
0: Sí. I com diem, un dels partits destacats va ser la Nucía Hércules. Han parlat en este programa els últims cap de setmana, este agost, en el Punta a Punta, amb els directors esportius de l'Orihuela, amb entrenador de l'Intercity, amb el director esportiu de l'Alcoyano, i avui toca a la Nucía.
1: Bueno, pues entonces anem a saludarlo, ¿no? Perquè ja tenim a l'altre costat del telèfon a Josele. Què tal, com estàs? Bona nit, director esportiu de la Nucía.
2: Bona nit.
1: Com va la cosa per la Nucía? Estareu contents, no? Després de la victòria davant l'Hércules, és pretemporada, però sempre és una bona senyal guanyar.
2: Bueno, la pretemporada ja saps per a què és, no? És per a que els jugadors vagin agarrant els sistemes de joc i vagin agarrant confiança, i bueno, sí que el deber és que és millor seguir la senda de l'any passat, de com vam acabar, de seguir guanyant, però bueno, el resultat al final és el de menys.
0: Hola, José, le soy Carlos. La temporada pasada vos conseguís ascenso en ese playoff final. Os van a seguir así en el punto a punto que van a donar esa eliminatoria final davant el Tribal Valderas. Y después de ahí, revolució en la plantilla en el proyecto esportivo de tornada a segunda federació, amb sis jugadors que continuen: Ferran Zarzoso, Angorchan, Joaquín Rodríguez, Andani Fernández, Iñaki Jordá i Víctor Blanco, que s'anunciava esta mateixa setmana la seva renovació, i després nombrosos fitxatges. Què haveu buscat, com ha sigut aquest treball i què haveu pensat per a esta temporada en segona federació?
2: Bueno, al final, si el fixes en els jugadors que han fitxat, al final és tot gent molt jove. Només tenim dos jugadors per damunt de 30 anys, un de 32, un de 30, i els altres són jugadors que estan per baix dels 26 anys, no? L'important en aquestes categories, quan els pressupostos són ajustats, és trobar sobretot gent en il·lusió i gent amb moltes ganes de triomfar i de fer una bona temporada.
0: Mm-hmm. Perquè sí que un dia observem jugadors Mendive o Lado, que sí que té més experiència, Cristian Albert, però altres que venien, per exemple, el recanvi Escolón, que per a mi va traure menys resultats del que va mostrar l'any passat en tercera, com és amb jugadors destacats com Carles Albert, com Marco Bonillo, que així parlàvem molt de Marco Bonillo, que abans havia estat en el quart de Poblet, després això en el recanvios, en Germán Lidón, que ve el castellonense, en Iomar, que va destacar en una barbaritat de gols que va fer en el Elx, que va aconseguir l'ascens a segona federació fa unes temporades. Tenim un poc això, no? Una experiència per una part i jugadors que han destacat en tercera i que ara volen donar un pas endavant en vosaltres.
2: Bueno, és que al final jo crec que el grup sext, el nostre grup de valencians en tercera divisió és un grup en una quantitat d'equips que podrien perfectament estar competint en segona ref, no? I en guany han canviat el sistema de play-off per l'any que ve, i entonces ja veuràs com segur que n'hi ha més d'un equip que munta a través dels play-off de la Comunitat Valenciana. El nivell que n'hi ha en València és important i bueno, pues per això hem agarrat gent que en tercera estava destacant, jugadors que has dit tu, o Juan Carlos Rico, que estaven en Soneja l'última temporada, que són jugadors, bueno, pues en ganes de tirar pa camunt, jovens, i que esperem que ens donen un resultat, que estic segur que van donar-nos un gran resultat.
0: En ese mercat de fitxatges de segona federació, com el veus? Tu que estàs parlant en representant, en jugadors, l'any passat estàs en tercera, però tu coneixes molt bé aquestes categories, abans has treballat en el Alcoyano abans de la Nucía, en esa inclús primera federació també. Com has vist este any este mercat de fitxatges?
2: Pues el mercat de fitxatges està, podríem dir que molt inflat. Jo crec que, com tu bé dies, la meva experiència en el Alcoyano en primera ref, ara mateix estan demanant jugadors de segona ref, estan demanant els salaris que n'hi havien antes en primera ref, no? Fa 3 o 4 anys. En lo qual jo crec que arribem a... Estaves parlant de... Antes estàveu parlant en el programa, estava sentint-vos de la desaparició del Tarazona, i en anys o para algú esta voràgine, o al final segur que en més d'un club tindrà que desaparèixer, perquè no es poden pagar els diners que estan pagant-se.
0: Uh-huh. Ara mateix tenim aproximadament uns 20-21 jugadors. Què vos falta en este mes que queda per a iniciar la competició? Quines posicions, si teniu alguna que voleu reforçar de forma més prioritària?

0: Ara mateix ja tenim dos fitxes sèniors lliures i, bueno, sub-23 saps que podem arribar fins a 25, que no serà el cas, que farem una plantilla de 20-21 perquè també comptem amb jugadors del juvenil, com Iñaki, que l'any passat ja va jugar en tercera ref. Ens falten dos sèniors. Anem a veure què passa esta setmana en els dos partits amistosos que tenim contra Intercity i Alcoyano, que ens donaran una mesura de lo que l'equip necessita, i a partir d'ahí veurem el que fem.
1: En este construcció d'este nou equip hi ha hagut una situació que ens ha sorprès un poc, en la situació de la porteria, no? Al principi de l'estiu es va anunciar la renovació de Carles Fluixà, també crec que la incorporació de Marcos Leganés, després més avant es va anunciar la incorporació d'Unai Marino, i poc després Carles Fluixà, el porter dels últims anys de la Nucía, pues comentava un poc que estava decebut, un poc com s'havia gestionat tot. Que ens pots dir un poc d'aquesta situació, un poc que ha sorprès els que hem seguit els dos anuncis per les xarxes socials?
0: Sí, o sea, Carles Fluixà no és que estrictament no el van renovar. Carles Fluixà tenia contrat i es van complir les condicions per a que renovara automàticament el contrat, i així esperàvem que fos el nostre porter per la segona ref. Però es va cruzar pel mig una opció que va eixir d'Unai Marino, un porter que coneixia la direcció deportiva del club, la coneixia suficientment, i que pensàvem que ens podia donar un bo de qualitat, no? Entonces, pues eso, es va optar per això, pues a intentar arribar a un acord per rescindir el contracte. I, bueno, pues a voltes les circumstàncies són així, a voltes és de part del jugador, que el jugador t'arriba i el diu que té una oferta, que li doblen el salari i que se'n vol anar, i a voltes és per part del club el que rescindir el contracte perquè li és una opció millor. Són coses del futbol i que passen, han passat i que seguiran passant.
1: En ese día a día del director esportiu, com és parlar amb els jugadors, intentar convèncer-los per a que arriben al teu equip? Bueno, la Nucía té un dels aspectes més positius, que jo crec que si vols convèncer a un jugador te l'emportes cap allà, no? Que veig la ciutat esportiva que teniu allí, que és espectacular, i això ja és un bon motiu, no?, per a convèncer-lo. Però un poc com és el treball d'un director esportiu en aquestes categories, per a que la gent, que potser sap més de categories professionals o elit, es faci una idea?
0: Bueno, pues la vida del director esportiu, igual que és la meua, serà de tots els mesos. No tens vacances, o sigui, sí. Saps que no tens vacances, perquè aquests mesos són els més complicats i els que més feina tens. És intentar, bueno, tu tens un arxiu de jugadors, intentar tirar d'aquest arxiu i buscar el millor per l'equip, les deficiències que tens, que tens, i a començar a parlar, no amb jugadors, perquè sobretot avui en dia el mercat està marcat per els representants, i al final els representants són els que més o menys li diuen al jugador on té que jugar, no? Sí que és de veres que nosaltres comptem en un avantatge important, que és la zona on estem ubicats, que és una zona per a viure, que és una
2: meravella, sí, sí.
0: I després les instal·lacions esportives, que jo penso que estan a l'altura de les millors d'Espanya, segur. Bueno, pues això al final al jugador sí que li atrau, i aunque no som un club en una tradició molt gran, sí que és de veres que també l'any que han estat en primera ref, bueno, pues entonces ha fet que el nom de la Nucía es conega, no?
1: Hem parlat de la Nucía, però també fem una visió general al que és la resta de la competició d'esta categoria. Hem estat molt pendents, per exemple, dels anuncis que ha fet l'Alcoyano, l'Orihuela, que també promet molt per a la pròxima temporada, i més enllà de la Comunitat Valenciana es parla molt, per exemple, del Cieza, un equip que acaba d'aconseguir l'ascens en la regió de Múrcia i que està firmant jugadors que a priori apunten a que pot anar més enllà d'un objectiu de permanència i aquest equip, el UCA Múrcia, la Minera, amb Ángel Cano, amb el jugador defensa valencià que l'ha firmat, l'Atlético Balears, que també està pescant algun jugador valencià i que sempre és un dels equips més potents de la categoria. Com estàs veient als possibles rivals? Hi ha algú que estiga cridant l'atenció?
0: Bueno, jo crec que en general els equips valencians, l'Orihuela, l'Alcoyano, l'Intercity, crec que el Mestalla en guany tindrà un filial superior al que ha tingut els últims anys. Jo crec que són els equips valencians els que van estar al capdavant. A partir d'ahí, en Múrcia, crec que la Minera va fer un bon equip, perquè van en un pressupost elevat, al igual que el Cieza, com estaves comentant. I després en Baleares, jo crec que l'Atlètic Balears sí que està per damunt dels altres equips de les Illes. A partir d'ahí, bueno, ja saps com és el futbol i que poden passar moltes circumstàncies, i nosaltres esperem estar el més amunt possible.
1: Ho comentàvem abans, una de les notícies d'esta setmana és aquesta situació de la Unió Atlètico Unió Malagueño. Finalment pareix ser que serà el Salern Protegenil qui ocupe la seva plaça en la categoria. És un poc el que sol passar, no? En aquestes categories estem acostumant, comentàvem abans la situació del Tarazona, no és una de les categories que econòmicament són molt complicades i que aneu a tindre a priori ese rival que teniu que fer un viatge ben llarg a Córdoba.
0: Bueno, no s'ha confirmat perquè crec que estava, volíem fer una reestructuració a la millor de grups i que ens posem a l'Albacete B, que seria un altre filial en el grup per proximitat, sobretot per l'Albacete B i per a nosaltres. A partir d'ahí, pues, no sé el que farà la federació. També és una cosa un poc estranya que a aquestes altures no sabem exactament quins seran els rivals al 100%.
1: És una cosa estranya, però desgraciadament habitual en aquestes categories, que cada estiu tenim un culebró, un equip, un altre, i este any ha tocat ese Unión Malagueño, la Unión Atlético. I per últim, ja m'ho has comentat abans un poc, però l'objectiu que es marqueu és un equip que acaba d'aconseguir l'ascens, la Nucía, que ve de, crec, tornar 2 anys després a la segona federació. Finalment, en este grup que ens ha tocat, als equips valencians, amb Regió de Múrcia, Atlètic Balears, amb ese equip que està en dubte, no?, qui pugui ser el que faig a 18 en esta competició. Quin és l'objectiu que es marqueu en este inici de temporada per a este 2026-2027?
0: Pues l'objectiu principal és mantindre's, consolidar l'equip en la categoria i a partir d'ahí a veure si som capaços de aconseguir aquest objectiu el més abans possible i després aspirar a estar el més amunt. Esta categoria és complicada perquè de 18 equips, 5 que estan baix i 5 que estan dalt, o sea que enmig queden molts pocs equips. En lo cual, 2 partits seguits el fan estar dalt pensant en unes coses i 2 partits seguits perdent estàs baix. En lo qual, pues, com he dit, aconseguir la màxima puntuació possible per estar salvats quan antes i a partir d'ahí el futbol és futbol.
1: Pues estarem molt pendents, dice la Nucía, com vam estar l'any passat en Isa sense via playoff a segona federació i partits con dies interessants. Este davant l'Intercity, en comentaves, i després el cap de setmana també un altre, no? En comentaves que teniu este cap de setmana...
0: Contra l'Alcoyano, concretament dissabte.
1: Així que partís ja Intercity Alcoyano de la vostra categoria, bon test per a la Nucía per a conèixer un poc el seu rendiment en una plantilla que ha comptat amb molts nous jugadors, així que hi ha que donar-li un poc de temps per a que vaig a Vicente Mir, el tècnic dels ascensos, el míster ascensos del futbol valencià, pues, conjuntant totes les peces. Moltíssimes gràcies, José, per atendre'ns al Punta Punta Punt Ràdio.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bona nit.
0: Bona nit.
3: Pues les paraules de José Le, del director esportiu de la Nucía, en este, bueno, pues tram final de la segona ref en la que ens queda per repassar el mercat en un nom que coneguem bé perquè ha passat per equips valencians, eh?
1: Així és, el nom protagonista del mercat de fitxatges esta setmana, que ha estat un poc paradet el mercat, és Izan Llinares, el futbolista de Muro d'Alcoi, nou jugador de l'Atlètic Balears procedent del Alcoyano, l'ex del Castelló, del Torrent, del València, també Rubén Català s'ha marxat allí al Atlètic Balears, un Atlètic Balears que ha apostat este any molt per jugadors d'allí de les Illes, però que últimament també s'ha reforçat en algun futbolista interessant com ells, que deixa ben clar que l'Atlètic Balears, millor en una inversió, comentant allí, no tan potent com altres anys, però sí que va ser un dels equips cridats a lluitar per l'ascens en esta segona federació.
3: Bueno, pues alguna cosa més de la segona federació o...
1: Anem en tercera.
3: Pues anem a fer una xicoteta pausa i al tornar anem en la tercera federació i encara ens quedarà Lliga Comunitat.
4: L'esport que realment t'apassiona.
5: Gol. Humo, duro.
6: Aleluia, aleluia, empatolet.
4: Sempre al teu costat, passe el que passe. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12:30 de la nit en Apunt Ràdio.
5: RAC.1, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
9: De tu a tu.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
14: Sport. 100% Ràdio Esportiva a punt.

0: entrenador, i va ser Álvaro del Moral el que va pujar al primer equip. Així que ahí estava, en aquesta conversa en nostre Toni Galindo, parlant també d'un dels noms propis. Després parlarem més de Carlos Espí, però és que és el nom de la setmana, sense cap dubte.
1: Així és, i una última cosa sobre esta tercera, i sí, és un dels jugadors que estan lliures, que és el parapenals, te'n recordes del Manises, que li va parar dos penals al, sí, Getafe, Adrián Muñoz. Després se va firmar el Torrent, esta passada temporada estava en el San Clemente, la tercera era de la Castilla-La Mancha, pues ara mateix està sense equip, així que veurem a veure que se queda el parapenals de la Copa del Manises, que va destacar també la nostra Copa que va guanyar el Manises, que li va permetre jugar esa Copa del Rei, perquè va parar penals en aquella final, crec que va ser davant el Buñol, si no recorde mal, que va guanyar el Manises, així que una incògnita, saber el futur de moment del parapenals de la Copa de Adrián Muñoz.
0: Bueno, pues això en quant a la tercera federació, no sé si vols que comentem alguna cosa més abans de passar a Lliga Comunitat, però això en quant a la tercera federació, ara tenim també protagonistes de Lliga Comunitat, no?
1: Així és, i anem a parlar i a escoltar l'entrenador del Ondas, un dels equips que ho ha passat malament, sí, és una població, millor dic, ho ha passat malament esta setmana per l'incendi que hi ha hagut allí, que s'han vist algun jugador, per exemple, que és d'Artana, Alfredo, sí, que no ha pogut estar a casa tota la setmana, altres com directius que viuen i jugadors que viuen a Onda i que pues han tingut una setmana complicada. Un Onda que per a esta pròxima temporada comença este dilluns la pretemporada, ho fan fitxatges com Chema Villajos, com Robert Sáez, com Pablo Sedeño, com Oriol García, com Gabriel Uribe i Miguel García, i com diem, hem parlat en el míster de l'Onda.
0: Pues vinga, anem en la Lliga Comunitat i amb el míster de l'Onda.
2: Punt a punt.
3: Bueno, des del Club Esportiu Onda el tema de l'incendi ha sigut pues, preocupant, perquè tenim jugadors, pues, especialment Alfredo és d'Artana i duen molt de temps estant fora de casa ell i la família, i després n'hi ha molta gent de Onda, pues, la presidenta i diversos jugadors que en estiu estan en pobles que els han tingut que desallotjar, com pugui ser Espadilla, Villamalur, Ayodar, Fontes d'Ayodar, Sueras, Tales. I bueno, se n'han tingut que habituar-nos en gent que és la segona residència, se n'han tingut que vindre al poble, a Onda, i bueno, han estat el dilluns i el dimarts confinats i en precaucions perquè, bueno, el fum era molt molest, a banda de la inquietud que tens perquè la Serra d'Espadà s'està cremant i la tristesa un poc que provoca això. Però bueno, a nivell de salut jo crec que estan tots bé, pues sí que se'ls ha complicat un poc la vida, com a tots. Eixiran perquè són molt forts i els envien molts ànims des d'ací. Des de la banda del club que no hem estat afectats, perquè jo, per exemple, visc en València, en Pusol, i no han tingut ixe nivell d'afectació. I la plantilla, sí, comencem, si no passa res, si ens deixen el dia 3 d'agost, el dilluns, la pretemporada, i ja està planificada. És una plantilla prou nova, en què van haver 10-11 fitxatges i 80 prova, i molt jove, i molta il·lusió. Ja està feta la planificació junt al cos tècnic de, bueno, els partits de pretemporada crec que tindrem 7 o 8, ja la setmana que ve juguem en un principi el dia 7 d'agost, dilluns, el primer contra el Nules, i ara és una època de construir i de treballar un equip que, bueno, quan tens molts jugadors que ja te coneixen és un avanç, i en este cas tindré pues, la meitat de la plantilla pràcticament que va continuar, perquè ja duem diversos anys junts i ja me coneixen, i després els nous pues, han de guanyar-se un lloc i d'entendre les idees de lo que volem dur a terme, del model de xoc, i en il·lusió, o sea, ganes de ser un equip competitiu i de que la primera jornada estiguem preparats per a tindre possibilitats de guanyar. Ser un perfil humilde, treballador i, a ser possible, ofensiu. Així que res, esperem donar guerra i que cada partit de l'Onda estigui en disposició de poder guanyar.
0: Bueno, pues eren les paraules de Fernando García, del tècnic del Club Esportiu Onda, i tenim més protagonistes de Lliga Comunitat, Carlos.
1: Sí, gran protagonista de la setmana ha sigut Carlos Espí. Coneixem aquesta informació que en una clàusula del contracte de quan el Levante Unió Esportiva el va, sí, firmar del Alcira, recordem que va estar fins a cadet d'últim any en el Tavernes, després dos anys de juvenil amb la Unió Esportiva Alcira, i aquest contracte li va permetre a l'Alcira cobrar un 10% de la quantia del fitxatge del Real Madrid per part de Carlos Espí. Hem parlat amb el president de l'Alcira, José Antonio San Juan, per que ens aclare pues, aquesta situació del contracte.
2: Hola, Juan Antonio, president de l'Alzira. Comenten sobre aquesta situació, si s'aneu a veure beneficiats.
4: Sí, bona nit, Carlos. Sí, en teoria o en principi sí. La Unió Deportiva Alzira en el seu moment va signar un contracte de traspàs en el Levante i se va estipular en un conveni en una en que se va impactar el traspàs de Carlos Ortiz, i que se veu que n'hi havia objectius i n'hi havia una quantitat. De fet, fruit d'aquest contracte, en el seu moment ja el club va cobrar un primer objectiu de 5.000 euros més IVA, un segon objectiu de 10.000 euros més IVA, i en segona divisió no se va complir l'objectiu, però sí que se veu que és la darrera temporada en primera divisió sí que se va complir l'objectiu, i final de la temporada, o sigui, abans del 30 de juny, el club li va emetre una factura al Levante de l'objectiu que s'havia complit, i que estem a l'espera del seu pagament. I sí que és de veure, sí que a la pregunta de si es poden veure beneficiar, sí que és de veure que en el contracte es va pactar el que el club com a tal tindria un dret de traspàs, o sigui, conservaria o tindria un percentatge en un futur traspàs del futbolista.
2: Afortunadament, la Unió Esportiva Alzira teniu experiència, no? Per exemple, cas de Josep Martínez, ara porter d'uno de los últims anys del Genoa, de l'Inter de Milán, que va passar i es va formar a la Unió Esportiva Alzira, que per explicar-lo un poc a la gent, això no vol dir que del dia a la nit, que demà aneu a rebre aquests 2,5 milions que es parla, no? Que això porta un procés.
4: Sí, és que la gent el que es pensa que demà anem a cobrar, però són temes distints. Per exemple, en el cas de Josep Martínez, en el seu moment el club, que jo hi era president, sí que se va firmar un contracte en el Futbol Club Barcelona, però sí que és de veres un contracte en objectius, però no se va complir. Al final, el que el club ha rebut de Josep Martínez ha sigut el compliment de lo que és la clàusula de solidaritat, el mateix que en el cas de Nacho Ferri, i pendent també estem de la venda que va fer el València Club de Futbol de Jarek. En definitiva, una banda són de la clàusula de solidaritat i tres de formació, i en el cas este, en concret de Carlos Espies, pura és senzillament el percentatge que es va afectar d'una futura venda.
2: És una quantitat molt important, no? Per una esportiva Alzira, pues és un club modest, és un club que ve també temporada en segona federació, que suposa un gasto econòmic molt, molt important, i que ara aquesta temporada en el primer equip ha baixat al futbol regional i a comunitat. Crec que el pressupost aquest any, el company David Jordà es va escoltar que eren 160.000 euros aproximadament, és a dir, és una quantitat important, això sí, per a ser esperançadors per als pròxims anys per a l'Alzira, no?
4: Sí, el pressupost que la setmana passada se va tancar, vam fer l'assemblea ordinària per tancar els comptes i aprovar el pressupost, i el pressupost per a la pròxima temporada, un pressupost exclusivament de, o sigui, el pressupost de plantilla i cost tècnic, no, ahí no està inclòs desplaçament ni arbitratge, un pressupost de 160.000 euros amb la intenció clara de pujar de categoria.
2: I per últim, això, demana, aprofita un missatge per a l'afició. Veniu d'una temporada molt complicada, com va ser la del descens. Ara pràcticament el projecte esportiu comença de zero, amb un tècnic i un cos tècnic nou, amb una plantilla molt, molt, molt renovada, molt nova respecte al curs passat. Un missatge per a la gent d'Alzira per a que se torni a il·lusionar en el futbol.
4: Pues jo crec que està il·lusionat, però sí, pues, jo vaig dir a l'assemblea, vaig demanar disculpes per assumir en primera persona la responsabilitat, i vaig dir que al final era qüestió de mirar el passat i il·lusionar-se. Jo crec que estem en aquesta temporada, té que ser un punt d'inflexió, en el futbol va ser en el primer equip i la gent té que animar-se, i jo crec que entre tots anem a aconseguir. És una plantilla, només queda un futbolista de la temporada anterior, en un cos tècnic jo crec que molt potent, en un tècnic com Javi Pons preparat per a responsabilitat. La setmana passada va ser el primer dia d'entrenament i Javi va estar molt bé, va dir a futbolistes la responsabilitat que tenen, i tots tenim clar que l'objectiu clar i únic és l'ascens de categoria, i te dic que aquesta temporada sigui un punt d'inflexió per a que les pròximes temporades el club torni com a mínim a segona red.
2: Moltes gràcies, Juan Antonio San Juan, president de la Unió Esportiva Alzira, en A Punt Radio, en el Punt a Punt. Gràcies.
4: Bueno, moltes gràcies.
0: és la notícia de la setmana, és la notícia de, no sé si de la història de l'Alzira, però a nivell econòmic, si arriba finalment aquesta quantitat, Carlos, és evidentment una salvació per al club.
1: Se diu, diria el president, 160.000 euros és el pressupost del primer equip amb el cost tècnic per a aquesta temporada i 2,5 milions es durà l'Alzira d'esta operació. No els va tindre, com deia el president, d'avui per a demà, però serà una quantitat econòmica molt important per a un club que ara mateix competeix en Lliga Comunitat, en la màxima categoria autonòmica.
0: Dos dels equips que van a ser aspirants a l'ascens en esta Lliga Comunitat, Carlos, són la Unió Esportiva Alzira i la Unió Esportiva Tavernes, i anem a parlar en dos dels seus referents ofensius. Ja ens estan escoltant Joan Talens i Adrià Sabater. Joan, què tal, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit, què tal?
0: I lo primer que te vaig a preguntar, perquè sé que eres amic seu, és com està Carlos Espí?
5: Sí, la veritat que està, pues, com tots, un poc en xoc, està en un núvol, però bé, content, il·lusionat i amb moltes ganes de lo que li vindrà ara.
0: T'imaginaves al teu amic jugant en el Real Madrid en algun moment? O sigui, era algo que o no? Molt difícil, no?, imaginar això.
5: A veure, sincerament era algo molt complicat, que al final, pues, tot jugador somia en arribar pues, a aquests equips, a València, Barça, Madrid. Era complicat, però bueno, al final ha arribat l'oportunitat i si ha arribat és perquè s'ho mereix i perquè s'ho ha treballat i perquè s'ho ha guanyat.
0: Així no és. És el treball que també ha fet en el llevant d'esta temporada. També saludem Adrià Sabater. Com estàs? Bona nit.
6: Hola, bona nit. Què tal?
0: Bé, assistem en Carlos Gallardo, que vol parlar en vosaltres, perquè m'ha dit que se n'aneu de viatge junts.
1: No, se n'aneu de viatge junts.
0: Ara, se n'ha anat.
1: Acabeu de vindre, ara parlarem dels vostres equips, però de Vietnam i Filipines. Ha sigut exactament on ha estat els dos junts?
6: Així no és.
0: Més prop no n'hi havia, no?
6: No, mínim és el sud-est asiàtic.
1: I igual, vosaltres heu compartit equip la temporada passada en el Tavernes, aquest any jugareu, sereu rivals, de dos rivals a priori més forts o dels més forts de la categoria ni se llega a Comunitat Sud, el Tavernes i de la Unió Esportiva Alzira, però se sol dir que en els amics quan es coneixes de veres, quan demà de viatge en ells, si no és que has compartit pis amb ells. Entonces, què has conegut en cas, per exemple, Adrià Sabater i Joan Talens en este viatge?
0: Que se pugui contar.
6: Pues que se puede contar, ¿sí? No, la verdad que es un... Bueno, ya habían compartido un viaje el año pasado y la verdad que es por compartir a mí muchas cosas. Muy buena persona, muy buen regatechador. A la vez vaya por Vietnam y regatechaba mejor que en el CAP.
1: Sí, sí, porque comentabas tú cuando hablabas anteriormente que tienes una anécdota futbolística, ¿no?, de vuestros viajes.
6: Bueno, sí, que...
5: Un parell.
6: Una d'elles és, bueno, vam tindre que cancel·lar o que aplaçar la eixida d'una expedició que anaven a fer en un barco, perquè, clar, Espanya va arribar a la final del Mundial, entonces jugava el dia 10 de juliol i nosaltres teníem la expedició el mateix dia de la final. Aleshores vam tindre que parlar amb la companyia i vam dir que si podíem canviar-li...
1: Era causa major, una possible segona estrella de la selecció?
6: Això és, era una causa major i vam retrasar l'eixida el dia 21 i vam poder veure la final, pues la veritat que amb espanyols que ja havien a la mateixa ja que nosaltres, i la veritat que molt bé, va ser una experiència diferent.
1: I Joan, tu què et quedes del viatge i què has conegut de Adrià Sabater en este viatge?
5: Bueno, sí que has de veure que ja el coneixia també un poc de pues això, del futbol, del viatge també que vam fer l'any passat, que vam anar a Bali, però... que és un turras, és un braçat quan té fam. És increïble lo pesat que es posa, lo s'enfada i tot, no entra en raó en res que no siga en menjar. D'ahir no ix. Pues... I és com un cicle viciós que menja, descansa, està content, s'enfada, s'enfada, s'enfada, hasta que torna a menjar. Sí, és com un cicle.
1: I si en tingués que dir un lloc dels que haveu viatjat, un lloc en especial que en recomanes, una imatge, un lloc, què diries?
5: Ara sí que te veus que junts em van fer, l'any passat vam estar a Bali, bueno, les illes de Bali i Lombok, i un any hem estat a Vietnam.

0: i Filipines. Pues a cada lloc ens quedem, pues, a Indonèsia jo em quedaria en este cas a les Isles Gili, i a Vietnam és tot el nord, i a Filipines la isla de Siargao, diria jo.
1: I tu, Adrià Sabater?
2: Jo, per afegir una altra illa que no habitei, la veritat, afegiria Lombok. La illa de Lombok, Kyuta, la veritat que a mi em va enamorar també.
1: I també pregunta-nos per vostres equips. Adrià Sabater, canvies, ara tornes a estar en un equip de Javi Pons, en Inicia Unió Esportiva Alcira, que parlàvem fa no res amb el seu president. Com acceptes este nou repte?
2: Pues la veritat que amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i que comença ja quan abans siga millor la temporada. La veritat que el repte és tornar a Alcira, on jo crec que a mi es mereix, i res, amb moltes ganes, que ja he dit, i a veure si podem fer una bona temporada després de dues temporades que l'Alcira no han disputat molt del futbol, i poder tornar, pues, això, la il·lusió, les ganes al poble i disfrutar, sobretot.
1: I Joan, tu vas ser el qui va marcar el gol de la nostra Copa per al Tavernes, i això vos permetrà jugar la pròxima Copa prèvia nacional de la Copa del Rei. Qui sap si el Tavernes s'enfrontarà al Real Madrid de la Copa del Rei i n'hi haurà un Joan Talens ahí, Carlos Espí, esta pròxima temporada. Però com afronteu en aquesta il·lusió de la Copa i la il·lusió de tornar a lluitar per el màxim de la Comunitat Sud des del Tavernes esta pròxima temporada?
0: Sí, veure, sabem que tornem al Sud, que al final tots o quasi tots diuen que és un poc més complicada, i res, el nostre objectiu al final és millorar temporada rere temporada, sabent que la temporada passada va fer un treball excepcional, que millorar-la serà molt difícil, però bueno, tenim dos objectius ahí, uno que és passar la prèvia de Copa del Rei i enfrontar-nos contra un primer divisió. Ojalà siga moltes rondes, que la dificultat que és. I ojalá poder jugar contra Carlos, hostia, eso sería, pues, el éxito total. Y después, pues, en Lliga, pues, como siempre, estar lo mejor posible y a ver hasta dónde podemos arribar.
1: Pues moltíssimes gràcies, dos amics que estan a viatge a Vietnam i Filipines, dos amics que es veuran a la xespa com arribar a aquesta temporada en dos dels grans aspirants d'aquesta ja Comunitat Sud a la zona més alta, i ser Unió Esportiva Tavernes i la Unió Esportiva Alcira.
3: Gràcies, Joan, gràcies, Adrià.
0: Gràcies, bona nit.
3: Pues ahí estaba la charrada de dos amics así en directe en la ràdio, i hasta así arribem en este Futbol Més Nostre, Carlos.
1: Ahí sí, es destacar que la próxima semana contarem el gran partit de pretemporada i ser Hércules Castelló, el trofeu citat a la Cande el pròxim divendres, i el pròxim cap de setmana més del nostre futbol.
3: Pues la setmana que ve, el pròxim diumenge, més Futbol Més Nostre, més coses de este futbol valencià que tant ens agrada. Gràcies, Carlos.
1: Un abraç, adeu.
3: Fins a la setmana que ve. Pues nosaltres anem a anar acomiadant este punt a punt, però no se'n vagi molt lluny, perquè d'ací no res comença els últims 90 minuts del punt a punt avui, que hem fet repàs de tot. Hem parlat de bàsquet, hem parlat de futbol, hem parlat de patins, hem parlat de tots els esports, de rem paralímpic, bueno, com sempre, en el punt a punt parlant de totes les categories, de totes les disciplines i de tots els esports que evidentment ens interessen així en este punt a punt, en un cap de setmana en el que, pues, ja com estem de pretemporada, d'ací no res arranca la Lliga. La setmana que ve, per exemple, ja és el trofeu taronja, i estarem com sempre en el punt a punt per a contar totes les novetats, totes les notícies i tot el que té que veure en l'esport valencià. Nosaltres se n'anem, però res, uns segons, estem d'ací no res en els últims 90 minuts del punt a punt.
4: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

0: Molt bona nit, benvinguts a punt, últims 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el punt a punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, en @90minuts, en Instagram 90minutsradio i en TikTok @90minutsradio, el 90 en xifra. Àudios al WhatsApp o missatges al WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és en el dia d'avui, que veiem com està la cosa. Penses que el València hauria de fitxar un central també? S'està buscant un lateral dret, se busca un porter, s'ha parlat molt també de l'extrem, però conforme estan les coses, Diakabi l'altre dia no va poder jugar, Justin deja de demanar el canvi. Penses que el València hauria de fitxar un central també? I és que, clar, ja al començament de la pretemporada parlàvem de les necessitats que tenia el València. De fet, se parlava del contracte d'Eray Shomer, però en la eixida de Shomer, o en la no renovació en este cas de contracte per part del València, pues els centrals són Tàrrega i De Haas com a, de moment, parella titular. Diakabi, que està entre cotons i que no està en el millor moment de forma després de la seva lesió l'altre dia davant d'Ahir, davant de Stoke City. De fet, va tindre que estar fora de la convocatòria per gestió de càrregues. I Justin De Haas, com hem comentat, pues va tindre que demanar el canvi tirant-se la mà al musle. Esperem que no siga res, però pot passar en la pretemporada o al començament de la temporada, pot passar que n'hi hagi alguna lesió muscular que se puga afegir a la de Copete, que tornarà al mes d'octubre, novembre, després d'aixes complicacions en la seva recuperació. Ja no n'hi ha més centrals i per això, bueno, sí, està Iker Córdoba, està Panats, centrals del filial com Guanyala, però de primera plantilla no n'hi ha més centrals i és per això que vos traslladem avui aquesta qüestió i evidentment veiem una necessitat en la posició del central. És de lo que anem a parlar i a debatir després en temps de tertúlia, però era el que volíem exposar, la necessitat de una peça en la defensa central per part del València. Ens consta que era una de les opcions o d'una de les posicions, millor dit, que el València vol reforçar en este mercat, però estem en un moment també d'incertesa perquè la prioritat és absolutament per al lateral dret, on ja contàvem durant la setmana que l'opció de Miquel Brencis pues, sembla que va al PAOK, que les altres opcions han anat caiguent com a fitxes de dominó i que, per lo tant, el València té un problema en este cas a l'hora de fitxar un lateral dret. Ahir parlàvem d'un nom i jo el tornaré a traure en la taula en temps de tertúlia, que és el de Renzo Sarabia, però bueno, pues el València té ese problema en el lateral dret i també ese bloqueig en el mercat, on fins a que no signe un lateral dret pues no podrà manejar-se en altres posicions que li fan falta, com és el cas del central, del porter, d'un davanter, d'un mitjapunta, d'un extrem. Encara queda molta faena per fer en el mercat del València. Les 11:05 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. ¿Pasa siempre?
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: Sí, 8 minuts de la nit i anem en les notícies més destacades del dia. Avui en color granota, perquè el Levante ha fet oficial el fitxatge de Mussuayi. El Levante i el Brujas ha anunciat un acord per el traspàs. Així diu el comunicat de Yanis Mussuayi, que queda vinculat a l'entitat levantinista fins al mes de juny de 2030. El davanter belga del 2007 s'incorpora al conjunt d'Orioles després de completar una destacada temporada en la Challenger Pro League, en la segona divisió de Bèlgica, defensant els colors del club Next, equip filial del Brujas. A més, l'atacant també va brillar en la UEFA Youth League, competició en la que va disputar 10 partits i va anotar 6 gols. Mussuayi, que va iniciar la seva formació en les categories inferiors de diferents equips de Bèlgica i arribant fins al Brujas, on es va incorporar en la seva disciplina ja també molt jove, en 17 anys, on va continuar aquesta progressió en segona divisió i ja en aquesta categoria de plata, on ha disputat 44 partits marcant 7 gols. El seu creixement i el rendiment, diu el comunicat, també li han permès representar a la selecció de Bèlgica en les categories sub-18 i sub-19, consolidant-se com una de les joves promeses del futbol belga. Yanis Mussuayi s'incorporarà en els pròxims dies a la disciplina granota per a posar-se a les ordres de Luis Castro i iniciar una nova etapa com a futbolista del Levante. Benvingut, Yanis, era com tancava el comunicat el Levante este matí. I en el sentit dels comunicats, clar, Mussuayi arriba per a suplir a un Carlos Espí que este diumenge, bueno, pues se ha acomiadat de manera oficial del Levante i de la seva afició en un missatge en les xarxes socials després de haver sigut traspassat del Real Madrid, on ha assegurat que deixa l'entitat granota agraït per el tracte. Diu: marxa amb la tranquil·litat d'haver donat tot el que tenia cada vegada que vaig defendre este escut i amb l'orgull d'haver defès estos colors. Espí també va assenyalar que després dels dies intensos viscuts volia acomiadar-se del club que ha sigut la seva casa i on sempre s'ha sentit molt volgut. El Levante va ser el club que va apostar per mi des de jove, el lloc on vaig créixer com a futbolista i com a persona i on va començar el camí que avui em porta a afrontar un nou repte com és firmar per el Real Madrid. I finalitzava el seu comunicat dient que vol donar les gràcies a totes les persones que han format part d'esta etapa, companys, entrenadors, cos tècnic, personal del club i tots els que d'una forma o d'una altra m'han ajudat a arribar fins ací. Una altra de les notícies del dia té que veure en un ex-groguet com és Dani Parejo, també ex-valencianista, i és que el migcampista ha tingut moltes crides este estiu, un estiu en el que l'hem vist en el Cotif com a entrenador d'equips pre-benjamins i benjamins, però ell segueix mantenint aquesta calma esperant que arribi una oferta que de veritat li òmpliga i que li permeta ser el protagonista o jugar el que ell vol, i és ahí on, segons ha avançat el company Mateo Moreto, ara li preguntaré a Luco, que el coneix bé, ha aparegut el Racing de Santander, l'equip que acaba de muntar a la primera divisió, l'equip de Santander, que ha preguntat i s'ha interessat per Dani Parejo als seus 37 anys, que té clar, i en seu dia la setmana passada en una entrevista, que vol continuar jugant al futbol i que encara no havia tancat el seu futur. Així que el Racing de Santander és un dels equips que té en la llista a Dani Parejo i que s'hauria interessat per a que jugui al Sardiner. Ara preguntaré als contertulis, però és un dels noms que este estiu s'ha parlat molt, ja se va parlar al principi d'aquesta possibilitat rocambolesca de que poguera tornar al València. Jo crec que era una situació impossible, però Dani Parejo, que encara no té equip i que avui ha eixit el Racing de Santander, on se podria ajuntar amb un company que va estar en el València, com és Sergio Canales, en el mig del camp, seria, de fet, un dels mig del camp en més qualitat de la primera divisió. Fem una xicoteta pausa i anem a la tertúlia, perquè ja tenim per ací a Jaime March, a Luco Cortés i a Javi Teruel.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Grijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia. Comencem un nou programa de Fem Banda, un espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Com porteu l'estiu i la calor? Recordeu que en estos dies de temperatures altes és molt important hidratar-se bé i evitar l'exposició prolongada al sol. Avui, 2 d'agost, és una d'aquelles dates que, més enllà del calendari, es conviden a mirar la història i la tradició i, per descomptat, la música. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu dels Àngels i també, en un vessant molt més festiu, avui és el Dia Internacional de la Cervesa. Però el 2 d'agost també es deixen noms imprescindibles de la història de la música, com per exemple Pietro Mascagni, un dels grans compositors de l'òpera italiana i autor de la cavalleria rusticana, entre moltes altres. I fet este breu repàs per les efemèrides del dia, comencem Fent Banda amb el concert que vos hem preparat. A partir de les 8 del matí començarem amb la secció Arrels Musicals, on es visitarà la família del compositor Salvador González. Continuarem amb el suggeriment de la setmana, que vindrà de la mà del mateix compositor Salvador González Moreno. I després de les notícies de les 9, continuarem amb la secció Joves Talents, on vindran i tindrem el gust d'entrevistar un dels duos més destacats que tenim actualment a la Comunitat Valenciana i a l'Estat espanyol, Violincelli Brothers. I acabarem el programa amb la nostra agenda musical per a repassar les cites i els concerts que no vos podeu perdre. Així que, ja ho sabeu, poseu-se còmodes, pugeu el volum i deixeu-vos acompanyar per la música, perquè encara que hagi arribat l'agost i apreti la calor, amb la música l'estiu sona millor. Comença Fent Banda.

Comencem el concert d'avui i és un concert que de segur vos agradarà, ja que són obres compostes o interpretades pels protagonistes del programa d'avui, diumenge. I per començar, vos proposem escoltar un pasdoble molt especial, Paco Campillo. És una composició de José Salvador González Moreno, dedicada a una persona estretament vinculada al món de la música de banda i al Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i gran ambaixador de la cultura musical valenciana. I va ser, durant 14 anys, secretari del Certamen Internacional d'Havaneres de Torrevella. El pasdoble es va ser interpretat per la Banda Municipal de València en un concert d'entrega de premis del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València celebrat l'11 de juny de 1999. Així que, sense més preàmbuls, vos deixem amb Paco Campillo, del compositor Salvador González, interpretat per la Unió Musical d'Alaquàs sota la batuta d'Enric Parreño.

Emotiu, apassionat, amb molta força i amb caràcter. Així és el gran pas doble que acabem d'escoltar. Paco Campillo, de Salvador González. Una obra intensa, plena de personalitat i sentiment, com era també Paco Campillo, a qui està dedicat. I ara canviem de registre per endinsar-nos en el món del clarinet amb una obra especialment pensada per a posar en valor les possibilitats expressives i tècniques d'aquest instrument. Escoltarem Lara, una fantasia concertant per a dos clarinets i banda del compositor Salvador González. Una obra en què els dos clarinets assumeixen el protagonisme i dialoguen amb la banda, oferint-nos un recorregut musical ple de contrastos, virtuosisme i expressivitat. Un moment especial, i cal destacar la seva estrena a Guatemala l'any 2017, amb els clarinetistes Sergio Reyes i Paolo Alejandro, acompanyats per l'orquestra guatemaltenca de Vents. Anem a escoltar Lara, fantasia concertant per a dos clarinets i banda, del compositor Salvador González Moreno, en esta ocasió interpretada per una de les formacions de referència del nostre territori, l'Artística de Bunyol, amb dos grans solistes al davant, Bàrbara Borovich i Philip Cooper.

Vos he de dir que aquesta fantasia està dedicada a la seva filla Lara, que en res la tindrem així al nostre estudi. I anem a escoltar l'última obra del compositor Salvador González. Anem a escoltar 1889, la Filarmònica, que va ser composta com obra obligada al Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d'Altea l'any 2014. L'obra està estructurada en tres parts o episodis. La primera, el mestre; la segona, la música; i l'última, festa al poble i certamen. També va ser obra obligada de les segones de la secció especial del Certamen de Bandes de Música de Diputació de València l'any 2019. És una obra de gran dimensió musical, plena de contrastos i amb tot el potencial sonor d'una gran banda simfònica. Anem a escoltar-la, interpretada pel Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios, sota la batuta del mestre José Martínez Colomina.

Fantàstica la interpretació de la banda sinfònica del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios. Una gran obra la que acabem d'escoltar, 1889, la Filarmònica. Seguim amb el concert, però ara canviem d'agrupació d'estil i també de gènere. I és que a continuació escoltarem dues obres interpretades pel duo Violincelli Brothers. La primera serà la Passacaglia, de George Frederick Handel, una obra que ens permetrà fer un autèntic viatge en el temps per endinsar-nos en el barroc, de la mà d'un dels grans mestres de la història de la música. La Passacaglia és una peça construïda sobre un baix obstinat, una seqüència musical que es va repetint i que serveix de punt de partida per a un fascinant desenvolupament de variacions. Una peça elegant, intensa i plena de contrastos que amb el pas dels segles continua demostrant la seva força i la seva extraordinària capacitat per emocionar. Així que prepareu-se per gaudir de tota la bellesa i l'esplendor de la música barroca i la interpretació dels Violincelli Brothers, la Passacaglia.

Handel va escriure esta música fa 3 segles i hi ha una raó per la qual encara avui continua emocionant-nos i aconseguint aturar el temps i el cor de qui l'escolta. 2 instruments, un violí i un violoncel, sense més, perquè de vegades no fa falta res més, només la música, 2 instruments i 2 intèrprets capaços de convertir cada nota en emoció. Així és la Passacaglia de Handel en la interpretació dels Violoncelli Brothers. I acabem el concert d'avui amb la música interpretada per el duo Violoncelli Brothers, però canvien completament de registre. Del barroc de Handel viatgem fins a l'Argentina del segle XX, de la mà d'un dels grans renovadors del tango, Astor Piazzolla. Escoltarem Vuelvo al Sur, una obra que Piazzolla va compondre amb lletra de Fernando Pino Solanas, per a la pel·lícula Sur, estrenada l'any 1988. Una música que parla de tornar, tornar al sud, a les arrels, a la terra, a la memòria. Un tango ple de nostàlgia, de passió i d'emoció, que es transporta directament a l'essència de l'Argentina. I ara el violí i el violoncel es donen la mà per portar-nos fins a eixe sud que Piazzolla va convertir en música i estaran acompanyats per l'Orquestra de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, dirigida pel mestre Cristóbal Soler. Vuelvo al Sur.

0: Brutal, la interpretació del Tango Vuelvo al Sur pel duo Violoncelli Brothers. Us he de dir que l'arranjament per a orquestra és del músic Pau Schaffer. Espero que vos hagi agradat el concert d'avui, perquè fins ací ha sigut el concert. I ara, com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida.
1: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
2: Vull deixar-me portar.
1: Posem l'accent en tu.
3: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
4: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
3: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
5: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
9: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Descansa la vista.
11: Què és la inspiració per a tu?
12: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
13: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
10: Obri la ment. Eres creient?
14: Depèn de l'estació de l'any.
15: Com les carxofes.
10: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
16: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
17: Ara sí que me l'espera.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
18: De tu a tu.
19: Les llengüetes d'apunts de llengua.
20: A Punt Ràdio.
21: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
22: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
21: I què li sembla?
23: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
21: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
24: Efectivament.
21: Tancat... obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí comú.
25: Missatge rebut.
21: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
26: Valencià.
21: Les vocals E I O poden dur accent tancat o accent obert.
27: Vale o no vale?
21: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
28: Ja el que no m'ho lleven a mi.
21: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in.
29: Senyor, sí, senyor!
21: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in.
29: Senyor, sí, senyor!
21: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
29: Senyor, sí, senyor!
21: És fàcil, veritat?
29: Senyor, sí, senyor!
21: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
30: La mateixa té els ouets, així la gola, diu.
21: Ara sí, fins a la pròxima llengüeta.
20: A Punt Ràdio.
31: A la mar, senyores...
3: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana... amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Ha sigut una pausa molt breu, eh? Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, un espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Com porteu l'estiu? I la calor? Recordeu que en estos dies de temperatures altes és molt important hidratar-se bé i evitar l'exposició prolongada al sol. Avui estem a 2 d'agost. És una d'aquelles dates que, més enllà del calendari, ens conviden a mirar la història, la tradició i, per descomptat, la música. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu dels Àngels. Felicitats a tots aquells que s'anomenen Àngel o Àngela. I també, en una vessant més festiva, avui és el Dia Internacional de la Cervesa. Però el 2 d'agost també es deixa noms imprescindibles de la història de la música, com per exemple Pietro Mascagni, un dels grans compositors de l'òpera italiana i autor, per exemple, de la Cavalleria Rusticana, entre moltes altres obres. I fet este breu repàs de les efemèrides del dia, seguim fent banda. I a partir d'ara seguim en la secció Arrels Musicals. I ja tinc ací, a l'estudi, el compositor Salvador González Moreno, que ve molt ben acompanyat de la seva dona, Fanny Banyuls, que és professora de clarinet, i de la seva filla, Lara González, que acaba de finalitzar els estudis professionals de violoncels, i en res anem a parlar en els tres. Després continuarem amb el suggeriment de la setmana, que també vindrà de la mà del mateix compositor Salvador González Moreno. I ja després de les notícies de les 9 continuarem amb la secció Joves Talents, on tindrem el gust d'entrevistar un dels duos més destacats que tenim actualment a la Comunitat Valenciana i a l'Estat Espanyol, Violoncelli Brothers. I acabarem el programa amb la nostra agenda musical per a repassar les cites i els concerts que no vos podeu perdre. Així que ja ho sabeu, poseu-se còmodes, apagueu el volum, apagueu no, pugeu d'apagar res, pujar el volum i deixeu-vos portar per la música, perquè encara que hagi arribat l'agost i apreti la calor, amb la música l'estiu sona millor.

0: I arriba, per a mi, la secció més especial de Fem Banda. Obrim la nostra secció Arrels Musicals, un espai per conèixer les històries que hi ha darrere de la música, les famílies que han viscut la música de banda de generació en generació i totes aquelles persones que han fet de la música una part essencial de les seues vides. Avui tinc ací a Salvador González Moreno, compositor, director i músic. La seva trajectòria està estretament lligada a la cultura musical valenciana i al repertori per a banda. Les seues composicions han sigut interpretades per nombroses formacions i han arribat també a importants certàmens i escenaris arreu del món. Al costat de Salvador González, compartint la seva vida, la música i tants moments de la seva trajectòria, tenim a una persona molt especial, que és la seva dona, Fanny Banyuls Ascó, que és professora de clarinet al Conservatori Professional de Música Mestre Berenguer de Teulada. I també l'acompanya la seva filla, Lara González Banyuls, que acaba de finalitzar els estudis professionals de violoncel i vull saber a partir d'ara què va fer. Així que, molt bon dia als tres. Fanny, bon dia.
1: Bon dia, Salvador,
2: bon dia. Bon dia, bon dia a tots.
0: I Lara, totes. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Lara, des de que et vaig conèixer, que, era, que no sé quants anys tindries, 8 anys, 9
1: sí,
0: anys, que tindria Fanny?
1: 8 anys, sí, com sí. Vas començar?
0: I ara t'he vist i dic, mare, com ha passat el temps.
3: Sí, sí.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bueno, ja ho has acabat?
3: Sí, ara ja he acabat. Ara ja l'any que ve, al superior.
0: Vale, va, ara anem a parlar d'això. Bueno, com està el Real de Gandia?
1: El Real de Gandia ve.
0: Com són les festes allí? És que no sé.
2: Ara ja.
1: Mira, ara ja. Este fin de setmana passat i el dijous la festa de la joventut.
0: Sí.
1: Dissabte el dia de les quintaes.
3: Divendres l'aurora.
1: L'aurora.
0: Sí. És a dir, esteu en plenes festes. Gràcies per vindre en este diumenge. Gràcies per vindre. No sabia que eren festes, la veritat és que no sé. Bé, jo tinc que donar l'enhorabona a Salvador. Perquè el dia 7 dirigisses l'himne de les festes d'Elx.
2: Sí. Si tu vols, estarem allà. Avui és diumenge, el divendres que ve ja estarem.
0: Correcte. Allà. Quan es vas enterar d'esta notícia?
2: Ui, pues, una cosa estranya. Telèfono, qui d'un senyor i tal, diu, tu eres tal, sí, què puc servir-lo? Diu, però mira, soc el president de les festes de molts guixars d'Elx, Julián, encantador persona,
0: sí.
2: I l'home diu, volia convidar-te, i diu, claro, però sí. Casualitat que després, a cada uns dies, estrenarem la marxa del capitán Moro d'Elx, i el d'Alferes és nostra.
0: Sí.
2: I llavors, la presentació dels capitans, són les filles d'ell, va vindre el president, vaig dir de recordar, dic, claro que te conec, l'home diu, que tenia referències, i tenia ganes de convidar-te, sí. I així ha sigut, i ahí estarem.
0: Una composició que és de Francisco Valor.
2: De Paco Valor, bon amic i excel·lent companyero.
0: Sí,
2: i gran músic.
0: Sí. Doncs enhorabona, tinc que donar-te enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Molt agraït. Que disfrutes en eixa població tan bonica que és.
2: Sí, desde luego. President, vaig dir qüestió de recordar, dic, claro que te conec, l'home diu, que tenia referències, i tenia ganes de convidar-te, sí. I així ha sigut, Imma, ahí estarem.
0: Una composició que és de Francisco Valor.
2: De Paco Valor, bon amic i excel·lent companyero.
0: Sí, gran músic. Doncs enhorabona, tinc que donar-te enhorabona.
2: Moltes gràcies, molt agraït.

0: Està cosentaina per ahir, ara estem carregades.
1: El president Juan Enrique Alberola ho envia. Sí.
0: Bueno, Salvador, tu eres de l'Alqueria de la Comtessa.
1: Alqueria de la Comtessa, sí senyora. Sí.
0: I tu començaràs allà a estudiar música.
1: Sí, però casualitat, perquè en el meu poble no hi havia banda.
0: Ah, en la teva
1: zona? No. L'any 60 va desaparèixer la banda. Però l'antic mestre de la banda, el Vicente Català, per nosaltres el tio Corrondet, anava jo i ma mare a comprar al mercat dissabte de matí, clar, en l'autobús que anàvem, i diu: ton pare músic, ton tio músic, i tu no? Pues vine-te. I tenia la fusteria i ahir vaig anar a començar el solfeig en ell, i ahir va començar tot. Clar, meu pare no havia banda, amb altres tenia que anar a morir a Gandia sempre.
0: I la primera banda on vas tocar, el trombó?
1: Sí.
0: El trombó, perquè tu toques el trombó.
1: Sí, sí.
0: Quina banda va ser, la de Gandia?
1: En Gandia, sí, sí. Uh-huh. Sí.
0: Bé, ahir comences a estudiar, després arriba un moment que tu es presentes per a proves de suboficial o d'oficial ja?
1: Primer de suboficial.
0: Primer de suboficial. Quants anys vas estar, te'n recordes?
1: Vaig estar en Madrid, vaig anar a Madrid emancipat de mon pare ja, perquè era la figura que tenia que fer, el meu mestre, el senyor Humberto, el solista de la televisió. I vaig aprovar de suboficial en 16 anys. Sí, el més jove de tota la història. Ara ja no. I ja vaig tenir destinos, vaig anar per aquí per allà, i hasta l'any 86 que vaig aprovar
0: d'oficial,
1: ja, subdirector en València. Vaig venir de València destinat.
0: Eres teniente.
1: Sí, eres sí, teniente. Sí.
0: És que abans tot anava més ràpid, acabava moltes vegades el professional, no? O el superior,
1: sí,
0: anava claro. Tot i acabava molt ràpid. Jo no sé si ara actualment en 16 anys pots accedir, és que no ho sé, a militar, a músic militar de suboficial.
1: Bueno, crec que...
0: No ho sé, en 16
1: crec
0: anys.
1: Crec que sí. Tot que hi havia una figura, que ja amb el meu company Celio, que ha acabat de tenir la Guàrdia Civil, ell va entrar en 14 anys a l'exèrcit.
0: Mare.
1: La figura d'educando estava. Sí, una vegada portava l'uniforme, pues ja estaves facultat i legitimat per accedir a qualsevol empleo. I supongo que serà això.
0: Sí. Bé, arriba aquest moment que tu es presentes d'oficial, però tu abans ja comences a interessar-te per la composició.
1: Sí, sí. Vaig tindre, ja que estem parlant entre amics, vaig tindre una desgràcia, un herpes labial, i em va restar moltes facultats per tocar. Anava a tocar, m'eixia l'herpes. Tornava a curar-me, 10 o 15 dies, això, tornava així.
0: Això és fotut,
1: Sí. Va vindre la cosa que vaig anar destinat a Bilbao en la música militar, que el director era el don Juan Cordero, director del Conservatori de Bilbao i professor de composició, i em va dir, diu, ja que tens harmonia acabat, de què no fas un esforçet i mirem això? I ahir va ser la cosa que em va... Sempre he tingut inquietud
0: d'escriure, De vegades la vida va portant-te, sí. No vulguem, perquè vulguem sempre tocar, i la vida va portant-te, no? És curiós.
1: Sí, va ser.
0: És molt curiós. Tu alguna vegada has comptabilitzat o tens... contaes les obres que estàs compostes?
1: No, Imma, sóc un de les...
0: No has fet aquest catàleg?
1: No.
0: Fanny,
1: no.
2: És un desastre, jo el dic. I mira que té un muntó,
0: No ho tens català.
1: No ho tinc.
0: Bé, de totes ixes...
1: Farem un dia, Imma. M'ajuntem un dia amb Meliani. Ai.
0: Bon, anem allà al bar del Titi, no?
1: Al Titi o a l'Ortissa, el tu manes.
0: Ah, bueno, va.
1: I fem un catàleg on Déu mana.
0: Sí.
1: Clar que sí.
0: En totes ixes obres que tens, en totes ixes marxes, pas dobles, obres, tens un pas doble que significa molt i és molt emotiu, que és este el que escoltem ara.

0: Que bonic és cada vegada que l'escolte. Paco Campillo.
1: Paco Campillo.
0: Ja té algun any. T'emociones?
1: Moltíssim, perquè jo, Paco, jo me'l volia moltíssim. A més, teníem una empatia, jo crec que de molt natural, fa molts anys. Mira, hi vaig estar fora molts anys, això. I quan vaig venir de València destinat, una primera persona que vaig telefonar va ser ell, la conselleria. El va posar al telèfon, dic, el senyor Campillo, per favor, diu, che, Salvador, dic, sí, sí.

0: Dic, sí, mira, m'has conegut. Diu, clar que m'has conegut. Tenia molta amistat, molt de carinyo, he viscut molt. I va ser un... Per cert, Imma, ja que estem parlant d'això, el dia que fem la primera audició del Paso Doble Este,
1: sí,
0: va ser el Saló del Trono, que tenia un ensaio, tenia un concert per l'esprà. I li crida Paco, diu, Paco, mira, una bona notícia. Diu, jo tinc una mala. Diu, bueno, qui conta primer? Diu, conta tu la bona. Diu, mira, si vols, vens un momentet i provem el Paso Doble teu, que ja està acabat. Diu, pues mira, s'acaba de matar el meu germà a Madrid.
1: Juà.
0: Sí, d'un accident de la faena. Diu, me tinc a Madrid. Diu, però vaig escoltar el Paso Doble primer, l'home. I, bueno...
1: Mare meva, Paco, bueno, desgraciadament no, no està. Va fer molt per les bandes.
0: Moltíssim.
1: Va estar anys de secretari en el certamen de habaneres que acaba de la setmana
0: ara,
1: passada.
0: Sí, Torrevieja.
1: És a dir, en Torrevella, sí, sí. Sí. I la veritat que va fer molt. Tu te recordes de quin any és este Pas Doble? Jo tinc una versió. Esta versió és de la Unió Musical de l'Aquas, esta que escoltem. Però en el 99, crec que va ser, es va interpretar en el certamen internacional.
0: Exactament. Sí,
1: per la banda municipal.
0: Sí, Pablo estava el director, sí.
1: Correcte.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Pues eixe any seria segurament. Sí, segurament.
1: Aleshores, comences tu a compondre, a fer moltes composicions, moltes, moltes.
0: Massa.
1: I quins mestres o músics han influït molt en tu?
0: Bueno, com a instrumentista i com a professional de la música, el meu mestre, senyor Humberto, va ser això, i el senyor Amorós també, per suport, el senyor Amorós. Però la persona que ha marcat a mi en la meva vida professional és Bernardo Dan Pedrero. Bernardo ha sigut una persona, una cabeça de treball, un bon fer i rapidès. Jo a vegades conté que vaig navegar un problema en una faena d'un poc de nivell i no trobava la solució. I em vaig anar a casa, allí a JJ Domini, al port, la dona va obrir la porta, em paro, bona nit, un xic, què vol? Diu, mira, està Bernardo, diu, sí, està al final treballant. Diu, vols sopar? Diu, no, ja sopat, ja tinc de tot. Perquè estic preocupat, sopat no, preocupat. I vaig anar allí, diu, mira, passa això. Va retirar-lo seu, però en la taula, sí, va agarrar-lo meu, i em va dir, clar, el fallo està així, va donar unes guies com se ve acertades, i això, però la casualitat és que aquesta nit va estar i sense dormir perquè el dia del 6 de matí s'estrenava la marxa Boinar y Cápsula Azules d'Espanya,
1: sí,
0: i tenia que acabar-la e instrumentar-la i ho va fer aquesta nit sense dormir, pobret, i al 7 de matí al puesto Bernardo Dam. Eixe va viure Bernardo Dam.
1: És a dir, has tingut coses, la sort de conèixer,
0: sí,
1: i de treballar en ell
0: 13 anys, dic-me, tots els dies en ell.
1: Això és la vida, veus, eixes herpes. Eixes herpes, no? Jo pensé, eixes herpes, no?
0: Em van portar, sí, moltes alegries, moltes satisfaccions.
1: Quina va ser la teua primera composició que vas fer? Te'n recordes? Que igual pues, la tens amagant el calaix.
0: No, no,
1: i no.
0: No,
1: vols... ah,
0: no? No, perquè mira, vaig fer pa una amistat nostra de Barx, pa Dora Pallars.
1: Mm.
0: I resulta que, pa Pepa Pallars, Dora la germana, Pepa Pallars. I va faltar fa 2 o 3 anys d'una malaltia i el tocaren en baix, m'han enviat la gravació. Sí, això va ser el primer que vaig fer. Sí,
1: bé,
0: ja així no, ja.
1: Si els nostres oients no saben encara de qui és Salvador González Moreno, se'n recordeu que n'hi havia un programa, una secció en el RAI que era el racó de la banda, i durant tot un any esta sintonia es va escoltar.

0: Este pas doble tan bonic. Vaig a dir-te la veritat. El que passa que el nom és tan sumament llarg.
1: Difícil.
0: I tinc que recordar-me cada vegada com es diu el pas doble. Medio siglo Junta Central de Fiestas. Sí. Un pas doble que el va ser per a Villena.
1: Sí, per a Villena, sí. Guanyàvem el concurs i el promovia la Junta de Festes de Villena, i quan van dir el nom, però això té que cabre tot un folio fet. Però bueno, al final va entrar.
0: És que jo cada vegada que el tinc que buscar tinc que pensar com es diu el pas doble, perquè el nom és molt llarg.
1: Sí, difícil. Llarg.
0: Llarg, és llarg, és llarg. N'hi ha alguna obra teua que per a tu ha sigut especial o continua sent especial o li tens molt de carinyo?
1: Clar que sí, home. L'obra del Tea, 1889, la Filarmònica. Li tinc un carinyo especial, especial.
0: Ixe, els nostres oients, que no se'n vagin, perquè després parlarem d'ixa, bro. Perquè ara podria ficar-la. Però no, anem a parlar després, perquè com en tinguem tantes, no se'n vagin, perquè després va el suggeriment de la setmana i Salvador ens l'explicarà molt ben explicada, i damunt és que és una meravella d'obra.
1: Faltaria més.
0: És una obra mestra. Jo te'n vaig a ficar una altra, que és esta, i me diràs quins centenaris ixe.

0: A veure, esta s'anomena Centenari. La banda que sona és la banda federal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Quin centenari és?
1: Sí, sí, per supost. Centenari del Certamen Internacional de Bandes de Música de València. En cas se celebrava en la plaça de Bous i tinguérem el gust, l'Ajuntament de València va encarregar l'obra per segona secció i farem això, el centenari. Sí, diu, mira, però, Paco també va assessorar, diu, sí, sí, que es diga centenari, que així no tal. Paco Campillo, pobre. I això ho farem.
0: És a dir, el centenari del Certamen Internacional de Bandes.
1: Del Certamen Internacional, sí, sí.
0: Que enguany ha fet, ui, 140. Sí. 140, és la 130...
1: 137?
0: 136 o 138, 138 edició. El que passa que com n'hi ha ben algun any que no es va fer, es comptabilitzen tot.
1: 140, muy bien.
0: Ui, ja té algun anyet?
1: Sí.
0: Ja té algun anyet?
1: Sí.
0: Imagina si n'hi ha ahí. Puf. Actualment estàs treballant en algo? Perquè tu no pares.
1: Sí, sí, sí, tinc alguns projectes, sí. Últimament treballo molt per lo de el concurs de tubes de la vila i tenim una encomana forta que ja anomenarem el dia que s'estarà, ja vindrem.
0: Bon, en vens de categoria per escoltar esta peça que el qui toca el bombardí en la tuba seria possible? Escoltem esta peça.

0: com has nombrat ese concurs de tuba que es fa tots els anys, sí, en la vila, que no sé quina edició ja està, perquè no ho sé. Tu has fet un gran paper perquè has compost moltes obres de repertori per a bombardí o tuba. Esta és Altaya.
1: Altaya, sí, el nom l'antic nom d'Altea. Pues va ser també com a conseqüència de la meva vinculació a l'instrument i a la Nucía i a Altea i tot això, perquè el certamen primer es feia primer en Altea, el concurs de tuba i bombardins. Després va passar a la vila. Uh-huh. Continua la mateixa línia de treball i tot bé. I llavors, per a fi de carrera, demanaren una obra i fèrem això, Altaya, que per cert es va estrenar en Altea la Vella, a l'auditori, al final, i està dedicada al meu mestre Xenó Amorós. Que ho sàpies.
0: Sí. És interpretada prou per ahir, eh?
1: Moltíssim.
0: El que passa, aquesta exigència podria tocar-se en tuba?
1: Clar que sí.
0: Ah, sí? No ho sé.
1: Sí.
0: De això no tinc idea.
1: És que el concurs de la vila ara, antigament d'Altea, tindrem 10 o 12 obres.
0: Sí.
1: Molt. Sí. I en preparació a 3 més.
0: Ale, va. Bé, n'hi ha una obra que jo crec que per a tu també serà especial, que interpreten dos grans clarinetistes. Nosaltres l'hem escoltat, els oients l'han escoltat completa en el concert que hem fet esta matí, que és esta peça que escolteu ara, un trosset xicotet.

0: Lara.
1: Lara, Lara, sí, sí, sí.
0: Quan vas compondre aquesta peça? estem escoltant a Bárbara Borovitch i a Philip Cooper.
1: Philip Cooper.
0: Que tens molta relació amb ell i sempre estàs, sí, has compost diverses coses per
1: molt,
0: a ell.
1: Molt, moltíssimes. Per cert, que adelante que ve a Quatre Tonda enguany.
0: Calla, sí, al costat.
1: Sí. Clar que sí, va. Clar que sí, sí.
0: Quan? Sí, sí, sí. Conta'm això.
1: Doncs pues bé, en un principi era per juny, però no tingueren que deixar-ho, per juliol tampoc va poder ser, però ara ja està confirmat que vindrà a final d'octubre. Per convidar les fitxes, sí, sí, sí.
0: Recordo d'avisar-me, eh?
1: Per favor, Ima, això, contem a tota aparència que se les ensenya no seria espectacle, per supost. I vindrà Philip Cooper, mos dirigirà unes cosetes. Ell és molt amant de la música espanyola. Ell dirigeix el Gato Montés en un fervor que dic que este home pareix, sí, dic, pareix el tonero. I tocarà també les cosetes.
0: És que la Lira de Quatre Tondes esteu d'aniversari.
1: D'aniversari, 40 aniversari.
0: 40 d'aniversari. La setmana que ve jo tinc que ser a la família
1: Juanen. Sí, sí, Juanen, el tio Juanito.
0: El tio Juanito.
1: El tio Juanito.
0: La setmana que ve estan per així explicant-nos tot i ixe celebracions que esteu fent.
1: Estem fent moltíssima cosa.
0: Bé, mos serveix esta peça, perquè s'anomena Lara. Tu vas pensar mentre la composaves. Dos clarinets, perquè Lara era aixina viveta. Perquè el clarinet és un instrument, tu, bueno, així el que fas tu, les premisses, les possibilitats que pot el clarinet, no?
1: Jo, mira, quan la meva dona toca clarinet i això, pues sempre li consulto, mira, això serà factible o què? Això es toca fàcil, això no pones que això serà molt difícil, això tal. I jo pues, vaig fent de gira i mira, i per dos clarinets, si el dia de la meva xiqueta toca el clarinet, pues mare i filla que ho toquen.
0: Doncs ja que tinguem així a Lara... Lara, tu volies tocar clarinet primer?
2: A veure, jo vaig començar en el clarinet, però després, quan volia agarrar un altre instrument, volia tocar l'arpa.
0: L'arpa?
2: Sí.
0: No, no, tu què pensaves? Què pensàveu en l'arpa?
1: Jo, per mira, per fer-me alguna gestió. Sí, sí, sí, perquè...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí. I hi havia una arpa que no tenia canvi de pedalier i això, en Madrid i tal, i dic, la xiqueta si vol l'arpa i tal, però era un problema perquè nosaltres tenia que ser només València per estudiar, sí, arpa o Alacant.
0: Sí.
1: I la xiqueta, però al final, va agarrar el cello i mira, més bé que el món.
0: Sí.
1: I va molt bé.
0: Aleshores, quan vas començar a estudiar música?
2: Pues yo voy a comenzar, yo de menuda ya andaba en la banda y en el requinto de plàstic, seguint els meus pares.
0: El requinto de plàstic era de joguet, era de joguet.
3: Sí, sí, però en totes les claus, eh? Sí, sí.
0: I tu anaves darrere d'ells.
2: Sí, entonces pues ya desde ahí el clarinet sí o sí anava a tocarlo. Ah. Pero cuando me van regalar el cello, porque yo recuerdo que vamos a ir a un concert y vais poder tocar el cello de algún, no me recuerdo quién sería. Y después la moa profesora de clarinet del poble tocava el cello també. Entonces yo moltes voltes li l'agarrava i tal, i pues també m'agradava.
0: I ahí vas començar.
2: El cello i ahí vas.
0: Jo vos dic una cosa, la tècnic de so que tinc ahí, Sofia, la filla toca l'arpa.
3: Ah, mira.
2: Mira.
0: Sí, sí, sí.
2: Pues...
0: És arpista, la filla. Té una filla arpista.
3: No? Tu, Lara, el cello.
2: Sí, me lo han portat de
3: reixos. Sí.
0: I comences en 7 anys tocant el cello. Sí. I a partir d'ahí comences i has acabat... Has acabat ara el professional. Però jo crec que abans de que em contestes, anem a escoltar-la tocar.

0: Jo, és que escolte, clar, l'he vist des de menuda. Sí, i després sí. L'escolte tocar. Lara. Això és el concert, això és el recital,
1: el recital. Sí,
0: el recital de final de grau, però també has guanyat el premi.
1: Sí, he guanyat el premi extraordinari.
0: El premi centre. Extraordinari. I t'has presentat a l'autonòmic?
1: No, no em vaig presentar a l'autonòmic perquè com em vaig presentar a Castelló, València i Alacant a fer les proves i havia fet el recital i vaig fer el premi extraordinari, estava molt cansada i dic, després de tot l'any en segon de batxiller i sisè de professional i tal, que vaig fer la Pau, sí. Encara que no la necessitava, vaig estudiar també per a ella i estava cansada i dic, pues no me presente, ja tindré una altra oportunitat.
0: Sí, clar que en tindràs, clar que en tindràs. Al llarg de tots aquests estudis, n'hi ha algun professor o professora que ha marcat la teua carrera? Tu tens alguna persona que t'ha impulsat a seguir?
1: Pues home, jo tota la vida he estat en Cristina Bernal, la meva professora d'Oliva, i he estat sempre en ella, i ella ja no sols a nivell de música, que també m'ha après molt en ella, sinó que sempre hem pogut comptar en ella. Sempre en ella pots parlar de tot, tot el que necessites.
0: Sí, sí, sí, és una gran professional, la veritat, sí. Te siga dita. I a fer molt d'alumnat de cello.
1: Molt, molt, però és que ja no és que siga bona professora com a tal, és que és bona persona, entonces, tot acompanya, no te fa avorrir o ni res.
0: Correcte. I ella crea ensembles de cello com el que escoltem ara.

0: Com heu nombrat a Cristina Bernal, ella sempre fa la trobada de Xelos a Gandia.
1: Sí, tots els anys.
0: I això és d'alguna trobada, un ensemble.
1: Sí.
0: Un ensemble de Xelos. I a partir d'ara què, Lara? És a dir, on has decidit continuar el superior?
1: Doncs pues, he fet la matrícula en Castelló de la Plana.
0: És que deu a soles.
2: Ja, ja ves. A Castelló sí, se'm va.
0: I te'n vas a Castelló de la Plana?
1: Sí.
0: No sé qui està allí de...
1: José Enrique Butcher.
0: Sí, sí.
1: Que jo ja des d'un principi que he volgut estudiar en ell perquè anava a un curs que ell me donava classes i fa temps que volia anar en ell i he entrat en València, a Castelló i Alacant, però...
0: És sempre... a dir, has aprovat en les tres?
1: Sí, en plaça en les tres.
0: Fanny, contenta, no?
2: Sí, sí.
0: Passa que ara és que treu els dos, ahí, a soles en casa.
1: Jo vindré, molt a casa, eh?
0: Fanny, vaig a dir-te una cosa. Coneguent el teu home, que estarà baix composant, tu estaràs per dalt de soles.
2: Clar. No mos hi trobarem.
0: Sí, sí, ja ho
2: crec. Però bueno, és de vida, també.
0: Ja ho crec que sí. Bé, bueno, a partir d'ara és un altre món, el superior.
1: Sí, sí.
0: I a partir d'ara una altra vida. Bueno, també toques en alguna orquestra que altra, sempre estàs tocant.
1: Vaig estar en l'Orquestra Federal 2 anys, mm-hmm. Este any no, però els 2 anys anteriors sí que vaig estar. I en Madrid, en la Atlántida Youth, vaig estar també.
0: També vas estar.
2: També ha sigut una bona experiència.
1: Sí, que vam anar a Viena, a Praga, vam tocar en Brno, vam tocar en Praga, sí.
0: Molt bona experiència.
1: Molt guai, molt guai.
0: Ja ho crec que
1: I
0: sí.
1: I en Madrid també, en l'Auditori Nacional.
2: Nacional.
0: Carai. Bueno, seguim, perquè tinc així al costat a Fanny, que sentint la teva veu, però Fanny és la mare de la criatura. I aleshores, Fanny, tu quan comences a estudiar música?
2: Ui, nosaltres, jo tenia 11 anys en el meu poble, n'hi havia banda.
0: Però tu eres del Real, no?
2: Del Real, sí. I mos vam ajuntar un grup de xiquets, érem, doncs, uns 13 xiquets.